0: Sant Andreu de la Barca inicia la campanya anual de por. Els treballs han començat a la carretera de Barcelona i s'estendran progressivament als diferents barris. El regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, ha anunciat el reforç del servei de jardineria, una inversió de 50.000 euros per reposar arbres i arbustos i millores en el sistema de rec. Joan Jansana, regidor d'Espai Públic a Ràdio Sant Andreu.
1: Els principals objectius que tenim doncs, és treballar sobretot doncs, a les zones que hi ha més incidència, que perquè els arbres doncs, estan molt propers als balcons o les finestres, i també doncs, a aquelles zones doncs, que l'arbrat doncs, a vegades doncs, impedeix una bona il·luminació, doncs, el que fem és doncs, sobretot actuar o tenir en compte doncs, totes aquestes zones.
0: S'ha iniciat aquí a la carretera de Barcelona. L'objectiu és ampliar-ho en altres zones, en altres barris de la ciutat.
1: Sí, de fet, s'ha començat en aquesta zona, que és el carrer més llarg, diguem-ne, que tenim a Sant Andreu, i després doncs, s'anirà fent per les diferents zones.
0: Per segon any consecutiu, hi ha dos equips que treballen de forma simultània a les tasques de poda. Quines millores suposa aquest reforç?
1: Sí, doncs per començar, doncs, hem començat ja més aviat aquest any, hem començat justament a principis d'octubre amb un equip, d'aquí uns dies s'incorporarà ja un segon equip i per tant doncs, permetrà doncs, anar molt més ràpid i tenir doncs, aquest servei de poda doncs, el més aviat possible.
0: Mentre s'estigui fent aquesta campanya de la poda, les afectacions al trànsit mínimes?
1: Sí, de fet es tracta de minimitzar les afectacions en les zones on s'han de treure vehicles per seguretat, doncs perquè doncs, estan tallant els arbres, doncs naturalment es van avisant, es van posant senyals, però les afectacions al trànsit doncs, seran les mínimes possibles.
0: L'Ajuntament sí que ha mantingut diverses reunions amb l'empresa responsable del servei de jardineria i s'ha acordat ampliar en aquest cas també el personal.
1: Sí, d'acord, doncs hem mantingut diferents reunions amb el personal de jardineria, doncs hem ampliat, d'acord, hem aconseguit doncs, que ampliïn en una persona més doncs a aquest servei i doncs també doncs hem a part d'això doncs també invertirem 50.000 euros doncs en tornar a replantar arbrat i arbustiva doncs que per culpa de les temperatures doncs s'han anat fent malbé.
0: On es faran aquestes plantacions d'aquests nous arbres?
1: Bé, de fet doncs aquests nous arbres ja tenim marcat doncs a les zones on s'ha mort algun arbre durant aquesta temporada, que l'any passat també vam plantar, alguna zona que s'havia quedat buida, per tant s'aniran doncs, replantant doncs, a totes les zones on ja hi havia arbrat.
0: Una altra qüestió també és, una altra prioritat, és la millora del sistema del rec dels parcs i també dels jardins. Quines incidències s'han resolt fins a l'actualitat i quines actuacions queden pendents per garantir un manteniment més eficient dels espais verds de Sant Andreu de la Barca?
1: Sí, doncs recordem que veníem d'una sequera bastant llarga, va estar dos anys el sistema de recs sense funcionar i ens ha costat doncs, anar millorant aquests, anar desenvolupant i que tot, ja han tingut diferents avaries i per tant s'han anat resolent. Ara pràcticament doncs, queden poques avaries doncs, o zones on es pugui haver-hi el rec i el que sí que hem fet hem aprofitat també doncs, per anar complementant amb un sistema de telegestió del rec, perquè així doncs, també millorem l'eficiència tant del rec com de l'aigua que es pugui gastar en aquests casos.
0: Aquesta campanya de la poda comença ara. Tenim previsió de finalització?
1: Sí, en principi, si el temps ens ho permet i no ens fa enredar-hi gaire, doncs a principi, a finals de febrer, doncs ja hauria d'estar totalment acabada.
0: Amb l'avançament de la campanya de poda, el reforç dels equips de treball i la reposició de l'arbrat, a més de les millores del sistema de rec, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vol reforçar el manteniment dels seus espais verds i també donar resposta a les incidències detectades als diferents barris de la ciutat. I tot seguit anem a d'altres qüestions. Aquesta setmana s'ha realitzat un nou agermanament entre Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río. Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat un agermanament que uneix les dues poblacions des de l'any 1999. Els alcaldes Marc Giribet i José Raimundo López han reivindicat els vincles familiars, culturals i emocionals entre els dos municipis i aposten per recuperar una relació institucional que havia perdut intensitat en els darrers anys. Santandero de la Barca i Alcolea del Río han renovat aquest dimecres, 7 d'octubre, el seu compromís d'agermanament formalitzat a l'any 1999. L'acte institucional, celebrat a l'Ajuntament del municipi Sevilla, ha servit per reivindicar, com dèiem, vincles històrics, familiars i culturals entre les dues poblacions. Una delegació de l'Ajuntament de Santandero de la Barca, encapçalada per l'alcalde Marc Girbet i formada també per la segona tinenta d'alcaldia, Eunice Martín, la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos, ha estat rebuda per l'alcalde del Colea del Río, José Raimundo López.
2: Pues para nosotros es una visita que supone mucho por los lazos que tenemos con San Andrés, con su gente, con sus vecinos, y supone mucho porque además es una relación que se estaba perdiendo, se estaba enfriando. Las relaciones familiares siempre están ahí, sobre todo la de las personas que son originarias de Alcolea, pero necesitábamos el vernos, el que vinieran vecinos, el poder nosotros tener el compromiso también de ir a San Andrés a visitarla y el que esos vínculos, esos lazos se fortalezcan y que las relaciones entre los vecinos y vecinas con Alcolea pues que vuelvan a ser lo que fueron y no solo eso, sino incluso mejorarse.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes de Sant Andreu de la Barca també han participat en d'aquest agermanament, d'aquest viatge cultural de 4 dies per al Colea del Río i també per Sevilla. També han assistit en l'acte que s'ha realitzat a l'Ajuntament del Colea. Durant la recepció celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament del Colea,

0: per part del consistori de l'alcalde José Raimundo López, per part de l'Ajuntament d'Alcolea. Per tant, estem molt contents i jo crec que és el principi d'una altra història, diguéssim, de relació, de vincle i també, diguéssim, de col·laborar en tot allò que sigui possible.
1: Com a mostra d'aquest vincle, l'alcalde Sant Andreu de la Barca, Marc Girbet, ha lliurat al consistori d'Alcolea del Río una placa commemorativa. Després de l'acte institucional, la delegació santandereuenca ha visitat alguns dels principals monuments i edificis històrics d'Alcolea del Río. La jornada ha finalitzat amb una actuació de ball flamenc. Sobre aquesta renovació de l'agermanament, també n'han parlat els alcaldes d'Alcolea i el de Sant Andreu de la Barca.
2: Pues sí, al final també és una manera de darle un toque institucional a este encuentro. Y desde la administración, desde los ayuntamientos, pues darle esa formalidad para que este vínculo pues realmente tenga el respaldo de nuestras alcaldías y que los vecinos y vecinas pues sientan ese apoyo de cara a que volvamos a retomar esas relaciones tanto institucionales como con los vecinos y vecinas para cualquier tipo de actividad, para en fin, visitas, intercambios, como antiguamente, años A, visitas a la romería de San Andrés, la de Alcolea del Río, y que al final sea un elemento más que nos ayude a consolidar este hermanamiento.
0: I per Sant Andreu de la Barca, el fet de tornar a renovar l'agermanament és per nosaltres una mostra d'intencions total cap al respecte, cap a també les tradicions del col·lectiu de persones nascudes a Andalusia i en concret també aquí al Alcolea del Río, per tant també és un respecte cap a les tradicions i cap a aquest sentiment que Sant Andreu de la Barca el tenim molt present i és una de les ànimes de la ciutat que ens ajuden a ser una ciutat doncs diversa, plural, que ens ajuden a construir precisament actes com el que avui hem fet i que si els hem de rubricar sobre un paper doncs seria en forma d'agermanament.
1: Una cinquantena de veïns i de veïnes han participat en aquest viatge, un viatge cultural de 4 dies obert a la ciutadania en què ha participat una cinquantena de veïns i veïnes de la ciutat. El programa ha inclòs visites al Alcolea del Río i a Sevilla per conèixer el patrimoni cultural històric del territori, però també per afavorir el retrobament entre famílies i reforçar els lligams personals entre les dues poblacions. L'agermanament entre Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río es va formalitzar l'any 1999. 27 anys després, els dos ajuntaments volen que la renovació del compromís sigui el punt de partida d'una nova etapa que consolidi els vincles existents i generi nous intercanvis culturals, institucionals i també ciutadans.

0: Una i més, Santander de la Barca tornarà a mostrar la seva vessant més solidària. Serà el 17 d'octubre, amb una cita que enguany arriba amb una edició molt especial. És que el casino acollirà el 25è sopar benèfic contra el càncer, organitzat per la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca. 25 edicions. Avui parlarem d'aquestes 25 edicions i d'aquesta edició especial. Ho volem fer amb Eva Carles, que és la presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. Molt bon dia, Eva.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya, doncs, una de les persones també vinculades a aquesta associació, que és l'Eugènia Quiringueli. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, 25 edicions. Penso que és una xifra màgica haver arribat a 25 edicions del sopar benèfic contra el càncer. Eva, com s'arriba a aquestes 25 edicions i com arribeu aquest any, amb aquesta data tan especial?
1: Bé, doncs s'arriba amb molta il·lusió, amb molt esforç. Jo ara, com has dit, està aquí amb nosaltres l'Eugènia. L'Eugènia porta més anys que jo preparant i organitzant aquest sopar. Ella després també pot donar el seu testimoni. Doncs bé, aquest sopar, com dius, és el 25è i el que fem sempre és un acte social també, perquè molta gent ja des de fa temps que ens pregunta pel carrer, a la gent de la Junta, quan es farà el sopar, perquè també a part de ser un acte solidari per recaptar diners per l'Associació contra el Càncer, doncs també és un acte social que la gent aprofita també, doncs, per trobar-se, per passar-s'ho bé i per poder aportar el seu granet de sorra.
0: Serà el 17 d'octubre, a partir de 8:45 del vespre, amb 8:30, en el casino, el lloc que sempre heu escollit per fer aquest sopar benèfic.

0: Bé, nosaltres serà el 17 d'octubre, com tu vas dir, que és dissabte, però obrim portes a les 8 i després el sopar comença a 9:15. I sí, és com sempre a la Societat del Casino.
1: Les persones que vulguin participar en aquest sopar benèfic, els tíquets, on els poden comprar i a quin preu?
0: Sí, aquest any els tíquets es poden comprar també al casino. De dilluns, o sigui, ja s'estan venent des del 28 de setembre fins al 14 d'octubre i seran de dilluns a divendres des de les 5 de la tarda fins a les 7. I el preu del tíquet és de 45 euros.
1: Doncs ja sabem on podem aconseguir aquests tíquets, sabem el dia que es farà, l'hora i el lloc. I ara volem parlar d'aquestes 25 edicions. Per això avui també ens acompanya Eugènia Giringeli, que és membre també de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. També coneix molt bé la història d'aquests sopars benèfics. Eugènia, què recordes d'aquells inicis?
2: Bé, els inicis, bueno, primer vam formar la seu local amb la Petra, que ella, la presidenta, que anava pel carrer i ens trobava i deia: escolta, vull formar una junta de l'Associació del Càncer, vols formar part? I unes quantes li vam dir que sí i vam començar. Llavors el sopar no, al principi no el vam fer al casino, sinó el vam fer a l'Hotel Bristol, el primer sopar, però vam tenir tant èxit que el proper any, l'altre any següent, resulta que ja no hi cabíem i vam necessitar un lloc més gran i vam canviar el casino que hem estat fins ara.
1: Per tant, la història d'aquests 25 anys, evidentment que ha hagut una evolució. Ara heu dit un nom important dintre de la seu local, que és el nom de Petra Plaza, qui va ser presidenta durant molts anys de la vostra entitat, no?
2: Sí, sí, la Petra va ser, bueno, el motor, ho va engegar. Ella estava a la seu de Martorell i la Montse Campmany li va dir: escolta, per què no fas una seu a Sant Andreu? I es va animar, perquè la Petra és molt animada, molt eixerida, i va dir: bueno, doncs ho farem. I va ser això, no? Ella va anar buscant a gent que ella creia que podríem, i me'n sembla que a totes les que ens ho va dir li vam dir que sí i vam començar.
1: L'actual presidenta, Eva Carles, n'hem parlat en moltes ocasions, Eva, sobre aquest sopar, però aquest any que són 25 anys, què heu preparat? No sé si hi ha alguns moments més especials o segueix la línia habitual dels anys anteriors.
0: No, aquest sopar, encara que sigui el 25è sopar, no hem preparat res especial, perquè ja es va fer, penso que fa 2 anys, amb motiu del 25è aniversari de la fundació de la seu local d'aquí de Sant Andreu. Vam decidir fer-ho llavors, i llavors de moment aquest any farem serà el 25è, però de moment no hem preparat el que preparem cada any, el que he dit abans.
1: Quina és la previsió? Quanta gent creieu que pot anar en aquest sopar?
0: Les últimes notícies que tinc en aquest moment estan apuntades ja a aquestes alçades 132 persones. Pensem que podem arribar potser a el que vam arribar l'any passat, que eren 158, 160 persones, més o menys.
1: Un sopar benèfic on també és important la col·laboració de comerços, no?, de Sant Andreu de la Barca, perquè us aporten, doncs, una sèrie de productes o de material que després vosaltres utilitzeu a la rifa, on aquí també és una manera més de poder col·laborar i de poder augmentar aquests diners que recapteu a través d'aquest sopar. Eugènia,
2: sí, sí, és que la rifa és una cosa que, bueno, tots ho esperen, sembla...
1: És la tradició, eh?
2: Sí, sí, és que jo me'n recordo un any amb una senyora d'aquí Sant Andreu que li va tocar un carret de la compra i semblava que li havia tocat un cotxe. Vull dir, ho esperen. Els comerços són molt generosos. Bueno, des del principi jo sóc una de les que vaig a recollir. Ho fem a la vora d'on vivim o coses així, perquè no sigui difícil desplaçar-se. Són generosos, cada any hi anem, quan ens veuen: ah, sí, sí, ja t'ho prepararé, i recollim, pues, bastantes coses. Llavors, durant la setmana abans del sopar, totes les persones de la junta ens juntem i algú ens afegeix a més per ajudar-nos, i fem uns lots, no?, que els sortegem després del sopar, a l'hora del cafè es venen els números i sortegen. És la manera de recollir diners, perquè clar, amb el preu del sopar el fem molt ajustat i no recolliríem res. La nostra meta és recollir diners, i llavors, però la gent ja ho espera, estan contentíssim. Ja et dic, jo aquell any aquella senyora saltava i jo deia, però li ha tocat un carro de la compra, no? I sí, i això, els comerços són molt generosos. Fins i tot també hi ha gent que no pot venir a sopar, però ens paga el sopar. Ens dona els diners del sopar com a donatiu. Mira, aquest any no puc venir, però jo us dono els diners. La gent són molt generosos, sí.
1: Aquí també hem de comptar, Eva, amb totes aquelles persones, voluntaris i voluntàries, que setmanes abans d'aquest sopar participen, com deia ara l'Eugènia, no?, el fet d'anar a buscar aquests productes que porten, doncs, molts comerços, d'elaborar també aquests lots, no?, d'aquesta participació, no?, durant setmanes prèvies de molta gent.
0: Sí, com jo sempre dic, i ho seguiré dient, jo porto el càrrec de presidenta, però jo quan vaig arribar, l'Eugènia i molta gent de la Junta que m'acompanya ja, vull dir, fa una tasca espectacular. Perquè clar, jo sempre ho dic, quan parlem del sopar, dic que quan arriba la gent al sopar, veu les taules, veu l'escenari, veu tot preparat, clar, jo sempre recordo que tot això porta una feina prèvia, que molta feinada. Aquestes senyores de la Junta, aquestes companyes, ja comencen setmanes abans, inclús podria dir que mesos, a anar als comerços a demanar, a preguntar si... que la majoria són cada any que anem els mateixos, perquè són cada any donen, no?, fan l'aportació. Però sí, hi ha una feina que jo sempre m'agrada recordar-lo, sobretot, també ho recordo amb el meu discurs de benvinguda el dia del sopar, que s'ha d'agrair, no?, perquè si no tinguéssim les mans que tenim per preparar tot això, aquest sopar no es podria haver fet durant aquests 25 anys.
1: I serà, com dèiem, el 17 d'octubre, un sopar que és important continuar parlant del càncer, no?, de donar la visibilitat a les necessitats dels pacients i també de les seves famílies. A banda d'aquest sopar, hem de recordar que també teniu, doncs, un local on les persones s'hi poden adreçar, Eva.
0: Sí, tenim un local al CRA, i els dimarts de 7 a 8 es poden adreçar a aquell lloc. Si per un casual no podem estar, la persona que està allà al CRA té el meu telèfon i sap que li pot donar qualsevol per contactar amb mi per el que necessiti.
1: Ara fa 25 edicions d'aquest sopar. Fa 25 o 27 anys, quan es va inaugurar, doncs, la seu local de la Junta contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca, el tema del càncer no se'n parlava gaire. Ningú volia parlar del tema càncer. Avui en dia se'n parla.
2: Mira, el càncer, com ara jo ho relaciono amb la mort. Ara la mort, la gent, quan algú es mora, diu, se n'ha anat. Dic, a on se n'ha anat? I el càncer també, bueno, quan jo era petita era un mal lleig. I no se'n parlava. I s'ha de parlar perquè... les coses que no se'n parla sembla que no existeixin, i això existeix. I després col·laborar a recollir diners és la cosa més gran que un pot fer. És igual el que pugui, no? Perquè a vegades jo dic, mira, amb una moneda i una moneda i una moneda s'omple un sac. Nosaltres tenim aquí al poble un metge, que ara no me'n recordo com se diu, tu sabràs, el Ricardo, que ha vingut moltes vegades al sopar, que un dia anava amb la Petra i jo pel carrer i ens para i ens diu, muchas gracias. Jo me'l miro i dic, i la Petra i jo ens mirem, gràcies, gràcies de què? Diu, mira, diu, estem fent una investigació sobre el càncer i se'ns havien acabat els diners. Diu, i ara, aquesta setmana ens ha arribat de l'Associació del Càncer de Barcelona uns diners perquè podem continuar les investigacions. I això em va omplir moltíssim. Jo vaig començar a col·laborar perquè volia, i per desgràcia la meva família hi ha hagut càncer, com a totes les famílies, crec que jo, però no hi vaig de ai, ara tens d'anar allà, però jo no hi vaig de... Jo hi vaig amb alegria i riem molt i ens ho passem bé i fem la feina, sí que és molta feina i ens cansem perquè a més ens hem fet grat tots, però no, és una cosa i després saps on va i saps per què i molts i a vegades fan conferències a Barcelona, a la seu de Barcelona i ens expliquen els avenços dels càncers i per què va i tot això i jo estic contentíssima.
1: Penso, Eugènia, que és molt important el que acabes de comentar ara, no? De vegades gent participa en actes benèfics, però jo crec que s'ha explicat molt i molt bé, que era la pregunta que tenia reservada, però l'ha respost ara molt i molt bé, i a més amb un exemple molt clar on van aquests diners i per què són importants aquests diners. Són importants per la investigació i per trobar doncs, la cura del càncer.
2: Bueno, perdona, però a més, aviam, va a altres llocs, eh? L'Associació del Càncer ajuda amb les famílies que tenen nens ingressats per tenir casa. Bueno, hi ha moltes coses, però jo dic una d'aquestes perquè viu aquell poble, aquest metge, el coneixem tots i sabem el què. I jo, clar, jo ja sabia on anava, però... ell que ens ho va dir així tan clarament, de dir gràcies per això que feu, que nosaltres aquí a Sant Andreu som un graner de sorra perquè tots els pobles que ho fan i tot arreu, no? Però vull dir, veus aquest granet de sorra que comença a omplir el sac.
1: Eva?
0: Sí, bé, jo també m'afegeixo a les paraules de l'Eugènia, però a mi sempre m'agrada explicar una història, que aquí és quan comencem també a... és quan comença tota la història, no? Hi havia un senyor que es deia José Biosca, que és el que funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Aquest, parlant de solidaritat, no? Aquest senyor viatjava cap a Madrid i es troba amb una senyora al tren que li parla que el seu fill té la malaltia, pateix càncer. I aquest senyor, que no tenia res a veure i que diguem... li sap greu, vull dir, el que li explica aquesta senyora, havent d'això, decideix ajudar a totes les persones que pateixin la malaltia. I és quan funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Per què dic això? Ja ho ha dit tot l'Eugènia, no? Però jo també volia afegir que tot el que recaptem, no només amb aquest sopar, clar, estem parlant del sopar, però fem moltes més coses. Fem la col·lecta, fem taules informatives, estem a la Fira de la Primavera, vull dir, sempre intentem que la gent ens vegi i ens coneixi, no? I a banda també el que ha dit ella, no? Que l'associació, aquests diners que recaptem és no només per investigació sinó que també prevenció, vull dir, com es diu, sensibilització i també una cosa molt important que molta gent no sap, que clar, quan un nen en una família pateix l'enfermetat, la malaltia, el càncer, hi ha germans i aquests germans, clar, els pares que estan per aquest nen que tenen la malaltia, no? Però també aquests diners que recaptem són per fer colònies per a aquests germans i perquè puguin també una mica, pues això, que no estiguin sempre, diguem-ne, veient que els pares, pues, evidentment, estan per aquest nen que està patint la malaltia.
1: Per tant, afegim molts més motius perquè la gent participi d'aquest sopar benèfic de la lluita contra el càncer del 17 d'octubre, que és importantíssim, que no és l'única activitat que feu al llarg l'any, perquè feu aquestes col·lectes que sempre diem que la gent de Sant Andreu Barca és molt solidària i participa activament d'aquestes campanyes, no?
0: Sí, jo sempre he dit que a Sant Andreu la gent en general és molt solidària, tant al sopar com a la col·lecta com a altres coses participen. I bé, comentar això, que el sopar, a part de que animar la gent que vingui al sopar, perquè a banda de col·laborar amb el que hem explicat, per recaptar, per la investigació, per tot el que recapta, doncs també és una manera de... és una... bueno, de fer, diguem-ne, un acte social, no? Que la gent es va trobar ja any d'haver any i també, doncs, per, bueno, està, també això és bonic.
1: Doncs recordem, 17 d'octubre, Eva, recorda'ns on podem aconseguir els tíquets per anar a aquest sopar, els preus, ho hem dit a l'inici d'aquesta conversa, ho tornem a repetir, perquè segurament que hem donat encara molts més motius, la gent que ens escolta, perquè vagin en aquest sopar benèfic.
0: Sí, el sopar, com hem dit, és el dissabte 17 d'octubre, obrim portes a les 8, el sopar, comencem a sopar a 8:45, els tiquets ja s'estan venent des del 28 de setembre, es vendran fins al 14 d'octubre, al casino mateix, a l'entrada del casino, i a l'horari de dilluns a divendres de 5 a 7. I si em permet, volia fer un comentari. Hem parlat de tot això, però és molt important també, a mi m'ho han dit, que agrair les coses són importants i s'han de fer. Jo primer vull agrair tota la feina, com he dit abans, que fan totes les meves companyes de la Junta, perquè torno a repetir, jo he arribat més tard que elles i han fet una feina durant aquests anys espectacular. Si no fos per elles, aquest sopar no es podia fer. Ja hi ha seus locals que no fan sopar per falta de mans, per falta, s'han fet grans, i ja hi ha llocs que no es fa, nosaltres encara el conservem. Vull també agrair a la Societat del Casino, a la seva presidenta, la Carme Lloberol, que també any darrere any ens ha deixat la sala del casino per poder fer aquest sopar, i que sempre que nosaltres li demanem col·labora amb nosaltres. També vull dir-li, donar les gràcies a l'Ajuntament també, i també vull donar les gràcies a l'Associació contra el Càncer, que també sempre pues, col·laboren perquè nosaltres puguem tirar endavant, que no desfallim i podem continuar fent aquesta tasca tan bona com és el voluntariat de la lluita contra el càncer.
1: Doncs esperem que aquest sopar vagi molt bé, que hi participi molta gent, contra més millor. Eugènia Guiringueli, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar el que no estigui ja animat a que participi d'aquest sopar benèfic, o si no pot, com has comentat abans, la gent pot fer aquestes donacions si no poden anar al sopar.
2: Bueno, animar-los ja per totes les raons que hem explicat, aquestes raons serioses que són importants, però també perquè s'ho passaran molt bé. A més, tenim actuació musical, que aquest any vindrà amb nosaltres la Laura Miquel, que és filla del poble, que canta, bueno, ja us ho dic jo, meravellosament, però la cara de satisfacció, la gent com riu, la gent com s'ho passa bé, això és una cosa que, si no vens, no ho saps. A vegades li pregunto a gent, tu no has vingut mai? No, doncs vine un any, mira-ho. Aviam, aquest preu tampoc és tan car. Vine, mira-ho. I bueno, s'apunten, perquè ara tenim una colla de joves que fa uns quants anys que venen, i bueno, perquè abans, clar, era la gent del poble, que ja ens han fet grans, tot això, però no, ara s'ha animat la cosa. Pot venir qualsevol edat i qui vulgui.
0: De fet, agafant les paraules de l'Eugènia, vull comentar que cada any venen pràcticament les mateixes persones de cada any, però l'any passat ja van venir gent nova, ja no només joves que també van venir, sinó d'altres entitats d'aquí del poble que no havien vingut mai, que van quedar meravellats i que aquest any tornen altra vegada a repetir el sopar.
1: Això és bo, eh? Això és bo, que hi hagi aquesta renovació, que hi hagi gent nova i que continuï, doncs, amb aquesta tradició que ha arribat a les 25 edicions d'aquest sopar benèfic el 17 d'octubre en el casino. Eva Carles, presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer, gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
0: Gràcies a tu, Jordi.
1: I gràcies, com no, a Eugènia Gringueli, membre de la Junta, i crec que en aquest sopar no només participes recollint aquests productes dels comerços, sinó que segurament, ja ho avancem, et veurem a dalt de l'escenari també, no?
2: Bueno, sí, no és la primera vegada.
1: Aviam. No sé si era una exclusiva, això, o no es podia dir, però...
2: No, aviam, no, saps què passa?
1: Compartiràs amb Ferran Campany la presentació, eh?
2: Bueno, sí, això sí, però, aviam, allà les coses que es veuen no són les importants. Bueno, sí que ho són, eh? No diré, no li trec mèrit, però les que fem sense que ningú se n'adoni, sense que ningú ho vegi, això també és molt important, i com diu la Eva, l'esforç de totes fa que puguem fer aquest sopar.
0: Jo no sé si ja m'he despedit, però volia fer una altra cosa, un comentari que és important. Com abans he donat les gràcies, jo volia comentar també que tots aquests anys s'han acompanyat també amb la Junta i amb el sopar l'Enric Malet, que aquest any no podrà estar amb nosaltres, però que any darrere any ha estat un organitzador increïble. El sopar ja he dit abans que ha sortit endavant per totes les companyes de la Junta, però sobretot també per l'organització que ens ha dirigit ell també, i que aquest any no podrà estar al sopar, però bueno, que igualment, vull dir, ens acompanya i el tenim present.
1: Doncs des d'aquí una abraçada a Enric Malet, també una abraçada a Petra Plaza, que va ser molts anys la presidenta, i Eva Carles i Eugènia Guiringueli, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
0: Gràcies, igualment.
2: Bon dia.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: comença una nova campanya contra la grip i també la Covid-19, una campanya que es tornarà a desplegar de manera esglaonada, començant pels col·lectius més vulnerables, i a partir del 26 d'octubre s'ampliarà a la resta de grups que tenen indicada la vacunació. Per conèixer com es desenvoluparà la campanya Sant Andreu de la Barca, quines persones s'han de vacunar i com es podrà demanar cita i quina situació epidemiològica s'espera aquesta tardor i aquest hivern, parlem amb la infermera pediàtrica i referent de vacunes, Toñi Martín, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I també ens acompanya Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Comença la campanya Sant Andreu de la Barca. Toñi Martín, com s'organitzarà Sant Andreu de la Barca i quins seran els primers col·lectius que es vacunaran?
1: Pues Jordi, començarem el 5 d'octubre. La campanya comença el 5 d'octubre i després, el 26 d'octubre, ja començarem la resta de grups. ¿Vale? Començarem primer per les residències, persones a partir de 80 anys, ateses a domicilis, i embarassades, i infants de 6 mesos a 5 anys, i les persones que estan a residències i sociosanitaris.
0: Parlarem cas per cas, però la campanya torna a prioritzar, com sempre, les persones més vulnerables. Per què és important començar per les persones de més edats i els de grups de risc?
1: Per la seva immunitat. Són més vulnerables i la seva immunitat, doncs, tenen més risc d'encomanar-se la grip i el Covid.
0: Quines persones tenen recomanada en aquesta temporada la vacunació contra la grip i quina és la vacuna contra la Covid-19? Hi ha diferències entre els dos grups?
2: Doncs Jordi, sí, aquest any sobretot es fa especial èmfasi en la població infantil sobre la Covid i la grip. Hi ha aquestes diferències. En principi, la població infantil aquest any agafa una mica d'importància entre els 6 mesos i els 5 anys. A la grip, a part d'aquesta població infantil, es vacunaran persones de 60 anys i més, persones que estan institucionalitzades, o sigui, que estiguin en residències, o persones amb discapacitats. Les embarassades també és un grup important aquest any, i puerperi fins als 6 mesos, en el cas de que l'embarassada no s'hagi vacunat durant l'embaràs. Després, persones de 5 a 18 anys que estiguin en tractament perllongat amb aspirina. Persones com bombers, policies, gent de protecció civil, personal de farmàcia, i important també els contactes als cuidadors de persones del risc. Aquestes persones també estaria indicada la vacunació de la grip per fet de protegir el malalt, no? El malalt gran. Després tenim persones que treballen en granges i els profes dels col·les. Això de la grip. I de Covid més o menys el mateix, però la diferència és que en aquest grup la població infantil seria a partir dels 6 mesos amb una immunosupressió greu, per exemple, amb persones amb nens amb VIH o transplantament.
1: En què tenen rics, perquè sí. La incidència és molt baixa.
2: Sí. I parlo de més, serien persones de 60 anys i més, persones institucionalitzades igual que la grip, les embarassades en qualsevol trimestre d'embaràs, persones de centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats, i el que dèiem dels cuidadors de la gent gran, que també serà molt important. A partir dels 12 anys, el grup de risc seria nens amb obesitat, per exemple, amb diabetes, malalties cardiovasculars, malalties renals, càncers, malalties hepàtiques, tot tipus de patologia crònica.
0: Es poden administrar les dues vacunes, la de la grip i de la Covid, al mateix temps?
1: Sí, es poden administrar de forma concomitant, o sigui, una en cada braç, i la resta de vacunes també. No ens oblidem que també tenim la vacuna del Pfizer, la pneumococ i la del tètan. O sigui, que podem, en qualsevol part del cos, es poden administrar. També fer un incís que també els professionals sanitaris ens hem de vacunar a partir del 5 d'octubre. És sí, molt important.
2: Entraríem dins del primer grup de vacunació, junt amb la gent gran, amb els majors de 80. És important que el personal sanitari es vacuni, doncs, com a mètode de protecció també.
1: I els estudiants també, ja que ens acompanya una alumna.
2: Exacte.
1: I els estudiants també.
0: Com es podrà demanar cita a Sant Andreu de la Barca, o què hem de fer per demanar cita per vacunar-nos de la Covid i de la grip? Primer parlem dels grups de risc, els que
1: sí,
0: és molt i molt recomanable la vacuna. Aquestes persones que estan en el grup de risc, són avisats o sí. han de demanar cita?
2: Sí, la població de risc majors de 80 anys, per exemple, fem una trucada telefònica per programar atenció domiciliària. Són pacients fràgils que no es desplacen, llavors són amb els primers que comencem, residències, i després amb aquest tipus de pacient la infermera es truca. Llavors, el dia que tenim atenció domiciliària, anem al domicili i administrem les vacunes.
1: També estan rebent missatges, vale, per telèfon, a aquest grup que comencem el 5 d'octubre. O sigui, sobretot els nens també, hi ha pares que ja estan dient a la consulta que han rebut missatge per vacunar els seus fills a partir dels 6 mesos fins als 5 anys. També s'ha de dir això. I com ho fem? Pues a veure, l'usuari pot anar al taulell, al CAP, al centre d'atenció primària, o trucant per telèfon al 93 553 0099, i a la Solana al 93 546 1777. També es poden dirigir a La Meva Salut o a citasalut.gencat.cat i al call center al 93 326 8901. I també s'ha de dir que el CUAP també a la zona de la Solana vacunaran de 6 a 8 del matí sense cita, qui vulgui vacunar-se a aquesta hora.
0: A partir del 26 d'octubre tenim una segona fase de la vacunació de la Covid i de la grip. S'amplia a la resta de
1: a la resta de grups. Sí. O sigui, hem començat el 5 d'octubre a majors de 80 anys, persones de residència o sociosanitaris, embarassades, personal sanitari, els nens de 6 mesos a 59 mesos, 5 anys, i persones en condició de risc seria a partir dels 60 anys, a partir del 26 d'octubre.
0: Quan parlem de la vacunació de la grip, jo crec que tothom ho té clar, ara afegim la Covid-19, hi ha una consciència que potser vacunar-se de la Covid-19, doncs ja vam passar la pandèmia, però és important tenir en compte que cal vacunar-nos també, no?
1: Sí, encara que hagi baixat la incidència, segons l'epidemiologia, no sabem encara com es pot comportar aquest any. Hi ha casos, o sigui, durant l'estiu i ara tenim casos de gripa i de Covid. Però és, o sigui, no sabem com es comportarà aquest any
0: La Covid. Una persona que hagi passat recentment la grip o la Covid-19, quan es pot vacunar?
1: La grip es pot vacunar quan ja sigui, o sigui, estigui recuperat de la grip, sense símptomes, i de la Covid haurà de passar 3 mesos per vacunar-se i per haver passat la infecció. Sobretot també si s'ha vacunat de la campanya de la grip anterior i no han passat del Covid, de la Covid, si no han passat, o sigui, han de passar 3 mesos per tornar-se a vacunar, de 3 a 6 mesos també.
0: En els darrers anys vosaltres heu notat un cert relaxament respecte a les vacunacions o no? O cada vegada noteu que hi ha més demanda? La temporada passada a Catalunya es van administrar 1,5 milions de dosis de la grip i gairebé 1 milió de la Covid-19. Per tant, són xifres prou importants, no?
2: Són importants, sí. La gent continua vacunant-se. I després, també és veritat que fem molta vacunació oportunista a la consulta. Encara que el pacient s'agafi hora i truqui o per totes les vies que ha dit Toni, quan tenim el pacient a la consulta es diu vacunació oportunista, vull dir que encara que el pacient vingui a prendre's l'atenció, sempre aprofitem aquesta visita per oferir-li la vacunació, fent molta èmfasi en que la gent es vacuni de les dues.
0: Per tant, hi ha molta consciència.
2: Molta. I per part del personal sanitari hem de fer molta consciència que la gent es
1: vacuni. I hem d'informar, sobretot, a veure, tu passes una grip, o sigui, i és una via d'entrada. Per passar una pneumonia o una meningococ, o sigui, una meningitis. A veure, no ho sabes, però no t'assabentes de que el passarà. Però
2: la grip es pot complicar i això pot desencadenar un altre tipus de patologia.
1: És una porta d'entrada.
2: I hem d'aprofitar també el que ha dit Toni per posar el resta de vacunes, o sigui, no només grip i Covid, que estem a campanya, però aprofitar aquest moment també per valorar el calendari vacunal del pacient i administrar les vacunes que es poden administrar a la vegada, junt amb la Covid i grip.
0: Per tant, aprofiteu les visites mèdiques per fer aquesta difusió.
2: Sí.
0: Quins efectes adversos són els habituals després de rebre aquestes vacunes? Perquè ningú s'espanti, eh?
1: No, la reacció habitual pot ser reacció local, i malestar, potser febre, tota vacuna pot donar febre i pues bueno, et prens un paracetamol
2: cada 8 hores i ja
1: cada 6 o 8 hores sí. I fred local.
2: Sí, perquè bueno, a vegades fa una reacció local aquí al braç, que sí, és veritat que en tenim molt poques reaccions, eh? Hi ha, però molt poquetes.
0: I si no, consultem el professional sanitari, eh?
2: Exacte.
0: Que sempre ens donarà indicacions
2: de
0: què hem de fer i no ens hem de preocupar.
2: Exacte.
0: Més enllà de la vacunació, quines mesures de prevenció continuen sent recomanables davant de l'augment del virus respiratoris durant la tardor i l'hivern? Ara fem una miqueta de prevenció, ara.
2: Sí, és important...
1: Rentar-se les mans.
2: Sí.
1: Rentar-se les mans. La higiene de mans és
2: molt
1: important.
0: Això ho recordem de l'època de la pandèmia.
1: Sí, per evitar contagis. I utilitzar mascareta. Ara que tenim a l'abast la mascareta, utilitzar-la. O sigui, èpoques de fred o centres tancats, metro, tren, centre comercial, que a vegades no ho penses, però allà jo em posaria, o sigui, em posaria i em posaré mascareta. I un centre d'atenció primària, o vaig de visita a l'hospital, doncs també.
2: I sobretot la gent que té ja símptomes o que comença amb sintomatologia, és important que, doncs,
1: sí,
2: que vingui amb la mascareta per prevenir
1: sí
2: a la gent que està...
1: I s'agrairia, sobretot, sí, Marta, és veritat, tu has dit, que sobretot persones que tinguin símptomes, que es posin la mascareta i que encara avisi o informi a la família, sobretot que a vegades estan convivint amb alguna persona
2: gran,
1: vulnerable.
2: Sí.
1: També pues, posar-se la mascareta, sobretot en l'època de Nadal, que tots ens juntem per sopar i ens oblidem perquè és festa, però
2: sí,
1: clar, qui estigui amb la grip o amb el Covid, pues, tots junts,
2: que és quan es fa una mica de vida.
1: I jo sempre ho explico a la consulta, de dir ventilar entre primer plat i segon, ventilar
2: també
1: ventilar
2: és important
1: al
2: sí,
1: menjador,
2: sí,
1: encara que...
0: Tot el que vam aprendre de la pandèmia ho hem d'aplicar-ho sempre, eh?
2: Exacte.
0: El rentat de mans, que això es va fer molta incidència, i el fet de ventilar.
1: Sí.
0: I si tenim símptomes, mascareta, no passa res.
2: Exacte.
1: No,
0: ja, ja ens hem habituat a portar la mascareta.
1: Sí, sí.
0: Finalment, Toñi, Marta, un missatge que donaríeu en aquest cas a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, especialment a aquelles persones que formen part del grup de risc que... ara que començarà aquesta nova campanya de vacunació de la grip i de la Covid, hem parlat dels grups de risc, heu comentat també els motius pels quals ens hem de vacunar, però un últim missatge de reforç abans de finalitzar aquesta entrevista.
1: Pues ens hem de vacunar, o sigui, ja ho hem dit, que és una porta d'entrada tenir la grip, de tenir alguna infecció més respiratòria i complicacions i ingrés a hospital i
2: no sabem més.
1: I no sabem més,
2: que pot passar.
1: Però que no, o sigui, que no ha de donar por posar-se una vacuna. És una vacuna en evidència científica. I sí que és veritat que no sabem com es comportarà ni la Covid ni la grip aquest any. Però bueno, aquest any sí que han variat les soques. És una vacuna trivalent, o sigui, amb tres genotips, la grip, o sigui, dos grip A i B. I aquest any pues, és el primer any que l'han canviat totalment. O sigui, els tres, i bueno, no sabem com es comportarà, però ens hem de vacunar.
0: De fet, aquestes noves vacunes es té en compte els anys anteriors, no?, de com ha anat evolucionant,
1: sí,
0: per fabricar-les.
1: Sí, clar, fan
0: no?
1: estudis i tot això, i van fer, elaborant aquesta vacuna, per això ha trigat tant aquest any
2: en començar,
1: perquè han tingut que elaborar aquesta nova vacuna.
2: Cada any suposo que estudien a millorar, no?
1: Sí.
2: En ampliar la cepa per agafar una mica més de protecció de cara al cos. Jo animaria la gent a que es vacuni, que deixin una mica als costats els mitos, que n'hi ha molts mitos per la vacunació, i que si ens protegim nosaltres, ens protegirem els del costat. Tenim famílies, tenim gent al costat que pot desencadenar de manera greu en un hospital...
1: I sobretot els nens,
2: sí,
1: que els nens són els que més encomanen.
2: Sí.
1: Són els que més encomanen.
2: I aquest any hem fet molt d'èmfasi en la població infantil, que comentaven
1: bueno,
2: entre els 6 mesos i els 5 anys.
1: S'han de vacunar.
0: Tot té el seu motiu, no?
2: Sí.
0: A més, no fa mal, eh? A més, aquí a Sant Andreu Barca tenim grans professionals que ens poden administrar tant la dosi de la grip com de la Covid-19 i ni ens
1: assabentem. Ni t'assabentes.
2: Ho farem amb carinyo.
1: Sí.
0: Exacte. Doncs Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a La Solana, i Toñi Martín, la infermera pediàtrica i referent de vacunes de l'Avinguda Constitució i també de la Solana. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquesta campanya, i abans de marxar tornem a recuperar i a recordar telèfon de contacte de com podem demanar cita tant de l'Avinguda Constitució com de la Solana.
1: Pues al taulell del CAP de Sant Andreu de la Barca, al centre d'atenció primària, al telèfon 93 653 0099,
2: i el de la Solana és el 93 546 1777.
1: A La Meva Salut, a la citasalut.gencat.cat, al Call Center, que és el 93 326 8901, i recordar també que el CUAP de 6 a 8 del matí també vacunen, administraran vacunes de Covid i grip sense cita prèvia.
0: Doncs Toni Martín, Marta Ginés, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la campanya, s'ho gira feina ara,
2: Sí,
0: bueno,
2: sí.
0: Sempre, no?
1: Sí, organitzar, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, gràcies, sí. A tu, Jordi.
0: Fins la propera.
2: Adéu, adéu.
1: Gràcies, Jordi.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i respecte són alguns dels objectius de l'Octubre Trans, que torna aquest mes d'octubre a Sant Andreu de la Barca. Ens acompanya Javi Romero, regidor de Polítiques LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, un any més, l'Octubre Trans. Cal seguir reivindicant, visibilitzant l'Octubre Trans, tot un seguit d'activitats. Quin és el principal objectiu d'aquesta iniciativa que un any més proposa l'Ajuntament i ho fa a través de la seva regidoria?
1: Doncs bé, primer de tot, la celebració d'aquest programa per reivindicar les realitats de les persones trans, doncs és una de les accions que des de la Regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI vam impulsar a l'inici del mandat i que ja portem diverses edicions celebrant. I l'objectiu, doncs l'objectiu primordialment, i com diu el lema decidit per les entitats aquest any, és visibilitzar, sobretot. Visibilitzar les realitats d'aquestes persones, les lluites a les que s'enfronten, les dificultats que malauradament encara avui dia pateixen, les violències que les amenacen, i per tant, el lema d'enguany és: a Sant Andreu de la Barca ens visibilitzem i lluitem pel que som.
0: Amb un cartell també molt especial, com sí, cada any.
1: Sí, bueno, no volem deixar indiferents a ningú i que s'interessin o que es cridi l'atenció per després apropar-se a les diferents activitats que hem programat.
0: Per què es considera necessari dedicar tot un mes específicament a visibilitzar les persones trans i les seves realitats?
1: Bé, el dia,
0: són
1: diguem...
0: Són les persones més oblidades?
1: Bueno, sí que hi ha estudis, hi ha dades que efectivament confirmen que les persones trans pateixen un major percentatge de discriminació que altres realitats del col·lectiu LGTBI, i si parlem concretament amb aquesta mirada interseccional de les dones trans, encara augmenten més aquests percentatges. Són persones que es demostra que tenen un major risc de patir discriminacions, per exemple, a la feina, tenen les taxes d'atur més elevades i també, doncs, patir agressions físiques, verbals, en espais públics, com lamentablement, doncs, veiem pràcticament cada dia a les nostres notícies.
0: Una part important de la programació són els punts d'informació als instituts de secundària i batxillerat durant tot el mes. Vull dir, és especialment important, no?, treballar aquesta diversitat de gènere amb adolescents i joves.
1: Clar, perquè al final el que volem vetllar amb això és que la nostra ciutadania més jove esdevingui una ciutadania compromesa i educada amb valors de gènere, per cada cop ser una societat, doncs, més igualitària en aquest sentit. Per tant, aquests punts del SAI LGTBI en els nostres centres educatius el que volen és, doncs, apropar-nos a les nostres joves per resoldre els dubtes que puguin tenir i per divulgar, doncs, aquesta promoció de la igualtat.
0: A Sant Andreu de la Barca comptem amb una entitat que és transversal, Famílies Trans de Sant Andreu de la Barca, que ja sí, van participar el dia 1 d'octubre a l'Espai Ciutadà contra la Violència Masclista i LGTBI-fòbica, una entitat, associació, que ja n'hem parlat aquí a través de la ràdio, perquè és important, no?, que també les famílies s'uneixin a través d'una entitat i que donguin també aquesta visibilitat i que també participin de diferents activitats. Recordem que també van participar amb la lectura del manifest del Dia de l'Orgull, perquè és una entitat que ja està fent el seu camí.
1: Exacte, com dius, l'entitat transversal és una entitat de famílies en suport d'infants i joves trans, i que per mi personalment és una alegria, un orgull que existeixin a Sant Andreu de la Barca, perquè sempre d'aquesta qüestió i de moltes altres qüestions socials, allà on l'administració doncs no pugui arribar, les persones sempre arriben. I en aquest sentit, tot i que nosaltres posem des de la Regidoria d'Igualtat, doncs, molts serveis a l'abast sempre comptar amb un suport directe d'una persona que ha viscut, té l'experiència directa de les dificultats a les que es pot enfrontar una jove trans, doncs qui millor, no?, per donar suport i acompanyar aquestes persones. I per tant fan una tasca transversal doncs molt encomiable.
0: De fet, precisament, Transversal serà qui protagonitzarà una carpa informativa a l'Octubre Trans, divendres, el 9 d'octubre, a la plaça Federico García Lorca.
1: Exacte, estaran presents en aquesta carpa, que l'objectiu és doncs que la ciutadania es pugui apropar per conèixer el seu projecte, per conèixer més a fons experiències directes de persones trans a la ciutat i per visibilitzar-se com a entitat, evidentment.
0: Parlem abans de joves, també el casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany també té cabuda una activitat, serà el divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda, en aquest cas serà una pel·lícula.
1: Sí, projectarem la nova versió que fa poquet ha sortit de la pel·lícula Mi querida senyorita, una versió produïda pels Javis, ara tan de moda amb aquesta pel·lícula de Bola Negra que està a cinemes. Doncs aquesta és una reversió d'una pel·lícula dels anys 80, si no recordo malament, que tracta doncs l'experiència d'una persona intersexual i tot el que envolta la seva autodeterminació de gènere quan és coneixedora d'aquesta realitat seva. I en ser una pel·lícula ambientada en els anys de la dictadura, a la última part de la dictadura, a inicis de la transició democràtica, doncs pensem que pot interpel·lar molt directament el nostre col·lectiu de gent gran i que per tant segur que els semblarà molt interessant aquesta pel·lícula.
0: També visibilitat al carrer. És per això que a la plaça Clara Campoamor, el dissabte 24 d'octubre, hi ha una renovació dels bancs que tenim a la plaça Clara Campoamor.
1: Doncs sí, el que busquem sempre és doncs tenir com aquest impacte no només a col·lectius en concret, sinó a la ciutadania en general, en aquest sentit, tenir actuacions sobre l'espai públic de reivindicació. Dos tenen un impacte molt significatiu i hem decidit que a la plaça Clara Campoamor, al barri del Palau, doncs col·locar aquests bancs amb la bandera del col·lectiu trans.
0: La Biblioteca Aigüestosa s'acollirà el divendres 30 d'octubre, un taller a la tarda, 5:45 de la tarda, on aquí sí que cal inscripció, reserva prèvia.
1: Sí, tindrem el taller de tots els colors, de totes les formes, a càrrec de l'entitat Drac Màgic, que fan una feina estupenda. Aquí la biblioteca, per qüestions d'aforament, doncs demanem aquesta inscripció prèvia a la web de reserves de l'Ajuntament i que també doncs animem a totes les famílies amb infants a que vinguin a gaudir-la, perquè és molt interessant.
0: Doncs l'Octubre Trans que torna a Sant Andreu de la Barca, tot un seguit d'activitats que hem repassat amb el regidor de polítiques de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero. Doncs un mes, com dèiem abans, no?, per visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i també de respecte, que són algun dels objectius d'aquest Octubre Trans. I sobretot des d'aquí felicitar també aquesta associació transversal de Sant Andreu de la Barca perquè continuï doncs aquesta tasca de visibilització, no?
1: I tant, i des de l'Ajuntament doncs acompanyar-los en les propostes que vulguin dur a terme i nosaltres també doncs continuarem impulsant aquestes polítiques de visibilitat i de lluita per la igualtat.
0: Doncs Javi Romero, com dèiem, regidor de Polítiques LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest Octubre Trans.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Fins al dia 1 de novembre, 100 restaurants d'arreu de Catalunya participen en una nova edició del Gastro Recap, una iniciativa que vol demostrar que la cuina, amb creativitat i imaginació, es pot aprofitar pràcticament tot. Els restaurants participants ofereixen menús elaborats amb aliments recuperats que han quedat fora del circuit comercial per motius estètics, per excedents de producció o per altres circumstàncies, però que mantenen intactes la seva qualitat i la seva seguretat alimentària. I tot plegat amb un element afegit. El menú és sorpresa i no es descobreix fins al moment de l'àpat. Aquest any, Sant Andreu de la Barca també és present al Gastro Recup gràcies al restaurant El Palau Vell, que s'ha sumat a aquesta iniciativa impulsada per la xef Ada Parellada. Volem saber com afronten aquest repte, quins productes recuperats arriben a la seva cuina, com es transforma un excedent alimentari en un plat gastronòmic o fins a quin punt iniciatives com aquesta poden ajudar-nos a prendre consciència sobre el malbaratament alimentari. En parlem amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca.
2: Bueno, primer de tot és perquè la filosofia aquesta nosaltres ja la tenim ja engrescada i posada des de fa més de 30 anys que portem aquí el restaurant. Al final nosaltres busquem sempre el producte, busquem la proximitat del producte i dintre d'aquesta proximitat doncs, ens trobem moltes vegades a la cuina de que aquesta pera que està tocadeta o que té un cop, doncs potser no la pots presentar la sencera, però sí que la pots netejar i tallar-la i fer una confitura de pera o una crema de puerros amb peres. Bueno, tot això ens comporta de que nosaltres aquest recuperació de producte sempre l'havíem fet durant 30 anys. Però sí que és veritat que aquesta vegada hem tingut la sort i que han pensat en nosaltres, i la veritat és d'agrair sobretot a la parellada que ens hagi convidat. I bueno, ja hem presentat i sí, i col·laborarem amb aquesta iniciativa, que em sembla que és molt engrescadora com restaurants, donar una visibilitat a l'altra gent, però això des de casa es pot fer tranquil·lament.
1: De fet, el Gastro Recap parteix d'una idea molt clara. Aliments que queden fora del circuit comercial encara poden tenir un valor important a la cuina. Quins productes us arriben i per quins motius haurien d'estar descartats?
2: Bueno, realment és que no són productes que estiguin en mal estat, sinó són productes que estan descartats al mercat, no? Vull dir que el que comentava, una pera que està tocadeta, un iogurt que li queden 3 dies de caducitat, un formatge que potser l'etiqueta no ha sortit com tenia que ser i es llença. Vull dir, quan entres dintre d'aquest cercle et dones compte de que, bueno, els números manen, 250.000 tonelades de menjar es llencen a l'any. I després un terç de cada menjar que comprem també es llença. Vull dir, els números diuen molt i en aquest cas et dones compte de que llencem molt de menjar.
1: Tenim prou consciència, ja no només d'aquestes dades, sinó d'aquest malbaratament alimentari.
2: Quan estàs a la cuina i estàs tocant cada dia aliments i productes, et dones compte de que es llança molta cosa, moltíssima cosa. I això és una llàstima perquè després veus, bueno, com està tot i la situació de que hi ha gent que no pot arribar a menjar-se ni un plat de mongetes al dia i ni un tros de pa. Llavors això et cop molt, sobretot la gent que estem tractant cada dia a menjar. I és una forma, una iniciativa que a nosaltres ens agradava de fer ja molt de temps. Aquest any torno a dir, ens han convidat, i aquesta iniciativa espero que sigui durant molt de temps. A més, hi ha una iniciativa darrere també que volem col·laborar amb un hospital de Barcelona també per fer uns dinars per més de 2.000 persones. Vull dir, tot és començar, no? I jo crec que arrenquem amb aquest projecte, però tirem endavant.
1: De fet, aquesta cuina, podem dir que d'aprofitament no és nova, forma part també de la nostra tradició gastronòmica. Creus, Josep, que el Gastro Recap recupera d'una manera una manera de cuinar de generacions anteriors?
2: Sí, al final això ara sona com molt modern, però al final és la cuina que feien a casa meva. Ma mare agafava un pollastre i l'aprofitava absolutament tot, per fer el caldo, per fer les croquetes, per fer el pit de pollastre a la catalana, inclús et diria que inclús la cresta també la feia confitada i l'aprofitava millor per fer, pues, per fer un plat. Doncs com això, pues, el porc. O sigui, a casa meva també fèiem la matança del porc. El porc s'aprofitava tot. Bueno, al final tot és iniciativa, però sí que és veritat que aquesta cuina, aquesta tradició d'aprofitar tot el menjar ja fa molts anys que es porta.
1: Hi ha un repte en aquest GastroRecap, com dèiem, 100 restaurants hi participen, un d'aquests restaurants és de Sant Andreu de Barca, el restaurant al Palau Vell. Fareu una activitat el dia 23 d'octubre, aquí en el restaurant. Parlava de repte perquè és un repte. Explica'ns una mica què és el que fareu i els objectius que voleu aconseguir.
2: Doncs la iniciativa aquesta està molt xula perquè al final, com deies tu ara mateix, són més de 100 restaurants de tota Catalunya que ens hem proposat un dia cada restaurant escollir i fer un sopar. És un repte perquè hem parlat amb els nostres proveïdors habituals del restaurant, tant de peix, de carn, de verdures, tal, que tot aquest producte que no tingui sortida al mercat, que estigui en bones condicions, torno a repetir, i que sigui un aprofitament alimentari, doncs que ens ho portaran. M'arribarà aquell dia, m'arribarà 4 cols, mig quilo de figues, un pollastre, 4 iogurts, un formatge de cabra, i aquest sopar es tracta de reunir a bona gent, a bons amics, i muntar un sopar. Un sopar que serà a un cost molt bàsic, molt petitet, es pot dir ja que és un menú que valdrà 20 euros, ¿vale? Però al final és fer entendre a la gent de que amb aquests productes que no estaven, que s'anaven a llançar i que ja no estava a la venda al públic, podem fer un gran menjar. Tu vindràs aquí amb la teva parella i la teva parella menjarà unes figues amb anxoves i tu menjaràs un plat de pèsols. Vull dir, serà un sopar sorpresa dels quals els clients vindran, se sentaran i menjaran, pues, d'una taula de 4 plats diferents i 4 segons diferents i potser també 4 postres diferents de tot el que haguem pogut trobar dels nostres proveïdors i que tinguem a la cuina.
1: El primer repte és per vosaltres, no? Perquè no sabeu fins aquell mateix dia els productes que us arribaran i a partir d'aquí elaborar plats.
2: Sí. La idea és aquesta. Vull dir, idees en tenim moltíssimes.

0: d'octubre a les 20:30. Les entrades poden agafar a través de la bio de l'Instagram del restaurant, i si no, anant també a GastroRecup també es pot anar trobant. Hi ha molt poques entradetes ja, perquè bueno, la gent s'ha enganxat molt ràpid a tot això, però sí que sembla que queda alguna entrada.
1: Per tant, sortireu aquell dia de la vostra zona de confort, no? Tenint en compte que sempre presenteu una recepta o dissenyeu una recepta, compreu els ingredients i després elaboreu els plats. Aquí tindreu primer els ingredients i després a fer els plats.
0: I a més tindrem els ingredients com màxim 2 o 3 dies abans. Què vol dir? Doncs que ràpidament ens hem d'enxufar, perquè les places són, farem uns 40 sopars, i en aquells 2 dies hem de saber què farem i què ens arribarà, perquè torno a dir, potser ara és temporada de bledes, però no ens arriba bledes i ens arriba macarrons, doncs bueno, doncs farem uns macarrons i macarrons, i ens aniran uns bolets, i bueno, jo crec que la iniciativa és xula, nosaltres estem molt motivats, la cuina està motivada per poder fer aquest repte, com dius tu, i el client ho gaudirà.
1: Per lluitar contra el malbaratament alimentari, hi ha activitats com aquesta, com el GastroRecup, promogut doncs, per la xef Ada Parellada, que sempre doncs, s'ha destacat per lluitar contra el malbaratament alimentari. Aquí hi ha la feina, evidentment des de la restauració, i la feina des de casa, també, no? Què els diries a la gent que des de casa cuina doncs, perquè tingui en compte això?
0: Doncs de que aquell plàtan que està molt madur, que està negre, que hem de començar des de la base, vull dir, des dels pares, a ensenyar als nens que aquell plàtan que està madur es passa amb un túrmix i podem fer una mousse de plàtan. Que aquell iogurt que li queden 2 dies podem fer doncs, un iogurt i posar-li alguna fruita o unes peres que estan una mica tocadetes i fer doncs, un mousse de pera. Vull dir, no llançar-ho tot de seguida. Vull dir, hem de buscar-li avui en dia el ChatGPT, que està tan de moda. Si no vols buscar una recepta d'un llibre, que hi ha grans cuiners que fan llibres, i jo soc del 100% de llibres encara, ChatGPT te pot buscar-te una recepta amb qualsevol producte que tu trobis a la nevera, un enciam que està una mica tocat i 3-4 i la pots marcar a la planxa i fas un cogollo a la planxa després amb unes anxuetes a sobre i està ben bo, unes endívies, un tomàquet una mica dur, li treus la pell i pots fer un confitat de tomàquet també marcat a la planxa, si vols algo fred pots fer un tartar de tomàquet. Tens moltes sortides abans de llançar, i jo penso que al final la iniciativa està en pensar de que tot aquest menjar que tenim a les neveres, hi ha gent que obre la nevera i està tot embuïda.
1: Doncs a tenir en compte aquests consells, Josep Martín, del Palau Vell Restaurant, gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquesta setmana, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals per el dia 29 de novembre. Hem preguntat als santandroencs i les santandroenques què n'opinen. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: La convocatòria d'eleccions generals anticipades per al pròxim 29 de novembre obre un nou escenari polític a Espanya. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat la dissolució de les Corts després de la derrota parlamentària dels decrets d'habitatge, i el decret de convocatòria ja ha estat publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat. Davant d'aquest nou escenari, Ràdio Sant Andreu ha sortit al carrer per preguntar als santandreuencs què en pensen de l'avançament electoral.
4: Bastanta sorpresa. No m'esperava gens que convoqués. Pensava que agotaria la legislatura.
1: Votaràs? Tenies ganes de votar? En quin moment et trobes?
4: Jo tenia ganes de que arribés, no sé si estaven convocades entre pel maig o pel juny, on es preveien. Jo tenia ganes d'anar al maig a votar, i ara que les ha avançat, més encara.
1: Quines són les principals preocupacions que tens al cap, i amb quines coses et faran decidir per escollir el vot?
4: Pues ara mateix està el tema de la vivenda super en auge, però jo de moment això no em preocupa massa. El que més em preocupa és la seguretat als carrers, el tema de no poder anar tan segur com abans pel carrer.
1: Parlem de vivenda, per començar. La vivenda cada vegada està més cara, la gent jove, com tu, costa més accedir als lloguers, a les cases. Creus que és un

0: de les principals preocupacions dels espanyols?
1: Home, segurament. Enxegues el televisor i només surt el tema de la vivenda. Ara està molt, molt de moda. Jo, per sort, estic de lloguer i tinc un bon lloguer, però sí que és veritat que et fiques a mirar per comprar pis i està tot caríssim.
0: Parlant de seguretat, com trobes que ha evolucionat la seguretat dels carrers respecte a l'inici de quan va arribar Pedro Sánchez al govern?
1: Ostres, no tinc les dades a la mà, però jo cada vegada sento que és més insegur caminar pel carrer i sortir de nit, i cada vegada hi ha gent més dolenta per aquí, no sé.
0: Quina creus que seria la solució, doncs, per acabar amb la inseguretat dels carrers?
1: Uf, és difícil de dir, però al final hem de tenir una mica de control de qui entra al nostre país i a qui deixem entrar i a qui no. I la gent que no es comporti, doncs mira, cap enfora, o sigui, sense dubte.
0: Deixant a banda que el vot és secret, totes les enquestes donen una victòria de PP en Vox, creus que es produirà aquesta victòria de la dreta o creus que Pedro Sánchez encara resistirà?
1: Jo crec que sí que hi haurà un canvi al Parlament, però clar, és tot tan insegur que al final sempre hi ha sorpreses.
0: Creus que la situació demanava eleccions o creus que el president del govern podia aguantar fins a esgotar la legislatura?
2: No, estava acorralado. Le ha venido muy bien. La acampada, toda esa mandanga, le ha venido de fábula. Ahora Ceuta, ahí no se ha presentado.
0: Quines creus que són les principals o quines són les teves principals preocupacions? Ara mateix sobre la taula hi ha la vivenda, la seguretat dels carrers, el preu de la vida. Quines serien les teves prioritats a l'hora d'escollir a qui votar?
2: Mis prioridades serían todo el extranjero, el emigrante, que no tiene papeles, que no trabaja, que viene solamente a que les ayudes, devolverlos a sus países. Me da igual la edad que tenga. Todo el que cometa un delito a su país. No a la cárcel aquí, que lo alimentamos nosotros, a su país.
0: És a dir, endurir el tema de immigració. I pel que fa a la vivenda?
2: La vivienda, a ver, ni tanto ni tan calvo. Ni una señora que paga 400 euros por alquiler, gas y agua, ¿me entiendes? Y tiene 250.000 euros en el banco, ni personas que están pagando 1.500 euros que no lleguen a final de mes, porque tenemos juventud que están en pareja y claro, dicen, no pueden tener hijos, no tienen hijos los españoles, es que no pueden tener hijos porque no les llega para comer. Esa es la diferencia. Suben el sueldo interprofesional, pero es que sube el IRPF.
0: Llavors ara venen eleccions, totes les enquestes donen una victòria de la dreta de PP més Vox. Creus que es produirà aquest canvi de tendència o creus que tornarà a sobreviure Pedro Sánchez?
2: No Pedro Sánchez directamente, pero sí la izquierda.
0: ¿Crees que le ves futuro entonces al bloque de izquierda?
2: Sí, mucho. La gente, hay muchas pagas pequeñas. Y la gente, mientras que tú le des una paga, ellos no van a querer dejar esa paga.
0: T'esperaves que Pedro Sánchez convoqués eleccions o t'esperaves més que acabés i esgotés legislatura?
3: Veient com ha anat funcionant durant aquests darrers anys, tenint-li el respecte de que és un personatge valent en aquest aspecte, trobo que no m'ha sorprès gaire, sincerament.
0: Creus que totes les enquestes apunten a que les pròximes eleccions, les del 29 de novembre, les guanyarà la dreta, el PP amb Vox? Creus que es produirà aquest canvi de tendència d'esquerra a dreta o creus que Pedro Sánchez sobreviurà i seguirà guanyant una coalició formada per molts partits d'esquerres, la majoria?
3: A veure, sent optimista, a mi m'agradaria que continués un govern progressista com el que hi ha hagut fins ara, que no han aconseguit moltes coses per moltes circumstàncies, i si poses una mica d'alçada de mires i els teus referents són la història d'aquest país, inclús les de Catalunya, considero que la millor opció és aquesta.
0: Quines són les teves principals preocupacions a l'hora d'escollir qui votar el 29N? Quina és la cosa que tens, la preocupació més gran que tens sobre la taula? Te dono idea, la vivenda, seguretat dels carrers, la inflació dels preus.
3: A veure, si també ho mirem en perspectiva, la vivenda és un problema sistèmic que fa més de 20 anys que s'arrossega i que cap govern ha abordat, ja sigui d'esquerres, de dretes, dona igual, inclús en els ajuntaments, que són una de les coses que tenen com a competències. En el cas nostre de Barcelona, que jo era abans vivia a Barcelona, jo em vaig haver de marxar de la meva ciutat estimada perquè els preus no s'acordaven i jo tinc 56 anys, per tant aquesta situació de no arribar a aquest tipus de a poder tenir una vivenda digna doncs ja fa 20 anys que s'arrossega. I hem d'ajuntar també amb el tema dels bancs que estan darrere de tots aquests fons.
0: Les respostes dels veïns i veïnes mostren diferents punts de vista sobre una convocatòria que tornarà a portar la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
4: Només aquesta setmana s'han convocat eleccions generals pel dia 29 de novembre, sinó que per l'11 de novembre hi ha prevista una vaga general. També hem preguntat als ciutadans de Sant Andreu de la Barca quin opinen sobre aquesta qüestió.
0: Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores el pròxim 11 de novembre per reclamar mesures davant la crisi d'habitatge i reivindicar salaris que permetin accedir a una llar digna. La mobilització també compta amb el suport del Sindicat de Llogateres i altres organitzacions sindicals i socials. La convocatòria arriba després del rebuig al Congrés dels Diputats de dos decrets relacionats amb l'habitatge i en un context de mobilitzacions per l'increment dels preus del lloguer i les dificultats per accedir a un habitatge. Els sindicats reclamen, entre altres mesures, un augment dels salaris, el control dels preus i més habitatge públic. L'aturada serà de 24 hores i està prevista pel dimecres 11 de novembre, poques setmanes abans de les eleccions generals, el 29 de novembre. Des de Ràdio Sant Andreu hem sortit al carrer per preguntar als santandreuencs què opinen de la convocatòria de vaga general i de la situació actual de l'habitatge.
5: Pues a ver, me parece muy bien que la gente, o sea, luche por sus derechos. Lo que no me parece bien es que después de tanto tiempo gobernando tengan que echar una señora a la calle para poder, o sea, para moverse y hacer leyes y todo esto. És una injustícia.
0: Creu que és necessari fer una vaga general en aquest context on molta gent no pot permetre's ni anar-se'n a viure, ni pagar un lloguer, ni comprar una casa?
5: És que és un tema delicat, eh? És un tema delicat perquè, jo què sé, es que los mismos jóvenes tienen que vivir con los padres porque ya el sueldo no les llega para independizarse. Luego hay mucha gente que bueno, no puede pagárselo. Una persona que, por ejemplo, esta señora que han desahuciado de su casa por no pagar un alquiler, cuando hay miles de ocupas ocupando viviendas que no les corresponden. Y a esta gente no les hacen nada. Están protegidos por la ley. Es lo que tampoco...
0: Després de molts anys, com comento, torna a haver-hi una vaga general, aquest cop pel motiu, com comentem, de la vivenda. Creu que la culpa ha sigut dels governs de dretes, dels governs d'esquerres, ha sigut la culpa compartida? Qui creu que és el culpable de tot plegat?
5: El culpable són tots, tantos uns com altres. Perquè jo penso que estan ahí tirándose les pedres d'un tejado a otro i nadie hace nada. Nadie hace nada.
0: ¿Directament o indirectament a tu t'ha afectat el tema de l'encariment de la vivenda?
5: Bueno, yo tengo dos hijas que no se pueden ir de casa. Tienen ya cerca de 30 años las dos y no se pueden ir por el tema de que no... Y ahora tengo una madre también que, bueno, puede ser que la echen a la calle también.
0: Llavors, ¿vostè farà vaga el dia 11 de novembre?
5: Sí, tant que sí, i tant.
0: És important? Creus que si apretem des dels carrers potser fan alguna cosa els polítics?
5: Puede ser, porque ya te digo, hasta que no se ven apretados, como digo yo, con la soga al cuello no hacen nada. Entonces yo creo que es importante la huelga.
0: Aquest 11 de novembre hi ha convocada vaga general per Comissions Obreres i UGT. Et sembla una convocatòria indicada? És a propòsit de l'habitatge, de la vivenda.
3: Arriba una mica tard, potser, no? Una mica oportunista la decisió. Fa 8 anys que estem esperant que els mobilitzin els grans sindicats per segons quines coses tan importants com és la vivenda i no ho han fet. Així que ho veig una mica partidista, per una banda, i per altra banda necessari perquè ja és hora de que qualsevol polític que hagi de manar a l'estat espanyol es posin les piles i comencin a replantejar-se quin futur volen per a aquest país que tant estimen. I si no és a més joves la vivenda, no sé què ens toca ara viure. Un govern dictatorial com pot ser PP i Vox, pues no sé.
0: L'última vaga general que es va convocar va ser el 2012 amb Mariano Rajoy, que en va viure dues. Des de Mariano Rajoy, Espanya no ha tornat a viure una vaga general. I aquesta vegada arriba, per fi, després de molts anys. La crisi de l'habitatge és ja palpable, la gent no pot anar-se'n de lloguer ni comprar, els joves no poden emancipar-se, la gent gran inclús l'estan fent fora dels seus pisos. De qui creus que han passat governs de dretes, d'esquerres, de tots els colors? De qui creus que és la culpa o és una culpa compartida?
3: Doncs com ja he dit abans, és una mica la culpa del sistema. Des de fa 20 anys, quan va haver-hi l'esclat de la bombolla immobiliària, es van vendre crèdits i pisos com si no hi hagués un demà. Això va fer inflar i va acabar amb una crisi. Com sempre, i això, el meu pare, que havia treballat en una entitat bancària, sempre m'explicava que són els bancs els que tenen la clau de com millorar la vida de les persones. Per tant, partint d'aquesta base, jo el que sempre he pensat des de fa ja temps és que no es poden emancipar els joves si no poden comprar un pis. I si la gent que accedeix a un lloguer no pot llogar, és perquè hi ha joves que no poden comprar un pis, i és com un peix que es menja la cua.
0: Aquest 11 de novembre, convocada vaga general, què li sembla? És a propòsit de la vivenda, eh?
6: Em sembla bé, em sembla molt bé.
0: Creu que és necessari que els sindicats s'apretin perquè els polítics facin alguna
6: cosa? Oh, i tant. Però no només amb allò, amb altres coses, sí, sí, i tant que sí.
0: Llavors, vostè creu que està ben convocada, ben justificada, aquesta vaga?
6: Sí.
0: L'última va ser 2012, és a dir, han passat molts anys, eh?
6: Sí, nos tendríamos que mover un poco más, un poquito más, movilizarnos, sí.
0: A vostè li afecta directament o indirectament el tema de la vivenda?
6: No.
0: La pujada?
6: Gràcies a Déu, no, perquè tinc el pis de propietat i no, però bueno, hi ha molta gent que està patint molt. I els joves, jo el que més penso són els joves que no tenen mèdies de sortir de casa.
0: Han passat molts anys amb el tema de la vivenda, han passat governs de dretes, d'esquerres, uns i altres, no han pogut solucionar-ho. De qui creus que és la culpa?
6: De tothom. O sigui, ara estan socialistes, quan vinguin el Vox o el PP, que no m'agrada ningú, serà el mateix. Penso que serà el mateix. Canviaran algunes coses, però no tinc gaire a fer amb els polítics.
0: Ara mateix, amb tota l'afer de la senyora Mari Carmen, que lamentablement ha traspassat i la van desnonar fa una setmana,
6: sí,
0: de casa seva, tot ara aquest motiu de la vivenda de l'habitatge està pujant. Què penses de tot plegat? I sobretot, creus que està ben justificada aquesta vaga, després de tants anys de no convocar-la, que sigui el tema de l'habitatge?
6: O sigui, està bé, però penso que s'ha agafat el nom i la imatge d'aquesta dona massa. I no vull, si jo sóc gran també, no vull ser dura, però aquesta dona tenia possibilitats d'anar a mira, seré una mica dura, amb els fills o a un centre. I porta 71 anys de lloguer. I ara dic jo, el pis seu tindria un amo. Sí que és, potser que no ho entengui, i que és una dona gran, ja està. Però que s'agafin tots els polítics ara aquesta dona. Hi ha casos pitjor que el d'aquesta dona, que... M'explico?
0: Quina creus que és la solució? Potser la solució ha de ser radical i prohibir que es faci negoci amb la vivenda, o no?
6: Sí.
0: O s'ha de regular?
6: Una cosa és un propietari que vulgui lloguer o vendre, però los voltors, això no, estic totalment en contra.
0: Els veïns i veïnes han pogut valorar si consideren necessària la mobilització i quines mesures creuen que caldria impulsar per facilitar l'accés a l'habitatge.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
4: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
8: Doncs, bé, com dic, bon dia. Doncs l'objectiu sempre, sempre, sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes, i retre comptes de totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar, i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe, de tu a tu, i a més obert a que la resta de la ciutadania també, doncs, sigui partícip, no?, públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític, i bé, doncs, sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
4: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
8: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que, doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees, o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit, doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde, doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
4: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas, amb l'alcalde.
8: I potser la temàtica, com dic, més privada, més personal, no? I que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
4: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri, per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
8: Doncs l'únic requisit és venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri, i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment, doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
4: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
8: I tant. Ara són tantes que no en ve una concreta. Que, mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure, i com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho, i a través del servei de la brigada, del servei a punt, les hem anat arreglant, per posar-te un altre exemple.
4: Suposo que cada barri és diferent, i hi ha necessitats diferents, o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Li pregunto a vostè, perquè vostè és el regidor de participació, jo crec que vostè va a totes
8: assisteix
4: les assemblees,
8: a totes les
4: barri,
8: assemblees,
4: a part
8: sí.
4: La del seu barri,
8: correcte,
4: no?
8: Correcte, sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions, diguem-ne, preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris, i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs, evidentment, no sé, doncs, en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes, doncs, la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que, doncs, ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o, doncs, que també està ara, doncs, molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors, són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
4: En l'anterior ronda es va fer, doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu de la Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
8: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
4: Regidor de Joventut,
8: sí,
4: tant,
8: exacte.
4: Aquí també hi va assistir.
8: Vaig acompanyar l'alcalde, juntament amb la regidora Ana Serra d'Educació, i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves, doncs, també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser superpositiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior i la repliquem perquè, com dius, doncs, va ser una experiència molt profitosa.
4: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem, l'oficina de l'alcalde al matí i l'assemblea, doncs, arrencaria a les 7 de la tarda, on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que a l'oficina de l'alcalde s'han d'haver registrat prèviament,
8: no?
4: A través del WhatsApp.
8: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde, doncs, per demanar una cita en concret, sobretot, doncs, per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions, doncs, veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs, en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
4: 674-795-180 674-795-180 Número de WhatsApp, eh? Ja us afegiu. Vull anar a l'oficina de l'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
8: Exacte.
4: I aquí ens donaran...
8: Sí, sí, exacte. Molt bé.
4: Dilluns 19 d'octubre.
8: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana i, com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament, es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
4: Dimarts 20 d'octubre.
8: Tindrem l'assemblea barrial Nucli Antic a la plaça Font de la Roda.
4: Dimecres 21 d'octubre.
8: Ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
4: Dijous 22 d'octubre.
8: El meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la via de l'Esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
4: Passem ja al dilluns 2 de novembre.
8: Que anirem, aquest serà el temps de setmana, i passem al Pla de l'Estació, a la plaça 11 de setembre.
4: Dimarts 3 de novembre.
8: Ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el Parc de Campreses i Parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al Parc de la Colònia, el de l'Avinguda del Bosc.
4: Dimecres 4 de novembre.
8: Al barri de la Solana, al Parc de la Solana.
4: I l'última, dijous 5 de novembre.
8: Al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca de l'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
4: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem, doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda, doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri, on els veïns i veïnes poden accedir i poden, doncs, preguntar dubtes que puguin tenir o fins i tot fer propostes, no?
8: I tant, és que al final que...
4: No tots són queixes.
8: No tots són queixes, de veritat que no tots ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde dels instituts, l'audiència pública, és a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
4: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos. I recordem, assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
8: Molt bé, moltes gràcies.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: La Festa de la Bicicleta tornarà als carrers de Sant Andreu de la Barca. Serà el 15 de novembre amb la celebració de la seva 27a edició. La cita començarà a les 11 del matí i mantindrà el seu caràcter familiar i no competitiu, amb un recorregut d'uns 5 quilòmetres i un aforament ampliat fins als 600 participants. La jornada tornarà a combinar esport, lleure i també sostenibilitat, amb una passejada en bicicleta pels carrers de la ciutat, oberta a participants de totes les edats a partir dels 4 anys. N'hem parlat amb el regidor d'Esport, Miquel Àngel Abril.
9: Doncs per aquesta 27a edició de la Festa de la Bicicleta a casa nostra, la data serà el 15 de novembre a les 11 del matí. Com sempre, seran uns 5 quilòmetres de recorregut i està tothom, com sempre, no? Una festa oberta a totes les edats. A partir de 4 anys ja es pot gaudir d'aquesta passejada. Repeteixo, sempre que en parlem d'aquesta Festa de la Bicicleta, no competitiva, és una passejada per gaudir justament de la ciutat, fer esport i també, per què no, demostrar que hi ha mitjans de transport que no generen impacte CO2. O sigui que aquí vinculem la part d'esports també i la part de sostenibilitat.
4: Per tant, a partir de 4 anys es poden inscriure ja en aquesta Festa de la Bicicleta, inscripcions que ja estan disponibles.
9: Sí, les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer per internet exclusivament. El formulari que tenim disponible a la web d'esports.sabarca.cat i es poden fer fins al 13 de novembre a la 1 del migdia. I en aquest cas l'aforament, donat que cada cop tenim més èxit amb aquesta Festa de la Bicicleta, l'hem ampliat aquest any amb el rècord, que seria de 600 participants per aquesta edició.
4: Un recorregut pels carrers de Sant Andreu Barca no és competició, sinó que és un acte festiu.
9: Efectivament, es tracta de trobar-nos, de fer esport, de gaudir de la nostra ciutat i de fer-ho en bicicleta, en família, en companyonia, gaudint justament, com deia, del mitjà de transport de la bicicleta i també fent esport i combinant la part de sostenibilitat.
4: Un any més també s'habilitarà, doncs, a l'esplanada un lloc perquè els més petits puguin participar en un circuit tancat.
9: Sí, com sempre tenim aquesta part organitzada per les més petites i més petits que podran gaudir en un circuit específic també doncs de les seves bicicletes, no? Aquí agrair també la col·laboració de l'entitat del Motoclub, que sempre ens ajuda amb aquestes edicions de la Festa de la Bicicleta i garantirà que aquest circuit, doncs, sigui sumi i sigui un plus també perquè totes les famílies puguin gaudir.
4: Aquell dia que la gent vagi amb la bicicleta i sobretot casc.
9: Sí, que vagin amb la bicicleta, que vagin protegides i protegits amb el casc i ens veiem doncs, aquest 15 de novembre. Serà un plaer una altra vegada participar activament i veure com aquí a Sant Andreu de la Barca és un dels actes, doncs, més concorreguts de tot l'any.
4: Doncs aquesta jornada de la 27a edició de la Festa de la Bicicleta serà el proper 15 de novembre, en diumenge, i entre tots els participants, a més de gaudir de fer esport, una activitat molt saludable, també podran optar a un premi, el premi d'una bicicleta.
9: Sí, a més, el fet de participar-hi té premi, com bé dius. Llavors, en aquesta edició tenim també el premi a una bicicleta que es sortejarà entre els participants, i també abonaments pel poliesportiu de l'11, no? Hi ha diferents premis per la persona més petita, per la persona més gran, etc. Llavors, com sempre, intentem que sigui uns premis acorde a l'abanic, el ventall que tenim de participants de totes les edats, i és una excusa també per incentivar aquesta participació.
4: Oberta a 600 participants, per tant, doncs una crida aquí a la participació.
9: Sí, convido a totes i tots a ser-hi, als nostres carrers, que el dia 15 ens trobem a l'esplanada a partir de les 11, gaudirem d'aquest recorregut i també del final i dels premis, i ens veiem allà totes i tots.
4: La participació a la Festa de la Bicicleta del 15 de novembre és gratuïta, però cal inscriure's prèviament i exclusivament per internet a través del formulari disponible a la pàgina web municipal d'Esports. El termini finalitzarà el 13 de novembre a la 1 del migdia. Com a les darreres edicions, entre totes les persones participants es farà el sorteig d'una bicicleta, a més d'abonaments pel complex esportiu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem el proper dimarts.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: He de confessar, Pere, que m'estàs fent molt feliç començant el programa amb Sau.
1: De les poques cançons que tenen bones.
0: I llàstima que sigui per parlar d'un tema tan miserable, no?
1: Del tren, no?
2: Sí, perquè avui...
0: T'has pensat una mica, però Carles Bancs és així.
2: Sí, sí, avui parlarem...
1: El tema miserable i tren no ho relacionava. Jo relacionava tren, cosa que triga molt.
2: Bueno, però també podria ser un servei deficitari i miserable.
1: Ah, vale, no, perquè, sí, sí.
2: O sorpresa... El tren sempre arriba tard perquè la xarxa ferroviària de Catalunya funciona molt malament. I no ho dic només jo, com a usuari, que també, sinó perquè hi ha dades i fets que així ens ho expliquen i que els ha recollit i ordenat és Nil Sanmartí, autor de En Via Morta, un llibre editat per Columna, que analitza la situació del tren a Catalunya. No sé quina experiència en teniu vosaltres agafant el transport públic, en concret el Rodalies.
0: Ho evito.
1: Jo l'evito, però tinc una anècdota. Quan malauradament va haver-hi l'atemptat de l'11 de març,
0: sí.
1: Jo el dia següent vaig agafar un tren per anar a la universitat i justament aquell tren se li va anar la llum i la gent en el tren, ai, es va tornar molt histèrica. I jo pensant, carai, tu, pues vinga, anècdota per la vida.
2: És que quan estem histèrics qualsevol cosa ens altera i a molta gent l'altera segurament agafar el tren cada dia, així que avui en parlarem.
0: Avui parlem amb en Nil Sanmartí i amb moltes altres persones, així que ens hi posem. Carles, Pere, som-hi.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: I la primera parada d'aquest tren, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Carles, de fet, podríem parlar dels retards, però com que ho farem més endavant, avui ens fixem en una altra qüestió.
2: Sí, podríem parlar de retards i mai aniríem tard, però avui parlarem d'una altra qüestió, perquè a vegades, com el del tren, hi ha temes que ens persegueixen i que de tant en tant, doncs, toca tractar.
0: No sé si podríem tanta metàfora,
2: bueno,
0: ferroviària.
2: Ara rebaixarem. Sempre intento fer-ho des d'un punt de vista diferent, però si a l'època en què vivim tenim problemes, per exemple, amb l'habitatge, doncs ens toca parlar-ne. I és que la crisi que es viu a casa nostra no sembla que hagi de millorar aviat. I avui vull explicar-te com això afecta a les pimes.
0: Això sí que no m'ho esperava.
2: Clar, ara mateix estem en un moment on hi ha molt de rebombori i segurament podríem parlar de com afecta l'augment del preu de l'habitatge en qualsevol àmbit de la nostra vida. És el que té, que sigui una necessitat bàsica, sí, i que necessitem dormir a algun lloc. Doncs bé, si el preu per a viure és molt alt, els sous també haurien de ser més alts del que eren abans. Per aquest motiu hi ha moltes pimes, petites i mitjanes empreses, que tenen problemes per contractar nous treballadors, ja que aquests cada cop tenen, pues, necessitats salarials més altes que potser les pimes no poden cobrir.
0: És que, de fet, si puja el lloguer, potser també hauria de pujar el sou, no?
2: Hauria de ser així, però això ho pot afrontar una gran empresa amb uns ingressos anuals estables i considerables, cosa que no passa en el sector dels petits empresaris, que en molts casos també es poden veure ofegats pel preu del lloguer o dels productes que després venen. Així ho ha declarat el president del Consell Territorial de la Pime, Pep García, que en roda de premsa ha dit que la falta d'habitatge a preus assequibles és una barrera directa que afecta la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.
0: Per tant, la crisi de l'habitatge és una crisi transversal. Gairebé ningú se'n salva.
2: Clar, se'n salven molt pocs. De fet, se'n salvarà segurament qui tingui prou diners com per viure molt tranquil·lament. El president del Consell Territorial de la Pime també va demanar segellar un gran acord públic o privat per facilitar l'accés de l'habitatge a Catalunya. Al final, crec que tots acabarem creient que s'ha de fer alguna cosa, menys el govern, que sembla que des de fa un parell de setmanes i gràcies a alguns casos molt concrets s'està movent una mica. Mai sabrem si per màrqueting o per necessitat real. I una dada que és bastant preocupant és que el primer semestre del 2026 el preu de l'habitatge a Catalunya va augmentar en un 10,5% interanual. I fins i tot hi ha empreses que estan abonant complements salarials específics d'habitatge per poder disposar de tècnics industrials, ja que si no marxen a grans empreses.
0: Imagino que és difícil competir si el mercat presenta tantes desigualtats, però afecta igual a tots els sectors de les pimes?
2: Clar, dins de la pime la pressió no és la mateixa. Els sectors de l'hostaleria i el comerç tenen un poder adquisitiu més baix i tenen més dificultats per trobar treballadors. En canvi, el sector manufacturer tècnic té contractes de llarg termini que poden compensar l'augment dels costos si la productivitat, doncs, millora. L'hostaleria no queda ben parada gairebé mai.
0: De fet, fa molt de temps que es queixen perquè es costa trobar treballadors.
2: I a vegades és una mica culpa seva també perquè hi ha vegades que proposen sous i condicions una mica abusives, però pot ser que ho facin perquè ells també pateixen aquest augment del cost de la vida i de l'habitatge. El fet és que el 95% de les empreses catalanes són pimes, òbviament no generen el 95% dels llocs de treball de la nostra terra, però són la nostra identitat econòmica i la base del teixit productiu. Crec que s'ha de garantir que els catalans puguin emprendre i posar-los més facilitats. I si podem beneficiar el conjunt de la societat, doncs encara millor. Sembla ser que hauríem de fer alguna cosa amb l'habitatge, perquè cada setmana tenim nous informes o notícies del seu impacte al nostre dia a dia. Fa ben poc, de fet, a l'Hospitalet una veïna es va suïcidar poc després d'haver estat desnonada. L'Olga, hi ha hagut el cas de la Mari Carmen, pel qual estan havent-hi moltes mobilitzacions arreu del país. I recordem que a Catalunya cada dia s'executen uns 30 desnonaments, cosa que preocupa. Preocupa i molt.
0: La situació és molt preocupant i tenim l'habitatge com a causa i conseqüència de molts dels mals actuals. Esperem que es comencin a trobar solucions. Carles, gràcies. Començava parlant d'això, de la xarxa ferroviària de Catalunya, que fa temps que està en boca de tothom. De fet, des de fa anys, el servei ha empitjorat considerablement, acumula retards, cancel·lacions que compliquen la vida dels seus usuaris, i aquest fet va esclatar pels aires, Carles, amb l'accident mortal de Gelida del passat 20 de gener.
2: Doncs sí, l'accident va fer saltar les alarmes de tothom després d'un dia de pluges ple d'incidents. La mort d'un dels maquinistes de la cabina va posar el debat sobre la seguretat dels trens a casa nostra sobre la taula i va destapar la ineficiència d'un servei que empitjora amb els anys. Però com hem arribat fins a aquest punt? Com pot ser que la xarxa empitjori any rere any? Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya? Doncs totes aquestes preguntes les respon el periodista Nilsen Martí al seu nou llibre En Via Morta, que ha publicat Editorial Columna i que és una investigació periodística que pretén explicar les causes d'aquesta crisi i, a més, en planteja possibles solucions.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el primer convidat d'aquesta setmana. Nilsen Martí, benvingut a Valors a l'alça. Com estàs?
4: Hola, què tal? Com esteu? Molt bé.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de parlar d'un dels temes que jo crec que no deixa mai d'estar de moda, que és la xarxa ferroviària de Catalunya. Tu la coneixes molt bé, fa temps que estàs lligat a l'anàlisi de l'actualitat ferroviària. De fet, ets el director i editor del podcast Via 1 de RAC1. Com has vist l'evolució de la xarxa els últims anys?
4: Crec que és una fotografia que podríem dir que ha anat evolucionant cap on preveiem tenir una mica de coneixement de com estava la infraestructura, de com estava la gestió d'aquestes empreses ferroviàries, més enllà del que és pròpiament la política, perquè aquesta, diguem-ne, situació d'empitjorament de la situació fins a arribar a la crisi que hem arribat aquest 2026, al final no és només un factor polític, no va vinculat només a una gestió, per entendre'ns, del govern espanyol, que és d'aquí depèn tota la xarxa d'ample ibèrica a hores d'ara encara a Catalunya, o del traspàs a la Generalitat, sinó també del propi funcionament de les dues companyies que s'ocupen del ferrocarril, és a dir, de la infraestructura d'Adif i de la gestió del personal, dels maquinistes i dels trens, que és Renfe, no? I aquesta evolució, al final, diguem-ne que podríem dir que malauradament ha anat cap on preveiem per tots els senyals d'alarma que durant anys han anat donant, en aquest cas, doncs, maquinistes, amb les crisis de personal que han tingut, amb els accidents que hi ha hagut, amb l'envelliment del material mòbil, és a dir, dels trens, amb situacions doncs greus a la infraestructura que hem viscut, sense anar més lluny a la mateixa línia del Maresme, no? Amb problemes recurrents, per exemple, quan hi havia els temporals de mar. Per tant, diguem-ne que és una crisi que malauradament s'estava anunciant i a la que no s'hi ha intentat posar remei fins que hi ha hagut un accident mortal, no? És a dir, una situació ja molt greu, com la que vam viure el gener amb l'accident mortal de Gelida, que a més va ser 48 hores després de l'accident també més greu de l'alta velocitat a l'estat espanyol, no? Del de Demuda a Andalusia.
0: Sí, tot això ha marcat, com tu bé deies, un 2026 que jo crec que es podria etiquetar de crisi, amb majúscules, no?
4: Sí, sí, sí, i tant. De crisi o fins i tot podríem dir de catarsi, no? Perquè, per una banda, doncs ha estat molt evident la situació, xocant, perquè a més ha implicat desenes de víctimes mortals. En el cas de Catalunya només una, però igualment greu, la d'un dels maquinistes que anava a cabina en aquest accident el 20 de gener a Gelida. Però també de catarsi, perquè és cert, ha servit una mica com per reaccionar. Hi havia moltes senyals d'alarma internes per part del personal de conducció, per part també del personal de DIF, que és molt poc d'intern, la majoria són empreses externes, i això també ha complicat doncs la gestió i que DIF sàpigués l'abast de la gravetat de moltes circumstàncies de molts problemes a la infraestructura, però que finalment no ha servit perquè hi hagi una obertura d'ulls, no? S'han obert els ulls especialment des del govern espanyol, que és qui encara gestiona tota aquesta xarxa en espera d'un primer traspàs com és el de l'R1 a la Generalitat. I hem de veure doncs, que aquesta, diguem-ne, aquest despertar no sigui només a flor d'un dia, no? No sigui només aquest 26, sinó que permeti fer el manteniment, permeti fer les inversions necessàries i permeti fer el control continu de tota la infraestructura de vies, de catenàries i de tot el que envolta aquestes vies i catenàries, el que diem, no? Les parets, en aquest cas, si parlem de terraplens, si parlem de boscos, perquè és veritat, la xarxa Catalunya està molt exposada a efectes climàtics, tant a l'interior, ho deia, boscos, zones amb penya-segats, és a dir, amb riscos, com també a les pròpies línies de la costa, com són la del Garraf o la del Maresme.
0: De fet, Tonil, comences el llibre explicant com es ha construït tot el sistema de comunicacions ferroviàries i també la seva evolució. És agosarat dir que tenim gairebé la mateixa xarxa que fa 150 anys?
4: Bé, és una fotografia fidel dir que les línies de tren bàsiques, si deixem de banda l'alta velocitat, evidentment, que les línies de tren bàsiques que fa servir la gent en el dia a dia són les que es van construir en aquell moment. S'han ampliat en part, però són les mateixes i circulen pels mateixos llocs. No vol dir que no s'hagin canviat els carrils, no vol dir que, evidentment, no s'hagin electrificat, perquè quan es van començar a construir 1848, 1851, diguem-ne, els primers 30 anys a partir de la Barcelona-Mataró del 1848 es construeix pràcticament tot, doncs sí, s'ha electrificat, s'han canviat els sistemes de seguretat, s'han canviat els carrils, però els llocs per on passen aquestes línies continuen sent els mateixos i hi ha punts, evidentment, com hem vist, doncs que són de risc, no? I a partir d'aquí cal veure, doncs, no només què cal fer amb aquestes línies, sinó també el que és molt greu és que no se n'han fet més enllà de les que es van construir doncs, entre el 1848 i el 1880. Pràcticament no hi ha hagut cap construcció de línia nova i, evidentment, la Catalunya del 1848 no és la del 2026. Som 4, 5, 6, 7 milions d'habitants més, ha crescut molt el país en aquests 150 anys i la infraestructura no està dimensionada i crec que, a més, ho hem vist de manera molt palpable. Si poso d'exemple, sobretot l'última dècada, no? Com hem anat veient aquest empitjorament de la situació a Rodalies i també aquesta manca de capacitat. Al final, per exemple, que els autobusos interurbans vagin plens com un ou a moltíssimes comarques del país, dins de les comarques o per comunicar-se amb Barcelona, també és conseqüència de que el tren no té la capacitat que hauria de tenir ni la fiabilitat que hauria de tenir.
0: I tot i així continua sent un transport molt important en ple segle XXI.
4: Exacte, sí, és que de fet, a més, és que és probablement el transport clau i més si ens fixem en Catalunya, perquè som un país molt densament poblat, hi ha països amb una densitat de població molt més petita, amb molts menys habitants, o amb zones eminentment rurals en què probablement els transports, per exemple, es podrien cobrir per carretera, perquè la capacitat dels autobusos és la que és, però en un país com tenim, amb comarques molt densament poblades, amb molt moviment, entre comarques justament per anar a treballar, per l'oci, etc, perquè tenim una gran capital i tenim però al voltant àrees metropolitanes, no només la de Barcelona, també, per exemple, la de Tarragona, amb comarques amb 400.000, 500.000, fins a un milió d'habitants, com poden ser els Vallesos, com pot ser el Maresme, com pot ser doncs, tota l'àrea del Tarragonès, el Baix Llobregat, clar, el transport ferroviari és imprescindible perquè és el que té més capacitat per moure població en aquests moviments tant de cara a la feina com de cara a l'oci o altres serveis socials com pot ser doncs, anar a l'hospital, a una visita a metge, etc.
0: Mm-hmm. Tu de fet parles d'algunes comarques com la Terra Alta, el Ripollès, que han perdut habitants en les últimes dècades i això coincideix una mica amb la desaparició del tren en aquestes zones. Per tant, quina afectació per un territori pot tenir per un territori, perdona, tenir una bona xarxa de comunicacions pel que fa al transport públic i en concret al tren?
4: És essencial i va lligat perquè el ferrocarril ha anat lligat moltes vegades no només al transport de les persones, sinó que de fet neix com el transport de les mercaderies. Per tant, que el ferrocarril és una eina clau, diguem-ne, per progressar a nivell territorial. És a dir, és una eina clau per traslladar mercaderies, per traslladar persones i això es pot veure exacte en comarques del país que han vist doncs, minvada la indústria que tenien, que han vist minvada doncs, la capacitat de generar oferta de treball que ha estat coincident, evidentment, amb el tancament del ferrocarril, perquè el ferrocarril era el que també permetia aquest transport, per exemple, de mercaderies. El Ripollès és un cas paradigmàtic en el moment en què tanca aquesta aquesta indústria més aviat de mineria, d'extractivista, que el que feia doncs, no, era treure mineral, era treure carbó, per exemple, per transportar-lo doncs, cap a les àrees on calia per la indústria, com era Barcelona, doncs clar, això també ha minvat les oportunitats de treball i les oportunitats de comunicació, que a més, diguem-ne, la mercaderia, diguem-ne, que és amb el que neix el ferrocarril, però que després, aquestes últimes dècades, també ha agafat un paper preponderant al ferrocarril per moure la gent, perquè és cert que tal com ens movem ara, no ho fèiem fa 50 i ja no dic fa 100 anys. La gent abans no sortia pràcticament de la seva comarca i ara la gent volta per tot el món, això més eventualment, però habitualment sí, volta moltes vegades doncs, per tot el país o per moltes comarques, si parlem de Catalunya. Per tant, aquesta importància del ferrocarril lligat tant a la indústria com al moviment i a com pot perjudicar que no hi hagi tren doncs, a les oportunitats d'un territori i que la gent més jove d'aquest territori doncs, potser hagi d'emigrar cap a les grans ciutats per trobar feina.
0: Abans, Nil, parlaves de fiabilitat. No sé fins a quin punt hem acabat normalitzant amb certa resignació, per exemple, que hi hagi problemes constantment en aquesta xarxa, perquè pensava en fa gairebé 20 anys, no? El 2007, aquells esfondraments de l'estació de Bellvitge que van fer que s'activés per primera vegada desenes d'autocars per donar un servei alternatiu als viatgers. Clar, això és una situació amb la que ens trobem constantment ara.
4: Sí, de fet, el 2007 és com la primera gran crisi ferroviària que vivim, justament quan la xarxa de Rodalies portava un parell de dècades funcionant, no diré com un rellotge, però funcionava raonablement molt bé, amb temps de trajecte molt competitius, amb trens que eren força puntuals, és a dir, tant a les relacions de Rodalies, és a dir, les línies del Maresme, del Garraf, del Vallès, com també, per exemple, les línies regionals, com pot ser les que uneixen Tarragona amb Barcelona o Barcelona amb Girona, que tenien índex de puntualitat molt elevats, els temps de trajecte eren molt més reduïts, és a dir, de Tarragona a Barcelona es podia viatjar menys d'una hora amb regional. Ara l'habitual és trigar una hora i mitja i pràcticament et surt més a compte per entendre'ns anar a l'estació del Camp de Tarragona, agafar un tren d'alta velocitat fins a Barcelona, quan aquesta estació està enmig del no-res i cal desplaçar-se expressament, tant si es ve de Tarragona, de Reus, de Valls, etc. Hem normalitzat una falta de fiabilitat que també és preocupant, tot i haver-la normalitzat, o quan parlem fins i tot no de certa normalitat al servei és que hi hagi retard, sí que és veritat que també el que ha implicat és que l'usuari finalment se n'ha fartat. Van néixer primer les

0: viatgers habituals, doncs, de la línia que s'hagi de tallar per obres.
1: Al final, tot això té una afectació directa sobre els usuaris i sobre el seu dia a dia, no? que es veu alteradíssim.
0: Sí, i aquí ho hem, no? Aquí és molt important el paper que han tingut aquestes associacions, aquestes plataformes d'usuaris, perquè també han permès, per entendre'ns, que des dels mitjans puguem explicar molts més casos, casuístiques particulars de persones que exemplifiquen molt bé el problema que implica que la xarxa no funcioni, la ferroviària. Gent que ha perdut la feina, gent que s'ha hagut de traslladar de comarca o que s'ha hagut de traslladar 100 quilòmetres, 80 quilòmetres, per situar-se, doncs, el més a prop possible del seu lloc de treball. Una cosa que no hauria de ser tolerable, que necessàriament es visqui a la cantonada del lloc de feina necessàriament perquè no tens altra manera d'arribar a la feina, no? I que això, doncs, diguem-ne, que també conèixer aquestes experiències, saber com està patint la població, i crec que ho hem viscut tots, perquè tots més o menys hem estat usuaris del ferrocarril de manera més o menys recurrent, l'afectació que pot tenir fins i tot això en la vida, en el dia a dia familiar, de gestió de la família, i per tant com hem de, diguem-ne, prémer l'accelerador, pressionar perquè aquesta situació, excel·lent no serà mai, però que no pugui ser aquesta situació de crisi contínua que hem estat vivint els últims anys, amb retards, amb afectacions, amb robatoris de la infraestructura, amb manca de seguretat, etc.
1: Ara parlàvem d'usuaris, però si ens anem a l'altra banda, veiem que només el 2025 més de la meitat dels maquinistes de Renfe a Catalunya van demanar un trasllat. Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya?
0: Aquí és veritat que hi ha dos qüestions. Una primera és veritat, hi ha una part important del personal de les empreses estatals, i especialment en sectors com el ferroviari, però també en l'àmbit de la justícia, que no són catalans, perquè hi ha poca voluntat d'opositar per entrar en aquestes empreses estatals, havent-hi empreses pròpies del país, de la Generalitat. Doncs hi ha molta més gent que prefereix opositar en aquestes empreses perquè et garanteixes que treballaràs a Catalunya, mentre que amb aquestes empreses estatals pots anar-te desplaçant a qualsevol punt de l'estat espanyol, no? Llavors hi ha una part important d'aquests maquinistes, per exemple, però també del personal de circulació o de DIF, que no són catalans, que són d'altres punts de l'estat espanyol i que, quan poden, es demanen el trasllat. Però la situació d'extrema gravetat a què s'ha arribat a la xarxa, que implica l'accidentalitat, els retards continus, la impossibilitat d'arribar a casa tant dels usuaris com dels que hi treballen, no?, en el ferrocarril, que també està fent que els propis maquinistes o personal, diguem-ne, ferroviari que treballa aquí a Catalunya, especialment a Renfe, es demani també el trasllat, perquè a la resta de l'estat espanyol la xarxa no funciona com un rellotge, però sí que funciona raonablement millor i no han de passar, no han de viure tantes situacions greus contínuament. I això també ha de fer reflexionar molt, perquè si no podem garantir una estabilitat de personal a Catalunya, ja siguin catalans o no, però si no podem garantir aquesta estabilitat, això també té una afectació, perquè tenir sempre personal novell, doncs, implica més riscos, implica haver de fer més formacions, etc.
1: Aquest any de catarsi que comentàvem al principi, Nil, també ha estat l'any que s'ha tornat a posar sobre la taula un projecte gairebé històric, que és el del tren orbital, que aquí al Maresme també ens sentim a parlar des de fa molt de temps. Seria realment una millora per la xarxa catalana?
0: Aquí hi ha molt de debat, perquè el tren orbital és veritat que es considera una línia de tren contínua, però realment no estem parlant d'això, no estem parlant de construir una línia sencera des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró fent un arc, passant pel Penedès i pel Vallès, sinó que estem parlant d'utilitzar trams que ja existeixen i construir-ne de nous que vagin unint aquests trams que ja existeixen, no? Si partim des del Maresme, és construir, això sí, efectivament, la línia des de Mataró fins a l'entorn de la Roca del Vallès-Granollers, però allà connectar-la amb la línia de Rodalies que ja hi ha al Vallès, per després connectar amb la línia de Sabadell i Terrassa, després fer sí un tram nou entre Terrassa i Martorell, però llavors de Martorell a Vilafranca fer servir la línia que ja existeix de Rodalies, i de Vilafranca a Vilanova fer un tram nou. Per tant, és construir trams nous, però també mallar els existents. Això té una part positiva, que és tenir més connectivitat entre les línies que existeixen. Si hi ha qualsevol problema, pot permetre desviar trens. Però si el que es vol és fer trens que vagin de punta a punta en aquesta línia, també és, diguem-ne, que interferir les línies actuals, posant-hi trens que aniran entrant i sortint d'aquestes línies per anar fent tot aquest semicercle. Per tant, també té molts riscos a nivell d'operació, i això també s'ha de tenir en compte. A banda, evidentment, de que no tots els trams que s'han de construir podrien tenir el mateix retorn. Hi ha molt desplaçament, per exemple, entre l'àmbit de Mataró, Argentona, Granollers, però n'hi ha molt menys entre Terrassa i Martorell. Probablement s'hauria de prioritzar, i de fet es prioritzarà primer, fer totes les connexions dins del Vallès, i després veure si també és prioritari, per exemple, la connexió entre el Vallès i el Maresme, però no totes tenen la mateixa prioritat a l'hora de construir-se, a més amb una obra que serà molt lenta i que ja la pròpia Generalitat no contempla que es faci d'ara a més enllà del 2040.
1: Nil, estaríem aquí hores i hores parlant de la xarxa ferroviària catalana, perquè

0: A més, és un tema que, com comentàvem, toca de ben a prop a milers de persones, però davant d'aquest escenari que hem intentat resumir en aquests pocs minuts, la gran pregunta que es fa a tothom, potser una mica des de l'escepticisme, no?, i des d'aquest cansament, és si el traspàs de Rodalies és necessari o si és traslladar el problema.
1: Més que el traspàs, el que sabem del traspàs és que el traspàs mai, bueno, no sabem mai, però a curt i mitjà termini no serà mai possible fer-lo integralment, perquè estem parlant de, sí que es poden traspassar, es podria traspassar el personal, es poden traspassar els trens, i molt important, més que traspassar els trens, el compromís d'adquirir trens nous i de renovar tota la flota de trens i que es vagi renovant paulatinament. Els trens tenen una llargada, una possibilitat de vida molt llarga, és a dir, estem parlant de material que si es manté bé pot estar circulant 40-50 anys, però s'ha de mantenir bé, per tant, que es mantingui bé i que quan toca, es comprin els que arriben ja al final de la seva vida útil. I el traspàs de la infraestructura, sabem que es podran traspassar algunes línies, però de moment poc es parla, només es parla del Maresme, de la R3 i del tram del Garraf. Més enllà d'això, poca cosa, perquè la resta són línies que connecten o cap a l'estat francès o cap a l'estat espanyol, i per tant no es volen traspassar per part de Madrid. Per tant, el traspàs pot tenir una certa importància perquè les coses, diguem-ne, que passin a mans de la Generalitat siguin gestionades d'una manera molt més pròxima i molt més insistent, acurada, anant mirant el minut que sempre tot funcioni, però a més del traspàs, sobretot el que és important i vista aquesta crisi és que en aquest procés de traspàs la Generalitat també demani tenir un cert control del que no se li traspassi, que ho pugui revisar, que ho pugui controlar, que ho pugui planificar, perquè el que hem vist sobretot al llarg dels darrers anys és el problema ha estat l'opacitat de Renfe i especialment de DIF per explicar com tenia la seva infraestructura i com de malament la tenien alguns punts i que això fins i tot doncs, no fos conegut ja no a la Generalitat, sinó que fins i tot el Ministeri de qui penja DIF, el Ministeri de Transports, doncs tampoc actués per resoldre algunes situacions molt evidents, com hem anat veient, no? Les crisis contínues quan hi ha hagut temporals, amb caigudes d'arbres, amb esllavissades, que evidentment amb un temporal poden haver-hi situacions així, però no de manera tan continuada. Això demostrava que no hi havia un control efectiu i aquí seria important que la Generalitat, encara que no se li traspassi, tingui aquest control, pugui, diguem-ne, controlar, ni que sigui de manera col·legiada, evidentment, amb l'Estat, aquestes línies perquè això no torni a passar.
0: Veurem com avança tot plegat. Si voleu aprofundir en aquestes qüestions, podeu llegir en Via Morta, el llibre editat per Columna que ha publicat el periodista Nil Sant Martí. Nil, moltíssimes gràcies per aquests minuts i per les teves reflexions.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Nil Sant Martí, el productor i guionista de Valors a l'Alça, Carles Bancs. Hola de nou, quin ha subratllat?
2: El que he subratllat d'aquesta entrevista és que el ferrocarril és una eina clau per evolucionar com a territori i també la importància que té perquè a molts llocs on abans n'hi havia i ara no, això doncs s'ha transformat en que hi visqui menys gent en aquella zona.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
0: A Valors a l'Alça, ja ho sabeu, sempre tenim moltes ganes d'obrir espais de reflexió i a vegades aquesta reflexió sorgeix d'una dada. Una de les tres persones que s'encarrega de recollir-ne i sobretot d'analitzar-ne i posar-les en context a la revista Valors és la Núria Redó. Ella és doctora en biomedicina, membre de l'equip de la secció La Dada, i aquí a Valors a l'Alça ens acompanya periòdicament per posar sobre la taula una xifra en concret. Núria, com estàs?
4: Hola, molt bé, què tal vosaltres?
0: Contenta de saludar-te una vegada més i amb ganes de saber quina és la dada que ens proposes avui.
4: Mira, la dada que us proposo és el 37%, que són els municipis catalans, el 37% dels municipis catalans que tenen algun tipus de pressupost participatiu. I per què? Ens agrada, i em sembla que ja ho saps, ens agrada ser una mica provocadors. I ens agradaria saber si això es considera una xifra bona, dolenta, i anar-nos a preguntar-nos els beneficis o el per què de la participació. Sí que és cert que en els dies que corren, els polítics, la classe política, quan fa gala d'aquests pressupostos participatius o d'altres mecanismes de participació, perquè evidentment és una xifra infrarepresentada, perquè només ens estem fixant en els pressupostos, però hi ha referèndums, consultes, hi ha altres mecanismes. Es contempla com una cosa positiva, com a mínim, de cara a la galeria. S'apunta com un tanto per la classe política que sigui participativa i faci doni veu o escolti o pregunti a la ciutadania. Però això és realment positiu? I aquesta era la pregunta que volíem plantejar nosaltres. sembla que beneficis a curt termini tampoc en treuen gaire. El descontentament envers la política, envers la classe política, envers els polítics, segueix creixent. L'allunyament de la ciutadania cap al dia a dia de la política, les enquestes diuen i els estudis de ciències socials diuen que segueix creixent. I a part, s'ha demostrat que les persones, la mostra, diguéssim, de persones que participen en aquests processos participatius és esbiaixada. Per tant, és, fins i tot ens atreviríem a dir que és pitjor que la democràcia en si, que ja, com saps, és el millor dels pitjors sistemes, diguéssim. Per tant, ens preguntem si realment podem estar tan contents de viure en una societat participada o que pretén que la ciutadania participi tant com diuen. No estem donant la nostra opinió, ja saps que sempre dic el mateix. Nosaltres plantegem les preguntes perquè la gent reflexioni sense ens intentem no mullar, però parlem tal com parlem a l'article, ens qüestionem sobre què és aquella dilema entre la democràcia republicana o la democràcia liberal, o sigui, nosaltres som subjectes que hem de participar de la vida pública i la vida política, o som més liberals en el sentit vosaltres feu i nosaltres ja us premiarem o us castigarem més endavant. O si podem posar-nos entre el mig de les dues coses i demanar participació, que queda molt bé, però que sigui una mica que permeti més representativitat i que acabi tenint un impacte molt millor, molt més alt a la vida cívica, com a mínim. I aquesta és la pregunta que aquest mes.
0: Una pregunta i una reflexió o reflexions que se'n deriven molt interessants, perquè realment, com tu dius, el titular d'un pressupost participatiu és molt suculent, no? I molt atractiu de cara a la galeria, però això ens deixa moltes qüestions i molts interrogants per resoldre, com els que ens has posat sobre la taula, Núria. Moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.

0: De vegades tenim la sensació que la història només està formada per batalles i epidèmies i protagonitzada per aquells que han tingut el poder a les mans. Però al llarg dels segles també hi ha hagut gent que ha apostat per una altra manera de fer les coses i per millorar el món. En aquesta secció, una de les més veteranes d'aquest programa, no ens cansem mai d'explicar la història en positiu i també de destapar històries passades en clau de valors. Per complir aquest objectiu, una vegada més ens acompanya Maria Coll, periodista i historiadora. Maria, ben tornada.
1: Moltes gràcies.
0: Ja són unes quantes temporades, d'aquestes històries amb valors.
1: Sí, jo crec que devem estar a la novena, una cosa així, allò és el primer dia i encara que en portem nou, sempre és com allò, tornar a l'escola. Però jo crec que encara trobem moltes històries amb valors que no s'han explicat i que en podem treure un profit i una bona lliçó.
0: I tu ets una gran arqueòloga d'històries amb valors, així que avui comencem i fem amb una dona que fa uns anys era molt poc coneguda, però que ara molta gent coneix per una sèrie de Netflix.
1: Sí, això ha passat molt amb moltes històries d'aquestes que quan passen la pantalla tothom coneix el nom, però ningú coneix la història real, no?, que hi ha darrere d'alguns personatges de sèries que s'han fet famoses. Aquest és el cas de la Lídia Poët. Ella és nascuda el 1855 i coneguda per ser la primera dona que va exercir d'advocada a Itàlia. Si no recordo malament, a Netflix han fet una sèrie que són de 3 temporades, l'última relativament es va estrenar relativament fa poc, i doncs, a més, ella, a part de ser la primera dona italiana en ser advocada, va promoure el sistema penitenciari modern i va defensar el dret de les dones. La sèrie no està malament, es pot veure, però realment la seva història doncs és molt més que una sèrie.
0: Una sèrie que es diu La llei de Lídia Poët, precisament. Uh-huh. I suposo que si va estudiar dret, Maria no devia venir precisament de família humil.
1: Ella era filla d'un matrimoni de terratinents d'un petit poble de la vall de Germanasca, a la província de Torí. Els seus pares, igual que els seus 6 germans, li van inculcar la importància de la cultura i l'educació i mal li van tallar les ales per ser dona. Després de l'escola bàsica, va assistir a l'Escola Normale, un centre de formació per a professors, i, per tant, tothom pensava doncs, que faria carrera de mestra, no?, de professora. Era una de les professions més comuns per les dones a l'Itàlia del segle XIX. De fet, ho podia haver fet perfectament, perquè ella doncs, parlava molt bé l'italià, el francès, l'alemany, el grec i el llatí, però va decidir, en contra de tothom, també de la seva família, doncs, ser advocada.
0: Això, com deies, a mitjans del segle XIX, quan segurament l'objectiu de la majoria de dones era casar-se i tenir fills.
1: Sí, això era el més establert. Moltes, algunes estudiaven, però també estudiaven una mica amb l'idea d'aquesta, no?, de trobar marit durant la seva carrera. Ella es va matricular a la Facultat de Dret a la Universitat de Torí i el 17 de juny de 1881, amb 26 anys, va ser una de les primeres dones a graduar-se en Dret. I ho va fer amb una tesi sobre la condició de la dona a la societat, per tant, ja apuntava els seus interessos professionals en aquest sentit. I el 1883 va presentar la seva sol·licitud d'admissió al Col·legi d'Advocats de Torí i aquesta va ser aprovada amb 8 vots a favor i 4 en contra. I doncs, així als 28 anys es va convertir en la primera advocada italiana. Però una cosa era estar al Col·legi d'Advocats i l'altra era poder exercir la professió.
0: Què vols dir?
1: Doncs que això, evidentment, aquest resultat de la votació no va agradar a tothom i ni el fet que una dona entrés en el Col·legi d'Advocats, i el fiscal general del Tribunal d'Apel·lació de Torí va sol·licitar l'anul·lació d'aquesta resolució. Segons la sentència, i crec que val la pena doncs, destacar alguns fragments perquè és molt clara, es va pronunciar l'11 de novembre de 1883 i deia que la professió jurídica era només per homes i que les dones no havien d'interferir. Perquè, i això es llegeixo textualment, seria indecent i lleig veure dones descendint a l'arena jurídica i agitar-se enmig del xivarre dels judicis públics.
0: Caram.
1: Sí, no, eren claríssims, I a més recordava doncs, que haurien de discutir sobre temes que no eren gaire decents que les dones parlessin de certs temes. El text inclús també assegura que la toga era incompatible o és incompatible amb la vestimenta d'una dona, i s'adverteix que les dones no haurien de considerar un progrés compartir les mateixes professions que els homes i convertir-se en iguals. Per tant, en conclusió, les dones no tenien suficient rigor ni credibilitat per l'àmbit de la justícia i el cas doncs, es va presentar al Tribunal Suprem de Cassació i el veredicte va ser ferm. Doncs Lídia Poët no podia exercir l'advocacia pel simple fet de ser dona. Aquesta era la conclusió d'un text llarguíssim. A més, com que, segons el Codi de Família establert el 1865, les dones no podien ocupar càrrecs públics o gaudir d'independència econòmica, o viatjar de manera independent i visitar doncs, llocs normalment que no hi entraven les dones, doncs amb aquesta excusa, ella, per exemple, doncs, no podia defensar certes persones o certs casos perquè no tenia tota aquesta possibilitat que tenia un home. I, per tant, no tenia la mateixa eficàcia professional i podia perjudicar el client.
0: I què va fer Lídia Poe davant d'aquest veredicte?
1: Bé, ja veieu que és una dona bastant tossuda en aquest sentit. I com que no podia entrar a la sala, tampoc no podia treballar amb un bufet d'advocats que fos de la seva propietat, doncs va treballar al bufet d'advocats del seu germà gran, en Giovanni Enrico Poet, de qui va rebre doncs, sempre un gran suport incondicional, no? Perquè familiarment els havien tractat igual. Però també va buscar com oportunitats per canviar la justícia italiana des de fora dels tribunals. Per exemple, el 1883 va participar en el primer Congrés Penitenciari Internacional, on va defensar que la redempció social i moral dels presos només es podia fer a través de l'educació i el treball, i va proposar coses com la possibilitat d'oferir cursos i iniciatives de formació doncs, als centres penitenciaris per restaurar també la dignitat d'aquestes persones i potenciar la rehabilitació. Sobretot va defensar la necessitat de donar una segona oportunitat als centres de la gent que estava als centres de menors, perquè doncs, era una situació pels joves del país molt desesperançadora saber que un dia podia sortir d'allà però no tenies cap més possibilitat de reinserció.
0: En aquella època, Maria, és a dir, segona meitat del segle XIX, inicis del segle XX, la lluita feminista era molt gran. Quin paper hi va jugar Lídia Poet?
1: Ella bé, sempre va defensar les dones i els seus drets, i el 1908, per exemple, doncs, quan es va celebrar a Roma el primer congrés de dones italianes, ella va parlar allà en públic, va tenir la seva intervenció, va defensar el sufragi universal, la migració i l'educació, i ella doncs, hi va participar defensant el dret de les dones en tots aquests aspectes. També va assistir al Consell Internacional de Dones, organitzat el 1914, i durant la Primera Guerra Mundial va ser voluntària de la Creu Roja, és a dir, va actuar activament, però evidentment no va estar en primera línia, que això ja en aquest moment sí que les dones no ho feien, era qüestió d'homes.
0: Com acaba la seva història?
1: Doncs mira, ell el 1919 va proposar un projecte de llei per regular allò que ja era una evidència, doncs el dret de les dones al treball, perquè hem de pensar que durant la guerra moltes dones van ocupar aquell lloc dels homes que havien anat al front. Quan les dones no treballaven, per exemple, se'n van anar doncs, a les fàbriques a tirar endavant l'economia de molts països. Concretament, el 17 de juliol del 1919, a Itàlia es va aprovar una llei titulada Normes relatives a la capacitat jurídica de les dones, i en aquest doncs, es facilitava moltes dones en molts espais públics, però les excluïa dels càrrecs judicials, polítics o militars. És a dir, per exemple, en el tema de judicial no podien ser jutges, però sí que podien ser advocades. I doncs, en aquest cas, ella, a través d'aquesta llei, va poder registrar-se al Col·legi d'Advocats de Turí, va ser advocada i va exercir com a tal. Però, clar, podem dir que Lídia Poet es va posar per primera vegada una toga quan tenia 65 anys. Sí, quan en feia 40 que es havia llicenciat. Va morir el 25 de febrer del 1949, però és un... L'hem conegut a través de la sèrie, però és una figura per emmirallar-se a totes les dones per la seva tossuderia.
0: I tant, Lídia Poet és la protagonista de la primera història en valors de la temporada. Maria Coll, moltes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies a tu.
0: Aquesta setmana volem dedicar al Laic al projecte Llegir Eixample la Vida que té d'endavant Laia Santís. Ella és mestra i des de fa uns anys s'ha convertit en divulgadora, en prescriptora de llibres a les xarxes socials, on la trobareu com a Vida entre Llibres. En aquest perfil, de fet, acumula milers de seguidors que estan interessats per la lectura i ara, amb Edicions Paper d'Estrassa, ha creat un diari de lectures. A més, en paral·lel, ha iniciat una sèrie de vídeos on entrevista escriptores catalanes. De tot plegat, en parlem amb ella mateixa. Laia Santís, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Hola, molt bon dia. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser avui amb nosaltres. Has començat el curs amb molta força, eh? Diari de lectures, aquesta sèrie de vídeos, tot plegat per deixar clara una cosa que tu fa molt de temps que prediques, que és que llegir eixampla la vida. Què ens aporta la lectura, Laia?
2: Ai, sí, Laura, que bonic. Aquest és una mica el meu lema, el leitmotiv que fa que bategui vida entre llibres, aquest llegir eixampla la vida, i com bé dius, doncs comencem el curs amb molts reptes, amb una programació de clubs de lectura molt àmplia que comptarà amb els autors i les autores dels llibres, amb aquest diari de lectures per endreçar una mica tot allò que anem llegint, i amb aquest projecte de llegir eixampla la vida que la Generalitat molt sortosament m'ha becat d'entrevistar algunes de les autores del país.
0: Si et sembla bé, Laia, començaré preguntant-te per aquest diari de lectures, perquè a més teniu amb Edicions Paper d'Estrassa en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami. Què ens aporta poder endreçar, com tu deies, poder anotar, registrar tot allò que llegim i tot allò que ens n'enduem dels llibres?
2: Sí, una mica aquesta proposta que fem amb l'editorial Olesana Paper d'Estrassa neix de la pròpia necessitat, de tot un seguit de necessitats que detecto en els diferents clubs de lectura que dinamitzo, que me n'adono que les lectores i els lectors, els usuaris i usuàries, tenen mil llibretes desordenades, caòtiques, fins i tot, per exemple, en el club de lectura, que és en préstec interbibliotecari, doncs quan venen els autors i autores en aquestes llibretes, els usuaris i usuàries demanen que els hi facin com la signatura o la dedicació del llibre, no? Que els hi dediquin el llibre a la llibreta, i era tot com molt caòtic, i vaig pensar, ostres, què millor que un diari de lectures barrejat amb una llibreta, perquè a mi m'apassionen personalment les llibretes, on tothom pugui recollir les lectures que fa i que també inclogui un repte lector. I llavors, per donar-hi un toc més personal, vam voler incloure aquesta xifra rodona de 100 frases o 100 cites que jo he anat d'alguna manera guardant en llegir els llibres d'aquests escriptors i escriptores contemporanis catalans.
0: No sé, Laia, si d'alguna manera has acabat creant aquell diari de lectures que t'hauria agradat tenir des de petita.
2: Tal qual, Laura, ho has dit a la perfecció. O sigui, és la llibreta, com diguem-ne, dels meus somnis, no? Entre cometes, una llibreta que recull les cites que jo ja havia emmagatzemat i que m'agradaria, que si les subratllaven els llibres és perquè en algun moment m'agrada reprendre'ls i rellegir aquestes cites que m'han com sacsejat o que m'han frapat, i d'altra banda que hi hagués espai per escriure i un diari de lectures breu on emmagatzemes la informació més escueta de les lectures que vas fent.
0: Un diari que a la coberta està il·lustrat per Oriol Malet, i de fet, sí, tu que prescrius llibres tant per adults com per a joves i infants, saps com d'important és, no?, la il·lustració, la figura de la il·lustració en el món literari.
2: Exacte. Just va coincidir que Oriol Malet també és aquí al Montserratí i tenia una exposició feta dins del local de Paper d'Estrassa. Aleshores va ser com que es van alinear com tot de coses i vam pensar, ostres, que bonic poder incloure aquesta il·lustració, que justament és una noia llegint, no, que d'alguna manera em ressonava a mi mateixa, anar a la portada del llibre. I evidentment, doncs, l'Oriol ha seguit la seva il·lustració molt exitosament, sí.
0: Tenim en marxa aquesta campanya de micromecenatge Verkami. Allà hi trobarem encara més informació sobre aquest projecte, sobre aquest diari de lectures. Per tant, des d'aquí convidem a tothom a qui li interessi a xafardejar, tafanejar una mica. Però, Laia, volíem aprofitar per parlar amb tu també sobre aquesta sèrie d'entrevistes, aquests 12 capítols on tu aniràs entrevistant a 12 escriptores catalanes, que has començat fa molt poc. És un projecte que suposo que t'està enriquint moltíssim.
2: Això és un projecte caigut del cel, perquè en cap cas m'imaginava que seria una de les 40 becades, perquè sé que es presenten més de 400 persones en aquestes beques propulsió del Departament de Política Lingüística, així que estic doblement, triplement agraïda de que m'hagin elegit a mi el meu projecte, que com bé dius, doncs entrevistaré 12 escriptores. De moment només hi ha un episodi publicat, que és a Elisenda Solsona, autora de Mamàlia, i els demés s'estan gestant una mica en funció de la resposta d'aquestes autores, però sí que us puc anticipar, doncs, que hi haurà Laura Pinyol, que és l'autora del Risc més gran, un dels meus llibres preferits i que acostumo a recomanar sempre. Hi haurà també Marta Vives, hi haurà El Moral, i aniran venint, doncs, algunes escriptores més.
0: De fet, és una mica marca de la casa, de vida entre llibres, aquesta interacció amb els autors, amb les autores de casa nostra, per la que tu sempre has apostat, no? Tu has creat una comunitat de milers de seguidors, dèiem al principi, però també has donat molta importància a aquesta interacció, a aquest vincle amb les autores.
2: Sí, de fet, un dels pals de paller de vida entre llibres és aquests clubs de lectura, no només a distància, sinó també presencials, que molts d'ells tenen aquest denominador comú, que és la gran sort de comptar amb els escriptors i escriptores. Aprofito També, Laura, per agrair-te moltíssim que tu, com a escriptora de Gel a 40 graus, formaràs part del primer, de la primera sessió que farem del Club de Lectura Llegim Autors i Autores Catalanes a la Biblioteca d'Olesa d'aquí uns pocs dies. Sí. I això em fa molt feliç, perquè enriqueix perfectament la lectura comptar amb qui ha escrit l'obra, no?
0: Per mi serà un plaer, Laia, així que moltes gràcies també. I et volia preguntar com d'enriquidor és, a banda de poder compartir aquestes lectures o de poder comentar-les amb autors i autores, compartir-les amb altres persones, no? Perquè tu ens deies abans que condueixes molts clubs de lectura, de fet ja fa molt de temps. Aquests últims anys sembla que hem tingut un boom de clubs, cosa que
2: sí,
0: suposo que
2: Laura,
0: és molt bona notícia. Per què és important que compartim, que anem més enllà d'una lectura solitària?
2: És veritat que els clubs de lectura estan com en el seu moment daurat, no?, en aquest país, i això és veritat que és una molt bona notícia i ho hem d'aprofitar. I també m'agrada molt que els usuaris i usuàries que formen part dels clubs en gran part són les dones, per tant és preciós veure que les dones són qui capitanegen la cultura del nostre país. Jo crec que és molt bonic poder tenir aquests espais de reflexió, de compartir, perquè surten temes que no formen part de nosaltres i, com tu has dit, m'encanta que el pas de la solitud de llegir un llibre passa a l'ordre col·lectiu, i això per una societat és de les millors coses que pot passar, no?, que es col·lectivitzin els afers socials. I és preciós, està anant molt, molt bé, cada vegada s'hi vol sumar més i més gent, i la veritat és que, com us deia, és el moment daurat.
0: I físicament és preciós també, com deies, però a nivell virtual ens facilita poder participar d'aquest tipus d'activitats que potser, si no, el dia a dia a vegades ens atropella tant, no?, que no podríem fer tot allò que ens agradaria. Tu també fas clubs de lectura virtuals i, a més, ja fa anys que fas aquesta prescripció literària a les xarxes, que has anat construint la teva comunitat. Ara mateix tens més de 60.000 seguidors, que es diu aviat, però
2: sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Uau, sí.
0: Per què?
2: Mil gràcies a tothom, perquè és que és una xifra que encara no em crec.
0: És impressionant i és per la feina que tu has fet, així que enhorabona a tu.
2: Gràcies, Laura.
0: Perquè és important, Laia, que a les xarxes hi hagi contingut sobre literatura, sobre llibres per tothom.
2: A mi, de fet, m'ha sigut un regal tenir aquesta comunitat de seguidors i seguidores tan heavy. Quan hi penso, encara se'm posa la pell de gallina, perquè, a més, Laura és només en català. És a dir, jo llegeixo potser en altres idiomes, però de mi cap endavant, de mi cap enfora, quan socialitzo les lectures ho faig explícitament en català, i crec que encara és una xifra més bèstia pensar que aquestes 60.000 persones segueixen algú que parla de llibres en català. No? És que és desbordant imaginar-ho, i ara que tu m'ho dius encara em fa posar més la pell de gallina. I una mica pensant també en el club de lectura online, que sí que és cert que té les seves pegues no poder estar en directe amb les persones, he anat descobrint que aquest format té moltíssimes coses positives i molts més beneficis que no pas trets en negatius, perquè es pot connectar des de qualsevol lloc per parlar en català de llibres, no? Des de l'estranger, és un regal. Així que he descobert que té més punts a favor que en contra. I això, aprofitar per agrair també totes aquestes 60.000 persones que hi ha darrere aquests perfils i que segueixen una mica el dia a dia de Vida entre Llibres.
0: Doncs per molts anys a Vida entre Llibres, Laia Sentís, que ets la persona que hi ha al darrere, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per aquest diari de lectures, que recordeu que podeu seguir la campanya de micromecenatge que hi ha en marxa a Verkami, i també per aquesta nova sèrie de vídeos de Llegir Eixample la Vida que podem seguir a través del teu perfil Vida entre Llibres. Una abraçada, Laia.
2: Una abraçada i mil gràcies.
0: I fins aquí aquest Valors a l'Alça. Sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts d'aquest programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iVoox i Spotify, o al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues senderistes, excursionistes i viatgers. Es diu sovint que el més important no és arribar a destí, sinó gaudir del trajecte. En aquest programa, els Sendes, ens ho prenem fil per randa. Nosaltres preferim fer camí i gaudir-lo, tot fent tres parades. Capítol 578 d'aquest programa que fem des de Ràdio Martorell per les emissores de la xarxa. El comencem amb el sumari. Sant Pere de Vilamajor és una petita raconada a les faldes meridionals del Montseny. Al seu nucli antic, anomenat La Força, hi ha una església parroquial batejada com la Catedral del Vallès. I al costat, la romànica Torre Roja. Al seu davant hi ha el Centre d'Informació La Mongia, que en fa visites guiades. En parlem amb el seu coordinador, l'Higini Herrero. Aires de Pirineu Aragonès a la secció senderista. Iniciem un cicle que volta el Monte Perdido passant per valls com Pineta, Ordesa, Escuain o Añisclo. És la travessa de les Feixes, un integral de 9 etapes. El Xavi Tió proposa una variant de 5 dies, les Valles. Avui, primera etapa entre Bielsa i Lamiana. I el viatger Tomàs García del blog Viajero Crónico va quedar frapat de Talussac, un petit poble del Quebec, primer assentament francès permanent a l'Amèrica del Nord cap al 1600, enmig d'una badia idílica i d'aigües plenes de balenes i molt a prop d'un fiord espectacular. Tot això forma part dels Sendes. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Un raconet de pau a les faldes del Montseny. Un turonet situat en un cul-de-sac, ben a prop d'on el mític massís hi aboca el seu rostre més mediterrani. Una catifa boscosa d'alzines i de pins, que quan comencen a arribar a la plana ja s'alternen amb camps i urbanitzacions. Aquest petit promontori el corona una imponent torre romànica, sòlida, de tons vermellosos. I al seu costat, un no menys robust i massís temple, desproporcionat respecte al seu lloc. Fixeu-vos si és així que durant segles s'ha conegut com la Catedral del Vallès. Dues edificacions que sobresurten del petit i recollit nucli antic de Sant Pere de Vilamajor, conegut com La Força. Som oficialment al Vallès Oriental, paisatgísticament al Baix Montseny. Posem-los nom, la Torre Roja d'una banda i l'Església de Sant Pere de l'altra. Dues majestuoses construccions que presideixen l'indret, custodiat a la mateixa plaça per La Mongia, centre d'informació que hi fa visites guiades. El seu coordinador, l'Higini Herrero, explica que el visitant s'hi sent atret no només per un conjunt monumental important, sinó també per un bonic i arreglat nucli antic, un parc amb escultures de ferro i un entorn natural digne de ser caminat.
2: Un dels encants que té és que no hi ha molta gent, perquè Sant Pere Vilamajor és final de carretera, per tant, o hi vens expressament, o és perquè t'has perdut, o ara ja recentment pel boca orella. La gent ve, li agrada i recomana. I clar, pots venir, deixar el cotxe, passejar pel parc, a visitar el centre històric, o fer una desena de rutes senyalitzades que tenim, que ja s'endinsen tant per la plana d'aquí aquest Alt Vallès o pel Baix Montseny.
1: Però centrem-nos en aquestes dues construccions. Comencem per l'església de Sant Pere. L'edifici es va finalitzar cap al 1610 i es va construir fet amb les pedres d'un antic palau d'estiueig dels comtes de Barcelona. Una construcció que, junt amb una antiga església adjacent i la resta de cases del poble, es van ensorrar en el gran terratrèmol del Vallès de l'any 1448. I, per tant, calia fer una església nova.
2: Com que els comtes no tornen a reconstruir el palau, tot el material de construcció es dedica a la construcció de la nova església, i com que ja tenen tot el material, doncs poden fer aquesta església desproporcionada pel que és la mida del poble, molt més gran del que és habitual, i dediquen tots els diners de l'obra no en compra de material, sinó a l'interior. La van omplir d'or, van buscar els millors pintors de retaules, van comprar relíquies, tant que es va conèixer com la Catedral del Vallès. I van haver de contractar 12 homes armats que la vigilessin dia i nit.
1: I tan gran van fer l'edifici religiós els comtes de Barcelona que, ja ho heu sentit, se'l va conèixer durant segles com la Catedral del Vallès, fins que la Guerra Civil, com no, ho esguerra absolutament tots.
2: A la Guerra Civil Espanyola, el 1936, un comitè revolucionari de la FAI la crema i no va quedar res. Sí que alguns quants feligresos van intentar abans que vinguessin per protegir totes aquelles peces d'or, se les van endur a casa per protegir-les. El que passa que es van descuidar de tornar-les i tampoc n'hem tornat a saber res. Per tant, entre uns i altres, ens van deixar l'església ben buida.
1: L'església de Sant Pere ressorgeix a les darreries del segle passat i recupera part del seu esplendor, sobretot a l'interior, que torna a omplir-se d'escultures i altres elements artístics i de culte. I ho fa, com explica l'Higini, gràcies a l'aportació d'artistes internacionals.
2: La rectoria de Sant Pere i Vilamajor és una gran masia que tenim aquí al costat, que ara s'ha fet un parc nou al voltant, i el que de buida, una fundació privada la va reconvertir en un centre d'art internacional. Es donen beques a artistes de tot el món perquè vinguin a viure aquí, en habitacions, i en tallers fan la seva obra i sales d'exposicions. I quan acaben, exposen l'obra que han fet. Però una peça sempre queda pel poble, per això està tot el poble ple d'escultures, els parcs, per tot arreu, branes forjades, i són aquests artistes els que ens han restaurat l'església per dins. Per tant, quan es visita l'església, és com una espècie de museu d'art modern a dintre d'una església. Tot i així, si continuen fent misses cada dissabte, però sobta perquè trobes figures d'artistes de tot el món.
1: I per fora, l'imponent edifici amb un fals campanar a un costat de la façana i gegantins contraforts a l'absis. Podríem dir que és una barreja d'estils arquitectònics que van del gòtic tardà, passant pel Renaixement i arribant fins al barroc.
2: Aquí està com a províncies, està en un lloc molt rural. Els estils arriben molt tard. Quan el gòtic ja estava passat de moda, doncs aquí va començar a arribar i és aquest que és bastant comú, aquest estil a la comarca. I s'assembla molt a la de Palau Tordera, és un gòtic molt tardà, gairebé renaixentista, i quan es va acabar l'església, perquè trigava gairebé 80 anys a acabar-la, doncs ja té elements barrocs a la portada i és com una mica com el que és ara per dintre. Trobes tots els estils amb molt poc tros.
1: I molt poc tros, de fet, un metre i mig mal comptat, separa aquesta església o catedral del Vallès de l'altra gran construcció, que és força més antiga, la Torre Roja. D'origen romànic, del segle XI, va ser l'única que va resistir al gran terratrèmol. Va ser una qüestió de gruixos.
2: Té un sistema constructiu que es fa a base de molt material, és única. Es construeix cap a l'any 1060, i una de les diferències que el diferencia de la resta de romànic català és que té uns murs excessivament gruixuts, és 170 centímetres de mur massís. Això fa que l'interior sigui molt petit, gairebé tot és mur, i a dintre no hi cap ni l'escala. Però com que el mur és tan ample, l'escala és entre murs. Quan es fa la visita, doncs és molt interessant de pujar per una escala de gairebé 1.000 anys, de grons ben gastats, que passa, és com una càmera d'aire per dintre del mur, fins a pujar a la primera planta.
1: Campanar de l'antiga església ensulciada, la Torre Roja i l'actual església de Sant Pere fan un dos en un. I quan el nom, aquí sí que no hi trobem orígens medievals. De fet, aviat farà 100 anys que se la va començar a anomenar d'aquesta manera. El motiu el trobem gratant una mica les parets.
2: Aquesta torre està separada de l'església actual, però no estava separada de la seva església. Aquesta torre ja no té església perquè es desmunta per fer la nova i la nova no té campanar perquè aprofita el campanar romànic antic. Originàriament no tenia aquest aspecte, tenia una capa de morter de calç al voltant amb rellotges de sol, però el 1929 es creu que quedarà més maca si es treu tota aquesta capa. I al treure-la surt a la vista aquest color de pedra rogenca, aquesta arenisca vermella molt pròpia de la Calma, i va fer que el sortir aquest color tan vermellós, doncs, que se la comencés a conèixer com la Torre Roja.
1: Catedral del Vallès, Torre Roja, Catedral del Vallès, un dos en un amb una història oficial i amb un munt d'altres històries paral·leles per descobrir a la visita guiada. Una interpel·la a Pompeu Fabra i a les campanes.
2: Amb la Guerra Civil venen el Comitè Revolucionari de la FAI de Granollers a cremar l'església, però també es venen a endur les campanes. I amagat a una de les cases noucentistes d'aquí sota la plaça, hi havia amagat en Pompeu Fabra. El 36 ja era president de l'Institut d'Estudis Catalans i era una persona reconeguda i és l'únic del poble que s'atreveix a enfrontar-se. I els diuen que no l'església, que és un patrimoni, no li fan cas perquè la cremen, però sí que els convenç que de les quatre campanes del campanar en deixin dues amb l'argument que eren per fer tocs civils i no religiosos, els quarts i les hores. I per això encara conservem la campana gran de les hores i la campana petita dels quarts. Les altres sí que se les van emportar. Em van deixar un batall, que el tenim exposat en el punt d'informació, i també com a anècdota, en el punt d'informació també tenim la campana vella, que és una de les poques campanes romàniques que queden a Europa, deuen quedar una vintena com a molt, i tenim aquesta, la Vella, que és la campana més antiga de Catalunya, que està datada entre l'any 1200 i 1250.
1: Si visiteu el Centre d'Informació La Bongia, veureu aquesta campana romànica, com dèiem, la més antiga de Catalunya i una de les més antigues d'Europa. També descobrireu altres atractius de Sant Pere de Vilamajor.
2: La Mongia és l'antiga casa del monjo, el que passa que l'edifici ja no hi és, només conservem un tram de muralla de l'antic castell, i ara és un edifici nou, és un centre d'informació del Parc Natural del Montseny, però també és un centre d'interpretació de la història de Vilamajor. Aquí et proposem rutes senyalitzades, fem les visites guiades, i a la planta de dalt tenim una sala d'exposicions, que són itinerants, bueno, les anem canviant, i parlen tant del patrimoni del Montseny, la història local, la història natural, vull dir que anem fent una mica de tot. També tenim algunes exposicions permanents, com els capgrossos o les campanes, l'antic rellotge del campanar, i anem fent, bueno, publicacions.
1: Entreu al web vilamajor.cat i busqueu la Mongia o visiteu-los dissabtes i diumenges de 10 a 2 del migdia i podreu fer la visita guiada a Sant Pere i a la Torre Roja. Si sou d'acció, podeu participar a El Passaport, una divertida gincana que recorre indrets, proposa activitats i fa resoldre enigmes i preguntes. O des d'aquí, bé, podreu començar alguna de la desena de rutes turístiques senyalitzades per aquests encara plàcids entorns del Baix Montseny.
0: Sendes.
1: Doncs vinga, anem a fer una mica de senderisme, anem a caminar amb el Xavi Tió, que ja el tenim aquí per aparat als estudis. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu Escolar, com anem?
1: Avui anem cap a una zona que ens agrada moltíssim en el programa, i no ens n'hem d'amagar. Tenim un Pirineu català fantàstic, però és que el Pirineu aragonès és, podríem dir, una de les nostres debilitats, també, eh?
3: Ah, això mateix. Doncs mira, us explico que el 2022... l'equip que va muntar la travessa 3.000 Ibones, que ja la vam comentar en el seu dia, es va treure de la màniga una altra travessa espectacular recorrent les valls d'Escoaín, Anyiscló, Ordesa, Pineta, els circs francesos d'Estauber i Tromús i les valls de Riu Major i Xistau. La van batejar com a Les Feixes i la travessa integral consta de 9 etapes i té diverses variants en funció dels dies disponibles que tinguem. I el que farem és avui iniciar una d'aquestes variants, en concret de 5 dies, que es diu Les Valles. És una variant que recorre les 4 primeres etapes de la travessa integral i que després tanca el cercle baixant per la vall de Pineta fins a Bielsa. I el que farem bàsicament és, a la primera etapa anirem de Bielsa a l'Amiena, saltant pel Portillo de Tella. A la segona etapa de l'Amiena ens arribarem a Bestuer, passant per Escoaín i el Collado Raton. A la tercera, després de fer un transfer fins a Plana Canal, anirem a Nerín després de baixar bona part del canyó d'Anyiscló. A la quarta etapa, després de pujar en bus fins a Sierra Cils, anirem fins al refugi de Pineta, passant pel Collado de Arrablo, la Faja de las Olas i el Collado d'Anyiscló. I a la cinquena etapa ens durà de nou a Bielsa, baixant per la vall de Pineta.
1: Prometedor, prometedor. Anem ràpidament a començar amb aquesta primera etapa. Una primera etapa que la comencem, em sembla, al poble de Bielsa, oi?
3: Això mateix. Anem a començar la primera etapa ben bé a Bielsa, a l'entrada sud del poble, just al costat del pont sobre el Cinca, arrenca el GR19.1, que és una variant del GR19, conegut com a Sendero del Sobrarbe. El camí s'enfila des del primer moment per dins d'una pineda espessa de pi negre per la falda del Cerro del Puntal, passa pel mirador de Bielsa, coincideix un petit tram amb un PR que ens portaria a l'embalse de Pineta i continua amunt fins a sortir en una pista al costat d'una borda. Nosaltres agafem aquesta pista que ens dona un petit descans planer per dins d'un preciós i humit bosc d'avets fins a deixar-la per agafar un sender que torna a remuntar per entre blocs de pedres i trams herbats per arribar al refugi lliure de Montinier, una cabana enmig d'un prat obert, sota les blanques i verticals parets calcàries de la Penya Altura, a la cara nord de la Sierra de les Suques. Al poc passem per un abeurador, per el bestiar, i tornem a entrar al bosc, i quan en sortim tenim al davant el Forato la Penya, un ample canal on podrem trobar flors de neu, és un canal pedregós al primer tram i terrosa després, que ens permetrà arribar dalt del Portillo de Tella, alçada màxima de l'etapa d'avui, poc més de 1.000 metres per sobre de Bielsa. Deixem enrere la vall de Pineta i saltem cap a la d'Escoaín. Se'n s'obre una ampla panoràmica cap a sud i el primer que ens crida l'atenció és la muralla vertical de la paret nord del Castillo Mayor, una serra allargassada sobre Escoaín que sobresurt del bosc, talment un castell calcari dolomític. D'aquí comencem a baixar per Lloms Torrosos, amb vistes també cap a la penya muntanyesa, al costat d'Insa. Alternem trams d'herba amb trams de rascler i arribem a la font de Trutxo, on els ramats de vaques tenen aigua assegurada en un abeurador. Continuem baixant encara, tallant trams d'una pista pedregosa i un bon tros avall tornem a trobar vegetació de boixos i pins i agafem un antic camí empedrat que ens acaba de baixar fins al Plan de Feners, on enllacem de nou amb la pista. La variant del Gerra que anàvem resseguint s'ajunta amb el Gerra 19 i per un tram planer ens acosta a la carretera que puja a Tella. Aquí deixem el GR19, que se'n va cap al poble, i agafem el GR15, que ens duu en un no-res el Dolmen de Tella. Rectangular, petit, però força sencer, del 3.000 abans de Crist, el neolític. Reprenem la ruta per entre pins, i un darrer tram de baixada ens porta a sortir a la carretera de Revilla, a l'alçada d'Arinzué, un poble petitonet, i d'aquí ja veiem el final d'etapa. La Miana, 500 metres enllà per la carretera, on trobem un hostal-restaurant amb allotjament també en un petit alberg. És un racó de món tranquil, amb vistes fantàstiques del Castillo Mayor, de les Gargantes d'Escoaín, de les Tres Maries, al costat del Collado de Nisclo, i dels cims de més de 3.000 metres que acompanyen el món perdut.
1: Una de les imatges més impactants i espectaculars del Pirineu, sens dubte la podem trobar des d'aquest punt, amb el Mont Perdut, amb les Tres Sorores, vaja, amb tot el que s'arriba a veure en aquest muntanyam espectacular. Anem a fer la fitxa tècnica, distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell.
3: 1.050 metres de desnivell positiu i 920 de desnivell negatiu, acumulats tant l'un com l'altre.
1: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 7 horetes perquè hi ha força desnivell.
1: Grau de dificultat?
3: 2,5 sobre 5.
1: Cartografia?
3: Tenim un mapa de l'editorial Alpina que es diu Les Feixes, escala 1,25.000, amb dos fulls perquè hi ha dos trams de tota aquesta integral.
1: I a internet, on ho trobarem?
3: A internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Travessia Les Feixes, entre parèntesi, Les Valles, primera etapa, Bielsa, Portillo de Tella, Dolmen de Tella, La Miana, d'un company que va fer la ruta amb nosaltres, que es diu Lluís López, amb majúscules i tot junt.
1: I un suggeriment final. Com que passeu pel Dolmen de Tella, si voleu allargar una miqueta més, potser val la pena fins i tot apropar-se al poble de Tella, fer una visita a aquest bonic poble encimballat i també amb unes vistes espectaculars. Gràcies, Xavi. Fins la propera ruta, la segona.
3: Salut i república.
4: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Moltes vegades, quan parlem d'un racó de món excepcional, el nom de l'indret ens acostuma a resultar conegut. Avui segurament no serà el cas, perquè si us diem el nom de Tadoussac, probablement no el sabreu ubicar. Tadoussac és una petita població del Quebec, amb un entorn natural espectacular i també una història al darrere. I sobretot, és un lloc turístic no massificat, perquè entre d'altres coses no és de fàcil ni ràpid accés. Un espectacular badia i fiord, un aiguabarreig de grans rius, balenes, muntanyes, miradors i cases de fusta al poble. Ingredients que fan que pel Tomàs García, autor del blog Viajero Crónico, Tadoussac sigui un dels indrets que més l'ha marcat. El coneixem tot seguit.
5: Tadoussac és un punt geogràfic espectacular, perquè és justament on està el fiord del Saguenay, del riu Saguenay, que desemboca al riu de Sant Llorenç, un riu immens. És un paisatge màgic i molt especial. El poble, que és minúscul, és conegut perquè és un dels millors llocs del món per observar balenes. De fet, les aigües d'aquesta zona formen part del parc natural marí del Saguenay-Saint-Laurent, i és una gran àrea protegida. Són més de 1.200 quilòmetres quadrats dels dos rius i del fiord, i és realment espectacular. de Dussà, que és especial perquè combina moltes coses en un espai molt petit. D'una banda, tens un poble tranquil·líssim, envoltat de boscos, cases de fusta i una badia preciosa. I de l'altra, tens el fiord de Saguenà i l'immens riu Sant Llorenç. Pràcticament està a tocar. En definitiva, pura exuberància natural. Abans d'anar-hi, una part de mi pensava el típic, no? Que podia ser un d'aquests jocs que acaba de saber una mica perquè tens expectatives molt altes. Però bueno, ja us avanço que no. Evidentment, el gran reclam són les balenes. Existeixen pocs jocs al món que permetin veure balenes des de la mateixa costa i t'adossar que és un d'ells. Aquí es poden veure fins a 13 espècies de cetacis, entre ells les belugues, diversos tipus de rorquals i fins i tot la immensa balena blava, el mamífer més gran del món. I sí, es veuen des de la mateixa costa, però si vols pots sortir des del poble embarcant-te en una zodiac molt petita i en poca estona està navegant literalment rodejat de balenes. L'experiència, us asseguro que és brutal. És una badia molt recollida, gairebé en forma d'amfiteatre natural, que està envoltada de muntanyes, boscos, llacs... Un paisatge, en definitiva, molt, molt maco i molt natural. Aquí hi ha gran natura, Tadussà, que és un lloc on gaudir molt d'ella. El poble queda repartit com suaument així al voltant de l'aigua. A primera línia hi ha una petita platja, està el petit port també, que és molt petitó, és molt maco, d'on surten allà les embarcacions que serveixen per fer les excursions per veure balenes. D'allà també ja surten els vaixells de pesca, hi ha casetes de fusta molt petitones i, bueno, i també està el centre d'interpretació especialitzat en cetacis, que és un dels més importants del Canadà. És petitó, però és realment molt mac i molt didàctic. La badia de Tadussà la pots veure des de diferents punts de vista. Tens la platja, tens el passeig marítim i després tens una part que a mi em va agradar molt, també perquè m'agrada molt caminar, que és pujar els miradors que envolten el poble. Allà la perspectiva va canviant completament. Val molt la pena fer alguna d'aquestes rutes, són curtetes. És veritat que molt inclinades en algun cas, però són molt curtetes. I alguns dels miradors que donen al poble són realment espectaculars, perquè veus a baix el poble, tota la badia, l'aigua, que és d'un riu que sembla de vegades perds la vista i sembla que estiguis a l'oceà, i de tant en tant veus balenes passar. A mi em va semblar de les coses més maques que he vist a la meva vida. I això de dir que és una de les badies més boniques del món no és només un eslògan turístic. S'ha de dir que hi ha un club que jo el vaig descobrir un cop vaig estar buscant informació sobre Tadussà, que és el club de les badies més boniques del món. Crec que es diu així, literalment. Ha triat unes 40 badies excepcionals a més de 25 països i té l'objectiu com de fomentar la seva preservació, protegir el patrimoni ambiental, paisatgístic, dels litorals que han triat, i Tadussà forma part del club i és una de les principals. Tadussà es va fundar el 1600 i el que sí que és veritat és que aquesta població, Tadussà, està considerada un dels primers assentaments francesos permanents d'Amèrica del Nord i, sobretot, el primer lloc comercial francès establert al Canadà, a la Nova França. De fet, al centre del poble es pot veure com el post de tret, sí que seria com el punt de tracte, que era el lloc d'intercanvi comercial entre europeus i pobles indígenes. Allà, al 1600, és on va quedar fundada oficialment Tadussà i està reconeguda com la població permanent més antiga d'Amèrica del Nord per part de França. És molt petit. Oficialment té poc més de 800 habitants i el centre es pot recórrer perfectament a peu. És petitó, encantador, molt maco i molt agradable de caminar per allà. Estàs com a un poble costaner, envoltat de natura, i sí que és una destinació turística i famosa allà al Canadà, eh? Però és que realment no hi ha molta gent. Respecte a les construccions així singulars, és veritat que té les casetes de fusta allà de per si, que són molt maques, la construcció de fusta que hi ha a tot el poble, i té sobretot dos edificis peculiars que val la pena visitar i destacar. Primer, la Petite Chapelle de Tadussà, una petita capilla que és del 1747 i que està considerada, segons diu allà el cartell que tenen posat, l'església de fusta més antiga que es conserva en peu a Amèrica del Nord. I el segon lloc singular és l'Hotel Tadussà, la imatge icònica del poble amb la seva enorme façana blanca i la teulada vermella. El fiord de Saguenay és espectacular perquè sembla gairebé un tros de Noruega traslladat allà, al Quebec. És un enorme vall glacial encaixada entre parets de roca i bosc que s'estén durant aproximadament 100 quilòmetres i té, habitualment, en el gran part del recorregut entre 2 i 3 quilòmetres d'amplada. A nivell visual és una barbaritat, és que és realment impressionant veure la magnitud d'aquest fiord. Paisatgísticament és un dels millors llocs que jo he vist en la meva vida, un dels llocs més macos a nivell visual. Fins i tot a nivell de fiord és encara més maco que els fiords de Noruega, per mi. Hi ha un altre detall molt interessant, i és que dins del fiord conviuen aigua dolça i aigua salada. L'aigua és molt profunda. Parlem de més de 300 metres de profunditat en punts molt propers a la costa. Per exemple, per on passa el ferri i que va impedir la construcció d'un pont. Això què passa? Que permet que hi hagi una barreja d'aigües. A la superfície circula principalment aigua dolça, procedent de la conca del llac Zanjan, que està més al nord, i altres llacs propers. Mentre que, a més profunditat, entra l'aigua salada de l'oceà Atlàntic, que arriba després de recórrer tota la conca del riu Sant Llorenç. Aquesta barreja d'aigües i els corrents contribueixen a crear com un ecosistema extraordinàriament ric. I precisament a la desembocadura del Saguenay, davant de Tadoussac, de la població, hi ha una de les zones més importants per a les belugues de tot el món durant tot l'any. I com us deia, gràcies a tots aquests factors, Tadoussac és un dels millors llocs del món per veure balenes.
1: I fins aquí el programa d'avui. La setmana vinent, entre d'altres continguts, anirem fins al Pallars Jussà per descobrir un estany càrstic ple de fòssils vegetals, els estanys de Basturs. Als botons hi ha estat l'Andreu Ortega, a la redacció el Xavi Tió i a l'edició i presentació qui us ha parlat, en Jaume Monés. Ens emplacem per la setmana vinent i, mentrestant, seguiu-nos al podcast que trobareu al web martorelldigital.cat/ràdio, apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: A les portes de Troia, amb Albert Torretxe i Albert Abril.
1: Ravenna és moltes coses alhora. Ha estat una petita ciutat romana de províncies, la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident, una ciutat governada per una de les zones més poderoses del seu temps, la primera capital del Regne Got d'Itàlia, un lloc de convivència entre diverses sensibilitats del cristianisme primitiu i un destí turístic on es pot trobar una de les majors concentracions d'edificis patrimoni de la humanitat de l'antiguitat tardana. Aquesta setmana seguirem la història d'aquesta ciutat tal i on la vam deixar, amb l'arribada dels bizantins i el seu nou paper com a punta de llança del món oriental a Occident. Aquests lligaran en la història de la ciutat noms de la talla de Belisari, Justinià o Teodora, i han donat lloc a un dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Benvinguts a la Ravenna bizantina, benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio i història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la Ravenna bizantina. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Retxe. Benvingut.
2: Bones.
1: Alberto, què ens trobarem al programa d'avui?
2: Doncs una mica de tot, no? Continuem aquesta sèrie de programes, no sé si sèrie o trilogia o quadrilogia.
1: Quant en portem ara?
2: A veure, portem un.
1: Vale.
2: No? Ravenna de Gala Placidia.
1: És veritat.
2: Sí que és cert que vam parlar una mica al tram final del programa de Roma sense Roma, no?
1: Ah,
2: a les altres capitals de l'Imperi Romà, però no ens van aventurar, no, a parlar gaire de la història de la ciutat. Què ens trobarem al programa d'avui? Ens trobarem coses com tan fascinants com l'església de Sant Vitale, no? Aquí els seus mosaics, personatges com el general Belisari, Justinià, Teodora, guerres, potser parlem de pesta, parlem una mica dels perses, de la creació de l'exarcat bizantí, dels longobards, de disputes teològiques, una mica de tot, no? I ens aturarem en aquests dos, no els farem sencers tampoc, però en aquests 200 anys, no, que va durar més o menys, si fa no fa, la dominació bizantina sobre Ravenna, que sabeu que va ser la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident i també la capital del reeixit, tot i que efímer, Regne Ostrogot de Teodoric.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i BlueSky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Comença, digues.
1: Bueno,
0: jo t'anem a preguntar per què Sabina.
1: Per què Sabina? Primer, per un homenatge al Sergio Rodríguez, que és molt fan de Sabina. Tu suposo que no saps qui és. És un senyor,
0: sí,
1: un senyor gran,
0: sé qui és,
1: raro,
0: però no soc fan.
1: Raro, bueno, ni... Un exemple de que a vegades envellir no significa millorar. En qualsevol cas, parlem de Ravenna, ciutat imperial, al centre de moltes coses, i, per tant, no se m'acut millor referència que Ravenna és la Madrid de la tarda antiguitat italiana.
0: No facis això.
1: Jo tinc l'esperança, no està documentat, però jo tinc l'esperança de que allà mesuressin, jo què sé, mesuressin les coses en baptisteris de la Placídia. Això és com quatre baptisteris de... que la gent, jo que sé, de Milà o de Spoleto o d'on sigui, digués si vols el millor garum de 100 quilòmetres de Ravenna. Només a 100 quilòmetres de Ravenna. Llavors, bueno, posats a triar música, jo pensava que aquesta comparació ens és útil durant el programa.
0: Intentaré que no em perverteixis la meva imatge fantàstica i idealitzada de Ravenna amb això. Sí. En fi,
1: que la Placídia podia ser una mica Díaz Ayuso.
0: No em facis això. Atura't. En fi.
1: O sea, m'has donat munició.
0: No.
1: Ho anava a deixar aquí, però sé que t'estimes molt aquesta ciutat, que tens moltes fotos d'aquesta ciutat. Has anat diverses vegades, de fet.
0: Dos cops.
1: I a Madrid, quantes?
0: Un.
1: O sea, Ravenna, Madrid 1, la Madrid d'Itàlia 2.
0: No diré. No.
1: Faré el possible per no ser jo.
0: Abans ja ens has avançat que portem alguns programes parlant sobre Ravenna. No sé si ens pots fer una miqueta de 5 cèntims. Òbviament sempre recomanem que s'escoltin aquests programes, però no sé si vols entrar a fer-nos una miqueta de resum.
1: Bueno, bàsicament el que m'has explicat una mica a la pregunta inicial, no? Ravenna és la darrera capital de l'Imperi Romà. Penseu que des de finals del segle III després de Crist, Roma deixa de ser la capital de l'Imperi, no? Serà primer Milà, es desdoblarà després, no? En aquesta doble Milà Constantinople o Bizanci. I després també, a partir d'inicis del segle V, el 400, no recordo ara, 406, 407, la capital de l'Imperi Romà d'Occident es mou a Ravenna. Ravenna passa de ser una petita ciutat de províncies romana, com tantes altres, a ser la seu del govern imperial d'Occident. No? Això porta... era una ciutat, no?, amb una geografia privilegiada, no?, inexpugnable en aquest context, no?, de nova defensa de la part occidental de l'imperi, i això portarà a que s'hagi d'edificar, una mica com el Madrid dels Àustries, no? Una ciutat que normal, el Madrid premodern no és res, i de cop i volta tens allà una capital molt ben situada, molt al mig del que tu necessites, i que pots monumentalitzar perquè tot allò és un solar. No? No serà exactament el cas de Ravenna, però sí que és potser una de les grans ciutats de la tardor antiguitat occidental, i que a més, com després, no, pels avatars de la història ha passat sense gaire plena ni glòria, això ha permès que molts d'aquests edificis, molts d'aquests museus, per exemple, no, dels millors mosaics, no, de tota l'antiguitat es conserven a esglésies de Ravenna, no? Perquè no passen per l'iconoclàstia, no passen per les destruccions que pateix l'imperi bizantí en els segles posteriors, i per tant analitzar o estudiar l'evolució de la ciutat de Ravenna ens permet veure, no, pues, moltes coses interessants, el fi de l'imperi romà d'Occident, la síntesi godo-romana, no?, amb el regne dels ostrogots, els intents de recuperació de la idea imperial que des d'Orient farà Justinià, per exemple, les controvèrsies religioses entre arrians i catòlics. Penseu que els gots eren arrians, els romans eren catòlics, els que no eren altres coses, i per tant, és una ciutat molt interessant, no?, per anar resseguint com a fil conductor per explicar la de l'antiguitat.
0: Molt bé.
1: Mentrestant, en aquesta època, Madrid era un
0: descampat, no?
1: Era ja...
0: Quatre camps. Havíem deixat la ciutat a la mort de Teodoric. Què passarà els anys següents?
1: Bé, si partim de la base que Teodoric és potser l'exemple més reeixit dels reis que van succeir a la disgregació de l'Imperi Romà d'Occident, ja podem intuir que el que va venir després de Teodoric potser no va ser tan reeixit. Mm-hmm. No, els successors de Teodoric, a més no deixa un successor clar, bueno, seran uns anys una mica turbulents. Però, en el fons, la desaparició del regne ostrogot pocs anys després de la mort del Teodoric tampoc va ser tot culpa dels propis ostrogots.
0: Vale, i llavors... on hem de buscar els culpables?
1: Doncs no haurem d'esperar a l'alba del cinquè dia, com els defensors de la gorja d'en Helm, però si el que volem és buscar els responsables del devenir de la ciutat de Ravenna durant els propers dos segles, sí que hem de seguir la recomanació de Gandalf.
0: Molt bé.
1: I mirar a l'est.
0: Molt ben trobat, Alberto.
1: Més concretament, a l'imperi romà d'Orient, és a dir, l'imperi bizantí.
0: Doncs... posant la nostra mirada a l'est, no veurem a Gandalf vestit de blanc.
1: T'imagines?
0: Mira cap allà.
1: No faré bromes.
0: No, o sigui, amb Gandalf sí que no, eh?
1: No, Gandalf sí que no. Hi ha una línia, el límit de l'humor...
0: és en Gandalf.
1: Està el Senyor dels Anells.
0: Sí.
1: No?
0: Vale. Sí, és que, bueno, sí. Mirem cap a l'est i mirem Bizanci. Qui està governant en aquest
1: doncs,
0: moment?
1: Doncs un altre vell conegut del programa, en Justinià, i la seva dona Teodora.
0: Aprofitem, no?, per recomanar el programa 503, Nica Nica, la revolta a l'hipòdrom de Constantinople, de l'any 532, on ja vam parlar bastant d'aquests personatges.
1: Sí, totalment, no? De fet, el programa d'avui l'arrenquem precisament en una decisió de Justinià que va canviar moltes coses en el decurs de la història, no?, que és la d'enviar el seu home de confiança, el general Belisari, que és també el responsable d'esclafar la revolta de l'hipòdrom, a recuperar el que es consideren els territoris occidentals de l'imperi sobre els quals Bizanci tenia dret. I, per tant, aquesta decisió de Justinià de recuperar la part occidental de l'imperi és el nostre punt de partida del programa d'avui.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
1: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
1: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Alberto. Què estem escoltant?
1: Doncs estem escoltant una cançó que es diu Belisarius i que, com haveu, suposo, intuït pel que diu, parla de Belisarius. Mm-hmm. L'he posat perquè, a banda d'aquests inquietants moments de flauta no afinada...
0: Són una gralla mal feta.
1: Una gralla mal feta, que és la definició de gralla. Vull dir... No obrim aquest menú.
0: No l'obrim.
1: Les gralles, per mi, són el teu Madrid.
0: L'estàs obrint, eh?
1: Vale. És una cançó perpetrada el 2023, composada i escrita per Farja Faragi i Dimitris Atanasopoulos, que van dir, Belisarius és un personatge important de la història de Grècia, anem a dedicar-li una cançó, així com amb un la traduïm, suposo que en Google Translator, al llatí, fem un text així que sembli èpic i posem una música que sembli antiga. Doncs això va ser el 2023 i els autors van haver de disculpar-se, i si busqueu la música a YouTube, o donar explicacions, i si busqueu la música a YouTube, veureu que hi ha un comentari dels creadors dient que aquesta cançó es va viralitzar a TikTok. Algú la va compartir a TikTok posant música antiga...
0: Bizantina,
1: música bizantina, antiga, no sé què. Llavors, com a TikTok són tots uns descerebrats... Tenim contra TikTok?
0: Tenim contra TikTok.
1: Gairebé tothom a TikTok és un descerebrat.
0: Sí?
1: Doncs va colar i va començar com a compartir-se milers i milions, trilions de reproduccions. Aquesta, Belisarius. Veus? El senyor
0: la gralleta, eh?
1: El senyor de la flauta. I fins al punt que es pot pensar, no? I va ser música tradicional, no sé què, èpica del segle... Sí, no sé què. Van sortir experts dient, però bueno, que això no és, perquè no sé què. I els propis autocompositors van haver de sortir i dir, a veure, això ho he fet jo amb un pianito.
0: Clar, tio.
1: Amb els meus amics. Que...
0: El Fruity Loops.
1: Exacte. I total, bueno, em semblava una anècdota espectacular. Per entendre que a vegades quan revisitem el passat estem presoners d'una idea, no? Com això ens sona com a antic, no? Perquè té aquesta música així com ja sé què, sona en llatí, automàticament és una cançó original del segle VI o del segle VII. Vull dir, ja està, deixem-ho aquí.
0: Us convidem a buscar aquesta polèmica, no? I a informar-vos una miqueta d'aquests temes que sempre donen una miqueta de vidilla. Belisari és considerat encara avui un dels grans generals de l'antiguitat. Per què?
1: Sí, a veure, ja sabeu que això dels rànquings és molt subjectiu,
0: sí.
1: No? I ho és en coses quantificables, però sobretot en temes com les victòries militars, on la propaganda, o tota l'antiguitat, on la propaganda juga un paper molt important, no tenen gaire sentit, no? De fet, coneixem molt bé les accions de Belisari precisament perquè l'historiador Procopi li dedica pàgines i pàgines a la seva història de les guerres a relatar les seves campanyes militars. Tant al nord d'Àfrica, a Itàlia, era la mà dreta de Justinià, fins que va deixar de ser-ho. I, per tant, és un general victoriós, potser no tant, però... un general victoriós, amb unes campanyes ben documentades, i això és la clau del seu èxit, no? Quan penses en un general, doncs tens això, una combinació heterogènia d'èxit i propaganda. De fet, es considera Belisari, si no un dels grans generals de la història o de la història de l'antiguitat, com a mínim sí, dels grans generals de l'antiguitat tardana, no? D'aquest moment, on tampoc era massa difícil.
0: No destacava per...
1: Home, vull dir que siguis un dels grans generals de l'època de Napoleó, vale, que siguis un dels grans generals a la Segona Guerra Mundial, vale, que siguis un dels grans generals a l'antiguitat tardana.
0: No té gaire mèrit.
1: Bueno,
0: ens agrada molt l'antiguitat tardana, però sí, que no destaca...
1: Que jo era un torneig amateur de paintball, on gent flipada es posava...
0: Que hora.
1: Es vestia de...
0: De romà, no?
1: De romà, i feia... No? Eren gots disfrutant-se de romà, i disfrutant-se de gots.
0: Bueno, espectacular.
1: Espectacular. Farem un paintball troià.
0: Una trobada per mecenes? I que tothom vingui vestit?
1: Això són molt pocs. Llavors, això s'acabarà seguida.
0: Bueno, doncs que sigui... Pues, però cada cop són més,
1: que s'apunti més gent, i llavors ens plantegem fer una no una partida de paintball, sinó una lliga. La lliga troiana de paintball. I cada equip pot anar disfressat de qui vulgui. Oplites contra marines, samurais contra maoris...
0: Com el guerrero más letal, no?
1: Com el guerrero más letal.
0: Aquella sèrie de merda.
1: Però amb coloraines. Jo proposaria també... per la gent de, que més col·labori a Patreon, que les seves boles de pintura portin purpurina i que llavors són doblement letals i coses així.
0: Sí, perquè pagar, no? Et dona els teus privilegis, per favor.
1: Que és putejar la gent, sempre. Bueno,
0: Belisari.
1: Belisari, en qualsevol cas, es considera un dels grans generals de l'entitat tardana. Potser li dediquem, potser, algun programa o alguna píndola per mecenes o alguna cosa, perquè el personatge ho permet.
0: Ho val, sí.
1: Ara no ens aturarem gaire en ell, més en el fet de saber que, com a part de la seva campanya a Itàlia, després de 3 mesos de negociacions amb els dirigents de Ravenna, recordem que Ravenna era una ciutat força inexpugnable, no ens diu, ja no ens diu gaire del talent militar de Belisari, que hagués de pactar, però bueno. El mes de maig de l'any 540, els ostrogots capitulen i entreguen la ciutat i els dirigents ostrogots se'n van de la ciutat.
0: Doncs ja ho tenim. Ravenna, ciutat bizantina. Quan durarà això?
1: Doncs ni més ni menys, si fa no fa, uns 200 anys. 210 anys, una cosa així.
0: Home, Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do.
0: Hi haurà molts canvis en aquest temps?
1: Forces. Potser no tants canvis com els que ha patit Madrid en els últims 200 anys, però Déu-n'hi-do. De fet, cal pensar que durant les dècades anteriors, de domini got, Ravenna havia estat una mena de ciutat doble, no? Sobretot en quant a culte religiós, ja que coexistien, i això havia donat forma al paisatge devocional, al paisatge polític i humà de la ciutat, una jerarquia catòlica, permesa i integrada, i una jerarquia arriana, no?, sustentada des del poder ostrogot. I encara més, a banda del creixent pes dels ciutats catòlics, amb l'arribada dels bizantins, cal pensar en l'arribada a la ciutat de funcionaris imperials, homes de negocis bizantins, gent, no?, d'Orient, amb ganes de fer negoci, i tot això també anirà canviant a partir dels 540 la fesomia de la ciutat.
0: Molt bé, per tant, Ravenna està canviant de mans...

0: l'edifici més emblemàtic de tots els edificis tardoantics. O sigui, descartem l'Starbucks, McDonald's, de la Ravenna tardoantiga.
1: L'església de Sant Vitale.
0: Exacte. Respiro, perquè si m'hagués dit una altra, hauria de tancar el guió. Però és l'església de Sant Vitale, és l'espai que exemplifica a la perfecció la nova Ravenna. No? I no només això, sinó el paper que Justinià vol projectar en la política internacional. I, per tant, la creació de l'església de Sant Vital és un punt clau on ens aturarem en aquest programa. No? I, a més, la creació d'aquesta església compta amb diversos protagonistes que potser hem de posar sobre la taula per entendre millor el context de la seva creació, la seva forma, els seus mosaics i la seva història.
1: Doncs, Alberto, som-hi. Quins seran els protagonistes?
0: Jo destacaria tres. Hi ha altres. Vull dir, per l'època de construcció de Sant Vitale passaran, per exemple, quatre bisbes de Ravenna, bueno, dos bisbes i dos arquebisbes, perquè en el procés es passa de la diòcesi de Ravenna passa a ser un arquebisbat, però jo destacaria el bisbe Víctor, no?, que és el successor del bisbe que comença dos mesos després del bisbe que comença les obres, i és el que li dona una reembranzida, és el bisbe que està a la ciutat dels 540, per tant, és el bisbe que recolzen els bizantins i que comença a guanyar poder, el seu successor, Maximià, que és qui acaba l'església i la consagra, i un personatge, en Julià, un argentarius, que ja veurem què és això, que és una persona que també està molt implicada en les obres d'aquesta església. Si us sembla, anem una mica cronològicament, aquest bisbe Víctor és el bisbe catòlic de la ciutat, com hem dit, en el moment de l'arribada de Belisari. Llavors és el responsable de la marginació dels arrians, i és el moment en què el bisbe catòlic comença, amb l'ajuda dels bizantins, una intensa campanya de reacondicionament de les esglésies catòliques. No? I aquesta ficció de que el catolicisme està oprimit amb els ostrogots... I, per tant, gràcies als bizantins, comencen a com un Barcelona posa guapa, no?, però com un Madrid ponte guapa.
1: No com un Ravenna posa guapa.
0: No, bueno, Ravenna. Ravenna ja és guapa. En el teu cor saps que faci el que faci,
1: sí.
0: està bonic.
1: Bueno, sort que la van arreglar, després de la...
0: De la Segona Guerra Mundial. Que, bueno, és que
1: passen coses, eh?
0: Passen coses. Bueno, a vegades les bombes cauen, no han de caure les bombes. En qualsevol cas, sabem, no?, tota aquesta campanya de recondicionament del bisbe Víctor, perquè uns 300 anys després van ser acollides per Agnello, que és un clergue de la Ravenna de principis mitjans del segle IX, que ha redactat una història del bisbat de Ravenna. Llavors recull inscripcions, documents, històries que s'han perdut alguns d'ells i que coneixen gràcies a aquesta recopilació del segle IX. Penseu també que Ravenna, ja ho anirem comentant al llarg de programació d'un temps, conserva un important arxiu notarial i un important arxiu de manuscrits, de papirs, no? Encara, penseu que encara en aquest món oriental vinculat al comerç bizantí i egipci encara circula documentació en papir. Es conserven pel segle V, pel segle VI, principis del segle VII, rotlles de papir de documentació notarial, testaments, compraventes, vull dir, cosa impensable fora d'aquest context, no? Aquí haurem d'esperar a l'arribada dels carolingis per tenir alguna cosa semblant, però que ens permet veure una mica la societat ravenesa, o Ravení, o
1: Raventosa.
0: Raventosa. Com sigui, no? Llavors tenim aquestes notícies que el clergue Agnello, al segle IX, fa sobre el bisbe Víctor.
1: I què ens explica aquest tal Agnello?
0: Doncs ens explica que Víctor va fer diferents actuacions a diferents esglésies catòliques. Per exemple, a l'església Urciana, no?, perquè... Urcià va ser el bisbe catòlic que va fer aquesta església al segle V, va fer tota una sèrie de reformes per va deluxificar-les, diríem avui, no? Per exemple, va canviar el badalquí de fusta de l'església per un d'argent de 120 lliures.
1: Hòstia, vale.
0: La mateixa església va fer tota una sèrie de donacions de calces litúrgics nous, de metalls preciosos, un luxós pany de seda per l'altar, no?, que es feia servir per als oficis de Pasqua, imatges de Crist i amb imatges d'ell mateix.
1: Òbviament.
0: Has de posar-te allà, has de sortir a la foto. Com quan Díaz Ayuso es fa fotos allà amb la publicitat de carretera del restaurant franquista. No sé si ho has vist.
1: Sí.
0: Pues allà Víctor diu, pues jo també surto. Restaurarà, m'encanta,

0: els banys que estaven prop del Palau Episcopal, i per exemple, decretarà que els dimarts i els divendres els clergues de la ciutat poden banyar-se gratis. Perquè si vagin dos nets, com a mínim dos dies a la setmana.
1: Bueno, escolta.
0: Elaborarà un calendari de marbre per tal de calcular la Pasqua. No és el mecanisme d'anticitera, però...
1: Bon programa pels mecenes.
0: Però... Ja està més, oi? Sí.
1: Sí, sí.
0: Per calcular la Pasqua. I llavors són exemples, no, d'aquest intent de tornar, no, a omplir de luxe els espais catòlics.
1: Però, a veure... Només amb aquesta resposta m'estàs dient una quantitat de reformes i de modificacions que valen molts diners.
0: I encara no és en mobiliari, en coses. Encara no hem entrat res en construcció. Que...
1: D'on treuen els diners?
0: Bé, doncs, per una banda, Agnello ens diu que segurament, vist tota la pasta que es gasten els bisbes de Ravenna a partir dels 540, això devia venir perquè van obtenir dels emperadors bizantins els impostos, sobretot a Itàlia. Penseu que Ravenna continua sent el centre administratiu de la Itàlia bizantina. No? Roma, grans ciutats en aquest moment, Milà, no? Que és molt, molt goda encara. Roma, no? Que ha perdut bona part del seu... Penseu que Roma, excepte una setmaneta molt efímera a principis del segle V, ha deixat de ser capital des del 285. Vull dir, fa més, gairebé 250 anys que Roma ja no és capital de Roma. Llavors es creu, no, que segurament bona part dels impostos de la província italiana de Bizanci eren gestionats, no, per, ara, en aquest moment, abans de la creació de l'exarcat, pel bisbe. Una altra font d'ingressos ens porta el segon personatge, un personatge excepcionalment ric, aquest Julià Argentarius, que se'ns diu que va invertir gran part de la seva fortuna en els projectes dels bisbes de Ravenna i ben especialment en els projectes constructius dels bisbes de Ravenna. I, per tant, de la unió dels interessos d'aquests dos personatges, l'església havia començat a s'havia projectat abans, de fet, és una església que en origen ja es comença en temps de Teodoric, però que les obres s'aturen, no? Perquè veu que per mig passen les guerres gòtiques.
1: I el metro.
0: No sé, Madrid, sí.
1: Merda. M'he caigut a la meva pròpia trampa.
0: Està tan confuso que seguiré a mi.
1: Sí.
0: Bueno. Llavors, sí que és cert, no?, que l'església de Sant Vital tindrà com una nova embranzida durant l'episcopat de Víctor i gràcies al finançament d'aquest Julià.
1: Bueno, ja ens has avançat que no és que es comenci a construir, no?, durant l'episcopat de Víctor.
0: Sí, no, la va començar, de fet, el bisbe Eclesi l'any 527 i trigarà més o menys una vintena d'anys en acabar-se, no? I per tant, ocuparà l'episcopat d'Eclesi, d'Ursici, de Víctor i de Maximià. No? La part bona és que la recuperació bizantina porta de nou noms intel·ligibles, no? Passant d'un Ursici a un
1: Víctor. Víctor podria ser... Sí.
0: I llavors, d'aquest projecte inicial es conserven alguns trets molt reconeixibles, com la planta octogonal i la cúpula, així com alguns dels mosaics que s'havien projectat i s'havien començat a fer en alguns espais laterals de l'església.
1: A veure, sí que trigarà una vintena d'anys en acabar-se. Això és molt o poc per construir una església com aquesta?
0: Bueno, és força relatiu tot plegat, no? Perquè donarem algunes dades i deixem que cadascú consideri que cregui oportú. És que en el tema de les obres, cada persona té una opinió, ens anem fent grans, els nostres oients es van fent grans i, per tant, parlar d'obres al Troia cada vegada és més preocupant perquè la gent està més acostumada a mirar obres a mesura que jubila.
1: Amb les mans darrere a l'esquena?
0: Clar. Llavors, habituem-nos a pensar que el nostre target possiblement sigui més un avi d'obres que un jovenet confús amant de la història. En qualsevol cas, donem algunes dades i que cadascú tregui les funcions que vulguin. Per les mateixes dates en què s'està construint l'església de Sant Vital, s'està construint a Constantinople a Santa Sofia. Se'ns diu que... Ja sabeu que també és una reforma, perquè un terratrèmol... No sé.
1: Molt ben resumit, eh? Bueno, molt ben resumit.
0: Santa Sofia... Bueno, Santa Sofia trigarà 5 anys en fer-se.
1: Vale, és una mica més gran.
0: Sí, clar, és una mica més gran, però... Clar, per comparació, sembla que Sant Vital trigui molt, però si pensem que Santa Sofia es construeix gràcies a tota la maquinària imperial, la gran, es projecta com la gran església de la capital del món, que s'inverteix bona part de l'erari imperial en això, i que bueno, pues, també s'utilitzen potser treballadors no les millors condicions. Bueno, i penseu també que, per la seva banda, Ravenna passa durant aquests anys per una sèrie de condicionants, com poden ser la complexa successió de Teodoric, les lluites intestines entre els ostrogots per la successió, l'arribada dels bizantins, que els bizantins, Belisari arriba als 540, però no resol el problema. Els ostrogots continuen fora de Ravenna i comença una etapa molt divertida, que són les guerres gòtiques, que només pel nom a mi m'encanta, perquè t'imagines com una mena de K-pop, Demon Hunter, no? Les guerres gòtiques. Molaria molt, no? Fer això, pues, si tu que t'agrada tant Vinland Saga, no? Pues, fer com una mena d'un anime de les guerres gòtiques entre Belisari i els ostrogots, però que els gots siguin gòtics. Saps? Una mena com de... Sí, estil Evangelion, però amb gòtics, wow, en comptes de memos, però... Bueno.
1: Estaria molt interessant.
0: Seria, vamos.
1: És que tenim tantes bones idees.
0: Sí.
1: No entenc per què ningú... O sigui, per què la gent no posa diners aquí?
0: Jo ho entenc.
1: Ah, sí?
0: Després t'explico molt tranquil·lament en dibuixets.
1: Vale. Bueno, fora del programa m'ho expliques.
0: No et preocupes. En qualsevol cas... Les guerres gòtiques, la pesta justiniana, no? Que a partir també de mitjans del segle del 540 arriba i mata moltíssima gent, la reembranzida dels atacs perses a l'altra banda de la frontera... Clar, ja us dic... I, a més, a nivell local, diversos conflictes sobre qui havia de liderar el projecte, no? Sobre qui es penjava la medalla, no? d'inaugurar... Això és molt madrileny, no? Qui es fa la foto inaugurant la puta rotonda de torn, doncs això, no? Penseu que, no? Que si l'alcalde, que si la presidenta, que si la delegació del govern, que si el ministre, doncs una mica igual.
1: Molt bé, i fins a quin punt eren freqüents les plantes octogonals i les cúpules en aquella època?
0: A veure, doncs no era un tipus arquitectònic superfreqüent, però tampoc era un tipus arquitectònic inusual. De fet, les cúpules, tot i que ara hi ha aquesta idea, no, és que no hi ha cúpules al món romà, no hi ha el Panteó, no? Però després no hi ha cúpules fins a Sofia i no hi ha cúpules fins a Santa Maria del Fiore, no?
1: Sí.
0: Les cúpules normalment s'associaven a les tombes imperials, com podem trobar-les al mausoleu d'Adrià, al mausoleu de Dioclecià, no? A Splits, al mausoleu de Constància, o a la pròpia Ravenna tenim els mausoleus de Gala Placidia i el mausoleu de Teodoric, que tenen dues cupuletes.
1: Mm, i tant.
0: No? O, per exemple, a Constantinopla, l'església de Sant Poliecte, de la que, no sé, no recordo si vam parlar de la píndola que vam fer sobre Anícia Juliana, no recordo, una de les primeres píndoles troianes, que parlàvem d'aquesta mecenes de la terra d'entitat romana, i de fet l'església de Sant Poliocte va ser l'església més gran de Constantinople fins que Justinià va dir això no pot ser, l'església més gran l'ha de fer jo, i va fer Santa Sofia. I el mateix passa amb la planta octogonal, que és pròpia dels dos baptisteris de la ciutat, no? Aquests baptisteris arrià i el baptisteri catòlic, que també tenen una petita cúpula, però, sobretot, la planta octogonal i la cúpula és una característica que trobem sobretot a edificis paleocristians d'època de Constantí, a Terra Santa, no? L'església de Nativitat, l'església de l'Ascensió, i que Justinià introdueix a la capital bizantina a inicis del seu regnat, no? A l'església del Sant Sergi i Bacus, i que diuen que es torna com a posar de moda aquesta barreja de cúpula octogonal, o sigui, planta octogonal i cúpula. Llavors, l'església de Sant Vital el que està fent és reproduir, no, els models imperials més moderns en matèria de construcció.
1: Molt bé. Víctor, ja hem parlat d'aquest personatge que serà important per la construcció de l'església, i ara ens toca parlar de Julià, aquest argenter, no? que mencionaves abans. Ja ens has avançat una miqueta perquè serà important, però què té a veure ell amb la construcció de Sant Vitale?
0: Bé, aquest Julià, que les fonts ens diuen que és argentarius, no? Avui diríem un argenter, una persona que es dedica a fabricació d'objectes d'argent, de plata, però a l'època realment fa referència més a un banquer.
1: Ostres.
0: A una mena d'un... No? La gent que toca la moneda d'argent. No? Un canvista de monedes, que fins i tot moltes vegades també sembla ser que aquests argenters, a banda de canvistes de monedes, també eren una mena d'asseguradors de vaixells comercials, no? Una mica, doncs això, un canvista, un assegurador, un banquer...
1: Vaja, vaja.
0: Gent que necessita netejar la seva ànima i, per tant, després finança església.
1: Exacte.
0: Llavors, ella, aquest Julià el trobem actuant com a donant, com a pagador de diverses obres religioses a la ciutat. Per exemple, va proporcionar 26.000 sòlids per a la construcció de Sant Vital i també va destinar pocs anys després, diners per la construcció de Sant Apol·linar in Classe. I Classe, ja sabeu que és el port marítim de Ravenna. Seria la València de Madrid, no? Precisament que està a 5 quilòmetres i no a uns quants
1: metres. Hauria d'estar fent un recompte.
0: Sí,
1: tard. Que...
0: tard. Ja. Això passa per improvisar, perquè ja. Llavors no podem preveure cap a on anirà el problema d'avui. També, per exemple, l'església de Sant Miquel in Francisco, també a Ravenna. No? És un personatge que inverteix, no?, en bona part d'aquesta dèria constructiva. Sant Apol·linar in Classe, ja sabeu que és la que està a classe, després a Ravenna hi ha Sant Apol·linar Nuovo, que ja sabeu que és una església, paradoxalment, més antiga que Sant Apol·linar in Classe. Però Sant Apol·linar Nuovo és l'antiga capella palatina de Teodoric, no? I llavors quan es fan fora els arrians, fan tot aquell procés de modificar els mosaics per amagar...
1: Per explicar l'últim programa,
0: per amagar Teodoric, no sé què.
1: Les cortines aquelles...
0: El que fan llavors és renombrar l'església i li posen el nom de Sant... La reformen i l'advoquen a Sant Apol·linar, que és el sant de Ravenna. I llavors, com ja hi ha Sant Apol·linar in Novo, li diuen Sant Apol·linar in Novo, tot i que és una església més antiga que Sant Apol·linar Vell. Coses que passen, no? És més fàcil posar de platja i de, no, de mar i de munt, mm-hmm. I haguessin acabat d'abans. No ens aturarem més del necessari en explicar Sant Vital com a església, no? Perquè podíem parlar durant hores, no?, de la disposició, de la construcció, de tots els mosaics, de la cúpula... Feu com l'Albert d'Abril i aneu a visitar Ravenna tots els cops que sigui necessari, perquè com a mínim no estaré bon vagit. I proposo dedicar uns minuts a centrar-nos en el mosaic més conegut de tots els conservats de l'Església, que és el que presenta a Justinià i a Teodora i els seus respectius seguicis, no? Els Belisari, la dona de Belisari, els bisbes, els soldats, les dames de companyia, i que és potser la imatge que molta gent té al cap.
1: De fet, Alberto, només mencionar-te que a la meva nevera, entremig de tots els imants aquells...
0: Al costat del imant de Madrid.
1: No sé si en tinc cap de Madrid.
0: No tens un imant d'una rotonda de l'M30?
1: Ojalà.
0: Vale. Obro...
1: Un altre cop una crida, no?
0: Saps què m'està passant?
1: Què?
0: Que com estem gravant aquest... Bueno, es pot dir, no? Que no me'l diré.
1: Ho podem dir.
0: Com estem gravant aquests capítols a l'agost, uh-huh. I no sé exactament en quin ordre s'emetran, no sé si ja hem parlat de la dèria de l'Albert Abril pels imants de nevera. Si ho hem fet, sabeu de què parlem. Si no ho hem fet, fluïu, seguiu-nos i ja us trobarem.
1: Ja descobriu què és.
0: Doncs, però potser que algú t'enviï un...
1: De Madrid, una rotonda, si us
0: plau. Una rotonda sencera, no, que no cap en... Però un imant... Deu haver-hi un imant de nevera d'una rotonda de la M30.
1: Podria ser, espero que
0: hi sigui.
1: I si
0: no, algú amb una impressora 3D...
1: Que ens en faci.
0: Molt temps lliure i jo què sé, i un cor enorme.
1: Podem demanar als de Merche que ho facin.
0: Però, sí,
1: i ho incorporem
0: ja.
1: En el marxandatge. En fi,
0: en qualsevol cas.
1: El que volia explicar, que és molt important, no, per aquest programa...
0: Que tens un imant d'una nevera...
1: No. Un imant d'una nevera, hòstia, no. Seria molt dos.
0: Vale, sí, un imant d'una nevera que té un imant de Ravenna.
1: No. Ui. I és que en tota la meva col·lecció d'imants
0: hipercudres... Ah, dius col·lecció. O sigui, aquest síndrome de Diògenes...
1: Sí, és una,
0: o sigui,
1: col·lecció.
0: Per tu, té... Allò té categoria de col·lecció.
1: Té categoria de col·lecció, vale. D'imants supercudres.
0: Recomanem el programa sobre les Wunderkammer.
1: De col·leccions rares. Hi ha dues postals, o sigui, és que crec que és com de les úniques coses normals que hi ha penjades a la nevera, òbviament, respectivament, dels mosaics.
0: Cert.
1: De Teodora i Justinià. I són de les úniques coses normals que hi ha penjades
0: normals
1: a la meva nevera.
0: Qui no té un mosaic bizantí
1: penjat a casa seva,
0: penjat a casa seva?
1: No?
0: A qui no li va gustar?
1: Doncs després d'aquesta petita falca.
0: Molt bé. I tot això anava
1: a parlar... precisament d'aquestes dues imatges, no, que potser són les imatges més icòniques de l'art antic. Què tenen d'especial aquests mosaics?
0: Bueno, pues tenen d'especial moltes coses, no? I la conjunció de totes aquestes coses és el que fa que encara ens fascinin fins al punt, no, de que un jovenet random de Sant Celoni tingui a la seva nevera dues postals sobre els mosaics de Ravenna. Per començar, aquests mosaics són la resposta bizantina, tot just encetada a la conquesta dels 540, al cicle de mosaics de l'Església Palatina de Teodoric, dels que ja vam parlar al programa sobre Gala, Placídia i Teodoric. I que, com sabeu més, no? No només és la resposta bizantina, sinó que l'altra resposta bizantina va ser tapar-los i ocultar-los i córrer un tupido velo.
1: Literalment,
0: perquè allà on havia Teodoric i els seus homes van dibuixar una cortina.
1: Una puta cortina.
0: I es veuen les mans i els peus, perquè ja sabeu que, bueno, estem ja cap a l'edat mitjana i la gent d'edat mitjana pues, no sabia fer les coses gaire, gaire bé i es deixava les mans i els peus. Molt bé, després el mosaic de Sant Vital representa d'una manera fidedigna, s'ha pogut comprovar gràcies a mostres de vestits imperials conservats o altres fonts històriques, a la parella imperial i el luxe que els envoltava en el moment de la consagració de l'església de Sant Vital, no? En aquest moment penseu també que altres mosaics o altres imatges importants de Ravenna és aquella de l'adoració dels tres mags, no? Que també apareixen amb aquests barrets frigis, amb aquells pantalons, amb robes d'uns colors llampants, que és el que surt d'una reconstrucció, però això ja en parlarem.
1: O no.
0: Ja en parlarem. O avui no, però ja un dia.
1: Vale.
0: Portem 550 i pico programes en algun moment.
1: Haurem
0: de rascar
1: al
0: fons de l'olla. Però sí que representa aquest luxe imperial, aquesta visualització del luxe imperial, que moltes vegades sabem per fonts literàries, sabem per fonts arqueològiques, però que hem perdut en fonts iconogràfiques, perquè l'imperi bizantí passa per diversos processos d'iconoclàstia, no? On bona part de les icones bizantines són destruïdes. En canvi, no? El mejor arte bizantino a només uns quants milers de quilòmetres de Madrid. I el més important de tot, el mosaic de Justinià i Teodora és excepcional, ens captiva a tots nosaltres, però ben especialment a l'Albert Abril, perquè és la visualització del poder i dels seus rituals, no? Tal com el Baix Imperi, sobretot a partir de Dioclecià, havia instituït. Aquesta idea que encara avui ens captiva de com és l'autoritat pública, quan es desplega el poder institucional, té uns codis de representació, un protocol, una manera de fer, no? Que a veure, que Dioclecià no s'inventa, ho havia robat dels perses, com totes les coses bones de l'imperi romà. I tota aquesta idea del cerimonial persa, aquesta idea, no, de la submissió, de la proskinesis, no, d'allò d'agenollar-te davant del poder, el poder està en alt, porta un sceptre, porta una corona, porta uns símbols del poder, no? Pues tot això es desplega de manera excepcional, no, aquests mosaics, no? És potser la primera vegada que podem veure en la Terra Antiguitat aquesta parsificació del món romà. I no només això, sinó que des d'aquí, no, des dels mosaics de Teodora i Justinià, aquesta ritualitat s'ha projectat cap endavant. Corona, orbe, sceptres, luxe, sobrietat, rigidesa, no, protocol... perquè us fa una idea. Ens anem molt lluny. Estem al 547 a Ravenna, a Sant Vital. Doncs el 2020...
1: Uf!
0: Hòstia, de cop, eh?
1: Bon salt.
0: El 2020, Donald Trump i Melania Trump es fan una foto oficial, podeu buscar-ho per internet, dins de l'església del Redentor Hominis, a Washington DC, és una capella dedicada a Joan Pau II, i es fan una imatge davant d'una capella que és tal qual la imatge actualitzada al segle XXI de Justinià i Teodora. O sigui, la manera que tenen Donald i Melania, jo els dic pel nom perquè, bueno,
1: hi ha confiança.
0: Fan és exactament igual en la posa, en la sobrietat, en els elements. A més, aquella capella té al fons unes icones, una mena d'icones pseudo-bizantines, unes creus. És tal qual, a tu que t'agrada molt. Mira, potser si no tenim imant de l'M30, potser algú et pot fer un imant de la foto de Donald i Melania Trump perquè te la posis al costat de la Teodorica i Justiniana. Teodora i Justinià. Però això és Això és l'important d'aquests mosaics de Ravenna, no? Perquè són la ritualitat del poder, l'expressió del poder que captivarà Occident, no? Quan els Longobards, quan els Carolingis, no? Quan els germànics, quan el Sacre Imperi Romano Germànic retorni al nord d'Itàlia, trobarà aquests mosaics, no? I la representació de com es representen, no? els Carolingis, els Utònides, els emperadors alemanys, no? Aquesta idea del poder és clavada a com es representen Justina i Teodora. No? Per això ens ressona, tot i que sigui un mosaic de fa 1.500 anys, ens ressona en un llenguatge estètic que podem entendre perfectament.
1: Per tant, la visita de Justinià i Teodora a Ravenna va ser importantíssima.
0: Aquesta és la gràcia, no van anar mai.
1: Fantàstic!
0: Ni a Ravenna, ni... O sigui, ni... no van anar mai ni a Ravenna, ni molt menys van anar durant la consagració de l'Església.
1: Hòstia, tio. Fan un mosaic allà guapíssim, sobretot.
0: Fan un mosaic... Belisari encara sí que estava allà, el bisbe Maximià sí que estava allà...
1: No. Però, volem Justinià i Teodora.
0: Però Justinià i Teodora no van estar mai, però aquesta és la gràcia, no? És un desplegament. Segurament, la gent de... Molta gent que va anar a Sant Vital no coneixien l'emperador més enllà de les icones portàtils que circulaven per l'imperi, que eren desaparegut, però tothom, no?, tenia clarament, no?, representada ja aquesta imatge. És tot plegat un exercici de propaganda imperial a través de l'obra constructiva dels bisbes catòlics de la ciutat. I per això també és un element divertit.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Què estem escoltant, Alberto?
1: Upton Funk, Bruno Mars i Mark Ronson. I et deixo tu la pilota de per què he triat aquesta música.
0: Doncs la veritat, Aleluia.
1: Aleluia, molt bé.
0: Molt bé.
1: Alguna idea?
0: Ni idea.
1: Jo tampoc.
0: vaig
1: posar les músiques ahir a la 1:30 del matí i vaig dir, no tinc ni cap idea de què posar aquí. Llavors vaig fer una cosa, que és posar al cercador de YouTube música aleatòria. I aquest és el primer resultat que m'ha passat. I a partir d'aquí podíem anar, pues, Upton Funk, un nou estil, nou ritme, la ciutat, Aleluia, l'arribada de la nova arribada del poder del catolicisme contra l'arianisme. Podríem fer un exercici de tenim aquesta música, busquem-li l'explicació, que és el que fem els historiadors, que és davant de coses que no tenim ni idea de què són, ens fem una
0: pel·lícula.
1: Jo he dit palla mental, però una pel·lícula sobre el significat. Llavors, per això he triat Upton Funk.
0: Molt bé. Has decidit tirar per la sinceritat? Això també està...
1: Sí, com sempre.
0: Ens devem als nostres oients. En fi, amb aquesta cançó, que té una justificació tan profunda per estar en el nostre programa avui, encetem la recta final. I, Alberto, just abans del separador, mencionaves el paper dels bisbes catòlics. Canviarà molt la ciutat a partir del 540?
1: Doncs sí, després d'uns primers anys, no?, en el context d'aquestes guerres gòtiques, la situació entre arians i catòlics entra en una mena d'estand-by, no? Però a partir de mitjans de la dècada dels 550, Justinià mou fitxa i comença a arraconar el culte arrià. I, per tant, els gots que el professen de la vida pública. Per exemple, això passarà a Itàlia, però també a l'exarcat del nord d'Àfrica, passarà també als territoris bizantins de la península Ibèrica. Per exemple, molts béns eclesiàstics arrians són confiscats i posats sota control de l'acabat de crear l'arquebisbat de Ravenna, no? Propietats oficials als arrians passen a ser moltes esglésies arrianes, molts monestirs arrians, passen a ser comprats, passen a ser adquirits per catòlics. O, per exemple, la promulgació d'una llei que prohibia als arrians fer testament, no? Clar, l'imperi és catòlic. Hi ha una religió oficial. Fer testament és un acte notarial, és un acte de fe pública. No? Quan es fa un testament, tu estàs garantint que l'Estat supervisa que el teu patrimoni passa als teus hereus. No? Si no hi ha testaments, no hi ha llei. No? Per tant, si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni.
0: Hòstia.
1: I aquest revertia a l'Església Catòlica.
0: No, jugada interessant.
1: Ets arrià. No pots fer, pots fer testament, perquè els testaments són catòlics, perquè el notari que t'ho fa és un clergue, perquè l'estat que garanteix aquest estat, no? És com si diguessin ara, no vols ser des de Madrid, no vols ser espanyol, doncs només pots fer testament si
0: el fas en castellà,
1: si,
0: no?
1: Si ets catòlic, apostòlic romano i del Real Madrid.
0: Joder. No sé què costa més.
1: I en espanyol, òbviament. Clar, això sí, pagaràs imports de successions a Catalunya perquè
0: ets català.
1: Perquè són les nostres tradicions i les hem de repartir.
0: Òbviament.
1: En qualsevol cas. Si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni. I aquest revertia a l'Església Catòlica, jugada mestra.
0: Mestrívolo.
1: A la documentació de la segona meitat del segle VI, que ja sabeu, es conserva amb força documentació en papirs en aquella època, trobem, per exemple, molts casos de romanització de nom gots, no? Gent que es canvia de nom, que canvia el seu nom got per un nom romà, o que soni a...
0: Que sorpresa!
1: Romans, uh-huh. I per tant, et canvies el nom en el mateix moment que et canvies de fe.
0: Home,
1: no? Perquè, clar, vull dir... Pensa que tu portes no sé quants anys dirigint la ciutat i de cop i volta et diuen que si no et canvies de religió, no passa res.
0: Molt bé, i quins problemes haurà de fer front la Ravenna bizantina?
1: Doncs diversos. Per una banda, Ravenna es troba al vell mig de la disputa creixent entre Roma i els seus bisbes, que van guanyar en poder, i Constantinople. No? Per exemple, la primera, Roma, havia abandonat des de feia molt temps el seu pes com a capital política, comença ara, no?, a finals del segle VI, principis del segle VII, a erigir-se com un centre en construcció, trigarà fins al segle XI, com a centre de l'Església Catòlica. No? Aquesta reconversió dels bisbes de Roma en papes de la cristiandat. Papes com Gregori I, Gregori Magne, seran actors polítics de primer ordre. No? I, per tant, Roma s'està intentant guanyar un poder polític a través del bisbat de Roma. Mentrestant, Ravenna era la punta de llança de la dominació bizantina sobre la península itàlica. No? Era la ciutat dels emperadors. Cap a finals del segle VI, aquesta dominació adopta una estructura més ferma, el que coneixem com a exarcat, que porta a una concentració del poder, a una militarització de la vida política de la ciutat i del seu territori, una mica en el que estava passant també en altres territoris bizantins de l'Occident Mediterrani, ja fos al nord d'Àfrica i al fons els territoris de l'Hispània bizantina.
0: I va fer fortuna l'exarcat de Ravenna?
1: Doncs no gaire, la veritat. Penseu que just en ascens... S'ha durat 200 anys, però... 170 anys... Just entra en accent a un nou jugador, els Longobards, els futurs Lombards, que fa molta gràcia perquè una de les coses que una de les possibles etimologies del nom és perquè tenien la barba llarga, eren com nans.
0: Nans italians.
1: M'encanten, nans italians, dient calzones! No, bueno, coses així. Ho fa nena a tothom. Els Longobards s'ensenyoriran d'alguns territoris tant del nord com Milà, Pavia, com del sud, Spoleto, Benevento, i suposaran un perill constant contra les posicions bizantines d'Itàlia, no? I penseu que els Lombards, no se'ls haurà de sobre l'emperador bizantí ni l'exarca de Ravenna, sinó haurem d'esperar a Carlemany perquè els faci fora.
0: Llavors ens hem d'imaginar que Ravenna al segle VII és una ciutat empetitida?
1: No, ni molt menys, anirem acabant, però penseu que les connexions marítimes de Ravenna amb Orient continuen facilitant anades i tornades de peregrins, comerciants, soldats, homes de lletres, i per tant, no, aquest port de Ravenna continua sent un lloc molt important.
0: Molt bé. Com vols acabar tot això, Alberto?
1: Jo voldria aturar-nos en aquesta darrera faceta de Ravenna, del que hem parlat poquet, que és la de ciutat cultural, no? Per la tarda, homes de lletres que venien a Ravenna. Hem de pensar que era un centre de primera magnitud, un dels pocs jocs a Itàlia, i per tant a Occident, on seguies podent escoltar, fora d'Irlanda, on podies escoltar i llegir grec, per exemple, i per tant Ravenna es guanyarà una fama merescuda dins els regnes germànics de l'Occident europeu com a centre cultural. Poso un exemple, i amb això acabem. Un dels grans literats occidentals de finals del segle VI, el bisbe de Poitiers, que coneixeu tothom, Venanci Fortunat, no? Sí. Fantàstic. Potser ara no en sona massa, però us diré que és el responsable, entre altres coses, del pas de la mètrica llatina a la mètrica de les llengües romàniques, que potser no sona res, però vol dir que si alguna vegada heu estat farts de contar versos a batxillerat, li agraïu a Venanci Fortunat. No, perquè es passa d'una... Doncs bé, Venanci Fortunat ens explica que estava ben orgullós d'una cosa, que és d'haver-se format a Ravenna, on va poder accedir, no, a les obres dels principals autors romans, que en altres zones, de la Gàlia, per exemple, ja havien acabat. Esgota aquest programa la Ravenna bizantina? Ni molt menys, però jo crec que ens aturem en aquest moment, inicis del segle VII després de Crist, bàsicament per una qüestió de temps, però sobretot per una qüestió de respecte cap al ver abril, perquè ens aturem al inici del regnat d'Heracli i tot el que es derivarà d'ell, i per tant, no prometo continuar amb la història de Ravenna, però com a mínim hem deixat la ciutat ben aparcada.
0: Molt bé, Alberto Reche, moltíssimes gràcies per continuar aquesta sèrie sobre Ravenna.
1: A tu per la teva col·lecció d'imants.
0: A pocs quilòmetres de Madrid. A Carlos Lecegui, el control tècnic, i nosaltres us esperem una setmana més a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.

0: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
1: Doncs, bé, com dic, bon dia. Doncs l'objectiu sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes, i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar, i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe, de tu a tu, i a més obert a que la resta de la ciutadania també, doncs, sigui partícip, no?, públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític, i bé, doncs, sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
0: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
1: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que, doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees, o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit, doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde, doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
0: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas...
1: Sí.

0: l'alcalde.
1: I potser de temàtica, com dic, més privada, més personal, no? I que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
0: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan, i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri, per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
1: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
0: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
1: I tant. Ara són tantes que no em ve una concreta que... Mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure i com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho i a través del servei de la brigada, del servei de punt, les hem anat arreglant, per posar-te un altre exemple.
0: Suposo que cada barri és diferent i hi ha necessitats diferents o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Pregunta a vostè perquè vostè és el regidor de participació i jo crec que vostè va a totes les
1: assemblees,
0: a part la del seu barri.
1: Correcte,
0: no?
1: sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions, diguem-ne, preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment, no sé, doncs en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes, doncs, la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que doncs ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o, doncs, que també està ara doncs, molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors, són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
0: A l'anterior ronda es va fer doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montse Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
1: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
0: Regidor de Joventut,
1: sí, exacte.
0: Aquí també hi va assistir.
1: Vaig acompanyar l'alcalde juntament amb la regidora Ana Serra d'Educació i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves doncs, també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser superpositiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior i la repliquem perquè, com dius, doncs va ser una experiència molt profitosa.
0: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem, l'oficina de l'alcalde al matí i l'assemblea doncs arrencaria a les 7 de la tarda, on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que a l'oficina de l'alcalde s'han d'haver registrat prèviament,
1: no?
0: A través del WhatsApp.
1: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde, doncs per demanar una cita en concret, sobretot doncs per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions doncs veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
0: 674-795-180 674-795-180 Número de WhatsApp, ja us afegiu. Vull anar a l'oficina de l'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
1: Exacte.
0: I aquí ens donaran...
1: Sí, sí, exacte. Molt bé.
0: Dilluns 19 d'octubre.
1: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana i, com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament, es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
0: Dimarts 20 d'octubre.
1: Tindrem l'assemblea barrial nucli antic a la plaça Font de la Roda.
0: Dimecres 21 d'octubre.
1: Ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
0: Dijous 22 d'octubre.
1: El meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la via de l'esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
0: Passem ja al dilluns 2 de novembre.
1: Que anirem, saltem de setmana, i passem al pla de l'estació, a la plaça 11 de setembre.
0: Dimarts 3 de novembre.
1: Ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el parc de Can Preses i parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al Parc de la Colònia, al de l'Avinguda del Bosc.
0: Dimecres 4 de novembre.
1: Al barri de la Solana, al Parc de la Solana.
0: I l'última, dijous 5 de novembre.
1: Al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca de l'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
0: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri, on els veïns i veïnes poden accedir i poden doncs, preguntar dubtes que puguin tenir o fins i tot fer propostes, no?
1: I tant, és que al final que...
0: No tots són queixes.
1: No tots són queixes, de veritat que no totes ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde dels instituts, l'audiència pública, és a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
0: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. I recordem, assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: Sant Andreu de la Barca inicia la campanya anual de por. Els treballs han començat a la carretera de Barcelona i s'estendran progressivament als diferents barris. El regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, ha anunciat el reforç del servei de jardineria, una inversió de 50.000 euros per reposar arbres i arbustos i millores en el sistema de rec. Joan Jansana, regidor d'Espai Públic a Ràdio Sant Andreu.
1: Els principals objectius que tenim doncs, és treballar sobretot doncs, a les zones que hi ha més incidència, que perquè els arbres doncs, estan molt propers als balcons o les finestres, i també doncs, a aquelles zones doncs, que l'arbrat doncs, a vegades doncs, impedeix una bona il·luminació. Doncs, el que fem és doncs, sobretot actuar o tenir en compte doncs, tota aquestes zones.
0: S'ha iniciat aquí a la carretera de Barcelona. L'objectiu és ampliar-ho en altres zones, altres barris de la ciutat.
1: Sí, de fet, s'ha començat en aquesta zona, que és el carrer més llarg, diguem-ne, que tenim a Sant Andreu, i després doncs, s'anirà fent per les diferents zones.
0: Per segon any consecutiu, hi ha dos equips que treballen de forma simultània a les tasques de poda. Quines millores suposa aquest reforç?
1: Sí, doncs per començar, doncs hem començat ja més aviat aquest any, hem començat justament a principis d'octubre amb un equip, d'aquí uns dies s'incorporarà ja un segon equip i per tant doncs, permetrà doncs, anar molt més ràpid i tenir doncs, aquest servei de poda doncs, el més aviat possible.
0: Mentre s'estigui fent aquesta campanya de la poda, les afectacions al trànsit mínimes?
1: Sí, de fet es tracta de minimitzar les afectacions en les zones on s'han de treure vehicles per seguretat, doncs perquè doncs, estan tallant els arbres, doncs naturalment es van avisant, es van posant senyals, però les afectacions al trànsit doncs, seran les mínimes possibles.
0: L'Ajuntament sí que ha mantingut diverses reunions amb l'empresa responsable del servei de jardineria i s'ha acordat ampliar en aquest cas també el personal.
1: Sí, d'acord, doncs hem mantingut diferents reunions amb el personal de jardineria, doncs hem ampliat, d'acord, hem aconseguit doncs, que ampliïn en una persona més doncs, a aquest servei i doncs, també doncs, hem, a part d'això doncs, també invertirem 50.000 euros doncs, en tornar a replantar arbrat i arbustiva doncs, que per culpa de les temperatures s'han anat fent malbé.
0: On es faran aquestes plantacions d'aquests nous arbres?
1: Bé, de fet, doncs, aquests nous arbres ja tenim marcat doncs, a les zones on s'ha mort algun arbre durant aquesta temporada, que l'any passat també hem plantat, alguna zona que s'havia quedat buida. Per tant, s'aniran doncs, replantant doncs, a totes les zones on ja hi havia arbrat.
0: Una altra qüestió també és, una altra prioritat, és la millora del sistema del rec dels parcs i també dels jardins. Quines incidències s'han resolt fins a l'actualitat i quines actuacions queden pendents per garantir un manteniment més eficient dels espais verds de Sant Andreu de la Barca?
1: Sí, doncs recordem que veníem d'una sequera bastant llarga, va estar dos anys el sistema de rec sense funcionar i ens ha costat doncs, anar millorant anar desenvolupant i que tot, ja han tingut diferents avaries i per tant s'ha anat resolent. Ara pràcticament doncs, queden poques avaries doncs, o zones on es pugui haver-hi el rec i el que sí que hem fet hem aprofitat també doncs, per anar complementant amb un sistema de telegestió del rec perquè així doncs, també millorem l'eficiència tant del rec com de l'aigua que es pugui gastar en aquests casos.
0: Aquesta campanya de la poda comença ara. Tenim previsió de finalització?
1: Sí, en principi, si el temps ens ho permet i no ens fa enredar-hi gaire, doncs a principi, a finals de febrer, doncs ja hauria d'estar totalment acabada.
0: Amb l'avançament de la campanya de poda, el reforç dels equips de treball i la reposició de l'arbrat, a més de les millores del sistema de rec, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vol reforçar el manteniment dels seus espais verds i també donar resposta a les incidències detectades als diferents barris de la ciutat.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat un agermanament que uneix les dues poblacions des de l'any 1999. Els alcaldes Marc Giribet i José Raimundo López han reivindicat els vincles familiars, culturals i emocionals entre els dos municipis i aposten per recuperar una relació institucional que havia perdut intensitat en els darrers anys. Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat aquest dimecres, 7 d'octubre, el seu compromís d'agermanament formalitzat l'any 1999. L'acte institucional, celebrat a l'Ajuntament del municipi Sevilla, ha servit per reivindicar, com dèiem, vincles històrics, familiars i culturals entre les dues poblacions. Una delegació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, encapçalada per l'alcalde Marc Girbet i formada també per la segona tinenta d'alcaldia, Eunice Martín, la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos, ha estat rebuda per l'alcalde d'Alcolea del Río, José Raimundo López.
3: Pues para nosotros es una visita que supone mucho por los lazos que tenemos con San Andrés, con su gente, con sus vecinos, y supone mucho porque además es una relación que se estaba perdiendo, se estaba enfriando. Las relaciones familiares siempre están ahí, sobre todo las de las personas que son originarias de Alcolea, pero necesitábamos el vernos, el que vinieran vecinos, el poder nosotros tener el compromiso también de ir a San Andrés a visitarla y el que esos vínculos, esos lazos se fortalezcan y que las relaciones entre los vecinos y vecinas con Alcolea pues que vuelvan a ser lo que fueron y no solo eso, sino incluso mejorarse.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes de Sant Andreu de la Barca també han participat en d'aquest agermanament, d'aquest viatge cultural de 4 dies per Alcolea del Río i també per Sevilla. També han assistit en l'acte que s'ha realitzat a l'Ajuntament d'Alcolea. Durant la recepció celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament d'Alcolea, els dos alcaldes han signat la renovació del compromís d'agermanament i han coincidit en la necessitat de tornar a impulsar una relació institucional que havia perdut intensitat, malgrat que els lligams personals i familiars s'han mantingut vius. Marc Girbet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
4: Per a Sant Andreu, l'important de tot això és poder donar-li també als veïns i veïnes que són originaris d'Alcolea el fet de poder tornar al seu municipi, que evidentment ho fan perquè, com deia l'alcalde, segueixen visitant els seus familiars. Aquesta relació és una relació activa, però aquesta relació institucional doncs creiem que l'havíem de recuperar, una relació que l'havíem de posar un altre cop al centre per poder-nos trobar, com deia l'alcalde, en el seu Parlament, a nivell cultural, a nivell de tradicions, i per tant jo crec que els ajuntaments aquí hem d'estar darrere, i des de Sant Andreu de la Barca doncs ens ha fet moltíssima il·lusió poder fer aquesta visita des de fa molt de temps, acompanyat per una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, i que hem estat molt, molt ben rebuts per part del consistori i de l'alcalde José Raimundo López per part de l'Ajuntament d'Alcolea. Per tant, estem molt contents i jo crec que és el principi d'una altra història, diguéssim, de relació, de vincle i també, diguéssim, de col·laborar en tot allò que sigui possible.
0: Com a mostra d'aquest vincle, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Girbet, ha lliurat al consistori d'Alcolea del Río una placa commemorativa. Després de l'acte institucional, la delegació santandreuenca ha visitat alguns dels principals monuments i edificis històrics d'Alcolea del Río. La jornada ha finalitzat amb una actuació de ball flamenc. Sobre aquesta renovació de l'agermanament, també n'han parlat els alcaldes d'Alcolea i el de Sant Andreu de la Barca.
3: Pues sí, al final també és una manera de darle un toque institucional a este encuentro. Y desde la administración, desde los ayuntamientos, pues darle esa formalidad para que este vínculo pues realmente tenga el respaldo de nuestras alcaldías y que los vecinos y vecinas pues sientan ese apoyo de cara a que volvamos a retomar esas relaciones tanto institucionales como con los vecinos y vecinas para cualquier tipo de actividad, para en fin, visitas, intercambios, como antiguamente, años A, visitas a la romería de San Andrés, la de Alcolea del Río, y que al final sea un elemento más que nos ayude a consolidar este hermanamiento.
4: I per Sant Andreu de la Barca, el fet de tornar a renovar l'agermanament és per nosaltres una mostra d'intencions total cap al respecte, cap a també les tradicions del col·lectiu de persones nascudes a Andalusia i en concret també aquí al Col·le del Río. Per tant, també és un respecte cap a les tradicions i cap a aquest sentiment que Sant Andreu de la Barca el tenim molt present, i és una de les ànimes de la ciutat que ens ajuden a ser una ciutat doncs diversa, plural, que ens ajuden a construir precisament actes com el que avui hem fet, i que si els hem de rubricar sobre un paper doncs seria en forma d'agermanament.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes han participat en aquest viatge, un viatge cultural de 4 dies obert a la ciutadania, en què ha participat una una cinquantena de veïns i veïnes de la ciutat. El programa ha inclòs visites al Colea del Río i a Sevilla per conèixer el patrimoni cultural històric del territori, però també per afavorir el retrobament entre famílies i reforçar els lligams personals entre les dues poblacions. L'agermanament entre Sant Andreu del Barca i el Colea del Río es va formalitzar l'any 1999. 27 anys després, els dos ajuntaments volen que la renovació del compromís sigui el punt de partida d'una nova etapa que consolidi els vincles existents i generi nous intercanvis culturals, institucionals i també ciutadans.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Fins al dia 1 de novembre, 100 restaurants d'arreu de Catalunya participen en una nova edició del GastroRecap, una iniciativa que vol demostrar que la cuina, amb creativitat i imaginació, es pot aprofitar pràcticament tot. Els restaurants participants ofereixen menús elaborats amb aliments recuperats que han quedat fora del circuit comercial per motius estètics, per excedents de producció o per altres circumstàncies, però que mantenen intactes la seva qualitat i la seva seguretat alimentària. I tot plegat amb un element afegit. El menú és sorpresa i no es descobreix fins al moment de l'àpat. Aquest any, Sant Andreu de la Barca també és present al Gastro Recup gràcies al restaurant El Palau Vell, que s'ha sumat a aquesta iniciativa impulsada per la xef Ada Parellada. Volem saber com afronten aquest repte, quins productes recuperats arriben a la seva cuina, com es transforma un excedent alimentari en un plat gastronòmic o fins a quin punt iniciatives com aquesta poden ajudar-nos a prendre consciència sobre el malbaratament alimentari. En parlem amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca.
2: Bueno, primer de tot és perquè la filosofia aquesta nosaltres ja la tenim ja engrescada i posada des de fa més de 30 anys que portem aquí al restaurant. Al final nosaltres busquem sempre el producte, busquem la proximitat del producte i dintre d'aquesta proximitat doncs, ens trobem moltes vegades a la cuina de que aquesta pera que està tocadeta o que té un cop, doncs potser no la pots presentar la sencera, però sí que la pots netejar i tallar-la i fer una confitura de pera o una crema de puerros amb peres. Bueno, tot això ens comporta de que nosaltres aquest recuperació de producte sempre l'havíem fet durant 30 anys. El que sí que és veritat que aquesta vegada hem tingut la sort i que hem pensat en nosaltres, i la veritat és agraït sobretot a la parellada que ens hagi convidat, i bueno, ja hem presentat i sí, i col·laborarem amb aquesta iniciativa, que em sembla que és molt engrescadora com restaurants donar una visibilitat a l'altra gent, però això des de casa es pot fer tranquil·lament.
1: De fet, el GastroRecap parteix d'una idea molt clara. Aliments que queden fora del circuit comercial encara poden tenir un valor important a la cuina. Quins productes us arriben i per quins motius haurien d'estar descartats?
2: Bueno, realment és que no són productes que estiguin en mal estat, sinó són productes que estan descartats al mercat, no? Vull dir que el que comentava, una pera que està tocadeta, un iogurt que li queden 3 dies de caducitat, un formatge que potser l'etiqueta no ha sortit com tenia que ser i es llença. Vull dir, quan entres dintre d'aquest cercle et dones compte de que, bueno, els números manen, 250.000 tonelades de menjar es llencen a l'any. I després un terç de cada menjar que comprem també es llença. Vull dir, els números diuen molt i en aquest cas et dones compte de que llencem molt de menjar.
1: Tenim prou consciència, ja no només d'aquestes dades, sinó d'aquest malbaratament alimentari.
2: Quan estàs a la cuina i estàs tocant cada dia aliments i productes, et dones compte de que es llença molta cosa, moltíssima cosa. I això és una llàstima perquè després veus, bueno, com està tot i la situació de que hi ha gent que no pot arribar a menjar-se ni un plat de mongetes al dia i ni un tros de pa. Llavors això et cop molt, sobretot la gent que estem tractant cada dia a menjar. I és una forma, una iniciativa que a nosaltres ens agradava de fer ja molt de temps. Aquest any, torno a dir, ens han convidat i aquesta iniciativa espero que sigui durant molt de temps. A més, hi ha una iniciativa darrere també que volem col·laborar amb un hospital de Barcelona també per fer uns dinars per més de 2.000 persones. Vull dir, tot és començar, no? I jo crec que arrenquem amb aquest projecte, però tirem endavant.
1: De fet, aquesta cuina, podem dir que d'aprofitament no és nova, forma part també de la nostra tradició gastronòmica. Creus, Josep, que el GastroRecap recupera d'una manera una manera de cuinar de generacions anteriors?
2: Sí, al final, això ara sona com molt modern, però al final és la cuina que feien a casa meva. Ma mare agafava un pollastre i l'aprofitava absolutament tot, per fer el caldo, per fer les croquetes, per fer el pit de pollastre a la catalana, i inclús et diria que inclús la cresta també la feia confitada i l'aprofitava millor per fer, pues, per fer un plat. Doncs com això, pues, el porc. O sigui, a casa meva també fèiem la matança del porc, el porc s'aprofitava tot. Bueno, al final tot és iniciativa, però sí que és veritat que aquesta cuina, aquesta tradició d'aprofitar tot el menjar ja fa molts anys que es porta.
1: Hi ha un repte en aquest GastroRecap, com dèiem, 100 restaurants hi participen, un d'aquests restaurants és de Sant Andreu la Barca, el restaurant al Palau Vell. Fareu una activitat el dia 23 d'octubre, aquí en el restaurant. Parlava de repte perquè és un repte. Explica'ns una mica què és el que fareu i els objectius que voleu aconseguir.
2: Doncs la iniciativa aquesta està molt xula perquè al final, com deies tu ara mateix, són més de 100 restaurants de tota Catalunya que ens hem proposat un dia cada restaurant escollir i fer un sopar. És un repte perquè hem parlat amb els nostres proveïdors habituals del restaurant, tant de peix, de carn, de verdures, tal, que tot aquest producte que no tingui sortida al mercat, que estigui en bones condicions, torno a repetir, i que sigui un aprofitament alimentari, doncs que ens ho portaran. M'arribarà aquell dia, m'arribarà 4 cols, mig quilo de figues, un pollastre, 4 iogurts, un formatge de cabra, i aquest sopar es tracta de reunir a bona gent, a bons amics, i muntar un sopar. Un sopar que serà a un cost molt bàsic, molt petitet, es pot dir ja que és un menú que valdrà 20 euros, ¿vale? Però al final és fer entendre a la gent que amb aquests productes que no estaven, que s'anaven a llançar i que ja no estava a la venda al públic, podem fer un gran menjar. Tu vindràs aquí amb la teva parella i la teva parella menjarà unes figues amb anxoves i tu menjaràs un plat de pèsols. Vull dir, serà un sopar sorpresa dels quals els clients vindran, se sentaran i menjaran d'una taula de quatre plats diferents i quatre segons diferents i potser també quatre postres diferents de tot el que haguem pogut trobar dels nostres proveïdors i que tinguem a la cuina.
1: El primer repte és per vosaltres, no? Perquè no sabeu fins aquell mateix dia els productes que us arribaran i a partir d'aquí elaborar plats.
2: Sí. La idea és aquesta. Vull dir, idees en tenim moltíssimes. Cuina i sala està preparada per fer aquest repte. És un repte molt xulo i amb aquesta iniciativa encara et dona per poder pensar i poder treballar. Jo crec que està molt ben pensat i la iniciativa està molt ben feta perquè tothom entengui de que amb aquests productes anem a fer un menú gastronòmic xulo i que amb aquests productes que potser s'anaven a llançar es pot fer un gran plat i d'un restaurant pues, de categoria i que la gent gaudeixi. Bueno, al final la idea és aquesta, que passi una bona estona, que passi una bona nit, 23 d'octubre a les 20:30. Les entrades poten agafar a través de la bio de l'Instagram del restaurant i si no anant també a GastroRecup també es pot anar trobant. Hi ha molt poques entradetes ja, perquè la gent s'ha enganxat molt ràpid a tot això, però sí que sembla que queda alguna entrada.
1: Per tant, sortireu aquell dia de la vostra zona de confort, no? Tenint en compte que sempre presenteu una recepta o dissenyeu una recepta, compreu els ingredients i després elaboreu els plats. Aquí tindreu primer els ingredients i després a fer els plats.
2: I a més tindrem els ingredients com màxim 2 o 3 dies abans. Què vol dir? Doncs que ràpidament hem d'enxufar perquè les places són, farem uns 40 sopars i en aquells 2 dies hem de saber què farem i què ens arribarà, perquè torno a dir, potser ara és temporada de bledes, però no ens arriba bledes i ens arriba macarrons, doncs farem uns macarrons i macarrons i ens aniran uns bolets i jo crec que la iniciativa és xula, nosaltres estem molt motivats. La cuina està motivada per poder fer aquest repte, com dius tu, i el client ho gaudirà.
1: Per lluitar contra el malbaratament alimentari, hi ha activitats com aquesta, com el GastroRecup, promogut per la xef Ada Parellada, que sempre s'ha destacat per lluitar contra el malbaratament alimentari. Aquí hi ha la feina, des de la restauració, i la feina des de casa també, no? Què els diries a la gent que des de casa cuina perquè tingui en compte això?
2: Doncs de que aquell plàtan que està molt madur, que està negre, que hem de començar des de la base, vull dir, des dels pares, a ensenyar-li als nens que aquell plàtan que està madur es passa amb un túrmix i podem fer una mousse de plàtan. Que aquell iogurt que li queden 2 dies podem fer un iogurt i posar-li alguna fruita o unes peres que estan una mica tocadetes i fer un mousse de pera. Vull dir, no llançar-ho tot de seguida. Vull dir, hem de buscar-li avui en dia el ChatGPT, que està tan de moda, si no vols buscar una recepta d'un llibre, que hi ha grans cuiners que fan llibres, i jo soc dels 100% de llibres encara, ChatGPT te pot buscar-te una recepta amb qualsevol producte que trobis a la nevera, un enciam que està una mica tocat i 3-4 i la pots marcar a la planxa i fas un cogollo a la planxa després amb unes anxuetes a sobre i està ben bo, unes endívies, un tomàquet una mica dur, li treus la pell i pots fer un confitat de tomàquet també marcat a la planxa si vols algo fred, pots fer un tartar de tomàquet. Tens moltes sortides abans de llançar i jo penso que al final la iniciativa està en pensar de que tot aquest menjar que tenim a les neveres, hi ha gent que obre la nevera i està tot embuida.
1: Doncs a tenir en compte aquests consells, Josep Martín del Palau Vell i Restaurant, gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La Festa de la Bicicleta tornarà als carrers de Sant Andreu de la Barca. Serà el 15 de novembre amb la celebració de la seva 27a edició. La cita començarà a les 11 del matí i mantindrà el seu caràcter familiar i no competitiu, amb un recorregut d'uns 5 quilòmetres i un aforament ampliat fins als 600 participants. La jornada tornarà a combinar esport, lleure i també sostenibilitat, amb una passejada en bicicleta pels carrers de la ciutat, oberta a participants de totes les edats a partir dels 4 anys. N'hem parlat amb el regidor d'Esport, Miquel Àngel Abril.
3: Doncs per aquesta 27a edició de la Festa de la Bicicleta a casa nostra, la data serà el 15 de novembre a les 11 del matí. Com sempre, seran uns 5 quilòmetres de recorregut i està tothom, com sempre, no? Una festa oberta a totes les edats. A partir de 4 anys ja es pot gaudir d'aquesta passejada. Repeteixo, sempre que en parlem d'aquesta Festa de la Bicicleta, no competitiva, és una passejada per gaudir justament de la ciutat, fer esport i també, per què no, demostrar que hi ha mitjans de transport que no generen impacte CO2. O sigui que aquí vinculem la part d'esports també i la part de sostenibilitat.
1: Per tant, a partir de 4 anys es poden inscriure ja en aquesta Festa de la Bicicleta, inscripcions que ja estan disponibles.
3: Sí, les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer per internet exclusivament. El formulari que tenim disponible a la web d'esports.sabarca.cat i es poden fer fins al 13 de novembre a la 1 del migdia. I en aquest cas l'aforament, donat que cada cop tenim més èxit amb aquesta Festa de la Bicicleta, l'hem ampliat aquest any amb el rècord, que seria de 600 participants per aquesta edició.
1: Un recorregut pels carrers de Sant Andreu de la Barca no és competició, sinó que és un acte festiu.
3: Efectivament, es tracta de trobar-nos, de fer esport, de gaudir de la nostra ciutat i de fer-ho en bicicleta, en família, en companyonia, gaudint justament, com deia, del mitjà de transport de la bicicleta i també fent esport i combinant la part de sostenibilitat.
1: Un any més també s'habilitarà doncs, a l'esplanada un lloc perquè els més petits puguin participar en un circuit tancat.
3: Sí, com sempre tenim aquesta part organitzada per les més petites i més petits que podran gaudir en un circuit específic també pues de les seves bicicletes. No? Aquí agrair també la col·laboració de l'entitat del Motoclub, que sempre ens ajuda amb aquestes edicions de la Festa de la Bicicleta i garantirà que aquest circuit doncs, sigui un plus també perquè totes les famílies puguin gaudir.
1: Aquell dia que la gent vagi amb la bicicleta i sobretot casc.
3: Sí, que vagin amb la bicicleta, que vagin protegides i protegits amb el casc i ens veiem doncs, aquest 15 de novembre. Serà un plaer una altra vegada participar activament i veure com aquí a Sant Andreu de la Barca és un dels actes doncs, més concorreguts de tot l'any.
1: Doncs aquesta jornada de la 27a edició de la Festa de la Bicicleta serà el proper 15 de novembre, en diumenge, i entre tots els participants, a més de gaudir de fer esport, una activitat molt saludable, també podran optar a un premi, el premi d'una bicicleta.
3: Sí, a més, el fet de participar hi té premi, com bé dius. Llavors, en aquesta edició tenim també el premi a una bicicleta que es sortejarà entre els participants i també abonaments pel poliesportiu de l'11, no? Hi ha diferents premis per la persona més petita, per la persona més gran, etc. Llavors, com sempre, intentem que sigui uns premis acorde a l'abanic, al ventall que tenim de participants de totes les edats i és una excusa també per incentivar aquesta participació.
1: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: Continguts en xarxa.

0: comencem una nova entrega de l'Això en Sèrie, l'espai de sèries du a Oli de Ràdio. Ivan i Sergi Joanson, bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
0: Almenys comencem aquesta entrega de l'Això en Sèrie. Tenim actualitat?
1: Doncs mira, jo tinc actualitat.
0: Vinga, perfecte.
1: Serà la de sempre, però bueno. Futurama
0: sí.
1: Ha acabat. Un altre cop. Per tercera, quarta vegada, ara no ho recordo gaire bé, però ha acabat les seves emissions regulars, és a dir, amb els episodis setmanals.
0: Vale.
1: A partir d'aquí, l'únic que hi ha confirmat són tres especials de duració pel·lícula, aproximadament, que arribaran en algun moment de 2027, concretament al Nadal, i a partir d'aquí els dos següents ja s'anirà veient.
0: Ui.
1: Però un cop més, jo crec que ja tenim un peu posat a la cancel·lació. Eh? Haurem d'esperar dos anys per veure el que passa, però bueno, escolta... Són 27 anys d'anar i tornar, jo crec que també la podem deixar marxar, eh?
3: Sí, senyor, estic d'acord.
0: Sí?
3: Home, tot el que porta 20 i pico anys ja es pot deixar marxar des de fa molt de temps.
1: Vull dir, a mi la sèrie me segueix agradant, però jo 180 capítols més 3 especials ex d'alta duració, jo crec que ja n'hi ha prou, jo penso, eh?
0: Molt bé.
1: Si segueixen fent, jo seguiré veient, per cert, també.
3: Jo he vist DTF.
1: Què és això?
3: DTF St. Louis. És una de les guanyadores també dels Emmys.
1: Sí?
3: Entre altres, protagonitzada pel David Harbour, de Stranger Things, de HBO. Però bé, és curiós, és interessant. Parle, bueno, de dos adults que viuen crisis existencials, sobretot a nivell sexual... I la veritat és que ha estat... És original, en el sentit de la paraula original. Doncs m'ha agradat bastant. Crec que va guanyar diversos Emmys, sobretot d'actors i actrius. Ara fa un parell de setmanes. La recomano per qui la vulgui veure. No és gaire llarga. Té capítols durant relativament poquet.
0: Molt bé, perfecte. Doncs jo la veritat és que no tinc res de...
1: No has admirat res? Com va, Friends?
0: Continua, novena temporada, ja l'estic...
3: Ah, bueno.
1: Molt bé, molt bé.
0: Ara la Rachel ja ha tingut la nena.
3: A mi jo estic al capítol 15 de la novena temporada de The Office, eh? Ja ho tinc, això, sí.
1: Pues...
3: Sí, ara l'octubre ho acabo ja.
1: També t'he dit que ho sento, eh? Perquè aquesta temporada...
3: Aquesta temporada i moltes, però...
1: Jo
3: no passa res.
1: Jo te la puc arribar a comprar fins que marxi Michael. Jo te la puc arribar a comprar. Soc conscient de que els capítols ja no són
3: la
1: el mateix.
3: La temporada
1: eh?
3: Després de que marxi l'Steve Carrell, la temporada 8, és de les que a mi més m'agrada.
1: És interessant per tota la rotació de personatges que hi ha. Robert California a mi m'encanta.
3: És la que més m'agrada a mi. Robert California és el de l'actor de Blacklist, no?
1: Crec que sí. És que fa el personatge més passat de voltes que jo he vist.
3: Aquest personatge no m'agrada. Però sí, la novena temporada, diguem-li que no estic rient jo a la novena temporada.
1: Jo et dic que pague la pena al final, eh? O sigui...
3: Bueno, després de 26 capítols, el 27 està bé que estigui bé, sí.
1: No,
3: gràcies,
1: no, no tant per l'última temporada, sinó per la sèrie en general. Vull dir,
3: no,
1: la tanque molt bé i quan l'acabes de veure dius, bueno, vale, les últimes dues temporades que he vist no ha estat perdre el temps. Pa la pena, ho pague.
3: Sí. És que jo crec que no m'agrada... Vull dir, ja ho sabíem, que no m'agradaven les sitcoms. He vist una de les que està catalogada com de les tres millors. No m'ha agradat. Veurem, perquè ja estic encomanat a fer-ho i cap problema, a veure Friends si m'agrada o no.
1: I també tu estàs a l'època dura de Friends, eh? Perquè sí. Joey i Rachel, a veure qui se li va acudir allò.
0: A mi m'hagués encantat.
1: En sèrio?
0: Sí. Sí, a
1: no
0: més
1: puc
0: des
1: estar
0: del principi
1: gens
0: jo,
1: d'acord.
0: La relació Ross i Rachel és profundament tòxica.
1: Aquí estic d'acord amb tu.
0: I sosa.
1: Aquí sí, estic d'acord amb tu, però...
0: Joey i Rachel
1: no tenen res a veure l'un amb l'altre.
0: Per això.
1: És que no. És d'aquelles idees que se'ls acudeixen a final d'un programa que dius... És que no, és que això se t'ha acudit perquè portem tants capítols que ja no tenia res més a fer. O sigui,
0: ja,
1: saps?
0: No sé. Bueno, a mi sí que m'agrada. En tot cas...
1: Si em deixes, perdó,
0: últim
1: incís d'actualitat, que la teologia d'actualitat, però bueno, estàvem parlant de Friends, eh? Me queden 4 capítols per acabar Lo Serrano.
0: ¡Hombre! Buah, vaya serie, també t'he dit.
1: La última temporada
3: que me fico jo
1: és la cosa més insuportable que jo he vist mai. Són 8 capítols, eh? Però és molt insuportable, eh?
0: Pues imagina't.
1: És que tot el rato estan presentant personatges nous i jo penso, però qui és tota aquesta gent? Voleu donar-li temps als que tenim aquí que en 4 capítols marxen tots?
0: Sí,
3: com
0: sí.
3: És que mires Lo Serrano amb la mà de coses que se fan a dia d'avui?
1: Perquè jo t'ho he dit moltes vegades, jo miro sèries espanyoles des dels ulls de dos mexicans, perquè estic en un canal de Patreon doncs això, on fan revisions de coses de cultura pop espanyoles. I l'última que estàvem mirant, els caps de setmana miren pel·lis, però entre setmana miren Lo Serrano. I cada dos dies, un capítol de Los Hombres de Paco. Los Hombres de Paco no l'estic seguint, eh?
0: No? No?
1: I jo crec que m'hauria d'haver quedat amb Los Hombres de Paco.
0: Sí. Bueno.
3: Home, que home, Los Hombres de Paco, quan se'n va amb el del dimoni i l'inferri, així,
0: sí,
3: també
0: allà és una miqueta...
1: Sí, però saps el que passa? Que tenen la desena temporada que com a mínim ho anul·la, tot això.
0: La desena, perquè...
1: No, la desena és la nova, la del 2021.
0: Ah, bueno, clar.
3: Però...
0: Uf, però
3: això,
0: encara...
3: això és una altra sèrie.
1: Però allò... com a mínim ho anul·la, saps, tot això? És com la nova temporada de Scraps, que anul·la l'última.
3: Mínimment recordava jo d'aquesta extra de l'hotel.
0: Bueno, és que la van cancel·lar de la televisió. La van treure. En fi, doncs avui torne a tocar estrenes, en aquest cas de la primera quinzena d'octubre, i comencem per a Netflix, que arriba a l'Este de l'Edén.
2: Creo que hay monstruos que nacieron en este mundo de padres humanos. Un monstruo es una variación de la normalidad aceptada. Un niño puede nacer perfecto, pero sin bondad o sin una conciencia.
0: Després de la Guerra Civil, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona anomenada Kathy Ames els sedueix i els manipula. L'actriu Florence Pugh és la protagonista d'aquesta sèrie basada en la novel·la de John Steinbeck, que va adaptar al cinema Elia Kazan l'any 1955.
3: Estem parlant de quina guerra civil estem parlant?
0: Ja no ho sé.
3: Evidentment l'espanyola no.
0: No, l'espanyola no.
1: No fa pinta. No. No fa pinta.
3: Per cert, d'aquí poc farem monotemàtica de guerra civil, ja us aviso.
0: Ah, sí?
3: Ja està... Però no, ho farem per ordre cronològic. Primer farem una de la Primera Guerra Mundial.
1: La mateixa pregunta que has fet tu, guerra civil espanyola o...?
3: No, home, no, espanyola.
1: Ah, vale.
0: Sí? Bueno, vinga. Doncs Amazon Prime Video arriba Reina Roja.
4: ¿Qué quiere?
5: Advertirle. A usted y su organización. Desde ayer estaba en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez.
4: Usted sabe cosas que no debería.
5: Quiere destruir Reina Roja. Hace unos años...
0: Tiramilles, Sergi.
3: Juan Gómez Jurado, escriptor espanyol de moda pel que fa a la novel·la negra, va fer aquesta trilogia, millor dit, ja li podríem dir saga de Reina Roja, Loba Negra i Rei Blanco. Prime Video fa un parell d'anys, deu fer ja, va fer la primera temporada adaptant el primer llibre, el de Reina Roja, que parla d'Antonia Scott, que és com un... podríem dir que és com un experiment de superdona, per així dir-ho entre cometes, que la gent ho ha llegit, no ho ha explicat bé, però més o menys és això, i John Gutiérrez, que és el típic policia, d'acord? Uh-huh. De qualsevol novel·la negra. Hobbies que us querien i Vicky Luengo, que ha enllaçat la promo del Ser Querido del Javier Bardem i del Toro Goyen amb la promo de la segona temporada de Reina Roja. Està bé la trilogia, està bé el que escriu Juan Gómez Jurado, jo ho he dit més d'un cop, a mi no m'agraden les adaptacions a l'audiovisual espanyol de novel·les negres comercials espanyoles, però la primera temporada de Reina Roja està superbé.
0: Molt bé.
3: Molt ben feta, molt ben interpretada, perquè tant el Hobby com la Victoria Luengo són molt bons actors, un bon actor i una bona actriu, es complementen molt bé, i la primera temporada, la veritat, és que està molt ben feta, veurem aquesta segona què tal.
1: S'haurà llegit les acotacions, Hobbits que querien, amb aquesta sèrie?
3: De fet, et diré que... Bueno, espera allò que va dir,
1: Sí, sí.
3: Et diré que no sé si a les altres ha passat o no, però una de les coses que crec que també li dona un plus en aquesta sèrie és que Juan Gómez Jurado té moltíssima mà en el guió, i això sempre acostuma a ser positiu perquè vagi bé l'adaptació del llibre.
0: Sí. Molt bé. Gràcies, Sergi. Adéu. Doncs continuem repassant, en aquest cas, The Ark.
6: Hey, sport.
7: We know you're still sleeping, but we know that we'll all be reunited in the colony that you built.

0: one told us what happened to the ship.
1: Whatever happened, it knocked us off course.
2: Where's the captain? Everybody that was in charge of running this ship is dead. It all falls to us now. We have some of the most brilliant engineers and scientists.
3: La trama segueix la tripulació restant d'una nau especial coneguda com a Arc One, que després d'experimentar un succés catastròfic haurà d'esforçar-se per mantenir el rumb de la nau i sobreviure. Creada per Dean Devlin, l'acció té lloc 100 anys en el futur, quan les missions de colonització planetària han començat com una necessitat per ajudar a assegurar la supervivència de la raça humana.
4: Interessant, això,
3: la veritat és que sí, t'he de dir. Sí, sí, sí.
4: I això que tu no ets gaire de ciència-ficció,
3: no, però com està plantejada la trama m'agrada bastant, la veritat. A Disney Plus, el que arriba és Coven Academy, el hechizo de las brujas.
5: Says here in your record you have anger issues.
6: Stop talking! What just happened?
7: Welcome to Coven Academy.
8: I'm so insecure, I think.
9: Being a witch is about sisterhood.
10: I'm over this teenage thing.
11: You ready to get in some real trouble?
12: As a coven, you can be unstoppable.
13: If I were a vampire, you'd be dead.
14: God! It's brutal out here.
3: Les portes de l'internat més fosc de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, a enfrentar-se a forces obscures i a descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia. És una mica com a l'internado. Versió bruja, no?
4: Home.
3: A veure, les portes de l'internado, pues...
4: Pues aquesta jo no me la miraria, veus?
3: No?
4: No.
3: És més adolescentoide.
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: A veure, HBO Max, el que arriba és Kill Jackie.
15: Do you ever get that feeling when things go bad? Like there's something much worse coming for you.
16: Well, you knew I wasn't always in art. And what I used to do for a living was... Something I thought was far behind looks like it found me.
17: Jackie, what is happening?
16: Someone hired the Seven Demons. They are professional assassins. Genuine psychopaths.
17: Fuck off, I didn't sign up for this.
16: Get on the plane, Sam. They're coming for me and anyone I know.
18: Where is Jackie Bryce?
17: This is fucking insane.
19: Might be right about that.
3: Doncs Jackie Bryce porta 20 anys vivint en una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i sobretot intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues. Però just quan la vida comença a resultar-li una miqueta avorrida, dona un gir repentí, i letal, al descobrir que els Set Dimonis, un grup format pels sicaris més temuts del món, han estat contractats per matar-la, suposant que algú del seu passat està darrere d'això. Això, la Jackie dona llibertat als seus vells instints i s'embarca en un pla descabellat i perillós. Acabar amb els Set Dimonis un a un abans que la matin a ella. Tot i això, aviat se n'adonarà que els seus propis dimonis són molt més aterridors que els despietats assassins que la persegueixen i els seus secrets ocults la porten més a prop de casa amb conseqüències

0: Yo soy Archie Pérez. No tan bala en el romance ni en hacer amigos y así. De haber sabido que iba a acabar muerto, de todos modos me hubiera valido madres.
1: ¿Archie? Uy, te ves del culo.
0: Voy a oler tu sangre.
1: ¿Qué?
0: Que nos tenemos que ir. Estoy bien. Vámonos.
1: Podrido en Mendoza. Están pasando cosas muy raras.
0: Oye, aparte tengo mucho antojo y no puedo tragar nada.
1: ¿Qué se te antoja?
2: ¿Y qué?
1: ¿No quieres limón o algo?
3: Entre ser adolescent i ser adolescent zombi, creix a... Créixer mai havia estat tan complicat. Tot es desenvolupa quan el perdedor del col·legi és mossegat i alhora els joves hauran de salvar el poble.
4: A mi, jo li estava dient a la Judit a micro tancat, a mi agafes un concepte així de terror i el ridiculitzes fent una història de comèdia i a mi me tens guanyat, eh? Mira, aprofito per recomanar una sèrie de Prime Video que també era una mica d'això, que ara no me'n recordaré com es diu, era espanyola, sortia la Malena Alterio, era protagonista, així us dono pistes, i anava de què passaria si no s'hagués acabat el món. O sigui, el dia, yeah. O sigui, la sèrie comença el dia després que s'hagués hagut d'acabar el món i, clar, tothom s'ha deixat anar. De totes maneres possibles, no? Pues tu estaves casat, sí. Has muntat una orgia aquí o has assassinat a no sé qui, perquè com s'anava a acabar el món i resulta sí. Que no s'ha acabat.
3: Pues,
4: i llavors és lidiar amb les conseqüències d'un món que no s'ha acabat. Home, és molt pues, entretinguda. Sí. Ara te la buscaré i te diré com es diu.
3: Vale, perfecte. Doncs a Calle 13 el que arriba és Inspectora Marló.
5: En cuanto al móvil, ¿tiene alguna pista?
6: Le he puesto un poquito de presión. Si él es el culpable, entonces hará algo estúpido.
7: Los criminales no pueden escapar ni de sus métodos.
6: No acuso a nadie, sospecho de todos. Para eso me pagan.
7: Ni de su humor.
8: ¿Podemos hablar un segundo?
6: ¿Un segundo? Sí, claro, le escucho.
8: Yo
6: voy. Stop, eso ha sido un segundo.
7: Inspectora Marló, temporada 8. Nuevo episodio el domingo a las 10 de la noche en Calle 13.
3: Darrere de la façana deliberadament poc convencional, la inspectora jefa Marló destaca per la seva franquesa, les seves bromes i el seu marcat accent, sarcàstica i desconcertant. No hi ha escena del crim que se li resisteixi. Després de les seves formes poc ortodoxes, amaga una duresa formidable i un estil afilat que li permeten distingir els culpables més retorçats. A veure com es diu la sèrie.
4: En fi.
3: Així
4: es diu la sèrie. Són 6 capitolets de 40 minuts cadascun. Vull dir que és fàcil de mirar.
3: Sí, sí, sí. Venga, més coses. A Filmin, el que arriba és el peso de la justícia.
9: Somos abogados, Sasha. No una comisión de la verdad ni la policía de la moral.
10: ¡Papá! No, pero hay un límite.
9: ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo pones?
11: ¿Quién te crees que eres? ¡Son asesinos! ¿No lo entiendes? ¿Cómo puedes?
12: Es que no he hecho nada, ¿te enteras?
9: A nosotros no sé si relevante si Wall es culpable o no. Lo sabemos los dos.
10: Ya lo sé.
13: Papá, ¿por qué defiendes a un violador?
14: Yo no estaba dispuesto.
10: No, lo que le pregunto es si Jonas pudo interpretar así sus gemidos.
14: No sé qué decir.
9: El 90% de nuestros clientes son escoria. Mienten, matan o agreden. Por eso precisamente vienen a nosotros.
3: El peso de la justícia s'entinsa en la polida superfície dels bufets advocats d'elit d'Estocolm per revelar un món en el que la desaparició, l'admissió i el compromís moral fan bullir justament bulleixen sota la superfície. Ambientada en un sistema judicial sotmès a la pressió, la sèrie ofereix una exploració de la veritat, la lleialtat i el poder, on cada veredicte té un preu.
4: Bueno.
3: O sigui, pot estar bé per passar una miqueta el temps. Vull dir, no, és una sèrie que pot no avorrir-te, però tampoc... És veritat, o sigui, pot no avorrir-te, però vale. Tampoc és... és a dir, és una trama que s'ha explotat bastant, ja la dels advocats, llavors, bueno... Però pot no avorrir-te.
4: Mira, aquí diu que va ganar el premi a la millor sèrie en los Cristal en TV.
3: Sí, això... En fi, bueno, a veure, és Estocolm, saps?
4: Sí, sí.
3: A Netflix, arriba, això sí que fa una vinta de mandra.
4: Vinga, va, som-hi.
3: El círculo.
15: 4 corazones con un alma. Los unos para los otros.

0: Pero todo esto cambió.
1: Nadie està preparat per el moment en el...
2: Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Les cases de colònies catalanes, un sector que mou prop de 50 milions d'euros l'any, viuen un moment delicat. Després de 5 mesos de boicot del professorat de l'escola pública a les sortides escolars, l'activitat s'ha desplomat fins a un 80% i el futur és incert. Aquest matí en parlem amb Pep Montes. Ell és gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Bon dia.
2: Deia, després de 5 mesos de boicot del professorat de l'escola pública a les sortides i colònies

0: nombres d'activitats són escassos, són petits. A més, es tracta d'una activitat que té la vocació de ser universal, d'arribar al conjunt de la població, i per tant també prima els preus reduïts tant com sigui possible. Això fa que quan hi hagi una caiguda remarcable, no cal que sigui així, doncs tenen dificultats per mantenir l'activitat. No cal dir-ho ja quan la caiguda és d'aquestes dimensions.
1: Quin percentatge de la facturació del sector depèn directament d'aquestes activitats, doncs?
0: Sí, les colònies, activitat de colònies, es divideix sobretot en dos grans grups. Les colònies que possiblement són més conegudes, que són les colònies de vacances, són aquelles que es produeixen a l'estiu, a Setmana Santa, etc. I llavors les colònies escolars, que paradoxalment són les que tenen un major volum d'activitat. Com a mínim el 70% de la facturació del sector depèn d'aquest tipus d'activitat. Això dona dimensió de la gravetat de la situació que s'ha produït amb aquest boicot.
1: Senyor Pep Montes, entenen vostès les raons del boicot del professorat?
0: Entenem allò que estan reivindicant, per descomptat, que compartim la necessitat que millori el sistema educatiu, que es millorin les ràtios, que es facin inversions als centres educatius, que es pugui treballar amb més recursos d'inclusivitat. Com que nosaltres també som part del sistema educatiu, les entenem perfectament. El que no entenem és que una manera de defensar aquestes millores, insisteixo, les que podem estar d'acord, sigui boicotejar una part del propi sistema educatiu. Perquè això per nosaltres és essencial. Nosaltres també som sistema educatiu. Nosaltres som companys, som educadors de tots aquests docents que estan fent aquestes reivindicacions. És per aquesta raó que no acabem d'entendre com es pot reivindicar millores del sistema educatiu perjudicant una part del sistema educatiu que som nosaltres quan no en tenim cap responsabilitat.
1: I acabo amb una darrera pregunta. No sé si vostès estan detectant cada vegada més famílies, fins i tot al marge de la AFA, que s'estan organitzant per fer colònies pel seu compte perquè els seus fills no es quedin sense aquesta activitat. Quines implicacions legals i de responsabilitat civil pot tenir aquest tipus de desplaçament de funcions cap a les famílies? Insisteixo, és una doble pregunta, si ho estan detectant i quines implicacions pot tenir això?
0: Sí, evidentment ho estem detectant. De fet, la nostra organització rep moltes consultes sobre aquesta qüestió, per descomptat de les empreses que són les nostres associades, però també d'AFAs i, com dèieu, doncs de famílies que directament ens demanen. Tampoc no entenen la raó d'aquesta aturada de l'activitat de colònies escolars i busquen la manera de fer aquestes activitats sense comptar amb els mestres que ara no hi volen participar. La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Nosaltres compartim aquesta idea. Les colònies escolars són valuoses pel seu caràcter educatiu i, per tant, pels criteris pedagògics en què realitzen. Per tant, reforcem i creiem que efectivament s'han de poder realitzar amb els mestres. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per les famílies i per als infants.
1: Pep Montes, doncs esperem que reprenguin les negociacions ben aviat i que això se solucioni pel bé de la canalla, però també pel bé dels negocis que estan en joc. Gràcies i bon dia.
0: Moltes gràcies, bon dia.
1: El Barça ja és a Istanbul, on aquest vespre a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick ha convocat els 22 jugadors disponibles, encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, però tampoc no hi seran els lesionats De Jong, Christensen i Bardaggi. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se en aquesta ocasió a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. A segona divisió, el Girona no va poder passar de l'empat al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient, doncs, perquè els gironins continuïn en zona de play-off. I debut en victòria de la selecció espanyola masculina al Mundial d'Hockey Patins, que es disputa en el marc dels World Skate Games d'Asunción. El combinat s'ha imposat a Itàlia per 3-2. Pau Bargalló, autor d'un hat-trick,

0: estat el gran protagonista. Aquesta nit l'equip tornarà a jugar contra Portugal, un dels rivals més exigents d'aquesta primera fase. El seleccionador, Pere Barías, fa aquest balanç de l'estrena.
1: El debut sempre és difícil, portem moltes setmanes de preparació, els jugadors arriben amb moltes ganes. A més, el primer partit ens ha trobat un rival dur de veritat. Llavors sempre ho fa molt difícil. Crec que els primers 3-4 minuts ens ha costat una miqueta, precisament per això, pels nervis de debutar. També és cert que hem tingut molt poc temps per escalfar i això també condiciona una mica. Però després l'equip s'ha refet molt bé i hem tingut uns minuts molt bons.
0: Amb la cultura arribarem a 8:45. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Ens ho amplia el David Navarro.
2: Dana Ligsenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Ligsenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
3: And I think I'm not saying it's the...
4: No dic que sigui la càmera el que ho connecta tot, sinó la meva mirada. Crec que en els diferents projectes tinc un enfocament similar cap a la gent, tant si són persones anònimes en comunitats, en certa manera desafavorides, com si són personatges públics, com ara celebritats.
2: A les fotografies socials de Ligsenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats, tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: Urà és, probablement, el món més estrany entre els 8 planetes del sistema solar amb la seva peculiar composició química, temperatures força extremes i la inclinació axial més inusual d'entre tots els mons veïns. Si bé és el 7è planeta des del Sol, continua estant molt més a prop que Neptú, que té una distància mitjana de 4.500 milions de quilòmetres del Sol, però és més fred que aquest últim. La seva temperatura mitjana és de 200 graus sota zero, aconseguint una mínima de 218 sota zero. És molt fred i molt ventós. El planeta és assotat per vents de fins a 900 km hora. A l'Equador, els vents són retrògrads i es mouen en la direcció oposada a la rotació del planeta. Tot i això, quan arriba als pols, el vent canvia de direcció progressiva i es mou amb la rotació d'Urà. El gegant del gel gira a una inclinació gairebé de 90 graus des del pla de la seva òrbita i està envoltat per 11 anells nebulosos i 27 llunes conegudes. Urà sembla girar sobre el seu costat i orbitar al voltant del Sol com una bola rodant a causa d'aquesta peculiar inclinació. La seva atmosfera és inhòspita per a la vida tal com la coneixem. Està composada principalment d'hidrogen i heli. I el metà, també present, és responsable del distintiu to blau d'Urà. El metà dels núvols superiors absorbeix l'espectre vermell de la llum solar i reflecteix blau, cosa que confereix al planeta el seu característic to blau verdós.
1: La xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona es manté alterada aquest matí després que ahir estigués suspesa durant hores per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. Això està provocant que s'acumulin retards de fins a 2 hores en alguns casos, mentre que hi ha trens que ni tan sols apareixen a les pantalles. De seguida, tornem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona per veure quin és l'abast de l'afectació. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, podria quedar totalment amnistiat entre aquest divendres i dimarts de la setmana vinent. És el marge que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha fixat per l'arxivament de la causa contra ell i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, un cop al Constitucional, ha avalat l'amnistia per malversació. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. Els reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta. Una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'Europa en eliminar de manera integral aquest tòxic. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està encara lluny del 55% que exigeix Europa i l'AMB aposta per models individualitzats de recollida. El director d'Infraestructures de l'Agència Catalana de Residus, Josep Simó, ha parlat de la dimensió d'aquest repte fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
4: Amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas en municipis més petits, com pot ser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes, doncs permet una recollida més pormenoritzada.
3: I el Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'ha endut tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem ara en els titulars. Matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma, però, progressiva. Ara bé, serà necessari, a més, circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat i ja està provocant això retards des de primera hora d'aquest matí. A l'estació de Sants hi tenim el Lluís Sánchez i el Marc Dalmau. Bon dia, Marc. Quina és la situació ara mateix aquí, a l'estació de Sants?
2: Bon dia, Helena. Doncs des de fa uns minuts a l'estació de Sants, a la zona de l'AVE, de l'alta velocitat, s'ha començat a omplir de gom a gom de passatgers que arribaven per agafar doncs, el seu tren. Trens que porten retards de 30 minuts en alguns casos. En altres hem pogut comprovar en els panells informatius que aquests retards són de fins a dues hores i altres trens encara no se sap a quina hora sortiran, tot degut a aquest incendi ahir en un comboi a l'altura de Ricla, a l'Aragó, que ha obligat a fer pas només en una sola via, en un tram de 25 quilòmetres i a una velocitat màxima de 80 quilòmetres per hora. Hi ha molts passatgers que, en veure les cues i els retards, han optat per buscar alternatives o bé canviar els bitllets per trens regionals que no estan afectats per aquesta incidència. Per cert, també fa uns minuts han aparegut uns informadors de Renfe per anar avisant els diferents trens que han de sortir i per anar donant informació als passatgers. Els passatgers, per això, quan hem pogut parlar amb ells, ens han explicat que durant aquesta nit han estat rebent correus electrònics que els informaven d'aquests retards.
3: Nos enviaron mensajes que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid y vamos para Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos, el conocimiento. No sabemos qué fue lo que pasó ni nada.
4: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9 i sortirà amb una altra. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora, tinc classe aquesta tarda a Madrid, espero arribar a l'hora, en principi no hi hauria problema, però sí.
2: I un minut més hem de parlar d'incidències a Rodalies, en aquest cas avui a les línies R2 i R11 per actes vandàlics i a les línies R13 i 14 es dona servei alternatiu en autobús entre les estacions de Lleida Pirineus i la plana Picamoixons.
1: Gràcies, Marc, per aquesta última hora. Déu-n'hi-do, quina manera, com sempre, més tràgica de començar la setmana per aquests pobres viatgers. Gràcies.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: En el compte enrere perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits de l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. I també fan una crida a la unitat de les esquerres, de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023, recordem-ho, va perdre els dos escons que tenia el Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'Estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, si es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. I els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulades contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i també presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia aquest dilluns al migdia, arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis de Núcleo Nacional, amb banderes franquistes. I segons acaba de transcendir, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar el sobreseïment de la causa contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i demà i dimarts de la setmana vinent. Segons fonts del Suprem, el magistrat actuarà tan bon punt expiri el termini de 5 dies que es va donar a les parts la setmana passada perquè es pronunciessin sobre l'aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional que va estimar el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i que va avalar l'amnistia de la malversació. I més coses. Avui també és notícia, deia, que Badia del Vallès inicia una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
5: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
1: Aquesta retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Tot i això, encara quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
6: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningún problema a la hora de cuando íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades. No hemos tenido problema y, bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
1: Des d'ahir fins demà, Brussel·les acull la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats 2026. És el principal esdeveniment anual de la Unió Europea dedicat al paper dels governs locals en la governança europea i el debat també sobre les polítiques de cohesió. Ens ho explica tot plegat l'Amunt Carvajal.
7: El lema d'enguany és Regions fortes, una Europa forta, i aborda la competitivitat econòmica, la transició ecològica, l'accés als serveis públics o el paper de les ciutats i les regions en el reforç del projecte europeu. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris, i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. Els participants catalans són el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, l'Associació Catalana de Municipis i les Diputacions de Tarragona i Barcelona.
1: Precisament, també a Brussel·les, la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat i alcalde de Polinyà, Javier Silva, explicarà a representants d'altres ens locals europeus les polítiques que duen a terme per combatre l'edatisme i promoure l'envelliment actiu. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
8: És un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
1: I atenció a aquesta dada. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois, segons un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Ens ho explica la Maite Polo.
9: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
10: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte de que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
9: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
1: Les cases de colònies catalanes, un sector que mou prop de 50 milions d'euros l'any, viuen un moment delicat. Després de 5 mesos de boicot del professorat de l'escola pública a les sortides escolars, l'activitat s'ha desplomat fins a un 80% i el futur és incert. Aquesta situació ha dut algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, alerta que s'ha de vigilar com es gestionen aquests casos per no sortir de la legalitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
11: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per a les famílies i per als infants.
12: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: El Pont del Pilar deixa bones xifres d'ocupació turística al Pirineu i a les Terres de Lleida. El bon temps i les reserves d'última hora han permès superar les previsions inicials. La mitjana d'ocupació dels hotels, bungalows i cases de turisme rural de la demarcació ha estat aproximadament del 85% durant aquests 3 dies festius. Ens ho amplia la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió.
13: El sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida tanca el Pont del Pilar amb una ocupació mitjana del 85%. Segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, els establiments han registrat puntes de fins al 90% durant els 3 dies festius. El bon temps ha afavorit les reserves d'última hora i ha permès superar les previsions inicials, que situaven l'ocupació mitjana al voltant del 75%. Per zones, els hotels del Pirineu han assolit els millors resultats amb ocupacions d'entre el 85% i el 90%. En canvi, als hotels de les Terres de Lleida, l'ocupació s'ha situat al voltant del 40%.
1: I canviem de comarca perquè a partir d'avui i durant 2 setmanes estudiosos de tot el món es reuneixen a Olot per endinsar-se en el vulcanisme de la Garrotxa. Participaran en un curs de vulcanologia que els permetrà també fer treball de camp i que es traslladarà uns dies a l'illa de Palma, a les Canàries. Són a Olot, a l'espai Cràter, els companys d'Olot Televisió, Aniol Puigvert i Gerard Puigdemont. Bon dia, Gerard. Explica'ns una mica en què consistirà tot plegat.
14: Bon dia, Helena. Doncs la veritat és que aquest curs internacional de vulcanologia ja es va fer l'any passat i, com bé explicaves, és la perfecta unió entre la zona volcànica de la Garrotxa i la de la Palma, que, com bé sabeu, fa uns anys va ser notícia. Una mica d'allà va néixer aquesta unió entre aquestes dues àrees i durant aquests dies aquí a la Garrotxa hi participaran una vintena de persones d'arreu del món, del Canadà, de l'Uruguai, d'Argentina, d'Itàlia, d'Alemanya, de Guatemala i de molts altres llocs, que tindran com a docents a 15 experts també internacionals. Estem amb el doctor Xavier de Bolòs, que és vulcanòleg aquí. Geòleg, bon dia, Xavier.
15: Hola, bon dia.
14: Explica'ns una mica quin és l'objectiu d'aquest curs.
15: Bé, l'objectiu d'aquest curs és donar un coneixement integral en vulcanologia per poder que s'adquireixi el coneixement des de la formació dels magmes, de com fan els volcans erupció, per què fan erupció els volcans, i també donant una visió de les noves eines i els nous models que es fan servir des de models automatitzats d'aprenentatge i intel·ligència artificial aplicats en el món de la vulcanologia.
14: Aquests dies estareu aquí a Olot, després aquest curs es traslladarà a la Palma i es dividirà una mica en dues parts, no? Les parts teòriques que tindran lloc aquí a Espai Cràter i què aniran a veure per la comarca aquesta.
15: Bé, el curs integra classes teòriques, classes pràctiques i també camp, no? Fer sortides de camp on es pot veure en directe els afloraments i els volcans que tenim a la Garrotxa, que ens poden ajudar molt a donar un coneixement integral d'aquest vulcanisme, tant el que tenim aquí com també els dies que anem a la Palma. De fet, a la Palma hi ha també diversos dies de camp on entre ells es va veure el volcà que va fer erupció l'any 2021 i tenim accés per poder pujar i de poder visitar la zona volcànica comparable entre la Palma i el volcanisme que tenim aquí a la Garrotxa.
14: Gràcies, Xevi. I també podem parlar amb la regidora de promoció de la ciutat, amb la Gemma Canalies. Gemma, bon dia.
16: Hola, molt bon dia.
14: Explica'ns una mica què suposa per la ciutat i també per Espai Cràter aquest curs internacional de volcanologia.
16: Sí, doncs en aquest cas ja sabeu que a Olot, la Garrotxa, tenim un patrimoni natural i volcànic excepcional. Per tant, per nosaltres és molt important que aquest patrimoni, sobretot, sigui una font de coneixement, de formació i d'oportunitats. I, evidentment, el fet de que Olot, la Garrotxa, sigui l'epicentre de ciència, de formació, realment és és molt important, no només per nosaltres, sinó per la ciutadania, per la connexió amb la Palma i per projectar-nos internacionalment.
14: Doncs moltíssimes gràcies, Gemma. Ja ho veieu, aquest és el curs d'Internacional de Vulcanologia que aquests dies fa aturada a la Garrotxa, un curs que organitza moltíssima gent, entitats, associacions d'aquí a la comarca, com per exemple la FES, Dinàmic, el mateix Parc Natural de la Zona Volcànica, també el Cabildo de la Palma i, òbviament, també des del CSIC i les Geociències Barcelona, que a través de tots aquests experts donen coneixement a tots aquests estudiosos d'arreu del món.
1: Doncs obrim ara la crònica esportiva amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
17: Bon dia.
1: Nova cita del Barça amb la Lliga de Campions.
17: Sí, l'equip ja és a Istanbul, on aquesta nit, a partir de les 9, s'enfrontarà el Galatasaray en la segona jornada d'aquesta fase Lliga de la Champions. Els blaugranes Hansi Flick s'han dut a Istanbul els 22 jugadors disponibles, encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, ni els lesionats De Jong, Christensen i Bardaggi. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugranes confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Pau Cubarsí explica per on passen les opcions d'enllaçar la desena victòria consecutiva.
18: Ens esperem a un rival amb l'atac amb les idees clares, que aniran a per totes perquè estan al seu camp. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
17: A segona divisió, el Girona no va poder passar de l'empat a 1 al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient perquè els gironins continuïn en zona de play-off. L'Assolim Mataró és el campió de la Supercopa de Waterpolo després d'imposar-se a la final al Sant Andreu per 15-5. La superioritat de les de Dani i Ballart va quedar palesa en tots els períodes en què l'avantatge no va parar d'eixamplar-se. És el segon títol que suma el Mataró en aquest inici de curs després de la Copa Catalunya. També és la quarta Supercopa que aixeca l'equip femení. L'hongaresa Camila Farago, amb 3 dianes, va ser la màxima golejadora, mentre que Martina Claveria va ser escollida MVP de la final. Mariona Tarré, designada millor portera, feia aquesta anàlisi de la final.
19: A veure, sabíem que era la final, que teníem molt clar que no anava a ser la nostra final més difícil, ja que hem vist la trajectòria del Sant Andreu aquesta temporada, però mai se sap quin equip et pot comentar de problemes, i hem anat a tope, no ha sigut el millor dia, però estem pensant en un futur, en partits que ens venen de cara d'aquí 2 setmanes, com el Sabadell, i bueno, molt bé, estem millorant.
17: I debut amb victòria de la selecció espanyola masculina al Mundial d'Hockey Patins que es disputa en el marc dels World Skate Games d'Asunción. El combinat s'ha imposat a Itàlia per 3-2. Pau Bargalló, autor d'un hat-trick, ha estat el gran protagonista. Aquesta nit l'equip tornarà a jugar contra Portugal, un dels rivals més exigents d'aquesta primera fase. La selecció femenina va guanyar el Mundial. Veurem ara quin paper fa la selecció masculina, que també té moltes opcions.
1: També, però no els hi posarà fàcil Portugal, eh?
17: I tant que no.
1: Gràcies, Cristina. Fins demà, que vagi bé. Bé, doncs nosaltres posem d'aquesta manera avui el punt final. Gràcies per l'atenció. Demà ja som dimecres i us esperem, com sempre, aquí, a partir de les 7 del matí. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Fins al dia 1 de novembre, 100 restaurants d'arreu de Catalunya participen en una nova edició del Gastro Recap, una iniciativa que vol demostrar que la cuina, amb creativitat i imaginació, es pot aprofitar pràcticament tot. Els restaurants participants ofereixen menús elaborats amb aliments recuperats que han quedat fora del circuit comercial per motius estètics, per excedents de producció o per altres circumstàncies, però que mantenen intactes la seva qualitat i la seva seguretat alimentària. I tot plegat amb un element afegit. El menú és sorpresa i no es descobreix fins al moment de l'àpat. Aquest any, Sant Andreu de la Barca també és present al Gastro Recup gràcies al restaurant El Palau Vell, que s'ha sumat a aquesta iniciativa impulsada per la xef Ada Parellada. Volem saber com afronten aquest repte, quins productes recuperats arriben a la seva cuina, com es transforma un excedent alimentari en un plat gastronòmic o fins a quin punt iniciatives com aquesta poden ajudar-nos a prendre consciència sobre el malbaratament alimentari. En parlem amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca.
1: Bueno, primer de tot és perquè la filosofia aquesta nosaltres ja la tenim ja engrescada i posada des de fa més de 30 anys que portem aquí al restaurant. Al final nosaltres busquem sempre el producte, busquem la proximitat del producte i dintre d'aquesta proximitat doncs, ens trobem moltes vegades a la cuina de que aquesta pera que està tocadeta o que té un cop, doncs potser no la pots presentar la sencera, però sí que la pots netejar i tallar-la i fer una confitura de pera o una crema de puerros amb peres. Bueno, tot això ens comporta de que nosaltres aquest recuperació de producte sempre l'havíem fet durant 30 anys. Lo que sí que és veritat que aquesta vegada hem tingut la sort i que han pensat en nosaltres, i la veritat és agraït sobretot a la parellada que ens hagi convidat, i bueno, ja hem presentat i sí, i col·laborarem amb aquesta iniciativa que em sembla que és molt engrescadora com restaurants, donar una visibilitat a l'altra gent, però això des de casa es pot fer tranquil·lament.
0: De fet, el Gastro Recap parteix d'una idea molt clara. Aliments que queden fora del circuit comercial encara poden tenir un valor important a la cuina. Quins productes us arriben i per quins motius haurien d'estar descartats?
1: Bueno, realment és que no són productes que estiguin en mal estat, sinó són productes que estan descartats al mercat, no? Vull dir que el que comentava, una pera que està tocadeta, un iogurt que li queden 3 dies de caducitat, un formatge que potser l'etiqueta no ha sortit com tenia que ser i es llença. Vull dir, quan entres dintre d'aquest cercle et dones compte de que, bueno, els números manen, 250.000 tonelades de menjar es llencen a l'any. I després un terç de cada menjar que comprem també es llença. Vull dir, els números diuen molt i en aquest cas et dones compte de que llencem molt de menjar.
0: Tenim prou consciència, ja no només d'aquestes dades, sinó d'aquest malbaratament alimentari.
1: Quan estàs a la cuina i estàs tocant cada dia aliments i productes, et dones compte de que es llança molta cosa, moltíssima cosa. I això és una llàstima perquè després veus, bueno, com està tot i la situació de que hi ha gent que no pot arribar a menjar-se ni un plat de mongetes al dia i ni un tros de pa. Llavors això et cop molt, sobretot la gent que estem tractant cada dia a menjar. I és una forma, una iniciativa que a nosaltres ens agradava de fer ja molt de temps. Aquest any torno a dir, ens han convidat, i aquesta iniciativa espero que sigui durant molt de temps. A més, hi ha una iniciativa darrere també que volem col·laborar amb un hospital de Barcelona també per fer uns dinars per més de 2.000 persones. Vull dir, tot és començar, no? I jo crec que és, arrenquem amb aquest projecte, però tirem endavant.
0: De fet, aquesta cuina, podem dir que d'aprofitament no és nova, forma part també de la nostra tradició gastronòmica. Creus, Josep, que el Gastro Recap recupera d'una manera una manera de cuinar de generacions anteriors?
1: Sí, al final això ara sona com molt modern, però al final és la cuina que feien a casa meva. Ma mare agafava un pollastre i l'aprofitava absolutament tot, per fer el caldo, per fer les croquetes, per fer el pit de pollastre a la catalana, i inclús et diria que inclús la cresta també la feia confitada i l'aprofitava millor per fer, pues, per fer un plat. Doncs com això, pues, el porc. O sigui, a casa meva també fèiem la matança del porc, el porc s'aprofitava tot. Bueno, al final tot és iniciativa, però sí que és veritat que aquesta cuina, aquesta tradició d'aprofitar tot el menjar ja fa molts anys que es porta.
0: Hi ha un repte en aquest Gastro Recap, com dèiem, 100 restaurants hi participen, un d'aquests restaurants és de Sant Andreu de la Barca, el restaurant El Palau Vell. Fareu una activitat el dia 23 d'octubre, aquí en el restaurant. Parlava de repte perquè és un repte. Explica'ns una mica què és el que fareu i els objectius que voleu aconseguir.
1: Doncs la iniciativa aquesta està molt xula perquè al final, com deies tu ara mateix, són més de 100 restaurants de tota Catalunya que ens hem proposat un dia cada restaurant escollir i fer un sopar. És un repte perquè hem parlat amb els nostres proveïdors habituals del restaurant, tant de peix, de carn, de verdures, tal, que tot aquest producte que no tingui sortida al mercat, que estigui en bones condicions, torno a repetir, i que sigui un aprofitament alimentari, doncs que ens ho portaran. M'arribarà aquell dia, m'arribarà 4 cols, mig quilo de figues, un pollastre, 4 iogurts, un formatge de cabra, i aquest sopar es tracta de reunir a bona gent, a bons amics, i muntar un sopar. Un sopar que serà a un cost molt bàsic, molt petitet, es pot dir ja que és un menú que valdrà 20 euros, ¿vale? Però al final és fer entendre a la gent de que amb aquests productes que no estaven, que s'anaven a llançar i que ja no estava a la venda al públic, podem fer un gran menjar. Tu vindràs aquí amb la teva parella i la teva parella menjarà unes figues amb anxoves i tu menjaràs un plat de pèsols. Vull dir, serà un sopar sorpresa dels quals els clients vindran, se sentaran i menjaran d'una taula de 4 plats diferents i 4 segons diferents i potser també 4 postres diferents de tot el que haguem pogut trobar dels nostres proveïdors i que tinguem a la cuina.
0: El primer repte és per vosaltres, no? Perquè no sabeu fins aquell mateix dia els productes que us arribaran i a partir d'aquí elaborar plats.
1: Sí. La idea és aquesta, vull dir, idees en tenim moltíssimes. Cuina i sala està preparada per fer aquest repte. És un repte molt xulo i amb aquesta iniciativa encara et dona per poder pensar i poder treballar. Jo crec que està molt ben pensat i la iniciativa està molt ben feta perquè tothom entengui de que amb aquests productes anem a fer un menú gastronòmic xulo i que amb aquests productes que potser s'anaven a llançar es pot fer un gran plat i d'un restaurant pues, de categoria. I bueno, que la gent gaudeixi. Bueno, al final la idea és aquesta, que passi una bona estona, que passi una bona nit. 23 d'octubre a les 20:30. Les entrades poden agafar a través de la bio de l'Instagram del restaurant i si no anant també a GastroRecup també es pot anar trobant. Hi ha molt poques entradetes ja perquè bueno, la gent s'ha enganxat molt ràpid a tot això, però sí que sembla que queda alguna entrada.
0: Per tant, sortireu aquell dia de la vostra zona de confort, no? Tenint en compte que sempre presenteu una recepta o dissenyeu una recepta, compreu els ingredients i després elaboreu els plats. Aquí tindreu primer els ingredients i després a fer els plats.
1: I a més tindrem els ingredients com màxim 2 o 3 dies abans. Què vol dir? Doncs que ràpidament ens hem d'enxufar perquè les places són... farem uns 40 sopars i en aquells 2 dies hem de saber què farem i què ens arribarà, perquè torno a dir, potser ara és temporada de bledes, però no ens arriba bledes i ens arriba macarrons, doncs bueno, doncs farem uns macarrons i macarrons i ens aniran uns bolets i bueno, jo crec que la iniciativa és xula, nosaltres estem molt motivats, la cuina està motivada per poder fer aquest repte, com dius tu, i el client ho gaudirà.
0: Per lluitar contra el malbaratament alimentari, hi ha activitats com aquesta, com el GastroRecup, promogut doncs, per la xef Ada Parellada, que sempre doncs, s'ha destacat per lluitar contra el malbaratament alimentari. Aquí hi ha la feina, evidentment des de la restauració, i la feina des de casa, també. No? Què els diries a la gent que des de casa cuina doncs, perquè tingui en compte això?
1: Doncs de que aquell plàtan que està molt madur, que està negre, que hem de començar des de la base, vull dir, des dels pares a ensenyar-li als nens que aquell plàtan que està madur es passa amb un túrmix i podem fer una mousse de plàtan. Que aquell iogurt que li queden 2 dies podem fer doncs, un iogurt i posar-li alguna fruita o unes peres que estan una mica tocadetes i fer pues, un mousse de pera. Vull dir, no llançar-ho tot de seguida. Vull dir, hem de buscar-li avui en dia el ChatGPT, que està tan de moda. Si no vols buscar una recepta d'un llibre, que hi ha grans cuiners que fan llibres, i jo soc dels 100% de llibres encara, ChatGPT te pot buscar-te una recepta amb qualsevol producte que tu trobis a la nevera. un enciam que està una mica tocat, i 3-4, i la pots marcar a la planxa i fas un cogollo a la planxa després amb unes anxuetes a sobre i està ben bo. Unes endívies, un tomàquet una mica dur, li treus la pell i pots fer un confitat de tomàquet, també marcat a la planxa si vols algo fred, pots fer un tartar de tomàquet. Tens moltes, moltes sortides abans de llançar, i jo penso que al final la iniciativa està en pensar de que tot aquest menjar que tenim a les neveres, hi ha gent que obre la nevera i està tot embuida.
0: Doncs a tenir en compte aquests consells, Josep Martín, del Palau Vell Restaurant, gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
0: I ara, tot seguit en el Via Directa, en recuperem l'espai de Lloba Outrone, el podcast de meteorologia de Ràdio Sant Andreu amb Carlos Lara i Alan Alguacil.
2: Llueva o truene.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
2: Doncs, bé, com dic, bon dia. Doncs l'objectiu sempre, sempre, sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe de tu a tu i a més obert a que la resta de la ciutadania també doncs, sigui partícip, no? Públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític. I bé, doncs, sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
1: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
2: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
1: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas, amb l'alcalde.
2: Sí, i potser la temàtica, com dic, més privada, més personal, no? I que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
1: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
2: Doncs l'únic requisit és venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
1: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
2: I tant. Ara Són tantes que no em ve una concreta al cap. Mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure i, com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho, i a través del servei de la brigada, del servei a punt, les hem anat arreglant, per posar-te un altre exemple.
1: Suposo que cada barri és diferent, hi ha necessitats diferents o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Pregunta a vostè, perquè vostè és el regidor de participació, jo crec que vostè va a totes les
2: assisteix a totes les assemblees,
1: a part la del seu barri.
2: Correcte,
1: no?
2: sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions, diguem-ne, preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris, i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment, no sé, doncs en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes, doncs, la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que, doncs, ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o, doncs, que també està ara, doncs, molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors, són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
1: En l'anterior ronda es va fer, doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
2: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
1: També el regidor de joventut,
2: sí, exacte.
1: Aquí també hi va assistir.
2: Vaig acompanyar l'alcalde, juntament amb la regidora Ana Serra, d'Educació, i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves, doncs, també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser superpositiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior, i la repliquem perquè, com dius, doncs va ser una experiència molt profitosa.
1: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem, l'oficina de l'alcalde al matí, i l'assemblea, doncs, arrencaria a les 7 de la tarda, on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que a l'oficina de l'alcalde s'han d'haver registrat prèviament,
2: no?
1: A través del WhatsApp.
2: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde, doncs, per demanar una cita en concret, sobretot, doncs, per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions

0: sembla, de la plaça Font de la Roda.
1: Exacte.
0: I aquí ens donaran...
1: Sí, sí, exacte. Molt bé.
0: Dilluns 19 d'octubre.
1: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana, i com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
0: Dimarts 20 d'octubre
1: tindrem l'assemblea barrial Nucli Antic a la plaça Font de la Roda.
0: Dimecres 21 d'octubre
1: ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
0: Dijous 22 d'octubre
1: el meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la via de l'Esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
0: Passem ja al dilluns 2 de novembre,
1: que anirem, saltem de setmana i passem al Pla de l'Estació, a la plaça 11 de setembre.
0: Dimarts 3 de novembre
1: ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el parc de Can Preses i parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al parc de la Colònia, el de l'Avinguda del Bosc.
0: Dimecres 4 de novembre
1: al barri de la Solana, al parc de la Solana.
0: I l'última, dijous 5 de novembre
1: al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca de l'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
0: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem, doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda, doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri, on els veïns i veïnes poden accedir i poden, doncs, preguntar dubtes que puguin tenir, o fins i tot fer propostes, no?
1: I tant, és que al final que...
0: No tots són queixes.
1: No tots són queixes, de veritat que no tots ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde als instituts, l'audiència pública, és a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
0: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I com cada dimarts a Ràdio Sant Andreu, comptem amb l'espai dels companys de la xarxa ràdio del Mones Digital.
3: Continguts en xarxa. Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascanyi.
4: Benvingudes, benvinguts a El Món és Digital. Avui parlarem d'una infraestructura que gairebé mai veiem, però sense la qual la intel·ligència artificial no seria possible: els centres de dades. Darrere d'això que anomenem el núvol, que sembla que sigui immaterial, hi ha enormes instal·lacions, servidors, quilòmetres de fibra òptica i, sobretot, un gran consum d'electricitat i d'aigua. Els necessitem, però també generen preguntes importants que avui intentarem resoldre. On els hem de construir? Quin impacte tenen sobre el territori? Què aporten realment a la societat? Centres de dades. En un moment, comencem.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món.

0: Darrerament sentim parlar cada vegada més, nosaltres i els mitjans van a tope, parlar dels centres de dades. Projectes gegantins, protestes veïnals, protestes de ciutats, preocupació pel consum d'aigua i d'electricitat i dubtes sobre el seu impacte real. I per això estem aquí, per veure quin és el seu impacte real. Però al mateix temps són la infraestructura imprescindible per fer possible la intel·ligència artificial. Llavors ens preguntem què està passant, no? I voldríem saber, per començar, què és exactament un centre de dades, per què està generant tanta oposició i, sobretot, si en podríem prescindir. Bé, doncs per abordar el tema tenim avui dos tertulians que ja són habituals del programa, el Sergi Margent i l'Enzo Longobuco. Però per recordar una mica qui són, avui us demanaré que feu un mini elevator pitch, un ascensor molt, molt ràpid de 30 segons, i que feu una mini presentació de qui sou i comencem el programa. Vinga, Sergi, endavant.
1: Bon dia, doncs mira, jo sóc expert en transformació digital, polítiques públiques digitals i governança democràtica de la intel·ligència artificial. I fa 35 anys que estic dintre del sector de les TIC, relacions internacionals, economia, estratègia empresarial i administració pública. Aleshores, les TIC és algo que sempre m'ha cridat molt l'atenció. Crec que estan transformant la societat des de fa molts anys i, de fet, l'impacte de la intel·ligència artificial crec que realment és una eina extremadament transformadora, com ho va ser en el seu moment, doncs la màquina de vapor o la mateixa electricitat. I una miqueta que la meva trajectòria professional estic dintre del sector públic i dintre del sector privat.
0: Enzo.
2: Doncs bon dia a tothom, jo sóc l'Enzo Longobuco, sóc científic de dades i de professió m'encarrego de dirigir el Departament d'Investigació i Desenvolupament de l'empresa on porto 7 anys, una empresa de dades, de ciència de dades, en la qual hem fet projectes d'intel·ligència artificial, però sobretot de transformació digital en quant al que fa recollir, endreçar i processar dades correctament a escala. Pel que fa a la meva trajectòria així personal, doncs he estat professor d'universitat, també aquí a unes quantes universitats a Barcelona, i ara mateix em dedico tant a la formació com a la consultoria i al desenvolupament.
0: Bé, doncs anem ja directament al programa. Sembla ser que tothom sap, però de fet no sabem què és exactament un centre de dades o, més particularment, què és exactament un centre de dades avui aplicat a internet. Tu mateix, Enzo, que t'estic veient la cara aquí a la imatge.
2: Bé, doncs, per dir-ho en poques paraules, un centre de dades és un lloc, un edifici molt gran, on es processen moltíssimes dades per obtindre resultats útils. Tradicionalment, els centres de dades s'han fet servir una mica com a naus industrials que produeixen més dades encara, i aquestes dades que produeixen són el que ens dona el benefici en el nostre negoci, no? El valor addicional. Tot i així, els centres de dades tradicionals no tenen massa a veure amb els centres de dades actuals, perquè si bé els tradicionals, com diu el nom, eren per dades, els actuals estan més enfocats a l'execució de models d'intel·ligència artificial.
0: Bé, sí, aquesta és una diferència curiosa, interessant. Sergi.
1: Doncs mira, jo crec que, ara ens ho ha explicat perfectament, tècnicament, que és un centre de dades. Jo crec que des de fa molt de temps nosaltres, des del món de la tecnologia, hem comès un gran error. I és un error en el qual no hem sabut explicar perfectament justament què és tot això que hi ha darrere d'allò que anomenem el núvol, no? I ho hem fet d'una manera que diu el núvol, no sé, ho hem fet d'una manera que ho hem venut com si fos una cosa que no es pogués tocar, no? I el núvol realment no existeix. El núvol, com ha dit l'Enzo, són quilòmetres de fibra òptica, són transformadors, subestacions, sistemes de refrigeració, xips, servidors, aigua i sobretot electricitat, moltíssima electricitat. I ja dic, crec que moltes persones a dia d'avui, quan parlen del núvol, no?, i parlen d'internet o d'intel·ligència artificial, no es donen compte o no són coneixedors de tot el que hi ha darrere.
0: Sí, això realment és curiós perquè tots parlem del núvol i sí que realment ja, pues clar, fas una abstracció i t'imagines que és una cosa immaterial, no? Que és un núvol que... I està bé que matitzeu que és art pur, no? I pes, i quilos, i cables. Bé, dit això, per què està generant aquest rebuig, aquesta oposició? És real les desgràcies que ens comenten, o hi ha molt d'aquí també de desinformació i de soroll de fons? Què vulgui?
2: A veure, faig 5 cèntims sobre algunes de les polèmiques que són, diria, més cridaneres dels centres de dades, no? Es parla molt de que doncs, potser contaminen l'aigua que fan servir, pugen el preu de la llum del territori on s'instal·len o empitjoren la qualitat de l'aire, per exemple, o fins i tot amb el soroll no et deixen dormir. Tot això no és ciència-ficció, són casos que efectivament es donen, però es donen quan el centre de dades no es munta de forma correcta i es munta una mica a la papalà, no? El ves ràpid i trenca coses, doncs també acaba afectant a la salut. Un centre de dades no deixa de ser una instal·lació més del territori i, com qualsevol altra, depèn de com es gestioni i com es prepari la població per integrar-la. O sigui, tu no pots ficar un centre de dades a 5 metres d'una zona d'habitatge perquè saps que doncs, no es pot filtrar el soroll adequadament, o tampoc pots ficar-ho en un territori sense avisar quin serà l'impacte en el consum elèctric o en la xarxa elèctrica, perquè si no després ve la sorpresa de la factura i la gent s'enfada. Aleshores, crec que gran part de les polèmiques que estem veient és perquè les coses s'han fet malament. I perquè s'hagin fet malament fins ara no vol dir que no es puguin fer bé. Aquesta és una altra. Podem tenir centres de dades que estiguin tan ben instal·lats que ni ens donem compte que hi són allà. De fet, ja passa. La major part de centres de dades no causen aquest tipus de problemes a Europa. Tot i així, n'hi ha i cal reconèixer que existeixen per poder corregir els errors que causen.
0: No sé si vols afegir alguna cosa més o si no et pregunto...
1: Estic d'acord amb l'Enzo i crec que hauríem de vendre del passat, no? Els centres de dades no són simplement un espai on es processen dades, no? Estem construint una infraestructura que pot tenir una importància comparable a la que va tenir el ferrocarril al segle XIX, l'electricitat al segle XX o l'internet a finals del segle passat. I de la mateixa manera que pensem en el ferrocarril i ens en recordem d'aquelles vies que passaven pels centres dels pobles i que després amb els anys hem vist que eren molestes i que dividien, per exemple, els pobles, o quan muntàvem una carretera o muntàvem una autovia o una nacional, passàvem abans pel centre del poble i després hem anat traient les nacionals als centres dels pobles perquè molestaven, no? Els centres de dades estan aquí per créixer, no? O sigui, per fer-se molt més grans. Per tant, quan pensem en centres de dades, tenim que pensar en una infraestructura que a dia d'avui és petita, però que acabarà sent gran, perquè és que és la base de tota la digitalització i tota l'economia basada en la intel·ligència artificial que tindrem en un futur molt proper. Per tant, pensem en una infraestructura que és cabdal, és troncal dintre de l'economia d'un país.
0: Bé, i podríem ara deixar-me fer un exercici del Far West, del Lejano Oeste. Podríem pensar, segons el que dius, que un centre de dades instal·lat als Monegros d'aquí d'Espanya podria acabar produint, encara que, per exemple, és el que intentem evitar, una ciutat al seu voltant, si l'instal·léssim al mig d'un desert, per la quantitat de potser serveis auxiliars o etcètera que necessitaria, o no? O és autònom en si un centre de dades?
1: Torno a dir, és el mateix que una carretera o una autovia, no? Vull dir, més que construir un espai on els humans puguem veure al costat d'un centre de dades, crec que hem de veure què necessita un centre de dades per sobreviure, no? Aleshores, aquí entra en conflicte amb el que els humans fem servir, no? Per exemple, parlem d'energia, parlem d'electricitat, no? Segons l'Agència Internacional d'Energia, es calcula que els centres de dades van consumir uns 485 terawatts d'energia, d'electricitat al món, el 2025. I que al 2030 en faran servir 250 terawatts, o sigui, el doble. Això entra en conflicte amb el que està fent servir una ciutat, per exemple, per viure. O sigui, si jo me'n vaig a Marsella, que és un dels punts on arriben cables de fibra òptica per tot el Mediterrani, a dia d'avui està consumint la mateixa energia als centres de dades que hi ha que la població de les persones que estan visquent allà. O sigui, el 50% se'l menja, els centres de dades, el 50% se'l menja la població. Clar, l'impacte ecològic, l'impacte, diguéssim, de necessitat, en aquest cas d'electricitat, és molt bèstia. Si parlem d'aigua, és el mateix. Per tant, es podria construir unes vivendes al costat d'una ciutat, al costat d'un centre de dades? Sí, es podria construir. De fet, tindria sentit que es construís perquè les necessitats energètiques, tant d'aigua com d'electricitat, doncs estarien previstes, no?, perquè això passés.
0: Enzo, no sé si vostè vols afegir algun...
2: Jo crec que és complicat la idea de fico aquí un centre de dades i una ciutat brota al seu voltant. No dic que sigui impossible, però em costa imaginar-me un procés similar al que seria, per exemple, una fàbrica de ferro que podia haver-hi a qualsevol lloc o de qualsevol altre material, perquè el procés de fabricació de valor del centre de dades és diferent. És a dir, aquí, tot i que l'ésser humà està present, el rol que juga no és el mateix, no és tan manual. Aleshores, sí, cal un manteniment, cal una formació, cal un subministre d'energia, de matèries primes, de peces de recanvi, tot això, cal. Però, clar, no et sé dir si realment brotaria una ciutat al voltant de totes aquestes necessitats o si es podrien aprofitar ja els canals establerts com les carreteres o les línies elèctriques de la xarxa elèctrica per poder subministrar tot això. Aleshores, és complicat. El que sí que veig, clar, és que ara mateix hi ha una concentració de qui fa els centres de dades. És a dir, no qualsevol pot crear un centre de dades i, per tant, les condicions sota les quals es crea el centre de dades estan acotades en aquests pocs actors. En aquest sentit, estem veient centres de dades que han passat de desenes de megawatts a centenars de megawatts i ara fins i tot arriben al gigawatt, no? Com el cas de Meta, que són 2 gigawatts. Això són instal·lacions enormes, enormes, que tenen una quantitat de còmput centralitzat que fins ara no s'havia vist. Aleshores, quina és l'estratègia si volem arribar a aquest poble que creix al voltant del centre de dades? Tenir-ne un de molt gran o tenir-ne molts esparcits de més xicotets? Bé, doncs això el temps ho dirà.
1: Jo crec que l'Enzo ha tocat una cosa, perdó, que és molt important, que és el valor. No ha parlat de valor. I aquell valor hauríem de parlar de, per exemple, quants llocs de treball permanents genera, quantes recerques queda, per exemple, a Catalunya, quantes empreses locals participen a la cadena aquesta de valor, quin accés tindran les universitats, startups i business en aquesta capacitat de computació, quina energia consumirà, quina aigua, quina infraestructura elèctrica haurà per pagar el conjunt de la societat. Podem aprofitar, per exemple, el calor residual que generin els centres de dades? I què passarà quan aquella infraestructura arribi al final de la seva útil, de la seva vida útil, no? Per tant, crec que hi ha moltes preguntes que van associades a una... o moltes accions que van associades, molt de valor que van associades al centre de dades, i crec que hi ha una màxima que hauria de ser que a més consum de recursos públics i territorials, més retorn social exigible, se li hauria de demanar als centres de dades.
0: No, això que apuntes és realment interessant. És a dir, un centre de dades que sembla que els primers s'han posat així sense pensar, és realment una decisió estratègica a on col·locar-lo i quina és la dimensió. També, com deia l'Enzo, que fem un de supergran o més de petits, no? En aquest sentit, què s'està fent? Fem el zoom invers. Què s'està fent a Europa, a Espanya i a Catalunya? S'està realment planificant tot això o anem construint allà on cau?
2: No, no, jo puc dir que sí que s'està planificant. És a dir, el com s'està gestionant a Europa és ben diferent de com s'està gestionant a altres territoris del món. No et diré que és perfecta, sense cap error i que no té marge de millora, perquè sempre hi ha marge de millora, però sí que et puc dir que els criteris, per exemple, mediambientals amb els quals s'aprova el projecte són molt més estrictes. Això no vol dir que siguin suficients en tots els aspectes i no vol dir que s'hagin guanyat a la població. Al contrari, hi ha molta gent que és molt escèptica i fa bé, perquè al final el que volem és un centre de dades que no només sigui eficient, sinó que també doncs, no obligui a la gent a perdre qualitat de vida perquè s'instal·li a prop, no? I això és tot un repte. Jo crec que en qüestió d'infraestructura, Europa té una oportunitat molt forta aquí, no? I que pot aprofitar molt bé per guanyar com es diria en anglès, leverage, no? És a dir, guanyar una mica de pes en la negociació. Si nosaltres tenim part de la capacitat de còmput en el nostre territori sota les nostres normes, també podem negociar altres acords amb més força. Mentre que si seguim depenent d'infraestructura que està fora del territori i no podem controlar, aleshores ja no podem decidir tantes coses. S'ha de pensar una mica més enllà. I t'ho dic des d'una posició privilegiada, perquè jo on visc no tinc a 5 minuts un centre de dades. Potser convendria escoltar algú també que tingués un centre de dades al costat i digués, doncs mira, a mi m'ha canviat la vida d'aquesta manera, per ser justos.
0: En quina mida té importància la distància on està un centre de dades de l'utilització? Parlo de latència. O no, o és igual, no. Avui en dia ja no és important la distància el que tinguem del consum de la IA i la producció.
1: Doncs... Sergi.
0: Potser sí, jo? Sí.
1: Bueno, hi ha serveis que la latència és molt important, especialment en serveis edge, no? O serveis que es puguin començar a instal·lar dintre dels territoris, i per tant la importància de la distància és important. Però jo crec, Tomàs, i una miqueta retornant a lo que, a lo que, a lo que, a la pregunta abans que has fet, crec que hem de començar a treballar amb centres... Europa està fent coses, eh? Com tu has dit abans, i està posant bastantes condicions, no? Per muntar centres de dades, no? En tot el territori, però crec que jo aniria una mica més enllà, no? Quan un centre de dades consumeix recursos significatius d'un territori, la ciutadania hauria de poder saber quanta electricitat consumeix, quanta aigua utilitza, quants llocs de treball genera, quina fiscalitat deixa, quina energia renovable incorpora i quin retorn produeix per al territori, no? I això és molt important, o sigui, la transparència és molt important de cara al ciutadà. Perquè, per exemple, deixa'm posar-te una dada. No és el mateix que un centre de dades utilitzi una quantitat d'energia per descobrir un medicament, o millorar una xarxa elèctrica, o investigar nous materials, que, per exemple, consumeix energia per generar milions de vídeos trivials que ningú recordarà l'endemà. No? Per tant, els nostres centres de dades... també han de ser responsables amb l'ús que es faci d'aquell centre de dades. Enteneu el que us vull dir? No és el mateix aquest impacte, no? De dir, escolta, doncs descobreixo un medicament que ajuda a la humanitat, que tinc consum de dades perquè hi ha persones que es dediquen a veure vídeos trivials o pujar vídeos trivials al TikTok, que o al TikTok o qualsevol altra aplicació, que es puguin emmagatzemar, no? Per tant, s'ha de poder buscar aquest equilibri, no? Entre què ens aporta un centre de dades, molt més enllà del simple fet de lo que estem mirant ara a dia d'avui a nivell d'indicadors energètics i d'aigua.
0: Una pregunta, ens queden 5 minuts de programa. Vale, un centre de dades, fem un centre de dades, ens reunim nosaltres tres, tenim capital prou i fem un centre de dades. Però després l'hem de vendre, no? O sigui, a qui dona servei? És un negoci a part... a part d'OpenAI o d'Anthropic o tal, i hi ha gent que es dedica només a muntar centres de càlculs i després als ioga. Com funciona aquest circuit? Perquè no acabo d'entendre si és una cosa que fan els propis constructors de la IA o són empreses terceres que després ofereixen aquest servei.
2: Jo segons el que sé de com els he fet servir, sí que és veritat que ara mateix s'està construint fent una estimació de la demanda d'intel·ligència artificial molt forta i potser una mica més optimista del que molta gent s'espera. No sé dir si es donarà o no, però que és optimista no hi ha cap dubte. Ara bé, si nosaltres volem fer servir el centre de dades per guanyar diners, el que hauríem de fer és llogar el còmput. I hem d'entendre molt bé la diferència entre el centre de dades tradicional i el centre de dades per IA per entendre el model de negoci. El centre de dades tradicional oferiria serveis de l'estil emmagatzematge, execució d'aplicacions de tota la vida, fins i tot serveis de control d'accés d'usuaris, coses d'aquest estil que s'han fet doncs, amb Amazon Web Services durant molts anys. Però el centre de dades dedicat a la intel·ligència artificial ofereix un servei radicalment diferent, perquè està construït per una infraestructura que executi models en local. Això vol dir que té, per exemple, en comparació a l'altre tipus de centre de dades, molta més capacitat de tràfic a la xarxa, té molta més capacitat de còmput en quant a inferència i calibració, i el que pot generar no està en un servei d'emmagatzematge o de processament d'aplicacions, sinó un servei de generació de resultats i de models de qualitat. És a dir, estem creant una fàbrica, una fàbrica de sistemes que estan orientats a millorar la nostra operativa, però no de forma tradicional com faria una aplicació, sinó de forma innovadora, ara mateix, com ho faria un model de llenguatge natural. O sigui que el servei que hauríem d'oferir seria d'inferència o de calibració de models nous. Aquests serien els dos principals.
0: Bé, ara sí que jo ho sento, però és el problema de la ràdio. Tenim un forat on estem encabits nosaltres i se'ns ha acabat el temps. Teniu el temps just abans d'un 30 segons més per acomiadar el tema. No sé, digueu l'última que creieu que hem de saber sobre centres de dades. I sí que ja us dic que dintre d'un parell de mesos tornarem a parlar, perquè això creix dia a dia. Qui vulgui, endavant, 30 segons i acabem.
1: Mira, molt ràpid. Jo crec que els centres de dades ens han de servir per fer una cosa que es diu sobirania computacional. I això és molt important. Però hem de saber com fer-la. I aquesta infraestructura ha de ser imprescindible per generar coneixement, productivitat, riquesa, i que aquest accés a la computació no pot quedar reservat exclusivament a les empreses que més poden pagar. Han de tindre accés a les universitats, necessitem capacitat pública o privada, accessible a universitats, centres de recerca, startups, pimes i administracions. Crec que la sobirania computacional és importantíssima per Catalunya.
0: Penso.
2: Jo estic completament d'acord amb en Sergi i crec que només puc afegir que el dilema principal que crec que ens trobarem és aquest que he comentat abans. Què és millor, construir-ne un de gran o molts de petits? Bé, doncs això el temps ho dirà.
0: Bé, doncs gràcies per el vostre coneixement. M'ha agradat això de la sobirania computacional, perquè realment de sobirania hem de parlar, i ara m'atreveixo a dir-vos ja que ja ajustarem el dia de gravació, que us convoco per la propera setmana per parlar d'això, per parlar de sobirania computacional, perquè és un tema que, a més, aquí a Europa ens preocupa bastant. Doncs després ja em contestareu si podeu o no podeu. Gràcies per haver estat aquí i fins la propera setmana, que espero que em digueu que sí.
1: Moltes gràcies.
0: Fins aquí el programa d'avui. Hem vist que els centres de dades no són una realitat llunyana ni tan sols abstracta. Són la infraestructura física que sosté bona part del món digital i que serà imprescindible per al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Però el debat no és només tecnològic. Parlem d'electricitat, d'aigua, de territori, d'impacte ambiental i, sobretot, de quin retorn obté la societat a canvi dels recursos que aquestes instal·lacions consumeixen. I queda una qüestió especialment important: la sobirania computacional. Europa i Catalunya hauran de decidir quina capacitat de computació volen tenir i el servei de qui. Un debat que tot just comença i al qual segur tornarem. Gràcies per escoltar-nos i fins al proper El món és digital.
3: I això ha estat tot per avui a El món és digital.
4: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
5: Continguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha actuat aquest divendres contra l'acumulació de deixalles a l'Àtrium amb una neteja extraordinària i el tancament del pàrquing interior. L'alcalde Marc Giribet ha anunciat que els costos de l'operatiu es reclamaran a la propietat del centre comercial. El regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, per la seva banda, denuncia que algunes empreses utilitzen aquest espai per abocar-hi escombraries i anuncia que reforçarà la vigilància. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
7: Bueno, és una evidència que no ens agrada l'estat en el que es troba a part del centre comercial Atrium. No ens agrada l'estat de manteniment ni tampoc l'estat de neteja que té. Hem de recordar que això és una propietat privada i l'Ajuntament l'únic que és responsable, bueno, a part de mantenir la salubritat i la seguretat, és del vial interior que té el centre comercial. Llavors, des de l'Ajuntament hem dit prou, hem avisat més d'un cop a la propietat, li hem fet requeriments, l'hem arribat a multar. És la tercera neteja extraordinària que fem en aquest mandat i, per tant, creiem que ha arribat ja la paciència al seu final. Per tant, avui l'Ajuntament el que farà és el tancament de tot el vial interior, el tancarem a la circulació i protegirem el perímetre per controlar l'accés en el que té a veure en el vial interior. En el vial exterior també s'està portant tota una neteja del que és el centre comercial i els costos d'aquesta operació els hi traslladarem, evidentment, a la propietat, que és l'única responsable de tenir, diguéssim, la seva parcel·la neta, endreçada i salubre, com ha de ser i com qualsevol veí la té. I, per tant, aquí l'Ajuntament, diguéssim, serà expeditiu com ho ha estat tots aquests anys i avui és una mostra més de que la desídia Sant Andreu de la Barca ha d'acabar i nosaltres estem decidits a que acabi.
6: Que sí que estem veient, alcalde, és la gran quantitat d'escombraries que hi ha en aquesta zona.
7: Vosaltres heu pogut veure l'operatiu, el gran operatiu de neteja que hem muntat. Hi ha molta gent treballant, hi ha diferents vehicles que ens estan ajudant a la recollida. Ja s'han endut bastants residus, per tant, com podeu veure, bueno, l'estat, diguéssim, és deplorable i això és el que no podem permetre.
6: Per la seva banda, el regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, ha detallat aquí l'operatiu de neteja. Ha comptat amb un equip especial del servei de neteja d'Urbacer, a més de dos camions que han facilitat la retirada de les escombraries acumulades.
8: Bé, és un altre dispositiu de neteja, és el tercer que fem en aquest mandat, i perquè no ens agrada, doncs, com estava aquesta zona de l'Àtrium, i per tant, doncs, estem tornant a fer una neteja especial, d'acord? Doncs, per poder deixar això en condicions.
6: Sí que s'ha tallat el trànsit a aquesta zona del centre comercial Àtrium.
8: Sí, de fet, la part interior, després de fer aquesta neteja i veient, comprovant, doncs, que la poca seguretat i el fet, doncs, que venen empreses aquí, doncs, a llançar les seves escombraries, doncs el que farem és un tancament de la circulació de la zona, del pàrquing de l'Àtrium, i també, doncs, estarem també vigilants a que la zona de fora, doncs, com deia, doncs, no vinguin empreses, doncs, a llançar escombraries o a llançar brossa que són responsabilitat de cada empresa.
6: Ampli desplegament avui de neteja.
8: Sí, de fet, tenim un equip especial de l'equip de neteja d'Urbacer, d'acord? I com hem pogut comprovar aquí, doncs, in situ tenim dos camions i, doncs, hem recollit diverses tones d'escombraries.
6: Fins quan continuarà aquesta neteja o només és el dia d'avui?
8: En principi només és el dia d'avui, naturalment, doncs, perquè és un dispositiu especial. Com sempre, es continua mantenint la neteja de les zones igual en les mateixes condicions que tot el poble, i amb el que anem fent és intentant, doncs, que cada cop això, doncs, vagi millor, estigui millor, perquè realment, doncs, volem un Sant Andreu com cal.
6: Una de les principals mesures anunciades pel consistori és el tancament de la circulació de la zona interior del pàrquing del centre comercial Àtrium. Una decisió que respon tant a les condicions de seguretat de l'espai com també la necessitat d'evitar que continuï sent utilitzat per abocar-hi residus. Amb aquesta actuació, el consistori combina la retirada extraordinària de residus amb noves mesures de control de la circulació i vigilància per impedir que l'entorn de l'Àtrium continuï convertint-se en un punt d'acumulació d'escombraries.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Amano Morgades, Valldosera.
2: Valldosera. Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: Això és l'Ambla 54 a Domenys Ràdio.
1: S'ha debatut molt sobre l'animal que inspira aquestes notes genials, com tot, de John Williams. Alguns diuen que la Hedwig és una òliba, altres juren i perjuren que és un mussol. Sembla que el món científic els dona la raó als de l'equip mussol. I, de fet, a l'obra original de J.K. Rowling l'identifica clarament com una snowy owl, que en català s'anomena duc blanc o mussol de les neus. Per tant, pertanyeria a la família dels estrígids, mussols i ducs, i no a la dels titònids, que són les òlibes. Però nosaltres, al Rambla 54, som gent de pau, i avui els nostres ocells són tant mussols com òlibes. Ens interessen tots. Volem parlar de tots aquests rapinyaires nocturns que viuen en ambients agrícoles i que estan amenaçats per l'actuació dels humans. De tots els humans? No, com a les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix, n'hi ha uns quants que es resisteixen i treballen per revertir aquesta situació. I alguns viuen a Sant Jaume dels Domenys. Laia Batlle, ben tornada al Rambla 54, com estem?
2: Molt bona tarda, Anna. Doncs molt contenta de passejar de nou per la Rambla.
1: I avui no passeges sola, passeges acompanyada, i no d'una, sinó de dues persones. Qui tens amb tu?
2: Doncs mira, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio la Maria Figueres, ella és tècnica del grup ecologista Geben del Baix Penedès i també del Vendrell, i el Jordi Palau, que és membre de Domenys Dempeus. Benvinguts a tots dos al programa. Què tal, com esteu?
3: Molt bé, bona tarda.
4: Bé.
2: Vosaltres, doncs heu entomat o començat un projecte per recuperar els mussols i les òlibes aquí, a Sant Jaume dels Domenys. És una iniciativa que és no pionera de Catalunya, podríem dir, però sí a la comarca, perquè va començar a la Plana de Vic, i que ara heu portat aquí al Baix Penedès. Què ens en podeu explicar? En què consisteix aquest projecte? Maria.
3: Doncs és un projecte que, si bé la implementació més pràctica s'ha fet ara fa poc aquí a Sant Jaume, va començar fa 3 anys, engrescat pel grup de naturalistes d'Osona, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè creien que, per les característiques de la comarca del Baix Penedès, un projecte similar al que ells havien iniciat feia uns anys, doncs podia ser molt, molt interessant. I ara, doncs, ja fa 3 anys, vam començar amb un cens de mussol comú, amb una de les espècies que estem treballant aquí a Sant Jaume, i per poder estudiar i per poder saber una mica més d'aquestes poblacions que tenim a la comarca, perquè és un grup de fauna, doncs, que no està gaire estudiat, no se sap exactament què passa, no?, a la comarca del Baix Penedès. Llavors vam començar així, i després ens hem anat engrescant fins a avui, amb Domenys Dempeus.
1: Maria, Jordi, un plaer tenir-vos aquí a tots dos. Una cosa, aquest matí, quan preparava aquesta conversa, he tafanejat una mica per internet, i a risc d'equivocar-me, que amb internet no se sap mai, he trobat que a Catalunya tenim 8 espècies de rapinyaires nocturns i que només una d'aquestes 8, el gamarús, es considera que està en expansió, perquè resulta que viu als boscos i s'està beneficiant una mica, doncs, del creixement de la massa forestal, encara que sigui descontrolada. La resta, tots tenen una perspectiva bastant magra. L'òliba està en regressió, i el mussol comú, que parlaves, Maria, del mussol comú només en queden, a veure, que ho he apuntat per aquí, entre 7.000 i 13.000 parelles. Això és molt poc.
3: Sí, efectivament, al contrari del que ens pot semblar, perquè actualment ens trobem en una situació que és una mica paradigmàtica, que és que tenim una quantitat molt més gran de superfície forestal que fa unes dècades, i això ens podria semblar que és positiu, perquè dius, ostres, la natura s'està recuperant, està guanyant espai, però en realitat el que està passant és que, degut a l'èxode rural, a l'abandonament de cultius i de camps, el bosc està guanyant terreny, però està guanyant terreny en contra de les zones obertes creades pels éssers humans, però que són molt positives per molts grups de fauna. Parlem de rèptils, parlem de pol·linitzadors i també parlem de rapinyaires, rapinyaires diurns i nocturns. En el cas de, com comentaves, no, el mussol, l'òliba, són espècies molt vinculades a aquests terrenys agrícoles i la pèrdua d'aquests doncs, també suposa la pèrdua de gran part d'aquesta població.
1: I això què representa pel nostre ecosistema? En realitat, què fem els humans que fa que aquesta població doncs, de mussols i òlibes vagi a la baixa a banda d'abandonar el camp, que no és menor, eh?
3: Doncs, a banda d'això, l'ús de raticides i altres pesticides també suposa un problema per aquest grup de fauna. Al final són depredadors que són a dalt de tot de la xarxa tròfica i això suposa doncs, que tots aquests verins acabin també arribant en aquestes espècies que es veuen molt perjudicades. A banda d'això, doncs, tenim altres aspectes negatius que podem trobar, com poden ser línies d'alta tensió que no estan en condicions adequades i, per tant, pateixen electrocucions, o també algunes basses agrícoles que no tenen elements adequats de sortida i, per tant, doncs, també es produeixen ofegaments. A banda de la pèrdua doncs, d'aquests espais oberts, doncs, hi ha altres efectes negatius doncs, que també són perjudicials per aquest grup.
4: I això, Maria, alguna d'aquestes qüestions que apuntes ara es podrien repensar o es podrien revertir?
3: Sí, de fet les solucions són relativament senzilles perquè al final jo crec que el problema és més el desconeixement que no tant que no hi hagi voluntat per fer-ho. Al final tenir aquest grup aquestes espècies al nostre voltant és molt positiu perquè controlen doncs altres poblacions que si no estan del tot controlades ens poden suposar un problema als éssers humans, com poden ser per exemple ratolins o altres tipus de rosegadors, i simplement posant elements perquè puguin sortir de les basses o controlant aquests punts de alta tensió que puguin ser problemàtics, així com posant caixes niu per fomentar els llocs de cria, doncs ja estem fent una feina molt positiva per aquestes poblacions.
4: Estaríem parlant, per tant, de que el projecte que estem parlant avui és així, és aquest, posar caixes niu. Explica'ns una miqueta de què va.
3: Exactament. Doncs aquest projecte, com deia abans, va néixer primer amb l'estudi una mica de la població que trobàvem al Baix Penedès de mussol comú. Això es fa un cop l'any amb un grup de voluntaris. Aquest any vam ser el màxim, que van ser 80 persones escoltant per tota la comarca el cant del mussol, que és una cosa espectacular. I llavors, a partir d'aquesta observació de com es distribuïa aquesta població, ens dona una mica de pistes de com poden estar la resta d'espècies a la comarca, i Sant Jaume, la Bisbal, tot aquest entorn d'aquí és magnífic perquè està envoltat de molta part agrícola i per tant doncs, també era un punt molt interessant per potenciar encara més aquesta població. Com ho fem? Doncs, òbviament, posant caixes niu, però també doncs, intentant corregir o estudiar quins són aquests efectes negatius que hi poden haver al voltant dels llocs on hem col·locat aquestes caixes niu.
1: I tot això a partir d'una prova que ja es va fer a Osona el 2022, no? I que va funcionar.
3: Exacte. En aquest aspecte estem molt, molt, molt agraïts en el grup de naturalistes perquè ens estan donant, bueno, doncs, des d'assessorament tècnic, suport moral, òbviament, i també són els que ens han ajudat a triar les ubicacions per col·locar aquestes caixes niu, per fer la instal·lació, per construir les caixes niu, o sigui, sense ells és un projecte que difícilment hagués tirat endavant.
1: I allà ho van aconseguir? Tenen alguna xifra de dir, doncs mira, teníem, m'ho invento, 10 mussols i ara en tenim 20 o 25 o 30?
3: Allà fa més de 30 anys que treballen en aquesta direcció, per tant és un grup que es dedica entre moltes altres coses, però a nivell de rapinyaires són molt experts i s'hi dediquen molt. Llavors, òbviament, els resultats que han obtingut són magnífics, però perquè també coneixen molt el terreny. Nosaltres aquí ara tot just comencem a tantejar una mica, i en el seu cas han aconseguit resultats molt positius, sobretot pel que fa a la implicació ciutadana en la protecció d'aquests grups, perquè han aconseguit que les masies o propietaris de terrenys agrícoles facin una mica com de padrins d'aquestes parelles o d'aquests individus que trobem en diferents punts de la comarca.
4: En el cas de Sant Jaume dels Domenys, la història doncs, té una col·laboració ben maca, no? Perquè el GEVEN col·labora amb altres entitats del municipi o amb altres entitats de la comarca, i és el cas del municipi amb Domenys Dempeus. Jordi, com va anar aquesta trobada, aquesta col·laboració?
5: Bé, amb el GEVEN ja n'hem tingut alguna altra de col·laboració per part de la nostra associació, tot el que sigui la millora ecològica, la defensa del territori, tot això ens vincula a la nostra terra. Sabíem que tenien aquests estudis fets ells del cens de mussol i de òliba aquí a la comarca, i sabem també per seva doncs, que Sant Jaume era un dels punts que afavoria aquesta biodiversitat, doncs vam apostar per aquest any doncs poder crear aquest projecte, que ara mateix tenim 4 caixes col·locades per òliba i tenim 8 per mussol comú.
4: El projecte té una pota important, com dèieu abans, que és el fet de col·laborar també amb les masies. Amb quantes esteu treballant aquí al municipi i per què s'ha escollit justament masies?
5: Bé, masies per una miqueta per el que comentava la Maria abans, és l'entorn on es troben còmodes aquests animals, on te troben lògicament també el seu aliment, i hem anat a buscar masies de tot el terme, ja que tenim un terme bastant gran aquí a Sant Jaume dels Domenys. Hem intentat parlar amb varis propietaris de masies, explicant-los una miqueta el projecte, com funcionaria, que al cap i a la fi és que ens deixin un espai senzillament per col·locar aquestes caixes, i nosaltres anirem fent doncs, el que se'n diu una miqueta del control, de veure si realment estan en ús, si hi han entrat, no hi han entrat, si els hi agrada l'espai o no els hi agrada l'espai, perquè també són animals i han de trobar-se a gust en aquests llocs. I bé, és un projecte que no s'acaba aquí, perquè és continuat, seguirem treballant, seguirem mirant com evoluciona la població i intentarem afavorir doncs, que hi hagi una gran expansió d'aquestes espècies.
1: Maria, Jordi, i com podem fer arribar aquesta tasca a més gent? Nosaltres des d'aquí, des del Rambla 54, doncs intentem posar el nostre granet de sorra, però heu previst alguna activitat per explicar aquest projecte al gran públic?
5: Bé, sí, en principi nosaltres aquest divendres, dia 17 d'octubre, farem una caminada de dues horetes per aquí per al municipi, amb la col·laboració també del GEVEN, que ens vindran a fer les explicacions més tècniques sobre aquests animals, perquè ells són realment qui saben del tema. I bé, és una ruta molt curteta, apta per tots els públics aquí al municipi, doncs, com et deia, el dia 17 d'octubre de 2026 a 6:45 aquí a la plaça de l'Església, amb una ruta circular per poder veure algunes d'aquestes caixes que ja tenim col·locades i a veure si tenim sort de poder escoltar els mussols i les òlibes.
4: Doncs Jordi Palau, Maria Figueres, moltíssimes gràcies, i Anna, ja ho veus, la importància d'aquestes aus i tota la feina que es fa des d'aquí a la comarca per preservar el nostre entorn, que és magnífic.
1: I tant, Laia, moltes gràcies a tots tres per explicar-nos avui aquí al Rambla 54, per parlar-nos d'aquest magnífic projecte. Qualsevol cosa, estem en contacte, si escolteu mussols, si escolteu òlibes, Laia, enregistrament en mà, mòbil, el que sigui.
4: Exacte.
1: I ens ho deixes escoltar, que serà un plaer. Una abraçada a tots.
4: I tant que sí, moltes gràcies.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: We accidentally bought a restricted domain for our game. .cat is reserved for Catalonia, and someone on Twitter warned us that if we don't comply, we could lose the domain. So what does it look like to comply? We would have to either add Catalan influence into our game or translate the game into Catalan.
2: Ivan, tu de videojocs com vas?
3: Va, jo crec que prou bé. Pensa que tinc dos adolescents a casa i t'has de posar una mica al dia per poder-los seguir les converses.
2: Ja fas més que jo, eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí. Jo ara semblaré una experta, però en realitat tot el crèdit de la història que avui us explico és de la meva filla, la Neus, que és la meva adolescent, Ivan, que sí, que és una gran amant d'aquests jocs. Amb ella, que li agraden els jocs d'estudis independents, de producció petita, doncs és qui m'ha explicat la història d'un gat que va néixer en un petit estudi d'Arizona, dalt d'un tren, i que gràcies a un domini d'internet ara resulta que aquest gat és més català que el pantomaca. He enviat un missatge directe per Instagram als creadors d'aquest videojoc, l'empresa Grim Tales, però de moment no m'han contestat. Així que hem mirat d'estirar el fil per la part catalana, des de Catalunya. Aquest matí la Gisela s'ha posat mans a l'obra i ha trucat a Accent Obert i ha convidat al Rambla 54 a la Bea Guzmán, que és directora de domini.cat a Accent Obert. Bea, benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
2: Bea, a mi la història m'ha semblat un tamasso. Són uns nois d'Arizona que tenen una petita empresa independent de videojocs. N'estan creant un d'un gat que va amb un tren, fins aquí cap novetat, i decideixen donar a conèixer aquest projecte a internet a partir d'una adreça que registren, que és train.cat, jugant amb els dos elements característics del seu joc en anglès, que són el tren i el gat. I a partir d'aquí, què? Vosaltres quan teniu notícia de tot això a Accent Obert?
4: Doncs mira, el vídeo original es va publicar l'11 de setembre, casualment, així que el temps va ser perfecte en tots els sentits, i nosaltres ho vam veure, doncs vam tenir consciència dilluns següent, és a dir, la cosa va ser molt ràpida, perquè de 11 de setembre, que era divendres festiu, fins que nosaltres vam interactuar amb el tema, que va ser 14 de setembre, ja el primer vídeo que es va publicar dels estudis Grimm va alcançar, bueno, havia arribat a 56.000 likes a Instagram, és a dir, una passada, i 630 comentaris, i clar, tots els comentaris eren super positius, i això va ser una sorpresa també per nosaltres. Nosaltres, aquest domini estava registrat des del 21 de maig d'aquest any, però no teníem consciència de el contingut que tenia, i molt menys del que passaria a partir de la publicació d'aquest vídeo. Aleshores, tot, com gairebé tot en aquests temps a internet, es va viralitzar amb una velocitat increïble, i bueno, vam tenir consciència aquella setmana, i aquella mateixa setmana vam decidir que era tan increïble tot el que havia passat que volíem contactar amb ell.
2: Sí, de fet ells han penjat un reel a Instagram explicant la història, i diuen que el .cat com a domini és un... Ells parlen d'un domini restringit, que té un seguit de requisits. Abans de anar una mica més enllà en aquesta història, quins són aquests requisits? És a dir, si jo ara vull fer un .cat, què em demanareu?
4: Bàsicament et demanarem que el contingut d'aquest domini o bé estigui en català o estigui en qualsevol idioma, sempre i quan estigui fent divulgació de la llengua i la cultura catalana. M'explico. Si el club de fans del Barça a Xina decideix fer un blog en xinès, però parlant del Barça, perfectament pot tenir un domini.cat, perquè està parlant de la llengua i de la cultura. L'altra opció és que pugui parlar de qualsevol tema, sempre quan ho faci en la nostra llengua.
2: D'acord. És un domini lingüístic.
4: Efectivament, lingüístic i cultural.
2: I cultural. Clar, els autors del joc, d'aquest train.cat... Bé, en realitat el joc no sé massa com es diu, Vull dir, no em facis gaire cas, perquè jo videojocs no controlo massa, com ja hem dit. Podrien haver simplement canviat el domini, no? Podrien haver dit, vale, doncs fem cattrain.com. Però en lloc d'això, han decidit, efectivament, dir, escolta'm, tenim un domini.cat, doncs anem a apostar per identificar el joc amb Catalunya i fer que aquest joc parli català, no?
4: realitat han fet més que això, perquè tenien dues opcions, com tu dius, canviar l'extensió de domini i anar-se'n a un .com o qualsevol altra extensió de domini, o simplement fer una traducció senzilla, incloure el text en català i poca cosa més. Així haurien arribat al compliance, que és com es diu el compliment de la normativa. Però han fet una cosa més enllà d'això, i és que els ha cridat tant l'atenció i la mobilització de la comunitat que no només han volgut complir, sinó que han volgut anar més enllà i s'han engrescat d'una manera que jo crec que ells mateixos estan, doncs, bastant sorpresos del resultat.

0: que és divertit, gat, i els gats són els amos d'internet. Més enllà d'això, la funció de vetllar pels continguts i que no se'n vagi el puntcat cap a altres derroters i que sigui arrelat al que som en realitat, això s'està fent bé. La segona cosa que ens va sobtar molt és la resposta massiva de la comunitat, tothom agraint-li aquest vídeo, tothom oferint-li suport per fer la traducció, tothom donant-li referències de lo que és la cultura i la llengua. Aleshores, en veure tot això, ens va semblar que era una oportunitat excepcional per fer que gràcies al PuntCat la llengua i la cultura anessin molt més enllà de les nostres geografies i territoris.
1: Clar, com per tant, digues.
0: Sí, no, la idea era, doncs, aquest és un cas d'èxit espectacular d'una persona que... Lo ideal seria que tothom arribés al PuntCat des del punt de vista lingüístic o cultural. Aquell ha arribat al PuntCat des d'un punt de vista completament diferent, però s'hi ha quedat. Aleshores, el nostre objectiu contactant amb ell és tenir una xerrada, poder fer una videotrucada i que ens expliqui les motivacions originals, les motivacions que el van portar després a intentar anar més enllà i com se sent ara amb tot el suport de la comunitat.
1: Clar, benvinguts als gats, perquè una comunitat que, com ens deia, s'ha llançat a proposar los trets identificatius de la cultura catalana, que si Montserrat, que si Gaudí, li hem posat al gat una barretina ja.
0: Tot hem un creat un tió, també.
1: Hem creat un tió, que per cert, això sí, vosaltres esteu parlant amb aquesta gent d'aquesta empresa de videojocs, de Grim Tales?
0: Sí, ens estem intentant coordinar per fer una videotrucada i intentarem a partir d'aquí fer un vídeo que tant de bo sigui tan viral com els dos que ha publicat ell.
1: Doncs escolta'm, només una coseta, que és gairebé una obsessió personal, això del cagatió, que dius, no, és un tió, no és un cagatió, a veure si poden treure-li el caga del davant.
0: Ho intentarem.
1: També han tingut ofertes de tot d'usuaris que diuen que els ajudaran, si els cal ajuda, amb la traducció en català. És que com som els catalans, eh?
0: Sí, la veritat és que tothom s'ha obert moltíssim a col·laborar. No sé si ho sabeu, però han creat, dins del seu perfil a Discord, han creat un canal específic pel català i aleshores estan publicant en aquest canal doncs aquestes coses, no? La imatge del tió, la muntanya de Montserrat, i la gent opina i dona suport. És veritat que també en aquest canal al final la gent es desvia i acaba parlant d'altres coses, però sí, però en realitat ha estat com una trobada mútua molt profitosa, perquè ells s'han obert a nosaltres i la comunitat també s'ha obert a ells.
1: I en realitat podria acabar sent el primer joc nord-americà que té abans una versió en català que en castellà, potser.
0: T'imagines? Estaríem contentíssims tots.
1: Perfectament. És perfectament factible, vista la resposta. Us havia passat mai, això, aquesta confusió amb el PuntCat? Clar, el fet de que, com tu deies, els gats són els reis d'internet i doncs el nostre domini coincideix amb el nom de gat en anglès, us hi havíeu trobat mai?
0: Sí, tenim un parell d'anècdotes molt concretes i gracioses. La primera és que quan es va llançar el domini.dog, ens van trucar a mitjans internacionals a preguntar-nos què pensava, què opinava el PuntCat del domini.dog. I la nostra resposta va ser que estan molt contents de que per fi hi hagués un domini específic per animals de companyia, ja que nosaltres no ho érem. Això va ser la primera. I la segona... es veu que, diria concretament que als Estats Units es va aprovar alguna llei segons la qual els animals de companyia havien de tenir alguna assegurança i de cop i volta vam veure un boom d'altes dels Estats Units de dominis relacionats amb insurance i, assegurances en anglès. I vam veure que clar, la gent s'estava posicionant intentant vendre l'assegurança per al gat. No tenien continguts en català, aleshores vam contactar amb ells i la majoria van fer una traducció de la pàgina principal en català per complir amb la normativa. Però és la primera vegada que ens passa que d'una manera tan aclaparadora i tan clara la comunitat i el titular del domini se comuniquen i es complementen tant.
1: I em deies que esteu pendents de parlar amb ells, d'una videotrucada amb ells. Jo he estat tafanejant, no hi entenc massa, però m'ha semblat llegir que encara no tenen

0: en data d'estrena per aquest joc. No sé si valoreu oferir-los alguna acció concreta a Catalunya o alguna cosa.
1: Estem en ello, sempre pensant en propostes, però això és el que és més interessant de tot. Ni tan sols el joc està acabat, ni desenvolupat, ni presentat. Uh-huh. És un pre-llançament i ja ha tingut tota aquesta acollida. Aleshores, jo crec que ells seran els primers interessats en fer alguna cosa especial amb nosaltres.
0: Doncs Bea, nosaltres aquí ens tens sempre que vulguis al Rambla 54 per parlar d'aquestes i altres qüestions relatives a aquest puntcat. Aquesta és potser més anecdòtica, però un altre dia, si vols, ens podem posar més seriosos.
1: I tant. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu per portar-nos aquesta història tan divertida de Train.cat fins al Rambla 54 i per tot el que hem après. Som casa teva, ja t'ho deia, sempre que vulguis. Una abraçada.
1: Abraçada. Adeu.
2: Doncs...
3: M'he de provar molt,
2: Bueno, has d'estar relativament a prop.
3: Així?
2: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
3: Rambla 54. A la meva ràdio local.
2: Perfecte.
3: Faig...
2: Sí. Qui té art, té art.

0: Entrem al taller i ja veiem a tothom treballant. Damunt les taules hi ha peces a mig fer, ornaments, tires de paper, brodats i diversos patrons. Algunes treballen assegudes, d'altres van d'una punta a l'altra buscant material. I, entremig de tot plegat, la Carme Solà no para. Pregunta, mira, corregeix, calcula i dona instruccions. Perquè una cosa és veure el vestit acabat sobre la passarel·la de Mollerussa i una altra és veure d'on surt. I aquesta història, en el cas de la Carme, va començar fa més de 35 anys.
1: Fa, per lo menos, més de 35 anys que sóc a Mollerussa.
0: Infàs...
1: Pues, cada any mos anem superant. Vaig començar el primer any en 6. Hem acabat pues, més, hem acabat més, hem acabat més, hem acabat més. I ara estem acabant sobre la xifra d'uns 24.
0: 24 a l'any. El primer any van ser 6 vestits. Ara ja superen la vintena cada temporada. I fer la llista sencera dels reconeixements aconseguits durant tots aquests anys seria difícil. Han competit i han estat premiades en diferents ocasions i en diferents categories del concurs de vestits de paper de Mollerussa. Les fotografies i els trofeus que hi ha al taller són una bona mostra. I alguns dels vestits premiats ja ni tan sols tornen. Es queden al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Però la feina de la Carme no es limita a aquest taller. També forma part de l'Associació de Vestits de Paper d'Almena, on es repeteix el mateix procés que al Guaire. Mesos de confecció, equips de dones treballant plegades i vestits que també han estat reconeguts en nombroses ocasions al certamen. Entre el Guaire i Almena, bona part de l'any de la Carme gira al voltant del paper.
1: Sí. Jo hi dedico 2 al Guaire, 2 al Almena. Però, pues, els caps de setmana tot el que puc, i a les nits tot el que puc, i, bueno, pues, és que són molts vestits.
0: Quan encara falten 10 mesos per al concurs, al febrer, ja es decideixen els nous vestits. Primer arriba la idea, després cal trobar el paper, pensar els materials, dibuixar, fer patrons i començar a descobrir com es pot reproduir en paper allò que normalment estaria fet de roba.
1: Això comença al febrer, cada any.
2: Vale. Al febrer us reuniu?
1: Sí, al febrer comencem, lo triem, i llavors allí, a partir d'allí ja començo a buscar el paper, los fils que em convenen, tot.
2: I des de febrer hi ha intensiu? O...
1: Sí.
2: Hi ha intensiu? A l'estiu heu estat aquí amb l'aire condicionat?
1: Sí, una setmana només a l'agost.
2: Bueno, una setmana de vacances, una setmana de vacances.
1: Una setmana de vacances, sí. Però bueno, no, és que no podem parar. Són vestits molt elaborats, molt treballats, i claro... Necessiten temps i hores.
0: La Carme és qui dona forma a aquella primera idea. Dibuixa, talla, pensa les peces, decideix els materials i busca la manera que un vestit que existeix en una fotografia o en la seva imaginació es pugui construir amb una condició molt concreta, ja que aquí tot ha de ser de paper.
1: Jo sóc la que es tallo, la que dibuixo, la que busquem pues, los fils que han d'anar, bueno, has de buscar pues, les combines que puguen anar per adornar, a veure, imitant el més possible el vestit que tu vols fer.
0: Però la Carme insisteix en una cosa, ella sola no podria fer-ho. Al taller cadascuna té la seva especialitat, n'hi ha que broden millor. D'altres preparen papers, unes fan fil, altres cusen, i la feina va passant d'unes mans a les altres. És gairebé una cadena de muntatge, però feta a mà.
3: Ahora aquella, ahora yo, luego va otra, después va otra...
2: Trabajo en cadena.
3: Y la última, la maestra.
2: I la última, la supervisora.
1: La supervisora, que ojo, que digo, això no està bé.
0: Perquè abans d'arribar al vestit complet hi ha desenes de peces independents. I mentre som al taller, la Carme calcula quantes en necessitaran només per construir una part del vestit.
1: Mira, d'aquí a aquí és una pieza, ¿vale? Esto es una pieza.
4: Y hay pa una.
1: Hay pa una, pero son 6 piezas.
4: Pues 3 metros.
1: Tienes que hacer 5 más como esta.
4: Aquí hay 4 metros, va o 3 más.
1: Sí, porque es... ¿Eh? Bueno, 3 sí, más, lo que te... Tú calcula que esto es una pieza. Sí. Ya tenemos una. Son 6.
4: Hay que hacer...
1: Para 5 más.
0: Una de les peces que tenen damunt de la taula acabarà formant una gran capa. Cal calcular-ne la llargada, preparar-ne el remat i després incorporar-hi els ornaments.
1: Estem calculant la llargada d'aquesta capa, que té 5 peces... No, 6, me sembla que 2, 4, 6. 6 per 5 són 30. Claro, 30 serien 3 metres, no?, al meu veure. Sí, perquè són 1, 2, 3 metres.
4: 3 i 3, 6.
1: 3 i 2 d'aquí,
4: sí.
1: 8. Això és el que calculem per fer això que fa el remat aquest.
0: 8 metres només per a una part. I quan la Carme diu que tot és de paper, vol dir exactament això. Les perles es preparen perquè ho semblin. El paper de seda pot acabar imitant l'ermini d'una capa. La cel·lulosa es transforma fins al punt que, quan la tens al davant, costa identificar d'on ha sortit. I fins i tot els fils amb els que cusen i fan les puntilles són de paper. Aquesta és segurament una de les parts més sorprenents de tot el procés. I al principi també ho era per a elles. Primer ho feien amb les mans. I després, la Carme va provar de torçar el paper amb una canya de pescar. Més endavant, ho van intentar amb una batidora. Fins que la solució va aparèixer en una eina que, d'entrada, costa imaginar dins un taller de costura. Sí, és un taladre.
1: Llavors vaig descobrir que hi havia uns taladros que hi havia marxa. Si provéssim amb un taladre, ficarem la marxa més baixeta, perquè no... Llavors, a partir d'aquí, vam començar amb el taladro. Ja tot arreu amb el taladro. De primer era la marxa curta, però ara ja fiquem la més llarga.
2: Ara ja anem amb la marxa a tope.
0: Amb el taladre van torçant tires finíssimes de paper fins a convertir-les en fil. Parlem de tires d'uns 4 mil·límetres que després serviran per fer ganxet, brodats, puntilles o cordons. Una feinada que, quan el vestit està acabat, gairebé desapareix davant dels ulls, perquè aquest és precisament l'objectiu, que quan el vestit arribi a la passarel·la sembli qualsevol cosa menys paper. I després de mesos de feina, arriba a Mollerussa. Allí els vestits d'Alguaire competeixen en les diferents modalitats del certamen, la moda d'època, la moda actual i la moda de fantasia. Però cada any la Carme encara assumeix un altre repte, confeccionar el vestit del dissenyador, ja que aquest és diferent, ja que no competeix, sinó que és per ser exposat al Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa.
1: Pues també fa el del dissenyador cada any.
2: Que és una altra categoria a part.
1: Sí, bueno, és un aquell altre... no entra.
2: No entra categoria, és no. Com d'exposició.
1: Sí, aquell ja queda com a d'exposició. Perquè...
2: De museu, de sí. Museu, de museu, totalment.
1: I cada any ho fa jo, perquè clar, és que no hi ha gent que pugui fer el patronatge d'aquest...
2: Sempre ho hem comentat, que no hi ha cantera.
1: No. Bueno, a veure, això és de comptar que pues, cada dia, ja ho veus, no? La gent pues, mos fem grans, de jovens no vol començar perquè totes són... tenen feina i no volen estar... Però, bueno, aquí, pues, el grupet que tinc, ja ho veus, molt majes i les donen aigua.
0: Vestits que ja no només passen per una passarel·la, sinó que queden conservats i exposats en aquest museu. I així han anat passant els anys, més de 35. I aquesta temporada, la Carme Solà farà 75 anys. Però quan li preguntes fins quan pensa continuar, costa obtenir una dada concreta.
1: I mentre elles aguanten, jo ja ho puga jo aguantar, anirem continuant i tirarem endavant... perquè pues, és el nostre, vull dir, és que quan parem al desembre, al gener ja m'estan preguntant. Ja en tinc triats per l'any que ve, jo.
2: Ja estan pensats, abans d'aquesta edició d'enguany.
1: Quan veig alguna cosa que jo m'agrada, de seguida ho guardo. Vinga, aquest per l'any que ve.
0: Ara encara queden mesos de feina, però abans de la passarel·la hi ha tot això. Metres i metres de paper, peces que repeteixen una vegada i una altra, mans que broden, cusen, tallen i torcen, un taladre convertit en filadora i unes dones d'Alguaire i d'Almenar que s'hi dediquen tardes, nits i bona part de l'any només per això. I la Carme Solà caminant entre les taules, mirant, calculant i pensant sempre una mica més enllà, perquè que un vestit no comença quan algú se'l posa, comença molts mesos abans quan algú mira un tros de paper i és capaç d'imaginar un vestit.

0: bon dia, rambleros i rambleres. Soc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. Ja estem una setmana més aquí, fent de la part rural, la part de Lleida a sobre. I res, amb molts ànims, primer de tot, a la gent de les comarques barcelonines, que heu tingut aquests jaleos amb la pluja. I mira, allí tantíssima aigua i aquí ni un gram. Aquí al meu poble, al Menà, han caigut 1,2 litres. O sigui que ni mullar. Tenim lo sembrat, que necessitem més aigua, sí o sí. I no res, i nosaltres aquesta setmana, que ja hem acabat verema, lluna descendent, dia fulla, estem fent preparat 500 avui, per exemple, que, bueno, jo crec que això és... dona per un capítol sencer, però feu-vos una idea, caca matinera de vaca i banya de vaca, 6 mesos enterrats, i a partir d'aquí ja us expliquem propietats. Vinga, una abraçada, rambleros i rambleres.
1: Rambla 54 és... no sé el que és.
2: No, sí, el que has dit abans.
1: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
2: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
1: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
2: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
1: Ha quedat d'artista, aquesta.
2: Molt bona, eh?
1: Sí, bona. Sí.
3: Señales de horizonte extraño y ajeno, de brújula sin norte. En la sombra de un padre, luz yerma y fría, cobijo de hombres, subiendo, bajando, entrando. Se llenan huecos con vacíos, en casa de mamá. Solo los muros recuerdan los secretos, las ausencias, donde el hambre tiene cuerpo, alma y piel. El grito habla a través de esas cuatro bocas, y su cuerpo tiene forma de desliz, del que viene sin invitación ni planes para el futuro. El espurio, el pequeño, el que es diferente en silencio, pero toma todo como propio y tibia las posibles grietas.
4: Maria Gateu, ben tornada al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna.
5: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
4: Quan ens vam presentar al Rambla 54 per primera vegada des de Ràdio Rosselló, em vas dir que havies escrit un poemari que es titula Malva, i vam quedar que un dia et trucaríem per parlar de la teva poesia. De seguida en parlem. De moment n'hem sentit una d'elles, una poesia inclosa en aquest poemari que es diu Malva. Maria, a tu dona et ve això d'escriure poesia?
3: Ai, doncs a mi em ve des de fa molt de temps, és a dir, sempre he escrit, en realitat. Però la poesia com a tal va començar a l'adolescència, que crec que és algo bastant tòpic en aquest sentit, però sí, sobretot durant la universitat va ser quan ja vaig, diguem-ne, escriure amb més consciència, no? Més, en el sentit més de forma, estructures i qüestions, no? Amb més consciència de poesia com a tal. I ja després, doncs, una cosa va portar l'altra i va d'aquí ve Malva, més o menys.
4: Aquí, o sigui, la cosa va acabar amb un poemari.
3: Sí.
4: I escriure poesia, o sigui, realment... Bueno, a mi, des del desconeixement, se'm fa una muntanya. Perquè no és només escriure, no? És escriure amb tot un seguit de normes, potser, i de corsers, i de... que, buf, em sembla superdifícil.
3: Doncs no et pensis, eh? Per mi és el contrari. O sigui, jo he intentat escriure relats, per exemple, és a dir, prosa, no? O sigui, ficció, narrativa, i no me n'he sortit, vaja, és que ni volent, eh? Però, en canvi, la poesia té una, diguem-ne, com una qüestió molt bonica, que és la llibertat. I molta gent es pensa això, no?, el que tu comentes,
4: sí,
3: que és com molt complicada, com molt complexa, com que cal seguir unes rimes, unes estructures, no?, etcètera, però en realitat no. És a dir, és expressar una idea, un sentiment, una emoció, una imatge, però ho pots fer com tu vulguis, i tal i com tu ets, i de la manera que tu vulguis. O sigui, hi ha gent que sí que és veritat que escriu el que comentem, amb més rimes, estructures, etcètera, Però jo, en el meu cas, almenys, faig vers lliure i jo intento ser fidel a mi mateixa i ser lliure en aquest sentit. És a dir, ja com que la vida de norma, no? No et proposa espais on puguis ser tu mateixa, o almenys no de la manera exacta, no? Ni tan lliure com aquí, almenys l'escriptura per mi sí que és això, no? El meu espai com d'oci i de llibertat.
4: En el teu cas, però, la vida sí que et proposa escriure, perquè tu ets periodista sí. I te'n deus fer farts.
3: Sí, sí, sí. Però és diferent, eh? O sigui, això, clar, pots jugar més amb el llenguatge. La poesia té això, no? Et permet jugar més, doncs ser com més diferent. Clar, no és el mateix escriure una notícia, no en aquest cas per Ràdio Rosselló, que escriure un poema. És molt diferent per mi.
4: I la teva poesia, Maria, s'escriu a raig o s'escriu amb una rutina diària, una mica cada dia? Quina mena d'escriptora ets?
3: En el cas de Malva o en general?
4: En general. No, això deu ser una manera de ser, de la mateixa manera que hi ha gent que són més endreçats, gent que són més caòtics, hi ha gent que deu necessitar, no?, una rutina, i gent que vam parlar fa poc, per exemple, amb el dramaturg, el Danny Meyer, que ell escriu, té una obra que la va escriure en una nit.
3: Yeah.
4: Així, com marratx, no? Quan em ve la inspiració, sí. Vinga, que no vol dir que després no ho revisis, eh?
3: Mm-hmm.
4: Però jo no sé, en el teu cas.
3: Virginia Woolf tenia la seva habitació, no?, on ella escrivia i s'aixecava cada matí i seguia una rutina i una, no?, una qüestió que al final ella ho feia de manera rutinària. Jo per mi no, o sigui, jo de fet hi ha hagut, ara fa temps, que no em surt res, diguem-ne, que les muses no m'ajuden, no? Però quan estava així com més activa en aquest sentit, jo me'n recordo de moments d'anar-me'n a dormir, està lo típic que t'agites al llit i de repente te ve com una imatge, un vers, i m'havia d'aixecar i escriure. I
4: clar, perquè no te'n recordes, no?
3: Clar, clar, clar, clar, clar, ni que fos al mòbil, al teu chat personal de WhatsApp, que tots el tenim, suposo, doncs allà a ficar-ho, no?, i ficar com una idea o aquell vers o aquella, no?, aquella frase o paraula que em venia. Però jo normalment el que faig és escriure a raig. Després sí que quan ja vull fer d'allò, no? És a dir, trobo que aquell text doncs té com una contundència, diguem-ne, o com una idea que a mi m'agrada molt, doncs llavors sí que el perfilo, no?, el corregeixo, etc. Però jo intento no ficar-me com cotilles, no ficar-me com corsers i anar directe a la idea, i ja després ve tot el treball posterior, que és complicat, perquè al final si algo té també, jo suposo que qualsevol escriptor o escriptora que m'estigui escoltant ara mateix també coincideix amb mi, que al final has de dir prou perquè si no mai s'acaba, no?, la creació d'un text, ja sigui narrativa o poesia. Vull dir que has de tu mateix parar i dir, bueno, ja està, suficient, ja he corregit prou, perquè si no podríem estar fins a eternum, no?, escrivint o modificant aquell text.
4: Clar, fins que intervingui l'editor que diu, bueno, ja vale, no?
3: Exacte, també una tasca molt important aquesta.
4: Maria, i Malva, d'on va sortir? Són poemes que has estat acumulant durant molt de temps? O com es va construir aquest poemari?
3: Doncs això sorgeix després de la mort de mon pare. Que ell, sí, ell va morir el 2017 i jo en aquella època doncs tenia com... en aquella època, just després de la mort, va passar un temps. Però jo sí que tenia com molt aquesta cosa, no?, d'intentar treure tot allò, no el dol com a tal, perquè Malva no va sobre el dol de la mort de mon pare, sinó més tots els canvis que hi ha hagut, no?, arran de tot aquest procés, és a dir, de Maria abans de la mort de son pare i Maria després de la mort de son pare. I llavors va sorgir d'aquí, i de fet no va ser acumular poemes que ja tenia d'abans, sinó jo em vaig fer com un índex dels diferents temes que volia tractar, i a partir d'aquí vaig anar escrivint poc a poc. És a dir, en aquest cas sí que potser el que t'he dit abans de que anava a raig, pues ara em contradic i no és així, però sí que intentava no seguir dintre de la meva manera d'escriure, no?, que és aquesta qüestió de no ficar-te corsers, no?, de ser més lliure, doncs intentar passar per certs parts, no?, certes parts i certes qüestions i temes que jo volia abordar, perquè al cap i a la fi doncs parla d'això, no?, de mon pare abans i després, no?, de la seva mort.
4: Per això potser s'explica el fet de que hagis dividit el poemari en infantesa, vida i mort, però després hi hagi un espill, un mirall d'aquesta mateixa infantesa, aquesta mateixa vida i aquesta mateixa mort.
3: Sí, exacte, és totalment això. De fet, el poemari comença amb mon pare, diguem-ne, amb el seu relat, no, entre cometes, perquè acabé la fi l'estic escrivint jo, però són les seves fases, i després aquest espill, no, aquest mirall, són les meves parts reflexades en el seu, no, en el seu reflexe, diguem-ne. És a dir, és com mon pare davant i jo me mirallo amb ell, no, i viceversa. Mm-hmm, totalment.
4: I el títol, Maria, Malva?
3: Doncs això és molt curiós i en realitat és una anècdota com molt quotidiana, perquè bueno, jo, al barri on vivim, on vivíem, no, a Lleida, al parc on jo sempre jugava, no, amb les meves amigues, hi havia moltes malves. I jo recordo un dia que li vaig preguntar a mon pare, que ell també havia estat pastor, no? I havia, és a dir, era un home com molt, molt connectat amb la natura en aquest sentit, li vaig preguntar que quina flor era aquella i em va dir, són unes malves, no? Perquè parlàvem en castellà en altres. I llavors, arrel d'en ell, no? És a dir, gràcies a ell vaig descobrir aquesta flor. I ja sempre que després, a partir d'aleshores, no? Sempre que la veia pels camps, no? O per qualsevol puesto, doncs ja recordava que eren les malves, no? Que eren una malva. I clar, vull dir, havia de ficar aquesta paraula, no? Aquest títol, i a més que, Anna, siguem sinceres, queda molt més poètic, malva, crec jo, eh?
4: Una cosa, t'he escoltat dir ara, clar, ell i jo parlàvem en castellà, per això el poemari està en castellà, imagino.
3: Sí,
4: és una
3: sí,
4: cosa
3: sí.
4: Que m'ha sorprès, que quan em vas dir, és que tinc un poemari i me'l vas enviar i tal, i el vaig obrir i vaig pensar, la Maria, però amb aquest català de Lleida tan correcte que té, que sembla que estigui parlant català de fa 4 segles, se'm feia com estrany, però és perquè, que no, vull dir, és perquè a casa, com a mínim amb el teu pare, parlaves en castellà.
3: Sí, de fet, ell és molt curiós això i em fa gràcia que ho preguntis perquè crec que poques vegades ho he explicat, almenys així en entrevistes, però sí que ell era de Maials i ell parlava sempre en català. O sigui, fora de casa parlava sempre en català. Però a casa, com a la família, no? Sobretot jo m'he criat amb els avis de ma mare i tot plegat, és a dir, a la meva família materna, ells venen de Sevilla, llavors són, no, andalusos que van venir cap aquí, parlem sempre en castellà. Llavors jo suposo que ell mateix es va autoadaptar, no, es va adaptar a aquella qüestió, i a mi em feia molta gràcia també de petit això, que ell fora de casa parlava sempre en català, però amb nosaltres en castellà. Per què? Li hauríem de preguntar amb ell, però jo crec que és per això, eh? I sí, clar, en aquest sentit jo havia d'escriure aquest poema en castellà, perquè clar, és com el llenguatge, no? I és la llengua amb la que jo me comunicava amb ell, i els meus records i tot el relat, diguem-ne, està connectat amb aquesta llengua, sí.
4: Clar, tot el vincle és en castellà.
3: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí, totalment.
4: I després de Malva, què? Estem escrivint alguna cosa? Estem fent poemes? O t'estàs atrevint amb alguna novel·la? Alguna altra cosa?
3: No. Jo el tema de relats, almenys fins que no crec que sigui el meu, diguem-ne, gènere, no? En el que me sento més còmoda. Però sí, de fet, estic a treballar, o sigui, vaig com molt poc a poc, eh? És a dir, no és una qüestió que et pugui dir, mira, pues sí, ho tinc ja quasi enllestit i dentro d'uns mesos mirarà a veure si el puc publicar. No, en aquest sentit no, però sí que tinc allà com al calaix un poemari que vull fer, i en aquest cas aquest sí que el vull fer en català. I a més que, perquè també el català normalment en poesia no l'empro gaire, però en aquest cas sí que el vull fer sense en català.
4: Uh-huh. I alguna cosa sobre la temàtica ens pots dir? En què t'estàs inspirant ara mateix?
3: Doncs te diré només en els balcons, és a dir, en tota la vida i tota la vida que es pot veure, no? Des dels balcons, és a dir, tu quan passeges per les ciutats i te fixes a les façanes, almenys jo ho faig, en les façanes de les cases, no és només dir, oh, quin balcó més guapo té aquesta persona, no? Que gran que és aquest balcó, m'agradaria tenir-lo jo, no és només això, sinó és veure quin tarannà, no? Quina família, quin caràcter, no? Tenen les persones que viuen en aquelles cases, no? En aquells pisos o domicilis, que jo crec que es poden veure veure molt, no? Pots veure molt bé com és una casa segons el balcó que tingui o les finestres que tingui o les decoracions que tinguin allà. Aquesta seria una de les idees, eh? N'hi tinc més, però no vull fer gaires spoilers.
4: És una poesia una mica periodística, eh? De tafanejar, sí. de deduir, de, no?
3: Una miqueta sí, eh? I sobretot això de xafardejar, jo crec, eh? O més que xafardejar, d'idea, d'inventar-te fins i tot, no? Perquè al cap i a la fi tampoc ho saps, o sigui, jo potser sí que, no? O qualsevol esclar, que sí. Ho mire ho pense, i en realitat potser després tu penses que allà viu un pis d'estudiants i en realitat doncs és un senyor jubilat que està allà a la mar de gust mirant la tele a casa seva, saps el que te vull dir?
4: Ja. Yeah.
3: Llavors... Sí, és imaginar les vides que hi ha més enllà, no? D'aquests balcons o aquestes finestres.
4: Deixa'm acabar fent una mica d'apologia en general de la poesia. No sé si li donem prou importància, tinc clar que potser no la llegim prou i no sé si tu tens el perquè.
3: Jo crec que és la neguet lleig de la literatura. Igual que passa amb el jazz, a la música, crec, jo per mi la poesia li passa més o menys el mateix, i és una llàstima. Jo crec que perquè tenen por, o sigui, fa com respecte, perquè se pensa que no es comprendrà, no? Que no s'entendrà. I jo crec que també això, que ara no vull criticar tampoc als mestres i als professors, però...
4: Pots fer-ho, no passa res tampoc.
3: però a l'escola normalment, no?, sempre te diuen que aquest autor volia dir això amb aquest poema. I jo sempre dic i sempre defenso que això per mi no és del tot correcte, perquè al cap i a la fi, per exemple, Malva, no?, i qualsevol poemari, quan ja l'has publicat i ja l'has escrit, ja no és teu. És a dir, jo puc dir que això va sobre la mort de mon pare, no?, i sobretot el que m'ha fet canviar a mi, però potser qualsevol, o potser tu quan l'has llegit, Anna, també has interpretat o has viscut una altra cosa, i per mi és totalment correcte. Llavors jo crec que la poesia és molt bonica per això, no? Perquè no...
4: Per viure-la, no? Cadascú, sí, cadascú des del seu moment, des del seu caràcter, des de les seves sensacions. Doncs, Maria, ha estat un luxe descobrir Malva amb tu al Rambla 54. Mil gràcies per la teva generositat i parlem aviat.
3: I tant, Anna, que vagi molt bé.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: Hola, Dani, sóc l'Anna. Què tal, com vas? Escolta'm, tinc apuntat que avui començàveu els assajos de Crash. No sé si la pluja us ha canviat els plans o ho heu mantingut, en qualsevol cas. Escolta'm, quan hagueu fet aquesta primera jornada, per què no ens expliques com ha anat i com ho veus? Vinga, parlem aviat. Una abraçada. Adéu.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: Comença amb una nova entrega de la Xau en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Oblida Ràdio. Sergi Guiu, bon dia.
1: Hola.
0: Tenim actualitats?
1: No, però sí que puc recomanar una sèrie d'HBO que es diu Proud, Orgull, que va d'un noi homosexual, i començo per aquí perquè té una transcendència clau en el transcurs de la sèrie, addicte a lo que vindria a ser tot lo insà del món,
0: vale,
1: que per un motiu X s'ha de fer càrrec d'un bebè. I com li canvia la vida en aquest sentit. Crec que és de Polònia la sèrie, em sembla, i té 8 capítols, es veu ràpid perquè els capítols duren 30, 35, 40, com a molt, i és una sèrie diferent que està a prova.
0: Molt bé.
1: Proud, Orgullo.
0: Molt Orgull. Bé. Orgull. Doncs jo la veritat és que no tinc res d'idea.
1: Jo a nivell d'actualitat la veritat és que no... No porto res més.
0: No passa res. Avui ens falta l'Ivan Usson, però...
1: Hauria parlat de Futurama o d'alguna cosa de Dexter.
0: Doncs vinga, avui a què dedicarem a parlar de la Xau en Sèrie? Perquè bàsicament l'ha fet, produït i presentat per Sergi Guiu.
1: Juntament amb l'eina tecnològica que ens matarà a tots en un futur més o menys proper. Fora bromes, simplement ens hem ajudat per fer una miqueta el recull que farem. És, de tant en tant, farem monotemàtiques de guerres. He tingut un, o vaig tenir, millor dit, un estiu on vaig llegir un parell de llibres de la Guerra Civil, concretament un que tu saps que em va agradar a mitges.
0: Sí.
1: Vale? Em va agradar a mitges tirant taula mitja baixa de la classificació. I a partir d'aquí vaig dir, ostres, podríem fer monotemàtiques de sèries, perquè de llibres també, de cada guerra, se n'han fet infinitats de llibres, doncs anem a fer-ne també de les guerres, per fer una miqueta d'ordre cronològic, després ens n'anirem a d'altres moments de la història de la humanitat, però comencem per la Primera Guerra Mundial.
0: Molt bé.
1: Que és del...
0: Que no me'n recordo.
1: 14 al 19, em sembla, si no m'equivoco, 1914 al 1919.
0: Pot ser.
1: Crec que me sonen aquests números. Veuran els oients, he intentat que siguin sèries que estiguin en plataformes a dia d'avui, no me n'he sortit amb...
0: Jo només diré que hi ha una que em va costar molt.
1: Amb totes. Aire. Llavors, i també, tant la que farem properament de la Guerra Civil, de la Segona Guerra Mundial, la Guerra Freda, és el que tenim entre mans... És a dir, no tenen per què estar basades en la Primera Guerra Mundial. Pot ser que sigui... És a dir, que la guerra en qüestió formi part de l'època de la sèrie, però que potser no sigui la protagonista de la sèrie, simplement que ens trobem en aquests anys on va succeir la Primera Guerra Mundial, o... com deia, amb afectació. Ja veurem per què ho estic dient. M'avanço a fer un anàlisi i un resum de tot plegat. Però comencem per una de les cases que més coses han fet sobre la Primera Guerra Mundial, que va ser la BBC, per exemple, amb Our World War. It is our misfortune to have been witness to these times. But we're here not. So we have to see it through to the end. Thought we were winning. No one's winning. Our World War starts Sunday 9:40 on ABC2. Doncs veuran també fins al 2018, diuen, però jo crec que al 2019 encara hi havia una miqueta de qüestions basades en la Primera Guerra Mundial, però del 28 de juliol del 1914 a l'11 de novembre del 1918 és la primera Guerra Mundial. Aquesta sèrie, produïda per la BBC, el 2014 es va fer com moltíssimes coses sobre la Primera Guerra Mundial, entenc que per commemorar el centenari de l'inici de la guerra. En aquest cas, la BBC va produir aquesta minissèrie de 3 episodis, mira, ho diu aquí, en motiu del centenari, llavors, de la Primera Guerra Mundial, explica els fets que van succeir en l'ofensiva britànica al seu pas per França, basada en testimonis i memòries de soldats britànics al front occidental. És una de les que a dia d'avui... A Catalunya, doncs, no la podem veure a través de cap plataforma. No sé si la BBC la té oberta o no a les seves pàgines web, tot i que, a més, també pot passar
2: que hi hagi aquestes restriccions geogràfiques i et digui la tenim, però tu no la pots veure. El que deia de que potser no està basada al 100%, però sí que té un efecte la guerra en si, doncs tenim un exemple amb Downton Abbey.
0: Aquesta l'han posat a TV3 aquest estiu.
2: Sí, senyora.
0: Molt bé.
3: Are you here for dinner, Mama? It's a buffet.
4: Well, I'm not changed.
5: You just need to take off your hat.
4: You talk as if that were easy.
6: I want every surface in this house to gleam and sparkle.
7: The post's just arrived, my lord.
8: Heaven.
9: What is it?
10: The king and queen are coming to stay.
11: What? Here we go.
12: A royal luncheon, a parade, and a dinner. I'm going to have to sit down.
13: I am the king's butler. We have come to Downton in advance of their majesties.
14: The royal butler's terribly scary.
15: Stay out of our way.
16: I am their majesty's chef. I want the olive oil now.
17: He wants a clip round the ear now.
18: I need your help, Carson.
19: I'll be there in the morning, my lady.
20: Can I help you at all?
21: I'm Lady Bagshaw's maid.
22: Might as well admit, I like her.
23: She is a scheming little minx.
24: What piffle you talk.
25: There is no need to argue.
26: I never argue, I explain.
0: Tu l'has vist?
2: No, però... sé bastant de què va topar perquè és una de les sèries que a ma mare més li ha agradat. És sèrie de mare, però a la vegada... És una sèrie que jo sé que crec que m'agradaria.
0: Sí.
2: Jo crec que sí. Crec que és un ambient, un entorn, una manera de fer que crec que... De fet, és com Suits, n'he parlat més d'un cop, doncs és aquesta típica eterna que tinc pendent i que té un format que m'agrada, que és sèrie relativament llarga, que està acabada.
0: Sí.
2: Això està bé. És el que deia. És a dir, Downton Abbey no és una sèrie bèl·lica, ni de bon tros... Però la Primera Guerra Mundial hi té un efecte en determinats moments de la sèrie. Per exemple, la segona temporada es veu que hi té un impacte major, però ni de bon tros una sèrie bèl·lica, perquè el que tracta Downton Abbey és la vida d'aquesta família aristocràtica Crowley i el seu personal de servei en una gran mansió anglesa del segle XX. A dia d'avui, no sé si encara a dia d'avui es pot veure en tots aquests llocs, però s'ha pogut veure o es pot veure a Disney, a Prime Video, Sky Showtime i a Movistar Plus. Uh-huh. A més, la sèrie és del 2010 al 2015, però s'han arribat a fer 3 pel·lícules al cine posteriors. Entenc que les pel·lícules, si no es poden veure totes, alguna d'elles es deu poder veure en aquestes mateixes plataformes. Se'n va fer una el 2019, una altra el 2022 i una última el 2025.
0: Que entenc que les pel·lícules complementen al final de la sèrie.
2: Entenc que són posteriors a la, o sigui, a la trama de la sèrie quan s'acaba el 2015. I també em permetré llicències en aquestes seccions perquè ara ho explicaré. Una d'elles és Peaky Blinders.
27: It's delicate, Mr. Shelby. Concerns the factory down the road at the BSA. Rumors get started.
28: Rumors that there was a robbery.
29: Robbery of what?
28: Speak. I asked my men to steal me 4 bikes with petrol engines. They picked up the wrong fucking crate.
30: So that's why they sent a cop from Belfast?
28: Maybe, maybe not.
30: Thomas, you're a bookmaker, a robber, a fighting man. You're not a fool. You sell these things to anyone, you will have.
28: Crown of a prince. Soon to be king, I bet.
31: That's the machine guns now, and it's them that's in the war.
28: Police are attacking your bookies and taking your money. The men can't control them. You need help. We have connections. We know how to.
32: Those of you who have taken their bribes these years since the war, those of you who look the other way, you are worse than them.
33: Anyway, we're Peaky Blinders. We're not scared of corporates.
32: My job, to decapitate each one, and by God, I will do it.
1: We will take them before last night's beer. Every gun, every bullet will be brought to me for inspection.
3: Raise a hand, all those who want to strike. Yeah!

0: I'm looking for Thomas Shelby. Never heard of him.
1: A veure, jo he de dir que... No, jo no he vist Peaky Blinders.
2: Vale.
1: Perquè ho vaig intentar veure en anglès, o sigui, sense subtítols i res. Jo pensava que tenia la U d'anglès.
2: A mi això em va
1: perquè
2: passar...
1: Perquè parla en cogni, l'accent cogni, no s'entén una...
2: A mi m'ha passat això aquest estiu, que quan vam anar a Edimburg. I vaig pensar...
1: Socorro!
2: Bueno, doncs...
1: potser no en sé tant.
2: Maria, tira tu, que ets profe, i d'anglès, per tant, ho sento, però jo abandono aquest vaixell que pensava que controlava, però sí, és un anglès...
1: és
2: tenen
1: molt
2: aquests
1: tancat.
2: Tenen aquests moments que fins i tot parlen aquesta llengua. El que deia, Primera Guerra Mundial acaba el 18... Peaky Blinders comença el 19, però tot el que va passar a la Primera Guerra Mundial té una implicació a Peaky Blinders majúscula, perquè els protagonistes tenen seqüeles de la seva participació a la Primera Guerra Mundial. El protagonista, Thomas Shelby, i molts d'altres, doncs, són veterans de la guerra traumatitzats per la seva participació al conflicte. Per això deia que són sèries que o parlen de la Primera Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, doncs, i té un impacte important. La història ja ho saben, narra l'ascens d'una família de gàngsters a Birmingham a dia d'avui. A Netflix i a Prime Video, crec que va ser aquest 2026, molt lluny a 2025, però jo crec que va ser 2026, es va fer aquella pel·lícula per tancar una miqueta molt millor. Bé, no cal.
1: O sigui, ja s'ha acabat,
2: Sí, ja és sèrie. És sèrie acabada. El 2022, és veritat. Sembla que fes menys. Com deia, el 2014 va ser un any on la BBC va fer molta producció de la Primera Guerra Mundial. Han parlat de Our World War. Doncs ara parlem de 37 dies.
3: Tell me, Winston, what does it take to lead a democracy into war? What does Austria want?
4: I mean, what does she want?
5: The English are liars.
6: Turn the army to the east.
7: None of us will survive this war.
8: 37 days, the catastrophic chain of events that led to the First World War. On BBC Two and BBC Two HD.
1: Tu diràs.
2: Doncs la minissèrie també britànica de la BBC explica en 3 episodis els 37 dies previs a la Primera Guerra Mundial. Des de l'assassinat a Sarajevo de l'arxiduc Francesc Ferran d'Àustria el 28 de juny del 1914 fins a la declaració de la guerra del Regne Unit a Alemanya el 4 d'agost del 1914. Podria ser interessant aquesta minissèrie. Mira, perquè és un altre punt de vista que potser doncs, no està tan tractat, malauradament, com l'altra producció de la BBC a dia d'avui a Catalunya, doncs no es pot veure.
1: Tu has llegit 14 d'abril de Paco Cerdà?
2: És un dels que tinc... 14 d'abril? No, vaig llegir... de Paco Cerdà vaig llegir el del trasllat de Primo de Rivera des d'Alacant fins a Madrid.
1: Sí.
2: Que no me'n recordo com es diu aquest.
1: Bé, jo no me n'he llegit aquest.
2: Però el 14 d'abril és un dels que tinc pendents.
1: Em recordo una mica... No, evidentment, no és això, però sí que narra amb molt de detall, reconstrueix més aviat les hores prèvies, no?, a la proclamació de la República.
2: Vale.
1: I, o sigui, em sembla interessant que més que centrar-se en un cop passat el fet històric en si, intentar reconstruir o narrar, en aquest cas amb aquesta minissèrie, què va passar abans,
2: clar,
1: saps?
2: Perquè es va arribar a...
1: Sí, o com es van viure els dies previs, les hores prèvies, i a més és veritat que hi ha un moment en el llibre que sembla que es fes etern allò, perquè són, no sé si són 200 pàgines, però ho reconstruïs tant al detall que no, me sembla com donar-li un tom, no?, a lo que es fa sempre... El per què i el després.
2: Està bé, ara estava mirant Presentes, és el llibre que jo m'he llegit de Paco Cerdà. M'explicaré una intimitat.
1: Ens ha passat a molts.
2: Ja saps per on vaig, no? Sí. Me'l va recomanar, bueno, entre tu i la Míriam me va anar recomanant llibres lluny de la meva zona de confort, i tant tu com ella vau coincidir amb algun de Paco Cerdà. Bueno, jo pues, pensava, dins del meu desconeixement de l'univers literari d'aquest àmbit, que estàvem parlant del nostre.
1: Del nostre Paco Cerdà.
2: Del nostre Paco Cerdà, fins que vaig veure que no era aquest, que em sembla que és de València, Paco Cerdà, sí. L'escriptor. Seguim. També el 2014, un altre punt de vista, en aquest cas minissèrie australiana, Anzac Girls.
4: We have come to war to aid our men. That is our calling, our devotion. I have seen the impact a trained nurse can have on the health and recovery of the wounded combatant.
9: Fix them up. They're needed back on the front.
10: But if they're dying?
9: Our orders are to concentrate on the ones that aren't.
11: What shall we drink to?
12: Your safe return from Anzac Cove.
11: Fate willing.
13: I suspect, Miss Gould, Sister Shepherd's offence may be of a different kind. Isn't that right, Mrs. Cook?
14: She's done nothing wrong.
15: At this rate, the sick will soon outnumber the wounded. We've lost the matron.
13: Colonel, there is nothing here.
16: I never asked for nurses in my unit. And if it were up to me, we would not have women in a forward zone at all.
17: At times like these, men make rash declarations.
18: And I love you, Alice. I just want to make you happy.
13: I had 8 men die on me today. Oldest was 19.
19: You had surgical experience.
13: As theater sister, he's loaded with morphine.
20: I was wrong. I still need to take advantage.
13: I just need a friend.
19: You can keep on praying if you like, but I am heartily sick of this whole bloody war.
16: Half of your nurses will die before this war is won.
1: Tu diràs.
2: Un altre punt de vista. En aquest cas, minissèrie australiana basada en el llibre The Other Anzacs, de Peter Rees. El 1914, un grup de les primeres dones voluntàries per al servei d'infermeria de l'Anzac parteixen amb destinació a la Gran Guerra, anant a Egipte, es preparen per a la campanya de Gallipoli i serveixen allà com a Alexandria, Lemos i el front occidental. A través de les dificultats que enfronten, aconsegueixen mantenir una amistat excepcional, però també hauran de suportar l'amor, l'èxit i l'angoixa. Doncs un altre punt de vista d'aquesta Primera Guerra Mundial. No ho he pogut confirmar al 100%, però crec que es pot veure a Apple TV, aquesta sèrie. Entenc que quan vaig preparar no tenia accés a Apple TV i no ho vaig poder confirmar de primera mà. Seguim el mateix any, 2014, també en l'univers mèdic amb The Crimson Field.
21: We've all come here to do our duty, to do what's required of us. We're being tested, just as Britain is being tested.
22: Here at last. Let's get you settled.
23: I love camping.
21: The rules are there for a reason. You really are being rather selfish. You wouldn't want to give us all a bad name, would you?
23: You didn't volunteer out of duty. You volunteered to escape.
22: That one's going to be trouble.
23: I'll be the judge. Stay alive for me. I'd love to be a fallen girl. Everything you were always told not to do, swept away by love.
22: In your letters, you ask for forgiveness.
23: I don't ask, I beg.
22: What are you going to do if forgiveness doesn't come?
23: It has to. Saving lives to save their own. The Crimson Field. This spring on BBC One.
1: Okay.
2: Narra la vida i el treball d'un grup de metges, cirurgians i infermeres voluntàries a un hospital de campanya britànic situat a la costa de França durant la Primera Guerra Mundial. S'ha pogut veure per en vídeo, però ara mateix està restringit geogràficament, de tant en tant l'obren i ho restringeixen, per tant, pendent, si algú la vol veure de Prime Video. A Prime Video es pot veure una del 2015 que es diu Gallipoli.

0: Cas, explica els 5 anys de la Primera Guerra Mundial. També et diré que resumir els 5 anys de la Primera Guerra Mundial en 3 capítols es dona per feina. Sí. En aquest cas, punt de vista de dos joves soldats normals i corrents, però un de britànic i un altre d'alemany. Es pot veure a Prime Video. I ara el que fem és agafar pinces per parlar de Paradise End.
1: I'm joining the army.
2: What difference does it make when there's all this pain, this torture?
3: What actually happened to you?
1: England was the foundation of order before money took over and handed the country to the swindlers and schemers.
2: You shouldn't be proud of despising your country.
1: Don't believe that. I'm not an English gentleman who let the country go to hell and never stir himself. What I stand for is gone.
2: And to live for, you have something to live for.
1: You know what I want, I can't have.
4: You're such a paragon of honorable behavior, Christopher. You're the cruelest man I know.
2: You always thought he was infallible.
5: He's a married man.
4: Let the chips fall where they may.
2: Why didn't you kiss me then? Why didn't you?
0: Ah, you acabat?
6: Quina tensió.
0: Aviam, estem a l'Anglaterra, de principis del segle XX. Christopher Tietjens és un aristòcrata conservador, lleial a la seva infidel i cínica esposa, la qual segueix unit en nom de l'honor familiar i personal. Christopher, però, s'enamora d'una jove sufragista, però llavors el món entra en guerra, Primera Guerra Mundial, i ell és criat a files. Mentre Anglaterra s'ensorra, Christopher descobreix que la terrible vida a les trinxeres i els cruels jocs de poder de la classe alta no són tan diferents. Em sorprèn perquè, ostres, hi surten actors com Benedict Cumberbatch, que és el Sherlock, el Doctor Strange, etc, etc, Rebecca Hall, que també ha sortit a diversos jocs, i Stephen Graham, que de la sèrie que va canviar el món Adolescents, és el pare.
6: Vale.
0: Vale? Està basada en les novel·les de Ford Madox. S'ha pogut veure a Prime Video, però aquesta també està restringida a dia d'avui. Tornem a la BBC, sèrie feta entre el 2013 i el 2014, The Village.

0: Derbyshire, la Primera Guerra Mundial, és un dels grans esdeveniments que travessen la sèrie, mostrant com afecta la població civil i els joves que marxen al conflicte. Els esdeveniments es veuen a través de Bert Middleton, un personatge el creixement del qual marca el pas de les èpoques. Curiositat, està interpretat per diversos actors a mesura que passa el temps. A dia d'avui es pot veure a Apple TV.
1: Perfecte.
0: Sèrie antiga dels anys 70, Arriba i Abajo.
2: It's been shut up so long, I'm surprised the lock isn't full of cobwebs.
3: It's like a fairy tale.
4: Oh, we're hardly newlyweds.
2: This is our first proper home. Oh, my good Lord.
3: Oh, what a ghastly old mausoleum.
4: I rather thought it might be. Oh, I am so glad I booked the builders in advance.

0: una mica...
1: Bueno,
0: que a les 4
1: sí,
0: de la tarda.
1: Sí, sí, no se li pot demanar alegria tampoc a sèries de la Primera Guerra Mundial.
0: No,
1: del
0: 71-75
1: es va emetre aquesta sèrie, segueix la vida de la família i els seus servents del 165 Ditton Place, des del 1903, previ, fins al 1930. A dalt viuen amb els seus fills, la James, el James i l'Elizabeth, Lady Marjorie, filla d'un duc que va ser primer ministre, i el seu marit, Richard Bellamy, un polític honrat, però que depèn dels diners i de les seves influències. A sota hi ha les dependències dels servents, el majordom, la cuinera, els lacais de les donzelles, els punxes de cuina, que són els pinxes de cuina. És l'època, per exemple, de la, o es tracta en aquesta època, la lluita pel vot femení, la Primera Guerra Mundial o l'enfonsament de la borsa de Nova York al 1929, esdeveniments que van afectant al llarg de la sèrie tant els aristocràtics com els que no ho són. A Prime Video i a Rakuten TV es pot veure aquesta sèrie.
0: Molt ràpid, l'última.
1: Doncs sense tràiler,
0: sí, sí.
1: Mr. Selfridge del 2013 al 2016 comença el 1909 i segueix el fundador dels grans magatzems Selfridge. La sèrie travessa la Primera Guerra Mundial i les seves profundes conseqüències socials, especialment a Londres. Aquesta no es pot veure aquí.
0: Doncs ho deixem aquí, Sergi, que vagi
1: bé.
0: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Ull de Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Amb aquesta cançó ja haureu deduït que el nostre protagonista d'avui serà Tomeu Penya, un cantautor extraordinari en el sentit més ampli del mot. Tan extraordinari que els seus primers anys van ser molt durs. Vull dir que el seu accent mallorquí va trigar força a fer forat al Principat, bàsicament perquè a la gent del Principat li costava entendre alguns girs dialectals mallorquins. Però quan van descobrir el talent i la sensibilitat que hi havia al darrere, amb lletres fetes amb el cor, que parlen de sentiments, d'emocions i d'experiències personals, tot va canviar i avui Tomeu Penya és un artista molt estimat a Catalunya. Cinematogràficament parlant, la carrera de Tomeu Penya és petita. Amb el seu físic, només aparegut a la pel·lícula Justici de Carreró, de Pedro Miralles, l'any 2020, i a la sèrie Mai neva a ciutat, del 2017. Però les seves cançons apareixen en algunes bandes sonores. Per exemple, la cançó que ara sentíem, De tot cor, que trobem a la sèrie Vintage. És un tema romàntic en què Tomeu Penya es presenta com a personatge de la història que explica. Una cançó seva que coneixeu és Plou. Apareixia a la sèrie musical No me la puc treure del cap, de TV3, i és una mostra magnífica del que en podríem dir el country mallorquí.

0: plou.
1: Una cançó de la primera etapa de Tomeu Penya, dels anys 80, que parla, com molts dels seus temes, de coses senzilles, de sensacions, de l'efecte que tenen sobre ell, les coses que veu o que li passen. Per cert que, parlant de pluja, l'any 2024, Tomeu Penya va enregistrar la cançó «Has vist ploure mai?» amb la seva filla Alexandra, que ella feia veus en anglès. Ella no és cantant, però ho feia esplèndidament, i va ser una experiència que tant de bo tingui continuïtat. Mai no havien cantat junts, ni tan sols a casa. Ell la va escoltar en un viatge que van fer als Estats Units, mentre consumien quilòmetres en cotxe per aquelles carreteres rectes i infinites. Va veure que afinava molt bé, i allà va néixer la idea de fer un treball conjunt que es va materialitzar en una gravació. De fet, no era una cançó de Tomeu Penya, sinó de John Fogerty, és a dir, dels Creedence Clearwater Revival. Aquesta és ara una versió que Tomeu Penya va fer de la cançó For the Good Times, pels bons temps, de Chris Christopherson, sobre dos amants que s'acomiaden per sempre i que fan l'amor per darrer cop.

0: for sadness.
1: Pels bons temps, de Chris Christopherson en una versió excel·lent de Tomeu Penya en català i en anglès. Tomeu Penya és un amant de les cançons de Christopherson. De Johnny Cash també, però en el cas de Christopherson sempre ha dit que li hauria agradat molt tocar amb ell. Ja no ho podrà fer mai perquè Christopherson va morir el 2024 amb 88 anys. Però el que sí que ha fet Tomeu Penya és una gran versió de Help Me Make It Through the Night, Ajuda'm a passar la nit, una de les millors cançons de Christopherson que apareix a la banda sonora del film Fat City de John Huston. En aquest cas, no es tracta d'una cançó romàntica, sinó d'un home que té por de la solitud i que demana a una dona que l'ajudi a passar la nit. No li demana sexe, li demana companyia humana.

0: Ajuda'm a passar la nit a la veu de Tomeu Penya. Una autèntica joia escrita per Christopherson que han cantat tots els grans, com Willie Nelson, Johnny Cash, Elvis o Tammy Wynette. Tomeu Penya se la va fer seva de seguida, perquè la lletra, que té un component de melangia, encaixa molt bé amb el seu món musical. En el conjunt de la seva obra hi ha nostàlgia pels bons dies del passat o per tot allò que ha arribat inevitablement a la seva fi, i també un punt de tristor per les coses bones que potser es perdran en el futur. Tomeu Penya té actualment 77 anys. Es troba en plena forma, amb ganes de continuar fent-nos feliços amb les seves cançons i esperem que així sigui durant molts anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Aiman Triqui a les vies de so, escoltarem la cançó Els cors ferits, que apareixia en dos episodis de la sèrie El crac d'Héctor Claramunt i Joel Joan. Tomeu Penya ha dit: mentre les places i els teatres siguin plens, hi ha Tomeu Penya per a tota la vida. Cantaré fins que ja no pugui més o quan les places i els teatres ja no s'omplin. Fins la setmana vinent, amics.
1: Un cafè, un cigarret i una dona que m'estén fort.

0: Continguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giné.
3: Molt benvinguts una setmana més a l'En sèrie, en una setmana carregada d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
4: Somos abogados, Sasha. No una comisión de la verdad ni la policía de la moral.
5: No, pero hay un límite.
4: ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo pones?
3: I ho fem des d'aquest dimarts. A Filmin s'estrena El peso de la justicia.
4: A nosotros no sé si relevante si Wall es culpable o no. Lo sabemos los dos.
5: Ya lo sé.
3: La sèrie ens situa en el context dels advocats d'elit d'Estocolm per revelar un món de desesperació, l'ambició i el compromís moral. La sèrie ofereix una exploració de la veritat, la lleialtat i el poder on cada veredicte té un preu.
6: Cuatro corazones con un alma. Los unos para los otros. Y lo cumplimos.
3: Des de dimecres a Netflix hi arriba El Círculo.
7: Nadie está preparado para el momento en el que el mundo que conoce se parte en dos. El antes y el después.
3: L'assassinat d'una famosa actriu revela una caixa de Pandora de secrets i espionatge que amenaça amb destruir la vida de quatre amics de la infantesa. En aquest cercle, tothom té alguna cosa a ocultar.
8: Para nosotros, convertirnos en hombres mejores no fue sencillo.
9: Sobre todo, liberarnos de los estereotipos.
3: També des d'aquest dimecres a Netflix hi trobem la segona temporada de Machos de Verdad.
10: Oh, cuenta, ¿cómo ha ido la entrevista?
11: Me han cogido.
10: Genial, Masi.
11: La jefa es una mujer.
10: Ah, eso es bueno.
11: Eres un absoluto cavernícola.
3: Torna aquesta adaptació italiana de la comèdia espanyola Machos Alfa. Aquí els protagonistes tornen a escena després de deconstruir-se per explorar la seva masculinitat. Treasure. Do you want this? I encara aquest dimecres a Movistar Plus s'hi estrena Big Mood.
12: Are you having suicidal thoughts?
3: La parella protagonista porta tota la vida sent inseparables, però l'entrada a la vida adulta posarà a prova una amistat que semblava indestructible.
13: No olvides todo lo que he vivido. Cuando me desintoxiqué, la música me resucitó.
14: De trapichear a rapear.
3: Més propostes des d'aquest dimecres, l'estrena de The Drop, una història de Snowfall a Disney+.
13: Tenemos que darle a Artillery un material cojonudo.
15: ¿Crees que os voy a dejar a ti y a tu prima ir a una casa llena de blads?
16: Gente, ponedla otra vez.
3: Estem davant l'espin-off de la sèrie original Snowfall, que segueix a dos dels seus personatges en la seva lluita per reinventar-se a Los Angeles dels anys 90, on les seqüeles de l'epidèmia del crack donen pas a l'ascens del rap a la costa oest.
17: Hello, Dad?
18: No.
17: No, it's fine, I'm not busy.
3: A Apple, encara aquest dimecres, hi arriba Pequeños Profetas.
19: Nearly 7 years ago. She left one day, never came back.
20: I know where you can get some answers.
3: La comèdia narra la història d'un home excèntric que, des que la seva estimada dona va desaparèixer fa 7 anys, porta una vida ordinària. Un bon dia, però, decideix fer un experiment per crear esperits màgics capaços de predir el futur amb l'esperança de saber si tornarà a veure la seva dona.
21: Espero que hayáis pasado todos unas buenas fiestas y todo eso. Por favor, saludad a Carrie White. Ponedselo fácil.
22: Hola, soy Sue, por cierto.
23: Hola.
3: I la darrera proposta d'aquest dimecres la trobem a Amazon amb l'arribada de Carrie.
23: ¿Y aquí qué se hace?
22: ¿Hoy es tu primer día en general?
23: Me han educado en casa, hasta hoy, claro.
22: Oh, cuánto me alegro.
3: És la reinvenció en forma de sèrie del clàssic de Stephen King i amb Mike Flanagan com a màxim responsable.
22: La policia no l'entiende, la premsa no l'entiende, los científicos no l'entienden y ustedes no lo van a entender.
3: La història de Carrie White s'adapta aquí a l'era de les xarxes socials i al ciberassetjament, però la trama continua centrant-se en els poders telequinèsics de la seva protagonista.
0: Que no llenamos 80 habitaciones ni coña.
1: Ya la llenaremos.
3: Dijous, a Movistar Plus s'hi estrena El Castillo.
2: Policía Nacional, apagamos música, encendemos luces.
1: ¿A quién le debes tú tanto dinero?
3: La sèrie segueix un jove inspector de policia recentment incorporat a la unitat central de xarxes d'immigració il·legal i falsedat documental.
18: ¿O sea que yo le hago toda esta plata?
1: El agua caliente, el alquiler de este sitio, o eso quién lo paga?
3: Junt amb la seva companya, la unitat investigaran els prostíbuls on s'explota sexualment a dones de tot el món.
24: Antes del accidente, tú viste algo en el agua.
3: També aquest dijous arriba a Netflix Bajo la superficie.
25: Los hermanos de Wade vienen del continente.
26: Hola.
27: Papá.
25: Intentemos disfrutar de la visita.
3: En una petita localitat pesquera de Terranova, els veïns veuran alterada la seva rutina quan una criatura marina desconeguda comença a atacar la zona.
28: El iceberg no es vuestro amigo. Alejaos.
3: El misteri obligarà els seus habitants a enfrontar-se no tan sols a una amenaça física, sinó també a secrets familiars i ferides que porten dècades enterrades. I divendres, Sky Showtime torna amb la temporada 2, Marshals.
29: Do you think I'm a good man?
30: The best.
3: Luke Grimes torna a interpretar Casey Dutton en aquesta ficció derivada de Yellowstone. Aquí, el fill menor de John Dutton s'ha unit a la unitat d'elit dels Marshals, on combina les seves habilitats de cowboy amb les de Navy SEAL per impartir justícia a Montana.
31: Le llaman ciencia y es puro mercado.
3: HBO Max, un altre retorn aquest divendres, el de Fúria, amb la seva segona temporada.
32: ¡India, me estás matando!
3: Aquesta segona entrega està protagonitzada per Maribel Verdú, Carmen Maura o Maria León, entre altres, i el retorn de Clàudia Salas i Anna Torrent.
33: Respeto, justicia y reconocimiento.
34: Dinero quiere dinero.
33: Pues eso digo.
3: En les noves trames veurem diverses dones atrapades en un sistema de mercat on tot és susceptible de convertir-se en un lucratiu espectacle.
35: Me han dicho que se te da muy bien cantar.
36: Bueno.
35: ¿Te gustaría hacer una prueba?
3: I a Netflix, la darrera proposta de la setmana, també aquest divendres, l'estrena d'aquell.
37: Mamá, ¿qué pasa?
38: Nos vamos nosotros o viene la policía echando a patada.
35: Quiero ir a concursos de radio. Pagan, ¿no?
3: Parlem d'una sèrie biogràfica que narra la història del cantant Rafael des dels seus orígens humils a Espanya de la postguerra fins la conquista dels escenaris internacionals.
39: No importa una mierda que cantes en las radios, en los teatros, porque aquí tú no eres nadie.
40: ¡Nadie!
3: La ficció retrata l'ascens imparable d'un artista irrepetible, les seves passions més íntimes, els seus grans èxits i els seus conflictes personals, però també els seus fantasmes.
41: ¿Qué es lo que quería contarnos? Todo.
3: Arribem ara sí al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una proposta lleugereta, però prou interessant. Parlem del Club Gastronómico que podeu trobar a Netflix.
41: A veces conoces a gente y esa nueva amistad es como estar enamorada. Vivíamos en nuestra burbuja. Nos gustaba todo de los demás.
3: Estem davant d'un thriller psicològic neerlandès que utilitza els secrets d'un grup d'amics aparentment perfecte per construir una història de misteri, desconfiança i relacions tòxiques. La trama, aquest grup d'amics de classe mitja alta que de sobte han de fer front a la tragèdia de la mort d'un d'ells. A partir d'aquí, però, comença un entramat de secrets i mentides que ens portarà a descobrir el misteri d'aquesta mort.
42: Un hombre de 46 años murió anoche al incendiarse su casa en Bergen.
43: Todos sabemos que
41: sabemos en qué andabais metidos.
3: Però més enllà del thriller pròpiament, del misteri central, la ficció aborda altres temàtiques com el judici de les aparences o la pressió per mantenir una vida aparentment perfecta. Cases luxoses i festes desenfrenades amaguen darrere els problemes personals i els secrets d'aquest peculiar grup.
41: Queríamos irnos de la ciudad. La ubicación era increíble.
4: Aquí de noche no se oye un alma.
41: Sí.
3: Doncs bé, més enllà de que no estem parlant d'un drama amb profunditat de temàtiques i personatges, el Club Gastronómico resulta prou interessant. Segurament funciona més la seva part de thriller que d'anàlisi social, però és que la sèrie no pretén altra cosa.
41: ¿Cómo es que tus amigos tienen tanto dinero? Ya, sí, ya.
3: El Club Gastronómico aconsegueix crear un entorn de desconfiança constant que manté l'atenció de l'espectador. Les interpretacions són prou bones i té prous elements per ser addictiva.
41: ¿Y crees lo que dicen?
4: Que és ninguna locura.
3: En definitiva, estem davant d'una proposta que, malgrat no aportar res de nou original al gènere per destacar amb personalitat pròpia, té prou ofici i una trama, una direcció i uns personatges prou ben presentats per mantenir la curiositat. Si encara no l'heu vista, aquí us deixem un fragment per fer-vos en venir les ganes.
5: Bueno, me llamo Carola Visser y a mi lado está Koos Van Swieten. Y enfrente tenemos a...
41: Karen Van Der Made.
5: Gracias, Karen. Para que conste, ¿quiénes son estos?
41: Los del Club Gastronómico. Este es... Mitchell, mi marido. Además de Mitchell y yo... Están Patricia, su marido, Simon. Esta es Haneke, mi mejor amiga. Y su marido, Ivo, al que conozco desde hace años, claro. Esta es Babette, con su preciosa melena pelirroja.
6: Y Ebert.
41: Ebert, sí.
5: El Club Gastronómico. ¿Eran todos amigos?
41: Sí. Nos conocimos todos a través del colegio. El colegio de los niños. Por Haneke. Haneke ya vivía aquí en Bergen y Mitchell y yo queríamos irnos de la ciudad.
5: ¿Ninguno de ustedes lo vio venir?
41: No. No, a ver, Ebert... Adoraba a su familia. Oh, Luke, al menos eso pensaba yo, eso pensábamos todos. ¿Cuándo conoces a una persona? ¿Qué sabemos realmente de los demás? ¿De verdad queremos saberlo todo de los demás? Todos tenemos secretos, ¿no?
3: Fins aquí l'Ensèrie. Ben aviat hi tornem amb noves estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long as everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Rolling? Okay, here we go. Yeah. One, two, three.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap. A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: No deixem de parlar de l'Atrium perquè l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va actuar el passat divendres contra l'acumulació de deixalles a l'Atrium amb una neteja extraordinària i el tancament del pàrquing interior. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha actuat aquest divendres contra l'acumulació de deixalles a l'Atrium amb una neteja extraordinària i el tancament del pàrquing interior. L'alcalde Marc Girbet ha anunciat que els costos de l'operatiu es reclamaran a la propietat del centre comercial. El regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, per la seva banda, denuncia que algunes empreses utilitzen aquest espai per abocar-hi escombraries i anuncia que reforçarà la vigilància. Marc Girbet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Bueno, és una evidència que no ens agrada l'estat en el que es troba a part del centre comercial Atrium. No ens agrada l'estat de manteniment ni tampoc l'estat de neteja que té. Hem de recordar que això és una propietat privada i l'Ajuntament l'únic que és responsable, bueno, a part de mantenir la salubritat i la seguretat, és del vial interior que té el centre comercial. Llavors, des de l'Ajuntament...

0: moment hem dit prou. Hem avisat més d'un cop a la propietat, li hem fet requeriments, l'hem arribat a multar. És la tercera neteja extraordinària que fem en aquest mandat i, per tant, creiem que ha arribat ja la paciència al seu final. Per tant, avui l'Ajuntament el que farà és el tancament de tot el vial interior, el tancarem a la circulació i protegirem el perímetre per controlar l'accés en el que té a veure en el vial interior. En el vial exterior també s'està portant tota una neteja del que és el centre comercial i els costos d'aquesta operació els hi traslladarem, evidentment, a la propietat, que és l'única responsable de tenir, diguéssim, la seva parcel·la neta, endreçada i salubre, com ha de ser i com qualsevol veí la té. I, per tant, aquí l'Ajuntament, diguéssim, serà expeditiu com ho ha estat tots aquests anys i avui és una mostra més de que la desídia Sant Andreu de la Barca ha d'acabar i nosaltres estem decidits a que acabi.
1: Que sí que estem veient, alcalde, és la gran quantitat d'escombraries que hi ha en aquesta zona.
0: Vosaltres heu pogut veure l'operatiu, el gran operatiu de neteja que hem muntat. Hi ha molta gent treballant, hi ha diferents vehicles que ens estan ajudant a la recollida. Ja s'han endut bastants residus, per tant, com podeu veure, bueno, l'estat, diguéssim, més deplorable, i això és el que no podem permetre.
2: Per la seva banda, el regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, ha detallat que l'operatiu de neteja ha comptat amb un equip especial del servei de neteja d'Urbacer, a més de dos camions que han facilitat la retirada de les escombraries acumulades.
3: Bé, és un altre dispositiu de neteja, és el tercer que fem en aquest mandat, i perquè no ens agrada, doncs, com estava aquesta zona de l'Àtrium, i per tant, doncs, estem tornant a fer una neteja especial, d'acord? Doncs, per poder deixar això en condicions.
1: Sí que s'ha tallat el trànsit a aquesta zona del centre comercial Àtrium.
3: Sí, de fet, la part interior, després de fer aquesta neteja i veient, comprovant, doncs, que la poca seguretat i el fet, doncs, que venen empreses aquí, doncs, a llançar les seves escombraries, doncs el que farem és un tancament de la circulació de la zona, del pàrquing de l'Àtrium, i també, doncs, estarem també vigilants a que la zona de fora, doncs, com deia, doncs, no vinguin empreses, doncs, a llançar escombraries o a llançar brossa que són responsabilitat de cada empresa.
1: Ampli desplegament avui de neteja.
3: Sí, de fet, tenim un equip especial de l'equip de neteja d'Urbacer, d'acord? I com hem pogut comprovar aquí, doncs, in situ, tenim dos camions i, doncs, hem recollit diverses tones d'escombraries.
1: Fins quan continuarà aquesta neteja o només és el dia d'avui?
3: En principi només és el dia d'avui, naturalment, doncs, perquè és un dispositiu especial. Com sempre, es continua mantenint la neteja de les zones igual en les mateixes condicions que tot el poble, i el que anem fent és intentant, doncs, que cada cop això, doncs, vagi millor, estigui millor, perquè realment, doncs, volem un Sant Andreu com cal.
2: Una de les principals mesures anunciades pel consistori és el tancament de la circulació de la zona interior del pàrquing del centre comercial Àtrium. Una decisió que respon tant a les condicions de seguretat de l'espai com també la necessitat d'evitar que continuï sent utilitzat per abocar-hi residus. Amb aquesta actuació, el consistori combina la retirada extraordinària de residus amb noves mesures de control de la circulació i vigilància per impedir que l'entorn de l'Àtrium continuï convertint-se en un punt d'acumulació d'escombraries.
4: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: Oberta fins al dia 19 d'octubre el termini per consultar el cens electoral de les eleccions generals. La ciutadania ja pot comprovar les seves dades electorals i presentar reclamacions en cas d'errors. La consulta es pot fer presencialment a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca o bé per internet. El cens electoral per les eleccions generals del pròxim 29 de novembre del 2026 ja es pot consultar. El període de consulta estarà obert fins al dilluns 19 d'octubre amb l'objectiu que les persones amb dret a vot puguin comprovar que les seves dades són correctes i presentar reclamacions necessàries abans de la celebració dels comicis. A Sant Andreu de la Barca, la consulta presencial es pot fer a Secretaria de l'Ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia i els dijous de 4 a 7 de la tarda. També es pot consultar el cens de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística o mitjançant el sistema Clave o en un certificat electrònic. Durant aquest període es podran presentar reclamacions relacionades amb errors a les dades personals, canvis de domicili des de la mateixa circumscripció electoral o la no inclusió al cens de persones que tinguin dret a votar. Un dels aspectes que cal tenir en compte és la data en què s'ha efectuat un canvi de domicili. El cens electoral es va tancar l'1 d'agost del 2026 i incorpora les modificacions comunicades fins al dia 30 de juliol. D'aquesta manera, les persones que hagin canviat de domicili fins al dia 30 de juliol votaran al col·legi electoral corresponent a la nova adreça. En canvi, les que hagin canviat a partir del dia 31 de juliol hauran de votar al col·legi electoral assignat al domicili anterior. L'oficina del cens electoral enviarà a les persones amb dret a vot una targeta censal amb les seves dades actualitzades i la informació sobre el col·legi electoral, la secció i la mesa on els correspon votar. Des de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca també recorda la importància de revisar les dades dins del termini establert per detectar possibles errors i evitar incidències el dia de les votacions. Les eleccions generals estan convocades per al dia 29 de novembre. I a Ràdio Sant Andreu hem sortit al carrer per copsar l'opinió dels santandreuencs i les santandreuenques sobre aquest avançament electoral per al dia 29 de novembre. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
5: La convocatòria d'eleccions generals anticipades per al pròxim 29 de novembre obre un nou escenari polític a Espanya. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat la dissolució de les Corts després de la derrota parlamentària dels decrets d'habitatge i el decret de convocatòria ja ha estat publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat. Davant d'aquest nou escenari, Ràdio Sant Andreu ha sortit al carrer per preguntar als santandreuencs què en pensen de l'avançament electoral.
6: Bastanta sorpresa. No m'esperava gens que convoqués. Pensava que agotaria la legislatura.
5: Votaràs? Tenies ganes de votar? En quin moment et trobes?
6: Jo tenia ganes de que arribés, no sé si estaven convocades entre pel maig o pel juny, es preveien. Jo tenia ganes d'anar al maig a votar i ara que les ha avançat, més encara.
5: Quines són les principals preocupacions que tens al cap i amb quines coses et faran decidir per escollir el vot?
6: Pues ara mateix està el tema de la vivenda super en auge, però jo de moment això no em preocupa massa. El que més em preocupa és la seguretat als carrers. El tema de no poder anar tan segur com abans pel carrer.
5: Parlem de vivenda per començar. La vivenda cada vegada està més cara, la gent jove com tu costa més accedir als lloguers, a les cases. Creus que és una de les principals preocupacions dels espanyols?
6: Home, segurament. Enxegues el televisor i només surt el tema de la vivenda. Ara està molt de moda. Jo, per sort, estic de lloguer i tinc un bon lloguer, però sí que és veritat que et fiques a mirar per comprar pis i està tot caríssim.
5: Parlant de seguretat, com trobes que ha evolucionat la seguretat dels carrers respecte a l'inici de quan va arribar Pedro Sánchez al govern?
6: Ostres, no tinc les dades a la mà, però jo cada vegada sento que és més insegur caminar pel carrer i sortir de nit i cada vegada hi ha gent més dolenta per aquí, no sé.
5: Quina creus que seria la solució, doncs, per acabar amb la inseguretat dels carrers?
6: Uf, és difícil de dir. Però al final hem de tenir una mica de control de qui entra al nostre país i a qui deixem entrar i a qui no. I la gent que no es comporti, doncs mira, cap enfora, o sigui, no, sense dubte.
5: Deixant a banda que el vot és secret, totes les enquestes donen una victòria de PP en Vox. Creus que es produirà aquesta victòria de la dreta o creus que Pedro Sánchez encara resistirà?
6: Jo crec que sí que hi haurà un canvi al Parlament, però clar, és tot tan insegur que al final sempre hi ha sorpreses.
5: Creus que la situació demanava eleccions o creus que el president del govern podia aguantar fins a esgotar la legislatura?
7: No, estava acorralado. Le ha venido muy bien. La acampada, toda esa mandanga, le ha venido de fábula. Ahora Ceuta, ahí no s'ha presentado.
5: Quines creus que són les principals o quines són les teves principals preocupacions? Ara mateix sobre la taula hi ha la vivenda, la seguretat dels carrers, el preu de la vida. Quines serien les teves prioritats a l'hora d'escollir a qui votar?
7: Mis prioridades serían todo el extranjero, el emigrante, que no tiene papeles, que no trabaja, que viene solamente a que les ayudes, devolverlos a sus países. Me da igual la edad que tenga. Todo el que cometa un delito, a su país. No a la cárcel aquí, que lo alimentamos nosotros, a su país.
5: És a dir, endurir el tema de immigració. I pel que fa a la vivenda?
7: La vivienda, a ver, ni tanto ni tan calvo. Ni una señora que paga 400 euros por alquiler, gas y agua, ¿me entiendes? Y tiene 250.000 euros en el banco, ni personas que están pagando 1.500 euros que no lleguen a final de mes, porque tenemos juventud que están en pareja y claro, dicen, no pueden tener hijos, no tienen hijos los españoles, es que no pueden tener hijos porque no les llega para comer. Esa es la diferencia. Suben el sueldo interprofesional, pero es que sube el IRPF.
8: Llavors ara venen eleccions, totes les enquestes donen una victòria de la dreta de PP més Vox. Creus que es produirà aquest canvi de tendència o creus que tornarà a sobreviure Pedro Sánchez?
7: No Pedro Sánchez directamente, pero sí la izquierda.
8: ¿Crees que le ves futuro entonces al bloque de izquierda?
7: Sí, mucho. La gente, hay muchas pagas pequeñas. Y la gente, mientras que tú le des una paga, ellos no van a querer dejar esa paga.
8: T'esperaves que Pedro Sánchez convoqués eleccions o t'esperaves més que acabés i esgotés legislatura?
9: Veient com ha anat funcionant durant aquests darrers anys, tenint-li el respecte de que és un personatge valent en aquest aspecte, trobo que no m'ha sorprès gaire, sincerament.
8: Creus que totes les enquestes apunten a que les pròximes eleccions, les del 29 de novembre, els guanyarà la dreta, el PP amb Vox? Creus que es produirà aquest canvi de tendència d'esquerra a dreta o creus que Pedro Sánchez sobreviurà i seguirà guanyant una coalició formada per molts partits d'esquerres, la majoria?
9: A veure, sent optimista, a mi m'agradaria que continués un govern progressista com el que hi ha hagut fins ara, que no han aconseguit moltes coses per moltes circumstàncies, i si poses una mica d'alçada de mires i els teus referents són la història d'aquest país, inclús les de Catalunya, considero que la millor opció és aquesta.
8: Quines són les teves principals preocupacions a l'hora d'escollir qui votar el 29N? Quina és la cosa que tens, la preocupació més gran que tens sobre la taula? Te dono idea, la vivenda, seguretat dels carrers, la inflació dels preus...
9: A veure, si també ho mirem en perspectiva, la vivenda és un problema sistèmic que fa més de 20 anys que s'arrossega i que cap govern ha abordat, ja sigui d'esquerres, de dretes, dona igual, inclús en els ajuntaments, que són una de les coses que tenen com a competències. En el cas nostre de Barcelona, que jo era abans... vivia a Barcelona, jo em vaig haver de marxar de la meva ciutat, estimada, perquè els preus no s'acordaven i jo tinc 56 anys, per tant aquesta situació de no arribar a aquest tipus de a poder tenir una vivenda digna, doncs ja fa 20 anys que s'arrossega, i hem d'ajuntar també amb el tema dels bancs que estan darrere de tots aquests fons.
5: Les respostes dels veïns i veïnes mostren diferents punts de vista sobre una convocatòria que tornarà a portar la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
2: 29 de novembre, eleccions generals. Com diem, ja es pot consultar el cens electoral per aquestes eleccions.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: l'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
1: Doncs, bé, com dic, bon dia. Doncs l'objectiu sempre, sempre, sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes, i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar, i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe, de tu a tu, i a més obert a que la resta de la ciutadania també doncs, sigui partícip, no? Públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític, i bé, doncs sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
0: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Uh-huh. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
1: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees, o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
0: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas,
1: sí,
0: amb l'alcalde.
1: Sí, no? I potser la temàtica, com dic, més privada, més personal, no? I que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
0: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
1: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri, i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
0: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
1: I tant. Ara són tantes que no em ve una concreta al cap. Mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure, i com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho, i a través del servei de la brigada, del servei a punt, les hem anat arreglant, per posar-te un altre exemple.
0: Suposo que cada barri és diferent, i hi ha necessitats diferents, o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Li pregunto a vostè, perquè vostè és el regidor de participació, jo crec que vostè va a totes les
1: assisteix a totes les assemblees,
0: a part la del seu barri.
1: Correcte,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions... diguem-ne, preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris, i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment, no sé, doncs en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes, doncs, la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que, doncs, ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o, doncs, que també està ara, doncs, molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors, són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
0: En l'anterior ronda es va fer, doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
1: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
0: De joventut,
1: sí, exacte.
0: Aquí també hi va assistir.
1: Vaig acompanyar l'alcalde, juntament amb la regidora Ana Serra d'Educació, i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves, doncs, també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser superpositiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior, i la repliquem perquè, com dius, doncs va ser una experiència molt profitosa.
0: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem, l'oficina de l'alcalde al matí, i l'assemblea, doncs, arrencaria a les 7 de la tarda, on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que a l'oficina de l'alcalde s'han d'haver registrat prèviament,
1: no?
0: A través del WhatsApp.
1: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde, doncs, per demanar una cita en concret, sobretot, doncs, per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions, doncs, veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs, en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
0: 674-795-180 674-795-180 Número de WhatsApp, Ja us afegiu. Vull anar a l'oficina d'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
1: Exacte.
0: I aquí ens donaran...
1: Sí, sí, exacte. Molt bé.
0: Dilluns 19 d'octubre.
1: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana, i, com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament, es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
0: Dimarts 20 d'octubre.
1: Tindrem l'assemblea barrial Nucli Antic a la plaça Font de la Roda.
0: Dimecres 21 d'octubre.
1: Ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
0: Dijous 22 d'octubre.
1: El meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, l'encreuament entre la via de l'Esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
0: Passem ja al dilluns 2 de novembre.
1: Que anirem, saltem de setmana, i passem al Pla de l'Estació, a la plaça 11 de setembre.
0: Dimarts 3 de novembre.
1: Ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el Parc de Campreses i Parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al Parc de la Colònia, el de l'Avinguda del Bosc.
0: Dimecres 4 de novembre...
1: al barri de la Solana, al Parc de la Solana.
0: I l'última, dijous 5 de novembre...
1: al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca de l'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
0: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem, doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda, doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri, on els veïns i veïnes poden accedir i poden, doncs, preguntar dubtes que puguin tenir o fins i tot fer propostes, no?
1: I tant, és que al final que...
0: No tots són queixes.
1: No tots són queixes, de veritat que no totes ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde dels instituts, l'audiència pública. És a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
0: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos. I recordem, assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La setmana de la menopausa posa el focus en la salut i el benestar de les dones amb dues xerrades gratuïtes. L'Ajuntament ha organitzat dues xerrades per als dies 14 i 15 d'octubre per abordar els canvis físics i també emocionals de la menopausa, així com la importància de cuidar els ossos i el sòl pelvià. Amb l'objectiu de donar visibilitat a la menopausa, trencar tabús i oferir eines per millorar el benestar de les dones, l'Ajuntament impulsa una nova edició de la setmana de la menopausa. L'iniciativa coincideix amb la commemoració del Dia Internacional de la Menopausa, que se celebra el 18 d'octubre. El programa inclou dues xerrades gratuïtes els dies 14 i 15 d'octubre, impartides per professionals de la psicologia, la fisioteràpia, la nutrició i la salut sexual i reproductiva. Les sessions volen contribuir a normalitzar aquesta etapa vital i proporcionar informació i recursos per afrontar els canvis que comporta. La primera activitat tindrà lloc aquest dimecres 14 d'octubre a les 5 de la tarda a l'Espai d'Igualtat amb la xerrada Perimenopausa, en total, que no t'han explicat, a càrrec de la psicòloga i terapeuta Neus Estrada. La sessió abordarà els canvis físics i emocionals que poden aparèixer durant la perimenopausa, el període de transició i previ a la menopausa. També oferirà eines per comprendre millor aquests canvis i afrontar aquesta etapa amb més benestar i confiança. La salut dels ossos i el sòl pelvià seran protagonistes de la segona jornada. Serà aquest dijous 15 d'octubre a les 5 de la tarda a les Escoles Velles. Tindrà lloc la xerrada Menopausa en Equilibri, com enfortir els teus ciments, ossos i pelvis. La sessió comptarà amb la participació de Carlota Auge, fisioterapeuta, Laia Pérez, nutricionista, i Montse Albiol, llevadora i professional del CAP de Sant Andreu de la Barca i de CIR del Baix Llobregat. Durant la trobada també s'explicarà la importància de mantenir una bona salut òssia i enfortir el sòl pelvià, dos aspectes especialment rellevants durant la menopausa. També s'abordaran hàbits saludables i mesures de prevenció per afavorir la qualitat de vida de les dones. Les dues xerrades són gratuïtes, però cal reservar places a través del portal municipal d'alsabarca.cat/reserva. Amb aquesta programació, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vol fomentar el coneixement sobre la menopausa, facilitar l'accés a la informació especialitzada i també contribuir a parlar amb naturalitat d'una etapa que forma part de la vida de moltes dones.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimecres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.
1: Gràcies, Noemí. Gràcies a tots els cocodrulos que potser estan en connexió des que vam començar, a tots els que us aneu incorporant. Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Amb aquesta sintonia volíem identificar un temps de ràdio pròxim, amb caliu, amb ganes de bons records, de bona música, d'amistat. I això ho fèiem just ara fa 33 anys. Sí, aquest és el primer programa dels primers 33 anys del Coco. Gràcies per compartir-lo. Sempre amb el desig que en algun moment del dia o de la nit aquest programa t'hagi fet sentir bé, t'hagi reconfortat, t'hagi reconciliat amb els teus records. I aquesta música ens continua semblant meravellosa. És el tema d'amor, el Love Theme de Barry White. De 1974. Que, per cert, tu ja hi eres, Coco? Algú va dir... L'autoestima és tan important per la nostra felicitat com les pates per una taula. És essencial per l'èxit i la felicitat. Com vas d'autoestima, Coco? I l'amor, eh? Avui, com està l'amor? Però de sempre això ho hem fet junts. La primera ja la decideixes tu a través de l'arxiu de contestador automàtic.
2: Hola, m'agradaria que em posessis la de Barbra Streisand, tal com ho éramos.

0: cançó principal de la banda sonora original de la pel·lícula que quis venir tal com ho éramos. Barbara Streisand, nascuda a la ciutat de Nova York el 1942. I... tal com ho éramos? Com érem quan va començar aquest programa el 1993?
1: Cocodril Club. 33 anys en antena.
0: Gràcies, Dolors, bonica. I el piano on és? Ah, aquí està el piano. I amb ell ho fem només un cop a l'any. Volem saludar a totes les emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears per la FM, algunes també en simultani per la TDT, és a dir, per al canal de ràdio de la tele i també alguna en DAB+, el nou sistema d'emissió radiofònica. Des de Barcelona sortim per Ràdio Marca, BTV, les 12 emissores de Ràdio Estel i també per la Marina FM, Ràdio Trini Jove, Ràdio Hostafrancs i Urban Clàssics. Des de Girona per Girona FM. Des de Lleida per UAU Ràdio. A Tarragona per Tarragona Ràdio. I també per les emissores de Terrassa, Badalona, Súria, Puigcerdà, Pont de Suert, Bellvei, Sitges, Granollers, Llançà, Begú, Sant Cugat, Premià de Mar, Reus, Amposta, Vic, Sant Feliu de Guíxols, Sort, Matadepera, Igualada, Ràdio Rosselló, Ràdio El Picat, Ràdio Sant Gregori. I també per les emissores locals de Constantí, Hostalets de Balenyà, Torroella de Montgrí, Platja d'Aro, L'Escala, Torre d'Embarra, a Osona, per al 9-9. I també per la Seu d'Urgell, Mas d'en Verge, Riu de Bitlles, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Mataró, Lloret, Pallejà, Montornès, Mollet, Arenys de Mar, Roda de Barà, Sant Julià del Llor i Bon Matí, Vilanova i la Geltrú, Barberà del Vallès, Vila de Cavalls, Cadaqués, Calella, Palamós, Sant Vicenç de Montalt, Montesquiu, Tortosa, la Bisbal, Vilassar de Mar, Taradell, Abrera, Cunit, Cassà de la Selva, Tossa de Mar, Cambrils, Morell, Olèrdola, Tordera, Sallent, Corbera de Llobregat, Olesa de Montserrat, Falset, Imagina Ràdio a les Terres de l'Ebre, Sant Hilari i Sacalm, Sant Esteve Sesrovires, Martorell, Arbúcies, Manlleu, l'Ametlla de Mar, Camarles, Sant Fruitós de Bages, Besalú, Palafolls, Vilafant, Figueres, Sant Joan d'Espí, La Garriga, Porreig, Ripoll, Viella, Pals, Olot, Andorra, Sort, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de l'Infant, Torelló, Palafrugell, Sant Vicenç de Castellet, Tremp, Blanes, Sant Joan de Vilatorrada, Vandellòs, Sarrià de Ter, Gavà, Avinyó, Domenys, Balaguer, Formentera Ràdio. A totes les emissores que han confiat en aquest temps de ràdio per augmentar la seva audiència, per oferir un programa fet amb bon gust, un programa fet com el d'abans, amb música de categoria, moltes gràcies i, evidentment, a tots els seus oients, perquè no us oblideu mai d'escoltar el Coco.

0: Amics del Cocodril Club, estem presentant el primer programa dels 33 anys en antena d'aquesta història que va començar el 16 d'octubre de 1993 i que també es va convertir durant uns anys en una sala de festes estable a la nit de Barcelona, amb la que vam apostar sempre per tenir actuacions en directe a totes les sessions. I un dels nostres convidats habituals és l'home que ara està fent una gira des de fa un parell d'anys, una gira de comiat que jo crec que no s'acomiadarà, que continuarà, però amb un gran èxit per tot Espanya i que aviat el podeu veure concretament a Barcelona, al Teatre Coliseum, el 23 de novembre a les 8 del vespre. Parlo, evidentment, d'en Llorenç Santamaria. Hola, Llorenç, guapo, com estàs?
1: Hola, com estàs, Albert? Molt bé, molt bé.
0: A l'Auditorium de Palma vas enregistrar un disc en directe, un CD que ja es pot aconseguir, que està a la venda, que es diu 80 Aniversario. Jo normalment als cantants que tinc al programa els hi demano tres cançons del seu repertori per escoltar i per compartir, però en el teu cas, si em permets, les escolliré jo.
1: Ah, vale, molt bé.
0: I et diré, digues. I et diré els motius.
1: Estic intrigat per saber quines són. Vinga, va.
0: La primera, per ordre cronològic, ha de ser Rossi. Mm. Rossi, perquè va sortir el 72, i jo anava darrere d'una noia que es deia Rossi. I a més va ser... I va ser la primera vegada... Bueno, jo ja et coneixia dels Z66, però Rossi, com a solista, diguem, va ser, em sembla, el teu primer èxit. Almenys jo et vaig conèixer per Rossi i tinc molts bons records. Sí. Molt bons records perquè, clar, amb 14 anys que jo tenia, com no es poden tenir bons records?
1: Clar que sí.

0: Rossi, la primera que ha escollit en lloc d'ell, tot i que tu després, com que segurament no coincidiran amb els teus gustos, tu també pots escollir una altra cançó d'aquest nou àlbum en directe, Lorenzo Santamaría, 80 aniversari, un CD que els amics que ens estan escoltant, jo els hi recomano que el comprin. Suposo que es pot comprar per internet, també, no?
1: Sí, suposo que sí, sí, sí. I totes les plataformes aquestes que hi ha, també el poden escoltar per internet, però jo m'agrada més que el comprin, perquè no sé, tenir-lo a casa és més interessant que no escoltar-lo només per internet, saps?
0: Aquest podria ser un debat que ens donaria per molta estona i amb altres tertulians, però així com els vinils fa ja bastants anys que s'estan recuperant, curiosament per la gent més jove que els veuen com un objecte de culte, en l'actualitat el CD també s'està recuperant, ha pujat molt les vendes, i és curiós perquè molta gent diu, jo m'he comprat un CD no per escoltar-lo, sinó per tenir-lo, per veure la foto, per veure els crèdits, per veure les lletres de les cançons, que no és el mateix que escoltar-ho per internet, evidentment, però a més és allò que dius, és que això és meu. Passa una mica també com a les pel·lícules, eh? T'agrada una pel·lícula d'una plataforma i quan la vols veure amb uns amics que encara no l'han vist, ja l'han tret per qüestió de drets d'autor o el que sigui. Però si tu tens aquella pel·lícula a casa en un format físic, la tens per sempre i la pots posar quan vulguis, no?
1: Clar, a vegades tardes un any o dos o tres a posar-lo, no? Però el vols tenir a casa. A mi em passa això i supos que moltíssima gent. T'he de dir que també he tret el vinil d'aquest disc del 80 aniversari. I és amb aquesta intenció que estaves explicant tu.
0: Vols que et digui la segona de les meves preferides del teu repertori?
1: Per favor! Estic esperant.
0: Doncs és Por ese amor. Saps per què, eh?
1: No.
0: Perquè, sí, mira, tu explico. A finals dels 90 aquest programa ja existia i de tant en tant fèiem una festa, però com una nit puntual. I molts oients van dir, home, no en tenim prou en que de tant en tant facis una festa, per què no obres un local que funcioni sempre dedicat a la música, als clàssics dels 60, 70, 80 i tal. I al final em van convèncer, i per mi va ser un somni fet realitat, quan vam obrir el Cocodrilo Club, que va durar bastants anys a la nit de Barcelona, i quan jo aconseguia que vinguessis, perquè estaves molt ocupat sempre i a vegades estaves fora, però sempre que podia et contractava i recordo que començaves amb aquesta cançó. I jo pensava, que bé que has escollit la primera cançó, perquè és que jo crec que la primera i l'última són les que tenen més, les que criden més l'atenció. No sé què opines d'això.
1: Jo començava amb aquesta cançó perquè va ser, després de Rossi, els de la companyia de discos me varen escollir aquesta cançó. Bueno, jo t'he de contar que jo el que feia era viure a Mallorca, escrivia cançonetes, molt senzillament, perquè jo no era un gran músic en quant a composició, però, bueno, escrivia una cançó senzilla, tal, i les portava aquí a Barcelona, a la companyia de discos, a EMI. Llavors, ells escollien. I la primera balada que van escollir ells va ser Por ese amor.
0: És una balada molt intensa, amb molta força. Anem a escoltar-la en directe des de l'Auditorium de Palma en aquest nou àlbum d'en Llorenç Santamaría, que es diu 80 aniversari, que podeu aconseguir tant en vinil com en CD.

0: Cocodril Club. Amb Albert Malla.
1: Ai, quants anys, quantes entrevistes amb el Llorenç, quants moments compartits de ràdio, d'escenaris... Quina podria ser la meva tercera? Jo, evidentment, entre parèntesi, he de dir dues coses. Primer, que sempre he comentat per ràdio que tu et volies dedicar al rock and roll i t'hi vas dedicar. Però després, clar, també havies de guanyar-te la vida i va resultar, per sorpresa, suposo que per tu i dels que t'envoltaven, que, clar, que els teus temes més famosos, que es van vendre més, són els dos que a mi m'han demanat més històricament a la ràdio, els oients, no? Perquè no m'hi olvides, i si tu fueras mi mujer, no? Aquests dos no els he escollit perquè ja sonen, perquè la gent els demana sempre, no? Jo el meu tercer seria Bailemos. El Cocodrilo Club jo, ja ningú posava lents a les discoteques, eh? I a mi m'ho demanaven, llavors sempre feia una tanda de lents i el Bailemos no faltava perquè era una cançó, moltes vegades la primera de la tanda de lents, que convidava o que facilitava les coses perquè ella et digués que sí. Els joves m'han dit que ara la cosa ha canviat una mica i són elles les que et demanen per ballar o per fer altres coses. Però tu i jo ja tenim una edat. Sí. I en aquell moment eren elles les que acostumaven a dir no, no, que me duele la cabeza o que estoy cansada. Oi? Sí,
2: veritat. Bailemos, m'encanta que l'hagués escollida perquè és una de les meves preferides, també. I és curiós perquè amb aquest tema també em va passar el mateix que l'altre. O sigui, jo la vaig escriure allà a Mallorca, i en aquell moment en Juan Pardo m'havia de produir el disc, li vaig presentar una sèrie de cançons meves, no? I ells també varen escollir Bailemos i algun altre més, però sobretot Bailemos. I és curiós perquè això ja feia potser 20 anys després, no? Del Por Ese Amor, o més anys. I escolleixen Bailemos i a mi encantadíssima. A més, és un tema, quan l'ensagen els músics, no ho tenen fàcil. És un tema, hombre, a veure, no és una simfonia, però és un tema dificilet en comparació a altres temes que tenc, no? I estic molt content amb aquest tema i m'encanta cantar-lo i la gent li agrada. És un d'aquells temes, però, que entren lentament. I no ho dic pel tema de ballar, no, sinó que a poc, amb els anys, ha anat agradant més el tema.

0: Bueno, Llorenç, jo t'he escollit el Rossi, el Por ese amor i el Bailemos. Vols posar-ne una, tu? Vols decidir una altra?
1: Tu sonrisa, per exemple, és un tema que m'agrada molt i que no és tan conegut com altres, però crec que també és una bona cançó.

0: fantasia.
1: Estem celebrant 33 anys a la ràdio del Cocodril Club i estem celebrant els 80 anys del Llorenç Santa Maria, que podeu veure molt aviat, el 23 de novembre a les 8 del vespre, al Teatre Coliseum de Barcelona. I en aquests 80 anys, jo sé que al principi, abans de ser, de dedicar-te a la música, vas tenir diversos oficis. Potser això va venir donat perquè el teu pare va morir molt aviat, perquè tu em sembla que tenies un any, no?
2: Oh, quasi dos, però sí, ja no ho record, o sigui...
1: I què passava? Que llavors, bueno, en aquell temps, les coses eren molt diferents. Els nens els feien treballar de seguida, no?
2: Home, la meva mare se va quedar amb 6 nens, i jo era el petit, però bé, vull dir que en aquella època s'havia de treballar tot d'una, o sigui, tot d'una que se pogués, no? I jo vaig fer tantes feines, però com que mon pare havia estat fuster, havia tingut una fusteria, la meva mare, això també era tradició, no? La meva mare volia que jo fos fuster. I a mi, la veritat és que l'olor de fusta m'agradava, saps? Aquell olor de mobles, quan fas en mobles o quan fas persianes i tal, aquell olor de fusta m'agradava. Però, i vaig començar fent de fuster. Però després ja vaig passar amb uns tios meus que venien sifons i que fabricaven, fàbrica Orrac, de sifons, i jo repartia sifons per tot arreu, per tots els pobles, feia d'ajudant del xofer, del que conduïa el camión, i me n'anàvem en els pobles a repartir sifons i pinyes. O sigui, no te creguis que fos fàcil això, perquè en ple agost haver d'anar amb una caixa de sifons a deixar-lo en aquella casa i en aquella altra, això era duríssim, eh? Però bé, érem joves i ho aguantàvem tot. Dins aquest camión, perquè era un camión d'aquells que tardaven, jo què sé, una barbaritat de temps, perquè eren lentos. Jo estudiava solfeo allà a dins. Aprofitava per estudiar solfeig. I després d'això ja vaig anar creixent, ja vaig dedicar-me a fer altres feines, com, per exemple, representant de perfumeries, de peluqueria. Això de la peluqueria m'agradava molt, perquè veia noies guapetes joves que feien de peluqueres, clar.
1: Això estava millor que el dels sifons, no?
2: Exactament. I ja era més gran, també, i tot era més interessant. Llavors, vaig poder fer de representant de discos, perquè en aquella època hi havia tendes de discos. I jo venia discos, per exemple, del Cirets, o sigui, Discos Vergara, i jo venia los Cirets, los Catinos, José Guardiola, etcètera, etcètera, no? I aquí va ser quan realment me vaig interessar bastant amb el mundillo de la música. El cas és que, venguent discos, un que me comprava els discos, el jefe de la tenda, me diu que tenia un grup i que necessitaven un cantant, etc etc. I bé, jo vaig dir, home, si voleu, jo puc venir i fer una prova i tal. I la prova, saps que aquella època no hi havia televisió, i la prova era a la ràdio. A la ràdio tocàvem en directe.
1: Ho recordo.
2: I això era, exacte, això era fantàstic. I me duen a Ràdio Mallorca a fer una prova, i vaig cantar dues cançons, me pareix que una era potser Popotitos, o no sé, i l'altra pot ser una italiana, perquè encara no havia entrat l'anglès i americà, no havia entrat tant a Mallorca. Bueno, Mallorca ni el lloc d'Espanya. Eren més coses italianes, franceses, ranxeres, cançó espanyola, etc etc. Bé, varen dir que sí, que m'acceptaven el grup, i aquest grup es deia Los Chelines. I aquí va començar la cosa. Los Chelines, després Los Fugitivos, després Los Bríos, i llavors ja, finalment, fet a 66, que aquí ja me vaig plantejar en fer-me professional, perquè ja mos pagaven bé per cantar, i cantàvem cada dia i era fantàstic. Érem joves, guapos, i triomfàvem.
1: I llavors, Llorenç, la Mallorca d'aquell temps suposo que era bastant diferent a la d'ara, o ja venien molts turistes?
2: No, ja venien molts, moltíssims, però no tant com ara. Ara és una vergonya. És una vergonya, i ho dic i ho repeteixo per sempre que puc. Ara aquests aeroports que mos han fet tant a Mallorca com a Barcelona, com és un desastre de gent. Fixa't que ahir estava a Mallorca i hi ha una pancarta enorme, una valla d'aquelles enormes, que diu 29 milions, no sé com ho diu, no? Però hemos traído 29 milions de viajeros contents. 29 milions a una illa. A una illa com Mallorca, tu. Estan locos. Bé, dit això, hi havia turisme ja en els 60. El que passa que era més saleta, saps? Perquè no hi havia tots els vols barats, no hi havia tots els xàrters, i era gent que, bueno, entre cometes, més interessant, no? Sobretot per nosaltres, per la música, eh? Era gent que escollia més la cosa, en fi.
1: T'entenc. Però també crec recordar que ja van començar a Mallorca a contractar artistes estrangers, anglesos, sobretot, i venien a tocar en directe.
2: Sí, però més que contractar era ells si els agradava Mallorca. I venien ells pel seu compte. Per exemple, a veure, Jimi Hendrix va venir a tocar en el nostre local, que era Sgt. Pepper's, el va inaugurar ell oficialment, però nosaltres tocàvem allà ja fa una setmana o dues per provar tota la tecnologia que era, si ho penses ara, era ridícula, però bueno, en aquella època. I nosaltres ja tocàvem allà cada nit, però ell no va cobrar perquè això era, el seu mànager era el dueño de la discoteca. I coses com aquestes, per exemple, d'allà hi havia Kevin Ayers, hi havia diferents músics de l'època que els encantava estar allà. També hi va haver la noia, la cantant d'Eurimits, que també s'instal·lava per allà, en fi, hi havia inclús estudis de gravació que gravaven gent de fora. Bueno, era un petit paradís, allò. Hi havia turisme, però selectiu, entens o no?
1: M'agrada això que s'ha explicat, que actuaven artistes internacionals, però no perquè els contractessin, sinó perquè ells anaven a Mallorca perquè els agradava estar a Mallorca i passar uns dies o una temporada. Això, mira, a mi ja saps que m'agraden les anècdotes. Tu recordes un grup que es deia Los Jóvenes?
2: Sí, claro que sí.
1: Bueno, el seu gran èxit, Bajo tu Techo.
2: Sí, per tant.
1: Bueno, és que van publicar pocs discos, però el Bajo tu Techo, a la història d'aquest programa, no passa gaire temps sense que no surti un oient demanant el Bajo tu Techo. Bueno, doncs el fundador del grup, José Luis Verísimo, em va explicar una anècdota molt bona de Mallorca. Em va dir...
2: El Verísimo... Perdona que t'interrompa.
1: Sí, sí.
2: El Verísimo era un dels components de Los Jóvenes?
1: Sí, sí, sí. Hòstia, si veus alguna...
2: Jo no ho recordava, això.
1: No, però si mires alguna foto, el reconeixes. Més jove, però ja és ell, el reconeixes, el Verísimo. Sí, sí, sí.
2: Va.
1: Que després va fer de representant.
2: Sí, sí, bueno, va, doncs, per això el coneixia.
1: Sí, sí, doncs el Verísimo em va explicar una anècdota molt bona. Diu que ells estaven tocant a Mallorca i que a vegades, no sé quina discoteca, i que a vegades venia el Mick Jagger. I un dia, sí, bueno, ja es van fer mig amics i prenien copes i tal. I un dia el Mick Jagger diu, escucha esto, que... I li va donar un acetato, un disc dels Rolling Stones que encara no s'havia publicat, era un acetato.
2: Sí.
1: Escucha esto, a ver qué te parece y tal. I allà estava la versió en anglès del Bajo tu Techo. Com que llavors no hi havia internet ni hi havia res, ells, sense demanar permís a ningú, doncs van fer una versió en castellà i la van publicar. I, bueno, i perfecte, i la van publicar i es van guanyar molt bé la vida i van pujar els bolos i tot això. Fins que un dia van ser número 1 a Ràdio Zaragoza. I es veu que això ho publicaven en una revista. Publicaven la llista d'èxits de Ràdio Zaragoza. I va arribar el mànager dels Stones, que aquests tios havien fet el Bajo tu Techo en castellà sense pagar drets, sense demanar permís ni res. I clar, li van fotre una denúncia que es van cagar. Es van cagar perquè... Es veu que era milionària, la denúncia. Però bueno, al final no llegó la sangre al río, van arribar a un acord, es van fer amics i no va passar res. Però és curiós, no?
2: Sí, curiosíssima. No, ja t'he dit que això passava a Mallorca. Mallorca era un pont entre Londres i Palma, que no passava ni per Madrid ni Barcelona. La veritat és aquesta. Aquest tipus de gent s'instal·lava molt allà. Des de, no només músics i cantants, sinó des d'escriptors i altra gent així, del món de l'art. Ara, com t'he dit abans, ara és totalment diferent. Segueix venint gent interessant, però la gran majoria és allò com ovelletes, no? Saps?
1: Sí,
2: la manada.
1: Sí.
2: Però jo me queix sempre de l'aeroport de Palma perquè ha fet unes sales, l'han renovat, i han fet unes sales que pareixen camp de futbol, saps? Unes sales per què? Perquè passin per allà mils de persones, totes juntes, clar, i tots els que viatjant, per exemple, jo que sé, Palma-Barcelona, Palma-Madrid, Palma-València, etc, han de passar pel tubo. I m'emprenya molt, però molt, però molt, perquè hauria d'haver una zona on poguéssim anar els vols curts o nacionals, digue-li, i l'altre els turistes que vagin per una altra banda, collons. Però bé, això ja no ho puc remediar. O sigui...
1: Sí, no, això és una batalla perduda ja, segurament, eh? Però, bueno,
2: sí,
1: t'entenc perfectament, és horrorós això que m'expliques. Bueno, ara m'hauries d'explicar una anècdota tu, eh? Una cosa curiosa que t'hagi passat, potser, no ho sé, potser en aquesta gira que vas començar fa quasi 3 anys.
2: Ah, és difícil perquè em passen moltes coses, però jo no soc molt, molt bo per les anècdotes, però ara se m'ha ocorregut una. En el camerí no hi havia un tio de fora que insistia que volia entrar, no el deixaven entrar, ara no podem deixar entrar tothom, i insistia, sí, sí, sí, sí, tal. I bueno, al final el deixaren entrar i me diu,
0: Lorenzo, un abrazo a tu sargento.
2: Voto en ell. I jo vaig dir, però si jo no he fet la mili, tio. però no li vaig dir, clar. Un abrazo a tu, sargento. I bueno, jo li vaig donar un abrazo, però realment, després vaig dir, vaig haver de fer teatre, li vaig haver de dir, no, hola, què tal, i tal. Bueno, però, conyo, si jo no he fet la mili, vaig, m'entens? I jo era una anècdota tonta, però ara se m'ha corregut aquesta, no?
1: Llorenç, recordem, el 23 de novembre, concert de 80 aniversari de Llorenç Santa Maria, 23 de novembre a les 20 hores al Teatre Coliseum de Barcelona. Quina cançó t'hagués agradat escriure?
2: N'hi ha moltes, eh? Però, mira, la cançó que crec que és més perfecta, tant en lletra com en música i tal, és Mediterrani, d'en Serrat. Un dia que estàvem a un festival i ell era, i jo també, en el camerino, i li vaig dir, hòstia, tio, per què no m'escrius una cançó com Mediterrani per gravar-la? I m'ha dit, ui, això és molt difícil. Però Mediterrani és una cançó perfecta, té una lletra brutal, té una melodia i una música complicadeta, però molt guapa, molt guapa. I ara se m'ho corregi aquesta, n'hi ha més, eh? N'hi ha més de cançons que m'agradaria haver escrit, però aquesta sobretot. Per cert, tenen que dir una cosa sobre Mediterrani, que jo la tinc gravada en català.
1: Ai, és veritat!
2: Sí, ho dic per si la poses.
1: La tinc.
2: Si la poses, busca-la, cerca-la. Sí. És molt guapa, la lletra la va escriure en Toni Morlà, l'adaptació, diguem, no? És molt fidel a el que diu en castellà. Gràcies, mos veurem aviat, eh?
1: Jo també ho espero. Moltes gràcies, Llorenç, moltes felicitats per tots els teus èxits. Molta sort, una forta abraçada.
2: Vale, adéu, Albert. Adéu.

0: Possiblement aquesta és l'única versió en català del Mediterráneo de Serrat que va publicar Llorenç Santa Maria a finals de 1987 en un àlbum totalment en català on, en lloc de Lorenzo Santa Maria, que ha estat sempre el seu nom artístic, es va dir Llorenç de Santa Maria, perquè ell es diu així perquè havia nascut a Santa Maria, a Mallorca. L'àlbum es deia Entre Sella i Sella. I ha estat fantàstic tenir-lo com a padrí d'aquests primers 33 anys de programa que avui estem celebrant tots plegats. En certa ocasió, Antonio Gala va dir: "La felicidad es darse cuenta de que nada es demasiado importante".
1: Cocodril Club, 33 anys en antena.
0: I en aquests 33 anys ens agradaria molt recuperar un dels espais del mestre Rafael Túria. Rafa, jo et vaig descobrir el 1972. Per què no em dius una cançó d'aquell any?
2: 1972 fue el año en que se hizo mundialmente popular un cantautor irlandés de música sofisticada que en esta ocasión se encontraba solo, naturalmente. Alone again, naturally.

0: Adiós. Adiós, Albert.
1: Adiós, cocodrilos.
2: El reencuentro será un auténtico placer.
3: Un mag de la ràdio, amb tots els seus personatges, amb tot el seu imaginari, d'aquella ràdio que ja no es fa. De moment us deixem amb la fantàstica cançó que expressament per al programa va fer el malaurat Amado Jaén de Los Diablos quan el programa va arribar als 15 anys. Avui estem celebrant 33. Si te gusta...

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.
2: Ella me dijo, papi lindo.
1: Cocodril Club.
2: Me tienes que perdonar.
1: 33 anys en antena.
2: Ella me dijo, papa lindo.
3: I en aquest primer programa dels primers 33 anys a la ràdio del Cocodril, també volem tenir un record per l'amic Salvador Escrivà de la Salseta del Poble Sec, que no fa pas gaire ens deixava, i molt jove.
2: Esto lo dirás en broma.
3: Nosaltres, des que vam començar el programa així de broma, us dèiem als oients cocodrulos, i aquesta és l'única versió que també ho diu.

0: sempre, gràcies a la màgia de la ràdio, s'incorpora un nou oient que ens diu: però per què això es diu Cocodril Club? Doncs senzillament perquè hem intentat sempre ser un programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock i de tota la revolució de mitjans dels anys 50 als Estats Units, esclar, aquí va arribar molt més tard. Del rock vam escollir el tema See You Later Alligator de Bill Haley, que aquí es va dir Hasta Luego Cocodrilo. Després, al catalanitzar el títol del programa, li vam dir Cocodril Club. Algú va dir: les emocions més maques són les que no pots explicar. Bueno, ho va dir concretament Baudelaire. I tu què en dius?
1: Hola, sóc Antònia de Manresa. Voldria escoltar Extraños en la noche de Frank Sinatra.

0: night.
1: Strangers in the Night, 1966. Ja estem, com fem sovint aquí al Coto, passejant per als anys 60, prodigiosos. En Frankie, Ulls Blaus, Sinatra. Ah, per cert, love was just a glance away. Haver recordat una pel·li espanyola de finals dels 80 que es deia Sinatra. Ever since that night, la pel·lícula està molt ben protagonitzada per el gran Alfredo Landa i està rodada en una ciutat de Barcelona que ja no existeix. Frankie va néixer a Nova Jersey el 1915. Ens deixava a Los Angeles el 1998, amb 85 anys d'edat. Havia nascut a Zaponeta, a Itàlia. I en aquest programa també volem tenir un record per al nostre company, per al nostre primer cap de programes, per aquest músic, periodista, locutor, que tenia... Algú va definir que tenia un transistor dins del cap, en el cervell. Josep Maria Francino va anar durant molts anys aquí al programa amb The Beatles, ens va descobrir versions inèdites, gravacions en directe pirates, sempre amb The Beatles.
2: Salutacions, senyor Malla i distingida audiència. La primícia d'avui és de 1963. Es va dir, i encara es diu ara, que és possiblement el millor rock que mai vagin composar i gravar els Beatles. La composició està feta per Paul McCartney i el propi Lennon la va portar en els seus concerts en solitari després de la parada del grup. En la versió remasteritzada s'escolta encara millor el so compacte del grup i la perfecta sincronització de les veus d'en John i en Paul. Estic parlant de I Saw Her Standing There. One, two.

0: I saw her standing there. Aquí la van titular Allí estava, i més o menys ja era això. Un gran rock d'en Paul McCartney que va ser clau per l'èxit dels Beatles en els seus primers temps. Era la cançó que obria el seu primer LP, Please Please Me, i això era el 1963, ja fa més de 4 dies. Apa, siau.
1: Gràcies per tot, Josep Maria Francino. Precisament aquesta sintonia que hem utilitzat moltes vegades me la va regalar ell. És molt maca. Però no és un tema instrumental. És una cançó cantada. I així recordo també que una de les moltíssimes coses de ràdio que em va ensenyar quan jo era molt jovenet, Josep Maria Francino, ja que no teníem pressupost per encarregar músiques pròpies per als programes, per fer de sintonia, a vegades, això sí, amb alguns calarons que havíem estalviat, anàvem a Perpinyà a comprar discos no editats a Espanya perquè un altre de la competència no ens trepitgés la mateixa sintonia, però ell també em va ensenyar a agafar cançons que potser tenien una part instrumental i a través d'una cinta d'aquestes grans de Revox, que es deia, una cinta de bobina oberta, anàvem empalmant les parts instrumentals d'una cançó cantada. Aquest és el cas. I tenim un altre padrí important, un estimat company per aquests 33 anys de programa. És Jordi Hurtado. Jordi, moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: Hola, Albert. Doncs, escolta, moltes, moltes gràcies per convidar-me a ser el padrí. El padrí d'aquests 33 anys del Cocodril Club. És una gran satisfacció poder participar. Enhorabona, perquè és molt difícil avui en dia tenir una marca i mantenir-te. Enhorabona per el que fas, per tota la bona música de la que podem gaudir amb el Cocodril Club i per tantes i tantes persones que arribes a través de la ràdio, a través dels teus programes i que fas realment molt, molt felices. Moltes felicitats de tot cor. Ets molt gran i mereixes continuar fent aquesta tasca que és meravellosa.
1: Ets molt amable, Jordi. Tenim diverses coses en comú. Per exemple, portar 33 anys d'un programa musical a la ràdio i quasi 30 anys d'un concurs a la tele, com el que tu presentes. Això no és gens habitual, és tot un rècord, eh? Creus que tenim un secret per aconseguir-ho o quin pot ser el motiu?
2: Doncs la veritat és que jo no sé si hi ha un secret per mantenir-nos tants anys. Sí, saber-hi ganar el proper febrer de 2027 farà 30 anys. I és realment molt difícil aconseguir una marca en el món de la ràdio o de la televisió. Si Cocodril Club ja té 33 anys, és perquè fem una feina amb il·lusió, amb ganes, fem el que ens agrada, el que més ens agrada. És una vocació absoluta, la de la ràdio, la de la comunicació. I en aquest sentit, tu també doncs, tens aquesta sort de ser privilegiat perquè has assolit l'èxit gràcies a poder fer realitat la teva gran vocació radiofònica de bon comunicador, de persona que sap transmetre l'amor a la música, i això és molt important perquè has après molt i ho fas molt bé, aquesta divulgació. La fas amena, la fas entretinguda i la fas que es demostra que realment estimes el que fas. I això també és una mica el que jo intento posar sempre en cada programa del Saber i Ganar. Posar aquesta il·lusió, aquestes ganes i aquesta realització d'una vocació total, absoluta, en el món de la comunicació.
1: Una altra va ser la nostra passió per la ràdio des de molt jovenets. Quines veus o emissores escoltaves abans de ser professional i com vas aconseguir treballar a la ràdio, Jordi?
2: Doncs a veure si coincidim també en aquella ràdio que jo escoltava abans de ser professional. Vaig començar a escoltar molt Ràdio Joventut, tots aquells programes musicals de, per exemple, el Mil por Mil, José María Pallardó, Buenas Vitaminas Musicales, i el Clan de la Una. Oh, que bo que era. Aquella manera de fer una ràdio que era diferent, que era, no sé, d'una forma moderna. El Rafael Túria. Enganxar-me absolutament als programes que feia el Rafael Túria a Ràdio Barcelona i després tenir la sort els dissabtes d'anar amb 16 anys a la ràdio i de conèixer-lo. I de conèixer una persona absolutament generosa, una persona extraordinària, perquè Un altre que és dir, vale, vale, xaval, no hace falta que vengas otro día, ¿eh? Cada setmana aquí. No, no, al contrari. I jo em passava allà les tardes veient com feia el programa de los 40, de la música, de com realitzava el programa, com treballava amb els tècnics, veure tot allò i aprendre. Era aprendre, aprendre i era gaudir. Després vaig tenir la sort d'anar a Ràdio Joventut, a l'escola aquella fantàstica, que va ser una escola per moltíssims professionals, i vaig conèixer a gent que també escoltava i admirava, com el Jordi Estadella, l'estimat i recordat Jordi Estadella, de veure com feia el seu Tito de Diagonal, el Joan Comelles, l'Agustín Rodríguez, tenir-los de professors, després tenir-los de companys. Bueno, va ser fantàstic. A través de l'escola de Ràdio Joventut vaig començar, doncs, allà a fer tours a RJ2 i allò a fer self, a presentar música els dissabtes, els diumenges, el que no volia la gent, no? I així és com s'aprèn, i així és com vaig començar, i a poc a poc, doncs, vaig anar obrint camí, després Ràdio Barcelona, i aquí estem, i aquí seguim.
1: Jordi Hurtado, convidat especial en aquest primer programa dels primers 33 anys a la ràdio del Cocodril. Jordi, potser molta gent no sap que tant tu com jo hem fet ràdio i també doblatge, però crec que fa uns anys que ho vas deixar perquè la tele t'absorbia molt de temps, però suposo que tens bons records del món del doblatge. Els teus companys d'ofici sabem que aconseguies uns resultats excel·lents en doblatge.
2: Sí, el món del doblatge també ens uneix en molts aspectes. És un món meravellós que també m'agradava molt perquè sentia aquelles veus del cinema, sentir les veus de les sèries, i especialment el bon doblatge que es fa a Barcelona, doncs admirava molt aquests grans professionals. I també veia que era una cosa que m'agradava moltíssim, de poder tenir aquesta vessant de jugar amb la veu, i així a poc a poc, doncs, vaig anar aprenent també, anant als estudis de doblatge i traient el cap per allà i convertint-me també en un professional. Quan va néixer TV3, doncs, va haver un moment, un ventall de molta feina, de feina en català, primer era tot en castellà, i així vaig anar, doncs, també, doncs, combinant la feina de la ràdio amb la feina del doblatge, castellà, català, sèries de dibuixos animats. Hi ha gent que em recorda algun personatge que he fet a Bola de Drac, i que jo, la veritat, després ni ho recordava. Però sí, que ha estat també una forma professional extraordinària, que em diverteix moltíssim, i que jo crec que algun dia, perquè ara amb la tele no tinc temps, evidentment, perquè estic molt ficat amb tot el que són les gravacions del Saber i Ganar, són moltes hores, però és una cosa que no descarto tornar-hi.
1: Doncs TV3 va ser la primera cadena que va emetre Bola de Drac al febrer de 1990. En un principi només va comprar els primers 26 episodis, però el gran èxit d'audiència va obligar a TV3 a comprar la resta de la sèrie. T'escoltem, Jordi Hurtado, amb un dels capítols de Bola de Drac fent el doblatge al català.
3: En aquest món només existeixen el bé i el mal. Això va ser el primer que vaig aprendre des de ben petit. La humanitat es pot dividir en dues grans categories: gent bona i gent dolenta. I aquesta regla era vàlida igualment al petit món de l'escola. Com a delegat de classe, vaig actuar sempre en benefici de tots, però, com a tot arreu, no em van faltar els enemics.
1: Com a tot arreu, Jordi, sí. Tu ets un personatge molt popular. Em sembla que en aquest país ningú ha sortit per la tele durant tantes hores i tants anys. Bueno, és que no es pot anar amb tu pel carrer sense que algú et saludi o et demani un autògraf. Un autògraf abans, ara et demanen directament una foto, no? Com ho portes, això? I la teva família, com ho porta?
2: Doncs la popularitat al carrer és una popularitat que ve de l'estimació. Ve de l'estimació de l'espectador per al programa, perquè són molts anys d'entrar a les cases, d'estar en contacte amb tanta gent, i passa amb gent d'aquí, i gent de tota Espanya, evidentment, i de Sud-amèrica, de molts països que veuen el programa, i que persones que quan m'han vist pel carrer et saluden amb un afecte, amb una il·lusió, et demanen la fotografia, et demanen el selfie, et demanen una salutació, una fotografia pels seus pares que veuen el programa cada dia, etc. És un programa molt intergeneracional, i et trobes molt, molt estimat. I això, doncs, també és una part molt maca, molt positiva de fer un programa tants anys.
1: I les bromes i acudits que fan molts presentadors, humoristes o personal en general sobre que no envelleixes mai, que sempre estàs igual?
2: Doncs aquestes bromes van una mica relacionades amb el que us deia abans, amb el que és l'estimació pel programa, la continuïtat, la bona salut, la bona audiència que té saber-hi ganar després de gairebé 30 anys, de mantenir-se en antena sempre, de tenir tanta estimació, de tenir tants espectadors que a l'hora del programa estan pendents i no volen parlar amb ningú, ni amb la família, ni atendre el telèfon, res. Jo crec que és això, és un reflex de l'èxit i la continuïtat del programa i també, en definitiva, de la imatge del presentador, també, evidentment. I a més, hi ha molts memes que tenen una imaginació que jo sóc el primer que ric molt i m'ho passo molt bé. I també, doncs, m'han ajudat molt que em surtin moltes campanyes publicitàries degut precisament a això, no? Amb les que podem jugar precisament amb això, amb aquesta bona imatge i amb aquesta continuïtat.
1: Tu presentes un programa concurs que fomenta la cultura i del que s'aprèn molt. Nosaltres, humilment, fem un programa d'autodivulgatiu de la cultura musical pop-rock. Segons com tu miris, Jordi, fem dues rareses en el panorama actual dels mitjans de comunicació.
2: Jo crec que no som rareses, que som programes i marques consolidades, perquè vam començar en una època, doncs vam començar, doncs, com repassàvem abans, finals dels 70, ja vaig començar a Ràdio Joventut, clar, amb 18 anys, després ve la Mili, després ja Ràdio Barcelona, etc. Arriba més tard la televisió. Jo crec que som uns professionals que també tenim tot aquest aprenentatge dels que estaven en aquells moments, als anys 70, als anys 80, treballant i sent els referents radiofònics i televisius. I això fa que nosaltres hem après molt de tots aquestes mestres, de tots aquests mestres que hem tingut, i això jo crec que es transmet. Es transmet en la nostra forma de fer, de parlar, de comunicar, d'arribar als oients, d'arribar als espectadors, d'un estil que potser desapareixerà amb nosaltres, qui sap, però ara per ara hi és, i això és l'important, hi és, hi arriba, funciona i està tenint èxit.
1: Jordi, m'agradaria que seleccionis 5 cançons especials per a tu, per compartir-les amb tots els cocos, i si és possible que em diguis per quin motiu esculls cada una.
2: Aviam, Albert, és difícil triar cançons, realment quan tens tantes cançons que t'agraden, però vinga, va, anem a triar-ne unes 5. Començaré, en primer lloc, voldria, doncs, fer una mica un homenatge a la cançó, a tots aquells artistes, i per quedar-me amb un, doncs, ja que s'ha jubilat, que s'ha retirat, i vaig tenir ocasió de veure'l en directe moltes vegades i també veure els últims concerts que va fer al Palau de la Música, em quedaria amb el Raimon, perquè em quedaria amb moltes cançons del Raimon, amb les seves lletres, amb tot el que diuen, amb tota la poesia que també transmet i com gran recuperador de poesia. Jo vinc d'un silenci, Raimon és una lletra que fa pensar molt.

0: Aquesta part del primer programa dels primers 33 anys a la ràdio del Cocodril l'està realitzant Jordi Hurtado amb les seves cançons especials.
1: Una cançó que m'encanta i que jo crec que no es nota el pas del temps, dels anys. L'Hotel California, de l'àlbum del mateix títol dels Eagles, dels mítics Eagles, un àlbum que va sortir a la llum un 22 de febrer de 1977. Jo tenia 19 anys quan vaig sentir per primera vegada aquest Hotel California. L'he posat tantes vegades a la ràdio, l'he sentit tantes vegades a casa i continua sentint-se, es continua programant. És un temazo meravellós. Crec que sempre val la pena apropar-se als Eagles i al seu Hotel California.

0: Iglo. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 126 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM, però algunes d'elles també en simultani per la TDT. És a dir, per al canal de ràdio de la tele. I també tenim una emissora que emet per DAB+. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar tots els programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Pots fer-ho en diverses plataformes com iVoox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music o a Spotify. Aquesta part del programa decideix la selecció musical Jordi Hurtado, amb molt bon gust i molt variada. Primer Raimon, després Eagles. I ara què, Jordi?
2: Vull posar veus femenines també en aquesta selecció i podria posar aquells temes del Blue Bayou de la Linda Ronstadt, posar la Carol King, la Diana Ross, la Donna Summer, la música disco, però em quedaré amb, bueno, Tina Turner, evidentment, també, hi ha moltes, moltes, moltes. Roberta Flack i un tema meravellós, increïble, de 1971, que és el Killing Me Softly with Him's Song. Aquell suaument em mata amb la seva cançó. Aquesta petita meravella. Strong.

veus? Ho sents? Això és el Coco. Música de bon gust, de categoria. Música que et fa sentir bé i que hauries de tenir a prop a la teva farmàcia o la d'emergències musicals. Per si de cas un dia estàs molt content o tot el contrari. La música dels Cocos sempre t'ajudarà.

0: Killing Me Softly with His Song, de Roberta Flack, de 1974, inspirada en la cançó Vincent, de Don McLean. Suaument em maten la seva cançó. Les cançons que escull el nostre convidat, el nostre padrí especial en aquest primer programa dels primers 33 anys a la ràdio del Cocodril, Jordi Hurtado. Bueno, i la quarta?
1: Un artista meravellós, extraordinari, de casa nostra, que estimo molt, que he tingut l'ocasió de veure moltíssimes vegades. Va ser el primer recital en directe que vaig anar a veure al Palau de la Música. Era jo molt jove, crec que devia tenir, no sé, 15 anys o així, 15 o 16, no me'n recordo. Fantàstic, extraordinari, un gran poeta, que és el Joan Manuel Serrat. L'he vist en molts concerts, moltes vegades en directe, també l'última gira, evidentment, i moltes cançons de Serrat, tant en català com en castellà, per destacar. Són tantes, tantes poesies, tot el que va fer també de Miguel Hernández, de Machado, etc. Ara que es parla tant del canvi climàtic, un cant a l'ecologia, a la natura, al respecte a la natura, que crec que és una cançó que ja la va fer als anys 70, crec que l'any 74 o així, fa molts, molts anys. Es diu Pare, és del Joan Manuel Serrat, del gran Serrat, és un cant realment de respecte a la natura, i fixeu-vos-hi bé en la lletra, perquè tot el que diu és el que després, dissortadament, està passant, amb el canvi climàtic i amb aquesta no respecte a la natura. Pare, el gran Joan Manuel Serrat.

0: Joan Manuel Serrat, abans Roberta Flack, els Eagles i el seu Hotel California, primer Raimon. I això com ho acaba, Jordi? Jordi Hurtado.
1: Jo, ja saps, Albert, que sóc de Sant Feliu de Llobregat, uh-huh. I jo crec que Sant Feliu, ho vaig dir en un pergó que vaig fer de la Festa de les Roses, és el Liverpool català, perquè ha donat els Penguins, el Nil Moliner, triomfant a tot el món, el Ramon Mirabet, bé, un gran cantautor, el Joan Dausà, també de Sant Feliu de Llobregat. Escolta, és una cosa especial. Sant Feliu ha de ser-hi amb aquesta selecció de cançons, de música, i el Jo Mai Mai, del Joan Dausà, també un cantautor que ho està petant, que va omplir el Palau Sant Jordi, que també va omplir a Madrid. Bé, extraordinari, un gran cantautor que tenim ara jove, amb una poesia extraordinària, meravellosa, Joan Dausà, Jo Mai Mai.

0: Joan Dausà, tema publicat el febrer de 2012 en el seu àlbum de debut, que portava com a títol genèric Joan Dausà i els tipus d'interès. Jordi,
1: jo em congelo i ella va.
0: Ha estat un autèntic plaer. Moltes gràcies per voler ser el padrí dels 33 anys del Cocodril Club a la ràdio i que per molts anys puguem seguir fent el treball que ens agrada als dos, eh? Una abraçada.
2: Albert Malla, una vegada més, enhorabona per aquests 33 anys de Cocodril Club. Una forta abraçada del Jordi Hurtado. Per molts anys, Cocodril Club, per molts anys, Albert, a continuar amb la bona música. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Jordi. Algú va dir que un excés de passat porta melanconia, un excés de futur, ansietat. En el ara està l'equilibri.
3: Cocodril Club amb Albert Malla.
0: Everybody's talking at me. Avui també ens ve molt de gust recuperar un dels molts episodis que va fer un dels referents del nostre convidat Jordi Hurtado, José María Pallarró. Com estàs?
4: Hola, Albert. Hola, Pops. Hoy voy a vitaminizaros con una de mis canciones favoritas. Una canción con guitarras al sol de California. Cuando una canción nos gusta, ya sabéis, lo habitual es, lo hacemos todos, escucharla una vez, otra, insistir, y luego una vez más. Yo lo hice con esta canción en el Clan de la Una de Radio Juventud. Era un estreno y no pude resistirme. Take It Easy, compuesta por Jackson Browne, sí, Jackson Browne, el de People's Day, para Eagles, el supergrupo de country rock del momento. De aquel y del que tú quieras, claro. La canción tenía guitarras, tenía ritmo, alegría, intensidad, así que la puse una vez. Y la puse otra, una tercera, e insistí. En fin, chicos, aquello no era habitual, pero la canción tampoco. Y el Clan no era un programa habitual. Era un programa para mayores mentales y jóvenes de corazón, como vosotros.

0: Los Eagles y Take It Easy. Tomando con calma, Pops, con calma y con música al mil por mil.
1: Gracias, estimado José María Pallardo.
2: Cocodril Club. 33 anys en antena.
1: I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem un correu que ens proposa una cançó molt romàntica. Ens escriu i escolta des d'Andorra l'Imma Soler, que vol recuperar Nothing's Gonna Change My Love For You, però en la seva versió original, la de George Benson, tot i que jo crec que la majoria de cocos la deurien escoltar en una altra versió 3 anys més tard. Però anem primer per al gran George Benson. Ara té 83 anys, nascut a Pennsylvania, Estats Units.

George Benson, cantant, compositor, guitarrista, ha fet jazz, ha fet funky, sempre ha estat molt elogiat per la crítica. Va publicar aquesta cançó el 1985, però 3 anys més tard es va generar un fenomen de fans d'aquells que no s'expliquen gaire i que només es donen de tant en tant en la música. En aquest cas, com en alguns anteriors, també el vaig viure molt de prop. Un jovenet absolutament desconegut abans de la publicació d'aquest disc, d'aquesta versió, perquè aquí ens agrada jugar amb les versions, Glenn Medeiros va despertar aquell fenomen de fans i els 4 dies de publicar el seu disc el vaig poder presentar a Illa Fantasia, a Vilassar de Dalt, davant de més de 15.000 persones. Va ser increïble. Nascut a Hawaii el 1970, és a dir, que quan va treure aquesta cançó el 88 tenia uns 18 anys, i al poc va deixar la música per dedicar-se a la religió i ara és director d'un col·le a Honolulu. Però va quedar la seva versió en anglès i degut a l'èxit també la seva adaptació al castellà.

0: Gràcies, Imma Soler, d'Andorra, per recordar-me aquesta cançó i, en conseqüència, la seva circumstància, aquells bons temps de ràdio, d'amics, de molts oients, els temps dels Malla Musicals. I marxem ballant. Els més ballats de la història. Una secció on també m'agradaria molt que hi participessis. Digue'm una cançó, almenys una, que t'hagi fet ballar. De qualsevol dècada, de qualsevol època. I digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Ah, i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Eh? En Samuel ens envia un correu en el que ens diu: "Yo todavía guardo mi colección de CDs y cassettes. Ese plus de buscar tu música, comprarla, hacerla tuya y luego asentarte a escuchar todo un álbum era un ritual hermoso". Estem totalment d'acord, Samuel. I en Jesús Moreno Gálvez diu: "La década de los 70 estaba llegando a su fin y la música disco se resistía en desaparecer. El grupo Chic contribuyó a esta resistencia con el tema Good Time". Salut, amigos. Jesús Moreno Gálvez, quina raó que tens. Això és de 1979, quan les discoteques estaven sempre ambientades, quan n'hi havien moltíssimes. Per sort, encara tenim una on ens trobem totes les tardes de diumenge als cocodrils. Es diu Barrocos i està a Barcelona, al carrer Aribau 242. Allà són Good Times. Perquè ens ho passem molt bé. Vine a la festa, Coco. I procura ser feliç.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Mann.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: sembla que queda alguna entrada.
1: Per tant, sortireu aquell dia de la vostra zona de confort, no? Tenint en compte que sempre presenteu una recepta o dissenyeu una recepta, compreu els ingredients i després elaboreu els plats. Aquí tindreu primer els ingredients i després a fer els plats.
0: I a més tindrem els ingredients com màxim 2 o 3 dies abans. Què vol dir? Doncs que ràpidament ens hem d'enxufar, perquè les places són, farem uns 40 sopars, i en aquells 2 dies hem de saber què farem i què ens arribarà, perquè torno a dir, a millor ara és temporada de bledes, però no ens arriba bledes i ens arriba macarrons, doncs bueno, doncs farem uns macarrons i macarrons, i ens aniran uns bolets. I bueno, jo crec que la iniciativa és xula, nosaltres estem molt motivats, la cuina està motivada per poder fer aquest repte, com dius tu, i el client ho gaudirà.
1: Per lluitar contra el malbaratament alimentari, hi ha activitats com aquesta, com el GastroRecup, promogut doncs, per la xef Ada Parellada, que sempre doncs, s'ha destacat per lluitar contra el malbaratament alimentari. Aquí hi ha la feina, evidentment, des de la restauració, i la feina des de casa, també, no? Què els diries a la gent que des de casa cuina doncs, perquè tingui en compte això?
0: Doncs de que aquell plàtan que està molt madur, que està negre, que hem de començar des de la base, vull dir, des dels pares, a ensenyar als nens que aquell plàtan que està madur es passa amb un túrmix i podem fer una mousse de plàtan. Que aquell iogurt que li queden 2 dies podem fer doncs, un iogurt i posar-li alguna fruita o unes peres que estan una mica tocadetes i fer doncs, un mousse de pera. Vull dir, no llançar-ho tot de seguida. Vull dir, hem de buscar-li avui en dia el ChatGPT, que està tan de moda. Si no vols buscar una recepta d'un llibre, que hi ha grans cuiners que fan llibres, i jo soc del 100% de llibres encara, ChatGPT te pot buscar-te una recepta amb qualsevol producte que tu trobis a la nevera, un enciam que està una mica tocat i 3-4, i la pots marcar a la planxa i fas un cogollo a la planxa després amb unes anxuetes a sobre i està ben bo. Unes endívies, un tomàquet una mica dur, li treus la pell i pots fer un confitat de tomàquet també marcat a la planxa. Si vols algo fred, pots fer un tartar de tomàquet. Tens moltes sortides abans de llançar, i jo penso que al final la iniciativa està en pensar de que tot aquest menjar que tenim a les neveres, hi ha gent que obre la nevera i està tot embuïda.
1: Doncs a tenir en compte aquests consells, Josep Martín, del Palau Vell Restaurant, gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
1: I ara, tot seguit en el Via Directa, en recuperem l'espai de Lloba Outruene, el podcast de meteorologia de Ràdio Sant Andreu, amb Carlos Lara i Alan Alguacil.
2: Llueva o truene.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
2: Doncs, bé, com dic, bon dia. Doncs l'objectiu sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes, i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar, i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe, de tu a tu, i a més obert a que la resta de la ciutadania també, doncs, sigui partícip, no?, públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític, i bé, doncs, sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
1: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
2: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que, doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees, o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit, doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde, doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
1: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas,
2: sí,
1: amb l'alcalde.
2: Sí, no? I potser la temàtica, com dic, més privada, més personal, no?, i que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
1: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri, per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
2: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri, i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment, doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
1: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
2: I tant. Ara Són tantes que no em ve una concreta que, mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure i com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho i a través del servei de la brigada, del servei de punt, les hem anat arreglant, per posar-te un altre exemple.
1: Suposo que cada barri és diferent i hi ha necessitats diferents o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Li pregunto a vostè perquè vostè és el regidor de participació i jo crec que vostè va a totes les
2: assemblees,
1: a part la del seu barri.
2: Correcte,
1: no?
2: Sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions, diguem-ne, preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment, no sé, doncs en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes, doncs, la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que, doncs, ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o, doncs, que també està ara, doncs, molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors, són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
1: En l'anterior ronda es va fer, doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
2: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
1: Regidor de Joventut,
2: sí, exacte.
1: Tant, aquí també hi va assistir.
2: Vaig acompanyar l'alcalde, juntament amb la regidora Ana Serra, d'Educació, i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves, doncs, també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser superpositiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior i la repliquem perquè, com dius, doncs, va ser una experiència molt profitosa.
1: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem, l'oficina d'alcalde al matí i l'assemblea, doncs, arrencaria a les 7 de la tarda, on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que l'oficina d'alcalde s'han d'haver registrat prèviament,
2: no?
1: A través del WhatsApp.
2: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde, doncs, per demanar una cita en concret, sobretot, doncs, per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions, doncs, veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs, en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
1: 674-795-180 674-795-180 Número de WhatsApp, Ja us afegiu. Vull anar a l'oficina d'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
2: Exacte.
1: I aquí ens donaran...
2: Sí, sí, exacte. Molt bé.
1: Dilluns 19 d'octubre.
2: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana i, com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament, es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
1: Dimarts 20 d'octubre.
2: Tindrem l'assemblea barrial Nucli Antic a la plaça Font de la Roda.
1: Dimecres 21 d'octubre
2: ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
1: Dijous 22 d'octubre
2: al meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la via de l'Esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
1: Passem ja al dilluns 2 de novembre,
2: que anirem, aquest serà el temps de setmana, i passem al Pla de l'Estació, a la plaça 11 de setembre.
1: Dimarts 3 de novembre
2: ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el parc de Can Preses i parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al parc de la Colònia, al de l'Avinguda del Bosc.
1: Dimecres 4 de novembre
2: al barri de la Solana, al parc de la Solana.
1: I l'última, dijous 5 de novembre
2: al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca d'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
1: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem, doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda, doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri, on els veïns i veïnes poden accedir i poden, doncs, preguntar dubtes que puguin tenir, o fins i tot fer propostes, no?
2: I tant, és que al final que...
1: No tots són queixes.
2: No tots són queixes, de veritat que no tots ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde als instituts, l'audiència pública, és a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
1: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I com cada dimarts a Ràdio Sant Andreu, comptem amb l'espai dels companys de la xarxa ràdio del Mones Digital.
0: Continguts en xarxa. Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascanti.
3: Benvingudes, benvinguts al món és digital. Avui parlarem d'una infraestructura que gairebé mai veiem, però sense la qual...

nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: Darrerament sentim parlar cada vegada més, nosaltres i els mitjans van a tope, parlar dels centres de dades. Projectes gegantins, protestes veïnals, protestes de ciutats, preocupació pel consum d'aigua i d'electricitat i dubtes sobre el seu impacte real. I per això estem aquí, per veure quin és el seu impacte real. Però al mateix temps són la infraestructura imprescindible per fer possible la intel·ligència artificial. Llavors ens preguntem què està passant, no? I voldríem saber, per començar, què és exactament un centre de dades, per què està generant tanta oposició i, sobretot, si en podríem prescindir. Bé, doncs per abordar el tema tenim avui dos tertulians que ja són habituals del programa, el Sergi Margent i l'Enzo Longobuco, però per recordar una mica qui són, avui us demanaré que feu un mini elevator pitch, un ascensor molt, molt ràpid de 30 segons, i que feu una mini presentació de qui sou i comencem el programa. Vinga, Sergi, endavant.
1: Bon dia, doncs mira, jo sóc expert en transformació digital, polítiques públiques digitals i governança democràtica de la intel·ligència artificial. I fa 35 anys que estic dintre del sector de l'ESTIC, relacions internacionals, economia, estratègia empresarial i administració pública. Aleshores, l'ESTIC és algo que sempre m'ha cridat molt l'atenció. Crec que estan transformant la societat des de fa molts anys i, de fet, l'impacte de la intel·ligència artificial crec que realment és una eina extremadament transformadora, com ho va ser en el seu moment, doncs la màquina de vapor o la mateixa electricitat. I jo una miqueta que la meva trajectòria professional estic dintre del sector públic i dintre del sector privat.
0: Enzo.
2: Doncs bon dia a tothom, jo sóc l'Enzo Longobuco, sóc científic de dades i de professió m'encarrego de dirigir el Departament d'Investigació i Desenvolupament de l'empresa on porto 7 anys. Una empresa de dades, de ciència de dades, en la qual hem fet projectes d'intel·ligència artificial, però sobretot de transformació digital en quant al que fa recollir, endreçar i processar dades correctament a escala. Pel que fa a la meva trajectòria així personal, doncs he estat professor d'universitat, també aquí a unes quantes universitats a Barcelona, i ara mateix em dedico tant a la formació com a la consultoria i al desenvolupament.
0: Bé, doncs anem ja directament al programa. Sembla ser que tothom sap, però de fet no sabem què és exactament un centre de dades o, més particularment, què és exactament un centre de dades avui aplicat a internet. Tu mateix, Enzo, que t'estic veient la cara aquí a la imatge.
2: Bé, doncs, per dir-ho en poques paraules, un centre de dades és un lloc, un edifici molt gran, on es processen moltíssimes dades per obtindre resultats útils. Tradicionalment, els centres de dades s'han fet servir una mica com a naus industrials que produeixen més dades encara, i aquestes dades que produeixen són el que ens dona el benefici en el nostre negoci, no? El valor addicional. Tot i així, els centres de dades tradicionals no tenen massa a veure amb els centres de dades actuals, perquè si bé els tradicionals, com diu el nom, eren per dades, els actuals estan més enfocats a l'execució de models d'intel·ligència artificial.
0: Bé, sí, aquesta és una diferència curiosa, interessant. Sergi.
1: Doncs mira, jo crec que ara ens ho explica perfectament, tècnicament, que és un centre de dades. Jo crec que des de fa molt de temps nosaltres, des del món de la tecnologia, hem comès un gran error. I és un error en el qual no hem sabut explicar perfectament justament què és tot això que hi ha darrere d'allò que anomenem el núvol, no? I ho hem fet d'una manera que diu el núvol... O sigui, ho hem fet d'una manera que ho hem venut com si fos una cosa que no es pogués tocar, no? I el núvol realment no existeix. El núvol, com ha dit l'Enzo, són quilòmetres de fibra òptica, són transformadors, subestacions, sistemes de refrigeració, xips, servidors, aigua i sobretot electricitat. Moltíssima electricitat. I ja et dic, crec que moltes persones, a dia d'avui, quan parlen del núvol, no?, i parlen de...

0: de internet o de intel·ligència artificial no es donen compte o no són coneixedors de tot el que hi ha darrere.
1: Sí, això realment és curiós perquè tots parlem del núvol i sí que realment ja, pues clar, fas una abstracció i t'imagines que és una cosa immaterial, no? Que és un núvol que... I està bé que matiseu que és art pur, no? I pes, i quilos, i cables. Bé, dit això, per què estàs generant aquest rebuig, aquesta oposició? És real les desgràcies que ens comenten, o hi ha molt d'aquí també de desinformació i de soroll de fons? Qui vulgui.
2: A veure, faig 5 cèntims sobre algunes de les polèmiques que són, diria, més cridaneres dels centres de dades, no? Es parla molt de que doncs, potser contaminen l'aigua que fan servir, pugen el preu de la llum del territori on s'instal·len o empitjoren la qualitat de l'aire, per exemple, o fins i tot amb el soroll no et deixen dormir. Tot això no és ciència-ficció, són casos que efectivament es donen, però es donen quan el centre de dades no es munta de forma correcta i es munta una mica a la babalà, no? El ves ràpid i trenca coses, doncs també acaba afectant a la salut. Un centre de dades no deixa de ser una instal·lació més del territori i, com qualsevol altra, depèn de com es gestioni i com es prepari la població per integrar-la. O sigui, tu no pots ficar un centre de dades a 5 metres d'una zona d'habitatge perquè saps que doncs, no es pot filtrar el soroll adequadament o tampoc pots ficar-ho en un territori sense avisar quin serà l'impacte en el consum elèctric o en la xarxa elèctrica perquè si no després ve la sorpresa de la factura i la gent s'enfada. Aleshores, crec que gran part de les polèmiques que estem veient és perquè les coses s'han fet malament. I perquè s'hagin fet malament fins ara no vol dir que no es puguin fer bé. Aquesta és una altra. Podem tenir centres de dades que estiguin tan ben instal·lats que ni ens donem compte que hi són allà. De fet, ja passa. La major part de centres de dades no causen aquest tipus de problemes a Europa. Tot i així, n'hi ha i cal reconèixer que existeixen per poder corregir els errors que causen.
1: No sé si vols afegir alguna cosa més, o si no et pregunto
0: Sí,
1: sempre...
0: jo
1: Sí.
0: estic d'acord amb l'Enzo i crec que hauríem d'aprendre del passat, no? Els centres de dades no són simplement un espai on es processen dades, no? Estem construint una infraestructura que pot tenir una importància comparable a la que va tenir el ferrocarril al segle XIX, l'electricitat al segle XX o l'internet a finals del segle passat. I de la mateixa manera que pensem en el ferrocarril i ens en recordem d'aquelles vies que passaven pels centres dels pobles i que després amb els anys hem vist que eren molestes i que dividien, per exemple, els pobles, o quan muntàvem una carretera o muntàvem una autovia, una nacional, passàvem abans pel centre del poble i després hem anat traient les nacionals als centres dels pobles perquè molestaven, no? Els centres de dades estan aquí per créixer, no? O sigui, per fer-se molt més grans. I, per tant, quan pensem en centres de dades, tenim que pensar en una infraestructura que a dia d'avui és petita, però que acabarà sent gran, perquè és que és la base de tota la digitalització i tota l'economia basada en la intel·ligència artificial que tindrem en un futur molt proper. Per tant, pensem en una infraestructura que és cabdal, és troncal dintre de l'economia d'un país.
1: Bé, i podríem ara deixar-me fer un exercici del Far West, del Lejano Oeste. Podríem pensar, segons el que dius, que un centre de dades instal·lat, jo que sé, als Monegros d'aquí d'Espanya, podria acabar produint, encara que, per exemple, és el que intentem evitar, una ciutat al seu voltant, si l'instal·léssim al mig d'un desert, per la quantitat de, potser, serveis auxiliars o etcètera que necessitaria, o no? O és autònom en si un centre de dades?
0: Torno a dir, és el mateix que una carretera una autovia, no? Vull dir, més que construir un espai on els humans puguem veure al costat d'un centre de dades, crec que hem de veure què necessita un centre de dades per sobreviure, no? Aleshores, aquí entra en conflicte amb el que els humans fem servir, no? Per exemple, parlem d'energia, parlem de l'electricitat, no? Segons l'Agència Internacional d'Energia, es calcula que els centres de dades van consumir uns 485 terawatts d'energia, d'electricitat al món el 2025. I que al 2030 en faran servir 250 terawatts, o sigui, el doble. Això entra en conflicte amb el que està fent servir una ciutat, per exemple, per viure. Si jo me'n vaig a Marsella, que és un dels punts on arriben cables de fibra òptica per tot el Mediterrani, a dia d'avui està consumint la mateixa energia als centres de les que hi ha que la població de les persones que estan visquent allà. O sigui, el 50% se'l menja els centres de dades, el 50% se'l menja la població. Clar, l'impacte ecològic, l'impacte diguéssim de necessitat en aquest cas de l'electricitat és molt bèstia. Si parlem d'aigua és el mateix. Per tant, es podria construir unes vivendes al costat d'una ciutat al costat d'un centre de dades? Sí, es podria construir. De fet, tindria sentit que es construís perquè les necessitats energètiques, tant d'aigua com d'electricitat, doncs estarien previstes, no?, perquè això passés.
1: Enzo, no sé si vosaltres vols afegir algun.
2: Jo crec que és complicat la idea de fico aquí un centre de dades i una ciutat brota al seu voltant. No dic que sigui impossible, però em costa imaginar-me un procés similar al que seria, per exemple, una fàbrica de ferro que podia haver-hi a qualsevol lloc o de qualsevol altre material, perquè el procés de fabricació de valor del centre de dades és diferent. És a dir, aquí, tot i que l'ésser humà està present, el rol que juga no és el mateix, no és tan manual. Aleshores, sí, cal un manteniment, cal una formació, cal un subministre d'energia, de matèries primes, de peces de recanvi, tot això, cal. Però, clar, no et sé dir si realment brotaria una ciutat al voltant de totes aquestes necessitats o si es podrien aprofitar ja els canals establerts com les carreteres o les línies elèctriques de la xarxa elèctrica per poder subministrar tot això. Aleshores, és complicat. El que sí que veig, clar, és que ara mateix hi ha una concentració de qui fa els centres de dades. És a dir, no qualsevol pot crear un centre de dades i, per tant, les condicions sota les quals es crea el centre de dades estan acotades en aquests pocs actors. En aquest sentit, estem veient centres de dades que han passat de desenes de megawatts a centenars de megawatts i ara fins i tot arriben al gigawatt, no? Com el cas de Meta, que són 2 gigawatts. Això són instal·lacions enormes, enormes, que tenen una quantitat de còmput centralitzat que fins ara no s'havia vist. Aleshores, quina és l'estratègia si volem arribar a aquest poble que creix al voltant del centre de dades? Tenir-ne un de molt gran o tenir-ne molts esparcits de més xicotets? Bé, doncs això el temps ho dirà.
0: Jo crec que l'Enzo ha tocat una cosa, perdó, que és molt important, que és el valor. No ha parlat de valor. I aquell valor hauríem de parlar de, per exemple, quants llocs de treball permanent genera, quanta recerca es queda, per exemple, a Catalunya, quantes empreses locals participen en la cadena aquesta de valor, quin accés tindran les universitats, startups i pimes en aquesta capacitat de computació, quina energia consumirà, quina aigua, quina infraestructura elèctrica haurà per pagar el conjunt de la societat. Podem aprofitar, per exemple, el calor residual que generin els centres de dades? I què passarà quan aquella infraestructura arribi al final de la seva útil, de la seva vida útil, no? Per tant, crec que hi ha moltes preguntes que van associades a una... o moltes accions que van associades, molt de valor que van associades al centre de dades, i crec que hi ha una màxima que hauria de ser que a més consum de recursos públics i territorials, més retorn social exigible, se li hauria de demanar als centres de dades.
1: No, això que apuntes és realment interessant. És a dir, un centre de dades que sembla que els primers s'han posat així sense pensar, és realment una decisió estratègica a on col·locar-lo i quina és la dimensió. També, com deia l'Enzo, que fem un de supergran o més de petits, no? En aquest sentit, què s'està fent? Fem el zoom invers. Què s'està fent a Europa, a Espanya i a Catalunya? S'està realment planificant tot això o anem construint allà on cau?
2: No, jo puc dir que sí que s'està planificant. És a dir, el com s'està gestionant a Europa és ben diferent de com s'està gestionant a altres territoris del món. No et diré que és perfecta, sense cap error i que no té marge de millora, perquè sempre hi ha marge de millora, però sí que et puc dir que els criteris, per exemple, mediambientals amb els quals s'aprova el projecte són molt més estrictes. Això no vol dir que siguin suficients en tots els aspectes i no vol dir que s'hagin guanyat a la població. Al contrari, hi ha molta gent que és molt escèptica i fa bé, perquè al final el que volem és un centre de dades que no només sigui eficient, sinó que també doncs, no obligui a la gent a perdre qualitat de vida perquè s'instal·li a prop, no? I això és tot un repte. Jo crec que en qüestió d'infraestructura, Europa té una oportunitat molt forta aquí, no? I que pot aprofitar molt bé per guanyar, com es diria en anglès, leverage, no? És a dir, guanyar una mica de pes en la negociació. Si nosaltres tenim part de la capacitat de còmput en el nostre territori sota les nostres normes, també podem negociar altres acords amb més força. Mentre que si seguim depenent d'infraestructura que està fora del territori i no podem controlar, aleshores ja no podem decidir tantes coses. S'ha de pensar una mica més enllà. I t'ho dic des d'una posició privilegiada, perquè jo on visc no tinc a 5 minuts un centre de dades. Potser convendria escoltar algú també que tingués un centre de dades al costat i digués, doncs mira, a mi m'ha canviat la vida d'aquesta manera, per ser justos.
1: En quina mida té importància la distància on està un centre de dades de l'utilització? Parlo de latència. O no, o és igual, no. Avui en dia ja no és important la distància el que tinguem del consum de la IA i la producció.
0: Sergi. Ho deixo jo?
1: Sí.
0: Bueno, hi ha serveis que la latència és molt important, especialment en serveis edge, no? O serveis que es puguin començar a instal·lar dintre dels territoris, i per tant la importància de la distància és important. Però jo crec, Tomàs, i una miqueta retornant a la pregunta abans que has fet, crec que hem de començar a treballar amb centres. Europa està fent coses, eh? Com tu has dit abans, i està posant bastantes condicions, no? Per muntar centres de dades, no? En tot el territori, però crec que jo aniria una mica més enllà, no? Quan un centre de dades consumeix recursos significatius d'un territori, la ciutadania hauria de poder saber quanta electricitat consumeix, quanta aigua utilitza, quants llocs de treball genera, quina fiscalitat deixa, quina energia renovable incorpora i quin retorn produeix per al territori, no? I això és molt important, o sigui, la transparència és molt important de cara al ciutadà. Perquè, per exemple, deixa'm posar-te una dada. No és el mateix que un centre de dades utilitzi una quantitat d'energia per descobrir un medicament, o millorar una xarxa elèctrica, o investigar nous materials, que, per exemple, consumeix energia per generar milions de vídeos trivials que ningú recordarà l'endemà. No? Per tant, els nostres centres de dades, també han de ser responsables amb l'ús que es faci d'aquell centre de dades. Enteneu el que us vull dir? No és el mateix aquest impacte, no? De dir, escolta, doncs descobreix un medicament que ajuda a la humanitat, que tinc consum de dades perquè hi ha persones que es dediquen a veure vídeos trivials o pujar vídeos trivials al TikTok, que s'han demanat, o al TikTok o qualsevol altra aplicació, que es puguin emmagatzemar, no? Per tant, s'ha de poder buscar aquest equilibri, no? Entre què ens aporta un centre de dades, molt més enllà del simple fet de lo que estem mirant ara a dia d'avui a nivell d'indicadors energètics i d'aigua.
1: Una pregunta, ens queden 5 minuts de programa. Vale, un centre de dades. Fem un centre de dades. Ens reunim nosaltres tres, tenim capital prou i fem un centre de dades. Però després l'hem de vendre, no? O sigui, a qui dona servei? És un negoci a part d'OpenAI o d'Anthropic o tal? O hi ha gent que es dedica només a muntar centres de càlculs i després els lloga? Com funciona aquest circuit? Perquè no acabo d'entendre. Si és una cosa que fan els propis constructors de la IA o són empreses terceres que després ofereixen aquest servei?
2: Jo, segons el que sé de com els he fet servir, sí que és veritat que ara mateix s'està construint fent una estimació de la demanda d'intel·ligència artificial molt forta i potser una mica més optimista del que molta gent s'espera. No sé dir si es donarà o no, però que és optimista no hi ha cap dubte. Ara bé, si nosaltres volem fer servir el centre de dades per guanyar diners, el que hauríem de fer és llogar el còmput. I hem d'entendre molt bé la diferència entre el centre de dades tradicional i el centre de dades per IA per entendre el model de negoci. El centre de dades tradicional oferiria serveis de l'estil emmagatzematge, execució d'aplicacions de tota la vida, fins i tot serveis de control d'accés d'usuaris, coses d'aquest estil que s'han fet doncs, amb Amazon Web Services durant molts anys. Però el centre de dades dedicat a la intel·ligència artificial ofereix un servei radicalment diferent, perquè està construït per una infraestructura que executi models en local. Això vol dir que té, per exemple, en comparació a l'altre tipus de centre de dades, molta més capacitat de tràfic a la xarxa, té molta més capacitat de còmput en quant a inferència i calibració, i el que pot generar no està en un servei d'emmagatzematge o de processament d'aplicacions, sinó un servei de generació de resultats i de models de qualitat. És a dir, estem creant una fàbrica de sistemes que estan orientats a millorar la nostra operativa, però no de forma tradicional com faria una aplicació, sinó de forma innovadora, ara mateix, com ho faria un model de llenguatge natural. O sigui que el servei que hauríem d'oferir seria d'inferència o de calibració de models nous. Aquests serien els dos principals.
1: Bé, ara sí que jo ho sento, però és el problema de la ràdio. Tenim un forat on estem encabits nosaltres i se'ns ha acabat el temps. Teniu el temps just abans, us he donat 30 segons més per acomiadar el tema. No sé, digueu l'última que creieu que hem de saber sobre centres de dades. I sí que ja us dic que dintre d'un parell de mesos tornarem a parlar, perquè això creix dia a dia. Qui vulgui, endavant, 30 segons i acabem.
0: Mira, molt ràpid. Jo crec que els centres de dades ens han de servir per fer una cosa que es diu sobirania computacional. I això és molt important. Però hem de saber com fer-la. I aquesta infraestructura ha de ser imprescindible per generar coneixement, productivitat, riquesa i accés a la i que aquest accés a la computació no pot quedar reservat exclusivament a les empreses que més poden pagar. Han de tindre accés a les universitats, necessitem capacitat pública o privada, accessible a universitats, centres de recerca, startups, pimes i administracions. Crec que la sobirania computacional és importantíssima per Catalunya.
1: Penso.
2: Jo estic completament d'acord amb en Sergi i crec que només puc afegir que el dilema principal que crec que ens trobarem és aquest que he comentat abans. Què és millor, construir-ne un de gran o molts de petits? Bé, doncs això el temps ho dirà.
1: Bé, doncs gràcies per el vostre coneixement. M'ha agradat això de la sobirania computacional, perquè realment de sobirania hem de parlar, i ara m'atreveixo a dir-vos ja, que ja ajustarem el dia de gravació, que us convoco per la propera setmana per parlar d'això, per parlar de sobirania computacional, perquè és un tema que, a més, aquí a Europa ens preocupa bastant. Doncs després ja em contestareu si podeu o no podeu. Gràcies per haver estat aquí i fins la propera setmana, que espero que em digueu que sí. Fins aquí el programa d'avui. Hem vist que els centres de dades no són una realitat llunyana ni tan sols abstracta. Són la infraestructura física que sosté bona part del món digital i que serà imprescindible per al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Però el debat no és només tecnològic. Parlem d'electricitat, d'aigua, de territori, d'impacte ambiental i, sobretot, de quin retorn obté la societat a canvi dels recursos que aquestes instal·lacions consumeixen. I queda una qüestió especialment important, la sobirania computacional. Europa i Catalunya hauran de decidir quina capacitat de computació volen tenir i el servei de qui. Un debat que tot just comença i al qual segur tornarem. Gràcies per escoltar-nos i fins al proper El Món és Digital.
3: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
4: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
5: Continguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha actuat aquest divendres contra l'acumulació de deixalles a l'Àtrium amb una neteja extraordinària i el tancament del pàrquing interior. L'alcalde Marc Giribet ha anunciat que els costos de l'operatiu es reclamaran a la propietat del centre comercial. El regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, per la seva banda, denuncia que algunes empreses utilitzen aquest espai per abocar-hi escombraries i anuncia que reforçarà la vigilància. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
7: Bueno, és una evidència que no ens agrada l'estat en el que es troba a part del centre comercial Atrium. No ens agrada l'estat de manteniment ni tampoc l'estat de neteja que té. Hem de recordar que això és una propietat privada i l'Ajuntament l'únic que és responsable, bueno, a part de mantenir la salubritat i la seguretat, és del vial interior que té el centre comercial. Llavors, des de l'Ajuntament hem dit prou, hem avisat més d'un cop a la propietat, li hem fet requeriments, l'hem arribat a multar. És la tercera neteja extraordinària que fem en aquest mandat i, per tant, creiem que ha arribat ja la paciència al seu final. Per tant, avui l'Ajuntament el que farà és el tancament de tot el vial interior, el tancarem a la circulació i protegirem el perímetre per controlar l'accés en el que té a veure en el vial interior. En el vial exterior també s'està portant tota una neteja del que és el centre comercial i els costos d'aquesta operació els hi traslladarem, evidentment, a la propietat, que és l'única responsable de tenir, diguéssim, la seva parcel·la neta, endreçada i salubre, com ha de ser i com qualsevol veí la té. I, per tant, aquí l'Ajuntament, diguéssim, serà expeditiu com ho ha estat tots aquests anys i avui és una mostra més de que la desídia Sant Andreu de la Barca ha d'acabar i nosaltres estem decidits a que acabi.
6: Que sí que estem veient, alcalde, és la gran quantitat d'escombraries que hi ha en aquesta zona.
7: Vosaltres heu pogut veure l'operatiu, el gran operatiu de neteja que hem muntat. Hi ha molta gent treballant, hi ha diferents vehicles que ens estan ajudant a la recollida. Ja s'han endut bastants residus, per tant, com podeu veure, bueno, l'estat, diguéssim, és deplorable i això és el que no podem permetre.
6: Per la seva banda, el regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, ha detallat aquí l'operatiu de neteja. Ha comptat amb un equip especial del servei de neteja d'Urbacer, a més de dos camions que han facilitat la retirada de les escombraries acumulades.
8: Bé, és un altre dia de cop un altre dispositiu de neteja, és el tercer que fem en aquest mandat i perquè no ens agrada doncs, com estava aquesta zona de l'Àtrium i per tant doncs, estem tornant a fer una neteja especial, d'acord? Doncs, per poder deixar això en condicions.
6: Sí que s'ha tallat el trànsit a aquesta zona del centre comercial Atrium.
8: Sí, de fet, la part interior, després de fer aquesta neteja i veient, comprovant doncs, que la poca seguretat i el fet doncs, que venen empreses aquí doncs, a llançar les seves escombraries, doncs, el que farem és un tancament de la circulació de la zona, del pàrquing de l'Àtrium i també doncs, estarem també vigilants a que la zona de fora, doncs, com deia, doncs, no vinguin empreses doncs, a llançar escombraries o a llançar brossa que són responsabilitat de cada empresa.
6: Ampli desplegament avui de neteja.
8: Sí, de fet, tenim un equip especial de l'equip de neteja d'Urbacer, d'acord? I com hem pogut comprovar aquí, doncs, in situ tenim dos camions i doncs, hem recollit diverses tones d'escombraries.
6: Fins quan continuarà aquesta neteja o només és el dia d'avui?
8: En principi només és el dia d'avui, naturalment, doncs, perquè és un dispositiu especial. Com sempre, es continua mantenint la neteja de les zones igual en les mateixes condicions que tot el poble i amb el que anem fent és intentant doncs, que cada cop això doncs, vagi millor, estigui millor, perquè realment doncs, volem un Sant Andreu com cal.
6: Una de les principals mesures anunciades pel consistori és el tancament de la circulació de la zona interior del pàrquing del centre comercial Atrium. Una decisió que respon tant a les condicions de seguretat de l'espai com també la necessitat d'evitar que continuï sent utilitzat per abocar-hi residus. Amb aquesta actuació, el consistori combina la retirada extraordinària de residus amb noves mesures de control de la circulació i vigilància per impedir que l'entorn de l'Atrium continuï convertint-se en un punt d'acumulació d'escombraries.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap. A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: No deixem de parlar de l'Atrium perquè l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va actuar el passat divendres contra l'acumulació de deixalles a l'Atrium amb una neteja extraordinària i el tancament del pàrquing interior. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha actuat aquest divendres contra l'acumulació de deixalles a l'Atrium amb una neteja extraordinària i el tancament del pàrquing interior. L'alcalde Marc Girbet ha anunciat que els costos de l'operatiu es reclamaran a la propietat del centre comercial. El regidor

0: l'espai públic, Joan Jansana, per la seva banda, denuncia que algunes empreses utilitzen aquest espai per abocar-hi escombraries i anuncia que reforçarà la vigilància. Marc Girbet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
1: Bueno, és una evidència que no ens agrada l'estat en el que es troba a part del centre comercial Atrium. No ens agrada l'estat de manteniment ni tampoc l'estat de neteja que té. Hem de recordar que això és una propietat privada i l'Ajuntament l'únic que és responsable, bueno, a part de mantenir la salubritat i la seguretat, és del vial interior que té el centre comercial. Llavors, des de l'Ajuntament hem dit prou, hem avisat més d'un cop a la propietat, li hem fet requeriments, l'hem arribat a multar. És la tercera neteja extraordinària que fem en aquest mandat i, per tant, creiem que ha arribat ja la paciència al seu final. Per tant, avui l'Ajuntament el que farà és el tancament de tot el vial interior, el tancarem a la circulació i protegirem el perímetre per controlar l'accés en el que té a veure en el vial interior. En el vial exterior també s'està portant tota una neteja del que és el centre comercial i els costos d'aquesta operació els hi traslladarem, evidentment, a la propietat, que és l'única responsable de tenir, diguéssim, la seva parcel·la neta, endreçada i salubre, com ha de ser i com qualsevol veí la té. I per tant aquí l'Ajuntament, diguéssim, serà expeditiu com ho ha estat tots aquests anys i avui és una mostra més de que la desídia Sant Andreu de la Barca ha d'acabar i nosaltres estem decidits a que acabi.
0: Que sí que estem veient, alcalde, és la gran quantitat d'escombraries que hi ha en aquesta zona.
1: Vosaltres heu pogut veure l'operatiu, el gran operatiu de neteja que hem muntat. Hi ha molta gent treballant, hi ha diferents vehicles que ens estan ajudant a la recollida. Ja s'han endut bastants residus, per tant, com podeu veure, bueno, l'estat, diguéssim, més deplorable, i això és el que no podem permetre.
0: Per la seva banda, el regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, ha detallat aquí l'operatiu de neteja. Ha comptat amb un equip especial del servei de neteja d'Urbacer, a més de dos camions que han facilitat la retirada de les escombraries acumulades.
2: Bé, és un altre dispositiu de neteja, és el tercer que fem en aquest mandat, i perquè no ens agrada, doncs, com estava aquesta zona de l'Atrium, i per tant doncs, estem tornant a fer una neteja especial, d'acord? Doncs, per poder deixar això en condicions.
0: Sí que s'ha tallat el trànsit a aquesta zona del centre comercial Atrium.
2: Sí, de fet, la part interior, després de fer aquesta neteja i veient, comprovant doncs, que la poca seguretat i el fet doncs, que venen empreses aquí doncs, a llançar les seves escombraries, doncs, el que farem és un tancament de la circulació de la zona, del pàrquing de l'Atrium i també doncs, estarem també vigilants que la zona de fora, doncs, com deia, doncs, no vinguin empreses doncs, a llançar escombraries o a llançar brossa que són responsabilitat de cada empresa.
0: Ampli desplegament avui de neteja.
2: Sí, de fet, tenim un equip especial de l'equip de neteja d'Urbacer, d'acord? I com hem pogut comprovar aquí, doncs, in situ tenim dos camions i doncs, hem recollit diverses tones d'escombraries.
0: Fins quan continuarà aquesta neteja o només és el dia d'avui?
2: En principi només és el dia d'avui, naturalment, doncs, perquè és un dispositiu especial. Com sempre, es continua mantenint la neteja de les zones igual en les mateixes condicions que tot el poble i el que anem fent és intentant doncs, que cada cop això doncs, vagi millor, estigui millor, perquè realment doncs, volem un Sant Andreu com cal.
0: Una de les principals mesures anunciades pel consistori és el tancament de la circulació de la zona interior del pàrquing del centre comercial Atrium. Una decisió que respon tant a les condicions de seguretat de l'espai com també la necessitat d'evitar que continuï sent utilitzat per abocar-hi residus. Amb aquesta actuació, el consistori combina la retirada extraordinària de residus amb noves mesures de control de la circulació i vigilància per impedir que l'entorn de l'Atrium continuï convertint-se en un punt d'acumulació d'escombraries.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Oberta fins al dia 19 d'octubre el termini per consultar el cens electoral de les eleccions generals. La ciutadania ja pot comprovar les seves dades electorals i presentar reclamacions en cas d'errors. La consulta es pot fer presencialment a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca o bé per internet. El cens electoral per les eleccions generals del pròxim 29 de novembre del 2026 ja es pot consultar. El període de consulta estarà obert fins al dilluns 19 d'octubre amb l'objectiu que les persones amb dret a vot puguin comprovar que les seves dades són correctes i presentar reclamacions necessàries abans de la celebració dels comicis. A Sant Andreu de la Barca, la consulta presencial es pot fer a la secretaria de l'Ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia i els dijous de 4 a 7 de la tarda. També es pot consultar el cens de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística o mitjançant el sistema Clave o en un certificat electrònic. Durant aquest període es podran presentar reclamacions relacionades amb errors a les dades personals, canvis de domicili dins de la mateixa circumscripció electoral o la no inclusió al cens de persones que tinguin dret a votar. Un dels aspectes que cal tenir en compte és la data en què s'ha efectuat un canvi de domicili. El cens electoral es va tancar l'1 d'agost del 2026 i incorpora les modificacions comunicades fins al dia 30 de juliol. D'aquesta manera, les persones que hagin canviat de domicili fins al dia 30 de juliol votaran al col·legi electoral corresponent a la nova adreça. En canvi, les que hagin canviat a partir del dia 31 de juliol hauran de votar al col·legi electoral assignat al domicili anterior. L'oficina del cens electoral enviarà a les persones amb dret a vot una targeta censal amb les seves dades actualitzades i la informació sobre el col·legi electoral, la secció i la mesa on els correspon votar. Des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca també recorda la importància de revisar les dades dins del termini establert per detectar possibles errors i evitar incidències el dia de les votacions. Les eleccions generals estan convocades per al dia 29 de novembre. I a Ràdio Sant Andreu hem sortit al carrer per copsar l'opinió dels santandreuencs i les santandreuenques sobre aquest avançament electoral per al dia 29 de novembre. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
4: La convocatòria d'eleccions generals anticipades per al pròxim 29 de novembre obre un nou escenari polític a Espanya. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat la dissolució de les Corts després de la derrota parlamentària dels decrets d'habitatge i el decret de convocatòria ja ha estat publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat. Davant d'aquest nou escenari, Ràdio Sant Andreu ha sortit al carrer per preguntar als santandreuencs què en pensen de l'avançament electoral.
5: Bastanta sorpresa. No m'esperava gens que convoqués. Pensava que agotaria la legislatura.
4: Votaràs? Tenies ganes de votar? En quin moment et trobes?
5: Jo tenia ganes de que arribés, no sé si estaven convocades entre pel maig o pel juny, es preveien. Jo tenia ganes d'anar al maig a votar i ara que les ha avançat, més encara.
4: Quines són les principals preocupacions que tens al cap i amb quines coses et faran decidir per escollir el vot?
5: Pues ara mateix està el tema de la vivenda super en auge, però jo de moment això no em preocupa massa. El que més em preocupa és la seguretat als carrers. El tema de no poder anar tan segur com abans pel carrer.
4: Parlem de vivenda, per començar. La vivenda cada vegada està més cara, la gent jove, com tu, costa més accedir als lloguers, a les cases. Creus que és una de les principals preocupacions dels espanyols?
5: Home, segurament. Enxegues el televisor i només surt el tema de la vivenda. Ara està molt, molt de moda. Jo, per sort, estic de lloguer i tinc un bon lloguer, però sí que és veritat que et fiques a mirar per comprar pis i està tot caríssim.
4: Parlant de seguretat, com trobes que ha evolucionat la seguretat dels carrers respecte a l'inici de quan va arribar Pedro Sánchez al govern?
5: Ostres, no tinc les dades a la mà, però jo cada vegada sento que és més insegur caminar pel carrer i sortir de nit i cada vegada hi ha gent més dolenta per aquí, no sé.
4: Quina creus que seria la solució, doncs, per acabar amb la inseguretat dels carrers?
5: Uf, és difícil de dir. Però al final hem de tenir una mica de control de qui entra al nostre país i a qui deixem entrar i a qui no. I la gent que no es comporti, doncs mira, cap enfora, o sigui, no, sense dubte.
4: Deixant a banda que el vot és secret, totes les enquestes donen una victòria de PP en Vox, creus que es produirà aquesta victòria de la dreta o creus que Pedro Sánchez encara resistirà?
5: Jo crec que sí que hi haurà un canvi al Parlament, però clar, és tot tan insegur que al final sempre hi ha sorpreses.
4: Creus que la situació demanava eleccions o creus que el president del govern podia aguantar fins a esgotar la legislatura?
6: No, estava acorralado. Le ha venido muy bien. La acampada, toda esa mandanga, le ha venido de fábula. Ahora Ceuta, ahí no se ha presentado.
4: Quines creus que són les principals o quines són les teves principals preocupacions? Ara mateix sobre la taula hi ha la vivenda, la seguretat dels carrers, el preu de la vida. Quines serien les teves prioritats a l'hora d'escollir a qui votar?
6: Mis prioridades serían todo el extranjero, el emigrante, que no tiene papeles, que no trabaja, que viene solamente a que les ayudes, devolverlos a sus países. Me da igual la edad que tenga. Todo el que cometa un delito a su país. No a la cárcel aquí, que lo alimentamos nosotros, a su país.
4: És a dir, endurir el tema de immigració. I pel que fa a la vivenda?
6: La vivenda, a ver, ni tanto ni tan calvo, ni una señora que paga 400 euros por alquiler, gas y agua, ¿me entiendes? Y tiene 250.000 euros en el banco, ni personas que están pagando 1.500 euros que no lleguen a final de mes. Porque tenemos juventud que están en pareja y, claro, dicen, no pueden tener hijos. No tienen hijos los españoles. Es que no pueden tener hijos porque no les llega para comer. Esa es la diferencia. Suben el sueldo interprofesional, pero es que sube el IRPF.
4: Llavors, ara venen eleccions. Totes les enquestes donen una victòria de la dreta de PP més Vox. Creus que es produirà aquest canvi de tendència o creus que tornarà a sobreviure Pedro Sánchez?
6: No Pedro Sánchez directamente, pero sí la izquierda.
4: ¿Crees que le ves futuro entonces al bloque de izquierda?
6: Sí, mucho. La gente, hay muchas pagas pequeñas. Y la gente, mientras que tú le des una paga, ellos no van a querer dejar esa paga.
4: T'esperaves que Pedro Sánchez convoqués eleccions o t'esperaves més que acabés i esgotés legislatura?
7: Veient com ha anat funcionant durant aquests darrers anys, tenir-li el respecte que és un personatge valent en aquest aspecte, trobo que no m'ha sorprès gaire, sincerament.
4: Creus que totes les enquestes apunten a que les pròximes eleccions, les del 29 de novembre, les guanyarà la dreta, el PP amb Vox? Creus que es produirà aquest canvi de tendència d'esquerra a dreta o creus que Pedro Sánchez sobreviurà i seguirà guanyant una coalició formada per molts partits d'esquerres, la majoria?
7: A veure, sent optimista, a mi m'agradaria que continués un govern progressista com el que hi ha hagut fins ara, que no han aconseguit moltes coses per moltes circumstàncies, i si poses una mica d'alçada de mires i els teus referents són la història d'aquest país, inclús les de Catalunya, considero que la millor opció és aquesta.
4: Quines són les teves principals preocupacions a l'hora d'escollir qui votar el 29N? Quina és la cosa que tens, la preocupació més gran que tens sobre la taula? Te dono idea, la vivenda, seguretat dels carrers, la inflació dels preus...
7: A veure, si també ho mirem en perspectiva, la vivenda és un problema sistèmic que fa més de 20 anys que s'arrossega i que cap govern ha abordat, ja sigui d'esquerres, de dretes, dona igual, inclús en els ajuntaments, que són una de les coses que tenen com a competències. En el cas nostre de Barcelona, que jo era abans... vivia a Barcelona, jo em vaig haver de marxar de la meva ciutat estimada perquè els preus no s'acordaven i jo tinc 56 anys, per tant aquesta situació de no arribar a aquest tipus de a poder tenir una vivenda digna, doncs ja fa 20 anys que s'arrossega, i hem d'ajuntar també amb el tema dels bancs que estan darrere de tots aquests fons.
4: Les respostes dels veïns i veïnes mostren diferents punts de vista sobre una convocatòria que tornarà a portar la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
0: 29 de novembre, eleccions generals. Com dèiem, ja es pot consultar el cens electoral per aquestes eleccions.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
1: Doncs, bé, com dic, bon dia. Doncs l'objectiu sempre, sempre, sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes, i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar, i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe, de tu a tu, i a més obert a que la resta de la ciutadania també, doncs, sigui partícip, no?, públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític. I bé, doncs, sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
0: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Uh-huh. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
1: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que, doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees, o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit, doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde, doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
0: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas,
1: sí,
0: amb l'alcalde.
1: Sí, no? I potser la temàtica, com dic, més privada, més personal, no?, i que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
0: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan, i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri, per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
1: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri, i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment, doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
0: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
1: I tant. Ara són tantes que no em ve una concreta. Que, mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure, i com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho, i a través del servei de la brigada, del servei de punt, les hem anat arreglant. per posar-te un altre exemple.
0: Suposo que cada barri és diferent i hi ha necessitats diferents o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Li pregunto a vostè perquè vostè és el regidor de participació i jo crec que vostè va a totes
1: assisteix
0: les
1: assemblees.
0: A part, sí. La del seu barri,
1: correcte,
0: no?
1: Correcte, sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions... diguem-ne preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment no sé, doncs en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes doncs la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que doncs ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o doncs que també està ara doncs molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
0: A l'anterior ronda es va fer doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu de la Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
1: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
0: També regidor de joventut,
1: sí, exacte.
0: Aquí també hi va assistir.
1: Vaig acompanyar l'alcalde juntament amb la regidora Ana Serra d'Educació, i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves doncs també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser super positiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior i la repliquem perquè, com dius, doncs va ser una experiència molt profitosa.
0: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem l'oficina de l'alcalde al matí i l'assemblea doncs arrencaria a les 7 de la tarda, on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que a l'oficina de l'alcalde s'han d'haver registrat prèviament,
1: no?
0: A través del WhatsApp.
1: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde doncs per demanar una cita en concret, sobretot doncs per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions doncs veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
0: 674-795-180 674-795-180 número de WhatsApp, ja us afegiu. Vull anar a l'oficina d'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
1: Exacte.
0: I aquí ens donaran...
1: Sí, sí, exacte, molt bé.
0: Dilluns 19 d'octubre.
1: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana i, com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament, es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
0: Dimarts 20 d'octubre.
1: Tindrem l'assemblea barrial Nucli Antic a la plaça Font de la Roda.
0: Dimecres 21 d'octubre.
1: Ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
0: Dijous 22 d'octubre.
1: El meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la via de l'Esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
0: Passem ja al dilluns 2 de novembre.
1: Que anirem, saltem de setmana, i passem al Pla de l'Estació, a la plaça 11 de setembre.
0: Dimarts 3 de novembre.
1: Ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el Parc de Can Preses i Parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al Parc de la Colònia, el de l'Avinguda del Bosc.
0: Dimecres 4 de novembre.
1: al barri de la Solana, al Parc de la Solana.
0: I l'última, dijous 5 de novembre...
1: al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca de l'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
0: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem, doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda, doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri, on els veïns i veïnes poden accedir i poden, doncs, preguntar dubtes que puguin tenir o fins i tot fer propostes, no?
1: I tant, és que al final que...
0: No tots són queixes.
1: No tots són queixes, de veritat que no totes ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde dels instituts, l'audiència pública. És a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
0: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. I recordem, assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La setmana de la menopausa posa el focus a la salut i el benestar de les dones amb dues xerrades gratuïtes. L'Ajuntament ha organitzat dues xerrades per als dies 14 i 15 d'octubre per abordar els canvis físics i també emocionals de la menopausa, així com la importància de cuidar els ossos i el sòl pelvià. Amb l'objectiu de donar visibilitat a la menopausa, trencar tabús i oferir eines per millorar el benestar de les dones, l'Ajuntament impulsa una nova edició de la setmana de la menopausa. L'iniciativa coincideix amb la commemoració del Dia Internacional de la Menopausa, que se celebra el 18 d'octubre. El programa inclou dues xerrades gratuïtes els dies 14 i 15 d'octubre, impartides per professionals de la psicologia, la fisioteràpia, la nutrició i la salut sexual i reproductiva. Les sessions volen contribuir a normalitzar aquesta etapa vital i proporcionar informació i recursos per afrontar els canvis que comporta. La primera activitat tindrà lloc aquest dimecres 14 d'octubre a les 5 de la tarda a l'Espai d'Igualtat amb la xerrada Perimenopausa, en total que no t'han explicat, a càrrec de la psicòloga i terapeuta Neus Estrada. La sessió abordarà els canvis físics i emocionals que poden aparèixer durant la perimenopausa, el període de transició i previ a la menopausa. També oferirà eines per comprendre millor aquests canvis i afrontar aquesta etapa amb més benestar i confiança. La salut dels ossos i el sòl pelvià seran protagonistes de la segona jornada. Serà aquest dijous 15 d'octubre a les 5 de la tarda a les Escoles Velles. Tindrà lloc la xerrada Menopausa en Equilibri, com enfortir els teus ciments, ossos i pelvis. La sessió comptarà amb la participació de Carlota Auge, fisioterapeuta, Laia Pérez, nutricionista, i Montse Albiol, llevadora i professionals del CAP de Sant Andreu de la Barca i de CIR del Baix Llobregat. Durant la trobada també s'explicarà la importància de mantenir una bona salut òssia i enfortir el sòl pelvià, dos aspectes especialment rellevants durant la menopausa. També s'abordaran hàbits saludables i mesures de prevenció per afavorir la qualitat de vida de les dones. Les dues xerrades són gratuïtes, però cal reservar places a través del portal municipal d'alsabarca.cat/reserva. Amb aquesta programació, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vol fomentar el coneixement sobre la menopausa, facilitar l'accés a la informació especialitzada i també contribuir a parlar amb naturalitat d'una etapa que forma part de la vida de moltes dones.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimecres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Continguts en xarxa. Moments d'òpera.
4: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Avui volem proposar-vos un dels millors títols operístics del considerat com a pare del classicisme. És per això que coneixem el títol de Franz Joseph Haydn titulat Armida.
3: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
4: Armida és una òpera dividida en tres actes amb música de Franz Joseph Haydn, amb llibret en italià atribuït a Annunziato Porta, tot i que basat en el poema Jerusalem alliberada de Torquato Tasso. L'estrena d'aquesta òpera va ser el 26 de febrer de 1784 al Teatre del Palau del Zerjara a Ferot, a Hongria. Pel que fa als personatges principals, Armida és una maga enemiga dels cristians que intenta seduir el cavaller Rinaldo i suborna al rei musulmà Hidreno. És un paper que, podríem dir, l'ha d'interpretar el que acabarien sent les sopranos de coloratura, un rol d'alta volada pel que fa, òbviament, a la coloratura i que avui podrem gaudir en la veu de Cecilia Bartoli. Rinaldo es tracta d'un heroi cristià que ha deixat arrossegar-se pels plaers que li ofereix Armida a causa d'aquesta seducció pels plaers ha deixat de banda la lluita contra els musulmans. Un paper, el de Rinaldo, per tenor líric lleuger o directament lleuger. Zelmira és la filla del sultà d'Egipte, una aliada d'Armida, un rol amb considerables complexitats vocals, tot i que no tantes com les que presenta la part d'Armida. Hidreno és el rei de Damasc, un paper per baix d'agilitat o baríton amb una bona zona greu. Ubaldo és el cavaller cristià i amic de Rinaldo, paper aquest, per un tenor amb veu flexible i facilitat pels aguts. I Clotarco és un altre cavaller, amic de Rinaldo, que un rol que acostuma a ser cantat per un tenor líric lleuger de poca complexitat. També hem de tenir present que hi apareixen el personatge de les nimfes. L'Armida de Haydn és un dels títols més rodons del compositor, tot i que no ha tingut el recorregut ni la presència que segurament es mereixeria. Amb tot, en la seva estrena, l'èxit va ser tan aclaparador que van realitzar-se més de 50 representacions seguides. Ara bé, des d'aleshores, ha caigut en un pràctic anonimat, tot i que existeixen un parell de gravacions d'altíssima qualitat i que avui podrem seguir, per exemple. Podem fixar-nos a la que dirigeix Nikolaus Harnoncourt i, entre altres, compta amb les veus de, com dèiem, Cecilia Bartoli com a Armida o Patricia Petitfum com a Zelmira. Per tant, dues veus més que notables amb una batuta encara més important. Pel que fa al tema, és un dels arguments més recurrents del segle XVIII, tractat anteriorment per Philip Quinault a la seva Lully i també per Gluck. En tots dos casos es basa en el poema Jerusalem alliberada de Torquato Tasso, però compositors posteriors, com demostrarem la propera setmana, també van tractar aquest argument. Però el que anem a fer ara, precisament, és a fixar-nos en aquest argument, en aquest tractament musical també de l'argument que en fa Haydn, i per això ens situem a l'inici, esclar, de l'acte primer. L'exèrcit cristià ha posat contra les cordes el sobirà musulmà de Damasc, Hidreno, però aquest ha sabut jugar una carta amb astúcia. La seva pròpia neboda, Armida, ha aconseguit seduir el cavaller Rinaldo, que l'enemic ho sàpiga, i a més, Rinaldo ha decidit combatre els cristians gràcies a l'alteració dels sentiments que li ha generat Armida. Rinaldo és Christophe Prégardien, sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt.

Els cavallers cristians Ubaldo i Clotarco han anat a buscar el seu cap, seduït per Hermida. Clotarco es troba amb Zelmira, la filla del faraó d'Egipte i aliada d'Hermida. Com que Zelmira està enamorada d'ell, finalment se l'endú a un lloc segur. Hidreno, el rei de Damasc, desconfia de l'avantatge que li donen les armes per damunt de la seducció de les dones, així que Hermida l'aconsella. Li demana que rebi a l'enemic com si estés disposat a signar la pau, de manera que fingirà que accepta totes les condicions que li imposin. Malgrat això, Ubaldo no aconsegueix trencar l'encanteri que pateix Rinaldo, malgrat que aquest darrer és conscient que el que està fent no està bé. Malgrat això, Rinaldo no tan sols assegura que defensarà content els interessos d'Hermida, sinó que li assegura fidelitat. Ella, manipuladora, segueix el joc de seducció. El resultat és un fantàstic duet que podrem sentir a través de les veus de Christoph Pregardien com a Rinaldo i Cecilia Bartoli com a Hermida.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte.
2: Ori, serva el secreto.
1: A l'inici del segon acte de l'Armida de Haydn, Hidreno demana ajuda també a Zelmira per neutralitzar Armida. També parla amb Ubaldo i Clotarco perquè tegeixin una trama per aconseguir el retorn de Rinaldo. Però d'entrada, Zelmira, amiga i còmplice d'Armida, no vol cooperar en aquesta estratègia, però les paraules còmplices de Clotarco i Hidreno aconsegueixen convèncer a Zelmira. Ho canten la francesa Patricia Petitbon com a Zelmira i Hidreno és Oliver Widmer, mentre que Clotarco l'interpreta Marcus Schaffer.
3: Tu

Ubaldo entra a la tenda d'Hidreno i exigeix l'alliberament de tots els cristians. Hidreno fingeix acceptar, però fa saber que Rinaldo està amb Armida perquè vol. Ubaldo aleshores aconsegueix fer comprendre a Rinaldo que ha de marxar d'allà i de la companyia d'Armida. Inicialment accepta, però Armida reapareix per, a través dels seus encanteris, reconduir-lo. Ho fa fingint desesperació si Rinaldo l'abandona. Però Rinaldo pren consciència i se n'adona de l'engany, així que no torna a caure en el parany d'Armida. Ho canta des de la part de Rinaldo, de nou, Christoph Pregardiem.

A la següent escena de l'acte segon, Rinaldo ha tornat ja al campament cristià i és aclamat, però Armida apareix de nou. Ubaldo la vol fer fora, però Rinaldo, més compassiu, l'acull. Bartoli és de nou Armida, Pregardini Rinaldo i Scott Baird, Ubaldo, així sona, per tant, al final del segon acte.

0: Sons d'òpera.
1: A l'inici del tercer acte de la Mida de Haydn, els sarraïns estan contra les cordes i la derrota sembla inevitable. Rinaldo assegura que ja està guarit dels seus amors, així que ara es disposa a cremar l'arbust on resideixen els poders de la maga Armida. Així doncs, Rinaldo entra en el bosc encantat. En arribar al davant de l'arbust, Rinaldo vol destruir-lo, però aquest vegetal pren la forma d'Armida, que li suplica que no el destrueixi. La maga provoca una foscor absoluta al bosc i Rinaldo dubta per un moment, però finalment agafa embranzida i destrueix aquest malèvol arbust. Abans, però, l'arbust, en forma d'Armida, canta patèticament per salvar la seva vida. Ho sentim a través de la veu de la mezzosoprano Cecilia Bartoli.

0: Finalment, Rinaldo dirigeix a les tropes cristianes a l'últim assalt contra els pagans. Armida ocupa el seu lloc en un carruatge volador i intenta lluitar contra Rinaldo, però, com que Rinaldo s'allunya, ella el segueix. I així és com acaba l'òpera Armida de Haydn. Nosaltres tornem en 7 dies, però abans recordeu que podeu recuperar tots els nostres programes ja mesos al nostre web, laxarxa.cat/òpera, i que us esperem a @momentsdopera a Facebook i Twitter. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran. Ah, sí, sí.

0: Continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu, realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts.
1: Molt bon vespre, Ràdio Escolta Sardanistes de Sant Andreu de la Barca, Rodalies i Comarca, i benvinguts a un nou programa d'Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu, el 98.0 de la freqüència modulada, emissora municipal. Com ja és tradicional, començarem amb una sardana del mestre Joan Bosch i Serrador, que la interpretarà els Montgrins i que porta per títol Mariona. És una sardana dedicada a la seva neboda, Mariona Peralta i Garcia, als seus anys d'infància, si bé no es va estrenar fins al 20 d'abril del 2008 per la Cobla Premià. Amb aquesta sardana del mestre Bosch, Mariona, la Cobla Montgrins i un servidor, Pere Vendrell, us donem la més cordial de les benvingudes.

0: Esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I la cobla Els Mongrins ha encetat el programa d'avui amb la sardana del mestre Joan Bosch, titulada Mariona, dedicada a la seva neboda Mariona Peralta i Garcia. Bé, avui escoltarem l'obra completa del tenor solista de la cobla Ciutat de Girona, Josep Coll i Ferrando, des de l'any 1997 al 2005. Aleshores, la cobla, que complia 30 anys, va voler enregistrar tota l'obra del tenora, Josep Coll i Ferrando. Instrumentista de tenora, clarinet i compositor de sardanes i música per a cobla, es va formar a l'Escola de Cobla Conrad Saló de la Bisbal, d'Empordà, i també ha format part de les cobles Unió de Cassà, Foment de la Sardana, de Torroella de Montgrí, La Flama de Farners, i des de l'any 2001 és el tenor solista de la cobla Ciutat de Girona. La primera de les sardanes la va escriure el 1997, als 21 anys, i porta per títol Inquietuds Juvenils. Amb aquesta sardana, la cobla Ciutat de Girona enceta el reguitzell de sardanes previstos per avui.

I després d'aquesta primera sardana del mestre Josep Coll i Ferrandó, ara ens en anem a radiar una obra per a cobla que porta per títol Aires Populars. Aquesta obra és per a cobla i percussió i la va escriure un any després de la sardana que acabem d'escoltar, l'any 1998. Composta en el segon curs de composició amb la professora Maria Àngels Alabert. Es tracta d'un tema amb variacions. El tema de caire popular el presenta el flabiol i a continuació se'n fan 5 variacions, cadascuna de les quals amb caràcter propi i contrastat. Les sentirem seguides, aquestes 5 variacions, Aires Populars.

I després d'aquesta selecció d'aires populars amb diferents variacions, concretament 5 variacions, ara és el torn d'una sardana obligada de tenora. Perdó, ara és l'hora de la sardana que va dedicar al seu poble de naixement, perquè Josep Coll i Ferrandó va néixer a Foixà, a la comarca del Baix Empordà. I l'any 1999 va escriure aquesta sardana, que porta per títol Foixà, i que va rebre el Premi Popular en el concurs per a joves compositors de Blanes l'any 1999.

Ara sí, ara és el torn de la sardana obligada de tenora, magníficament, que interpretarà en Josep Coll i Ferrando i la seva cobla, la cobla Ciutat de Girona. La va escriure l'any 1999 i porta per títol Odissea.

Déu-m'hi-do aquesta sardana llarga que tot seguit ens interpretarà la cobla Ciutat de Girona, que porta per títol Les nimfes del llac, de l'any 2012. Perdó, 2002, això volia dir. Aquesta sardana va ser una de les sardanes guanyadores a la festa de Sant Martirià de Banyoles, l'any 2002. Aquesta sardana porta per títol, com deia fa un moment, Les nimfes del llac.

0: Qüestosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: Josep Coll i Ferrandó va començar a tocar la tenora als 7 anys i va debutar amb la cobla de l'escola Conrad Saló de la Bisbal, on hi va romandre fins a l'any 1990, en què passà a formar part de la cobla Unió de Cassà. Entre el 1992 i 1997 formà part de la cobla El Foment de la Sardana, on toca juntament amb el seu pare. Del 1997 al 2001 forma part de la cobla La Flama de Farners i actualment, des del 2001, és el tenora solista de la cobla Ciutat de Girona. Després parlarem una mica més d'ell, perquè ha guanyat fins a 4 certàmens de la sardana de l'any. Però ara estem en el període aquest de l'any 1997-2005 i la sardana que ve a continuació, que porta per títol La Goja de l'Estany, també va ser guanyadora a la festa de Sant Martirià de Banyoles l'any 2003.

Una altra de les sardanes premiades és Sant Martí d'Empúries. L'any 2004 es va endur el primer premi Pere Fontàs de sardanes a Amer. Sant Martí d'Empúries, seguim amb la Cobla Ciutat de Girona.

Seguim amb una altra de les sardanes premiades a la Festa Major de la Sardana de Sant Martirià, de Banyoles. Aquesta porta per títol Banyolina i fou premiada l'any 2005.

Banyolina, la darrera de les sardanes que ens ha interpretat la Cobla Ciutat de Girona, perquè ara és l'hora d'escoltar una altra obra del mestre Josep Coll i Ferrando, tenora solista de la Cobla Ciutat de Girona des de l'any 2001. Val a dir que Josep Coll i Ferrando ha guanyat la sardana de l'any en 4 ocasions. L'any 2008 amb la sardana El mestre Puigferrer, el 2010 amb la sardana L'encís del Ripollès, l'any 2017 amb la sardana La Vall de Ribes i l'any 2024 amb la sardana titulada La Pepita de Celrà. Bé, aquesta obra, que es titula Concertino per a tenora i cobla, la va escriure l'any 2003 i fou escrita durant el quart curs de composició al Conservatori Superior de Música de Barcelona. Inicialment va ser pensada per a tenora solista, tible, trompeta i dos fiscons, però en aquesta versió que ens ofereix la Cobla Ciutat de Girona trobareu la versió que el mateix autor va instrumentar posteriorment per a cobla i percussió. Doncs, per tots vostès, concertino per a tenora i cobla.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Fins al dia 1 de novembre, 100 restaurants d'arreu de Catalunya participen en una nova edició del Gastro Recap, una iniciativa que vol demostrar que la cuina, amb creativitat i imaginació, es pot aprofitar pràcticament tot. Els restaurants participants ofereixen menús elaborats amb aliments recuperats que han quedat fora del circuit comercial per motius estètics, per excedents de producció o per altres circumstàncies, però que mantenen intactes la seva qualitat i la seva seguretat alimentària. I tot plegat amb un element afegit. El menú és sorpresa i no es descobreix fins al moment de l'àpat. Aquest any, Sant Andreu de la Barca també és present al Gastro Recup gràcies al restaurant El Palau Vell, que s'ha sumat a aquesta iniciativa impulsada per la xef Ada Parellada. Volem saber com afronten aquest repte, quins productes recuperats arriben a la seva cuina, com es transforma un excedent alimentari en un plat gastronòmic o fins a quin punt iniciatives com aquesta poden ajudar-nos a prendre consciència sobre el malbaratament alimentari. En parlem amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca.
1: Bueno, primer de tot és perquè la filosofia aquesta nosaltres ja la tenim ja engrescada i posada des de fa més de 30 anys que portem aquí al restaurant. Al final nosaltres busquem sempre el producte, busquem la proximitat del producte i dintre d'aquesta proximitat doncs, ens trobem moltes vegades a la cuina de que aquesta pera que està tocadeta o que té un cop, doncs potser no la pots presentar la sencera, però sí que la pots netejar i tallar-la i fer una confitura de pera o una crema de puerros amb peres. Bueno, tot això ens comporta

0: de que nosaltres aquest recuperació de producte sempre l'havíem fet durant 30 anys. Lo que sí que és veritat que aquesta vegada hem tingut la sort i que han pensat en nosaltres, i la veritat és d'agrair sobretot a la parellada que ens hagi convidat, i bueno, ja hem presentat i sí, i col·laborarem amb aquesta iniciativa, que em sembla que és molt engrescadora com restaurants, donar una visibilitat a l'altra gent, però això des de casa es pot fer tranquil·lament.
1: De fet, el GastroRecap parteix d'una idea molt clara. Aliments que queden fora del circuit comercial encara poden tenir un valor important a la cuina. Quins productes us arriben i per quins motius haurien d'estar descartats?
0: Bueno, realment és que no són productes que estiguin en mal estat, sinó són productes que estan descartats al mercat, no? Vull dir que el que comentava, una pera que està tocadeta, un iogurt que li queden 3 dies de caducitat, un formatge que potser l'etiqueta no ha sortit com tenia que ser i es llença. Vull dir, quan entres dintre d'aquest cercle et dones compte de que, bueno, els números manen, 250.000 tonelades de menjar es llencen a l'any, i després un terç de cada menjar que comprem també es llença. Vull dir, els números diuen molt, i en aquest cas et dones compte de que llencem molt de menjar.
1: Tenim prou consciència, ja no només d'aquestes dades, sinó d'aquest malbaratament alimentari?
0: Quan estàs a la cuina i estàs tocant cada dia aliments i productes, et dones compte de que es llança molta cosa, moltíssima cosa, i això és una llàstima, perquè després veus, bueno, com està tot i la situació de que hi ha gent que no pot arribar a menjar-se ni un plat de mongetes al dia, i ni un tros de pa. Llavors això et cop molt, sobretot la gent que estem tractant cada dia a menjar. I és una forma, una iniciativa que a nosaltres ja ens agradava de fer ja molt de temps. Aquest any, torno a dir, ens han convidat, i aquesta iniciativa espero que sigui durant molt de temps. A més, hi ha una iniciativa darrere també que volem col·laborar amb un hospital de Barcelona també per fer uns dinars per més de 2.000 persones. Vull dir, tot és començar, no? I jo crec que arrenquem amb aquest projecte, però tirem endavant.
1: De fet, aquesta cuina, podem dir que d'aprofitament, no és nova, forma part també de la nostra tradició gastronòmica. Creus, Josep, que el GastroRecap recupera d'una manera una manera de cuinar de generacions anteriors?
0: Sí, al final, això ara sona com molt modern, però al final és la cuina que feien a casa meva. Ma mare agafava un pollastre i l'aprofitava absolutament tot, per fer el caldo, per fer les croquetes, per fer el pit de pollastre a la catalana, i inclús et diria que inclús la cresta també la feia confitada i l'aprofitava millor per fer, doncs, per fer un plat. Doncs com això, doncs, el porc. O sigui, a casa meva també fèiem la matança del porc, el porc s'aprofitava tot. Bueno, al final tot és iniciativa, però sí que és veritat que aquesta cuina, aquesta tradició d'aprofitar tot el menjar ja fa molts anys que es porta.
1: Hi ha un repte en aquest GastroRecap. Com dèiem, 100 restaurants hi participen. Un d'aquests restaurants és de Sant Andreu de la Barca, el restaurant al Palau Vell. Fareu una activitat el dia 23 d'octubre, aquí en el restaurant. Parlava de repte perquè és un repte. Explica'ns una mica què és el que fareu i els objectius que voleu aconseguir.
0: Doncs la iniciativa aquesta està molt xula, perquè al final, com deies tu ara mateix, són més de 100 restaurants de tota Catalunya que ens hem proposat un dia cada restaurant escollir i fer un sopar. És un repte perquè hem parlat amb els nostres proveïdors habituals del restaurant, tant de peix, de carn, de verdures, tal, que tot aquest producte que no tingui sortida al mercat, que estigui en bones condicions, torno a repetir, i que sigui un aprofitament alimentari, doncs que ens ho portaran. M'arribarà aquell dia, m'arribarà 4 cols, mig quilo de figues, un pollastre, 4 iogurts, un formatge de cabra, i aquest sopar es tracta de reunir a bona gent, a bons amics, i muntar un sopar. Un sopar que serà amb un cost molt bàsic, molt petitet, es pot dir ja que és un menú que valdrà 20 euros, ¿vale? Però al final és fer entendre a la gent de que amb aquests productes que no estaven, que s'anaven a llançar i que ja no estava a la venda al públic, podem fer un gran menjar. Tu vindràs aquí amb la teva parella i la teva parella menjarà unes figues amb anxoves i tu menjaràs un plat de pèsols. Vull dir, serà un sopar sorpresa, dels quals els clients vindran, se sentaran i menjaran pues, d'una taula de quatre plats diferents i quatre segons diferents i potser també quatre postres diferents de tot el que haguem pogut trobar dels nostres proveïdors i que tinguem a la cuina.
1: El primer repte és per vosaltres, no? Perquè no sabeu fins aquell mateix dia els productes que us arribaran i a partir d'aquí elaborar plats.
0: Sí. La idea és aquesta. Vull dir, idees en tenim moltíssimes. Cuina i sala està preparada per fer aquest repte. És un repte molt xulo i amb aquesta iniciativa encara et dona per poder pensar i poder treballar. Jo crec que està molt ben pensat i la iniciativa està molt ben feta perquè tothom entengui de que amb aquests productes anem a fer un menú gastronòmic xulo i que amb aquests productes que potser s'anaven a llançar es pot fer un gran plat i d'un restaurant pues, de categoria i bueno, que la gent gaudeixi. Bueno, al final la idea és aquesta, que passi una bona estona, que passi una bona nit. 23 d'octubre a les 20:30. Les entrades poden agafar a través de la bio de l'Instagram del restaurant i si no anant també a GastroRecup també es pot anar trobant. Hi ha molt poques entradetes ja perquè bueno, la gent s'ha enganxat molt ràpid a tot això, però sí que sembla que queda alguna entrada.
1: Per tant, sortireu aquell dia de la vostra zona de confort, no? Tenint en compte que sempre presenteu una recepta o dissenyeu una recepta, compreu els ingredients i després elaboreu els plats. Aquí tindreu primer els ingredients i després a fer els plats.
0: I a més tindrem els ingredients com màxim 2 o 3 dies abans. Què vol dir? Doncs que ràpidament ens hem d'enxufar perquè les places són... farem uns 40 sopars i en aquells 2 dies hem de saber què farem i què ens arribarà, perquè, torno a dir, potser ara és temporada de bledes, però no ens arriba bledes i ens arriba macarrons. Doncs, bueno, doncs farem uns macarrons i macarrons i ens aniran uns bolets. I, bueno, jo crec que la iniciativa és xula, nosaltres estem molt motivats, la cuina està motivada per poder fer aquest repte, com dius tu, i el client ho gaudirà.
1: Per lluitar contra el malbaratament alimentari, hi ha activitats com aquesta, com el GastroRecup, promogut doncs, per la xef Ada Parellada, que sempre doncs, s'ha destacat per lluitar contra el malbaratament alimentari. Aquí hi ha la feina, evidentment, des de la restauració, i la feina des de casa, també. No? Què els diries a la gent que des de casa cuina doncs, perquè tingui en compte això?
0: Doncs de que aquell plàtan que està molt madur, que està negre, que hem de començar des de la base, vull dir, des dels pares, a ensenyar-li als nens que aquell plàtan que està madur es passa amb un túrmix i podem fer una mousse de plàtan. Que aquell iogurt que li queden 2 dies podem fer doncs, un iogurt i posar-li alguna fruita o unes peres que estan una mica tocadetes i fer... pues, un mousse de pera. Vull dir, no llançar-ho tot de seguida. Vull dir, hem de buscar-li avui en dia el ChatGPT, que està tan de moda. Si no vols buscar una recepta d'un llibre, que hi ha grans cuiners que fan llibres, i jo soc dels 100% de llibres encara, ChatGPT te pot buscar-te una recepta amb qualsevol producte que trobis a la nevera. Un enciam que està una mica tocat i 3-4 i la pots marcar a la planxa i fas un cogollo a la planxa després amb unes anxuetes a sobre i està ben bo. Unes endívies, un tomàquet una mica dur, li treus la pell i pots fer un confitat de tomàquet també marcat a la planxa si vols algo fred, pots fer un tartar de tomàquet. Tens moltes sortides abans de llançar i jo penso que al final la iniciativa està en pensar de que tot aquest menjar que tenim a les neveres, hi ha gent que obre la nevera i està tot embuida.
1: Doncs a tenir en compte aquests consells, Josep Martín, del Palau Vell Restaurant, gràcies per convidar-nos.
0: A vosaltres.
1: I ara, tot seguit en el Via Directa, en recuperem l'espai de Lloba Outrone, el podcast de meteorologia de Ràdio Sant Andreu amb Carlos Lara i Alan Alguacil.
2: Llueva o truene.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
2: Doncs, bé, com dic, bon dia. Doncs l'objectiu sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes, i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar, i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe de tu a tu i a més obert a que la resta de la ciutadania també doncs, sigui partícip, no? Públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític. I bé, doncs, sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
1: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
2: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
1: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas,
2: sí,
1: amb l'alcalde.
2: Sí, no? I potser la temàtica, com dic, més privada, més personal, no? I que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
1: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
2: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
1: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
2: I tant. Ara Són tantes que no em ve una concreta al cap. Mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure i, com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho, i a través del servei de la brigada, del servei de punt, les hem anat arreglant, per posar-te un altre exemple.
1: Suposo que cada barri és diferent i hi ha necessitats diferents o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Li pregunto a vostè perquè vostè és el regidor de participació i jo crec que vostè va a totes
2: assisteix
1: les assemblees,
2: a totes les
1: barri,
2: assemblees,
1: a part
2: sí.
1: La del seu barri.
2: Correcte,
1: no?
2: sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions, diguem-ne, preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris, i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment, no sé, doncs en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes, doncs, la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que doncs ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o, doncs, que també està ara doncs molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors, són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
1: A l'anterior ronda es va fer doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu de la Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
2: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
1: També regidor de joventut,
2: sí, exacte.
1: Aquí també hi va assistir.
2: Vaig acompanyar l'alcalde, juntament amb la regidora Ana Serra, d'Educació, i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves doncs també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser superpositiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior i la repliquem perquè, com dius, doncs va ser una experiència molt profitosa.
1: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem l'oficina de l'alcalde al matí i l'assemblea doncs, arrencaria a les 7 de la tarda, on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que a l'oficina de l'alcalde s'han d'haver registrat prèviament,
2: no?
1: A través del WhatsApp.
2: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde doncs per demanar una cita en concret, sobretot doncs, per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions doncs, veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs, en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
1: 674 795-180 674 795-180 número de WhatsApp, ja us afegiu. Vull anar a l'oficina de l'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
2: Exacte.
1: I aquí ens donaran...
2: Sí, sí, exacte. Molt bé.
1: Dilluns 19 d'octubre.
2: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana i, com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament, es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
1: Dimarts 20 d'octubre.
2: Tindrem l'assemblea barrial nucli antic a la plaça Font de la Roda.
1: Dimecres 21 d'octubre
2: ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
1: Dijous 22 d'octubre
2: al meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la Via de l'Esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
1: Passem ja al dilluns 2 de novembre,
2: que anirem, aquest serà el temps de setmana, i passem al Pla de l'Estació, a la plaça 11 de setembre.
1: Dimarts 3 de novembre
2: ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el Parc de Campreses i Parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al Parc de la Colònia, el de l'Avinguda del Bosc.
1: Dimecres 4 de novembre
2: al barri de la Solana, al Parc de la Solana.
1: I l'última, dijous 5 de novembre
2: al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca de l'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
1: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri, on els veïns i veïnes poden accedir i poden doncs, preguntar dubtes que puguin tenir o fins i tot fer propostes, no?
2: I tant, és que al final que...
1: No tots són queixes.
2: No tots són queixes, de veritat que no totes ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde dels instituts, l'audiència pública, és a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
1: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos. I recordem, assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I com cada dimarts a Ràdio Sant Andreu, comptem amb l'espai dels companys de la xarxa ràdio del Món és Digital.
0: Continguts en xarxa. Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
3: Benvingudes, benvinguts al Món és Digital. Avui parlarem d'una infraestructura que gairebé mai veiem, però sense la qual la intel·ligència artificial no seria possible: els centres de dades. Darrere d'això que anomenem el núvol, que sembla que sigui immaterial, hi ha enormes instal·lacions, servidors, quilòmetres de fibra òptica i, sobretot, un gran consum d'electricitat i d'aigua. Els necessitem, però també generen preguntes importants que avui intentarem resoldre. On els hem de construir? Quin impacte tenen sobre el territori? Què aporten realment a la societat? Centres de dades. En un moment, comencem.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: Darrerament sentim parlar cada vegada més, nosaltres i els mitjans van a tope, parlar dels centres de dades. Projectes gegantins, protestes veïnals, protestes de ciutats, preocupació pel consum d'aigua i d'electricitat i dubtes sobre el seu impacte real. I per això estem aquí, per veure quin és el seu impacte real. Però al mateix temps són la infraestructura imprescindible per fer possible la intel·ligència artificial. Llavors ens preguntem què està passant, no? I voldríem saber, per començar, què és exactament un centre de dades, per què està generant tanta oposició i, sobretot, si en podríem prescindir. Bé, doncs per abordar el tema tenim avui dos tertulians que ja són habituals del programa, el Sergi Margent i l'Enzo Longobuco. Però per recordar una mica qui són, avui us demanaré que feu un mini elevator pitch, un ascensor molt ràpid de 30 segons, i que feu una mini presentació de qui sou i comencem el programa. Vinga, Sergi, endavant.
1: Bon dia, doncs mira, jo sóc expert en transformació digital, polítiques públiques digitals i governança democràtica de la intel·ligència artificial.

0: Bon dia a tothom, jo sóc l'Enzo Longobuco, sóc científic de dades i de professió m'encarrego de dirigir el Departament d'Investigació i Desenvolupament de l'empresa on porto 7 anys. Una empresa de dades, de ciència de dades, en la qual hem fet projectes d'intel·ligència artificial, però sobretot de transformació digital en quant al que fa recollir, endreçar i processar dades correctament a escala. Pel que fa a la meva trajectòria així personal, doncs he estat professor d'universitat, també aquí a unes quantes universitats a Barcelona, i ara mateix em dedico tant a la formació com a la consultoria i al desenvolupament.
1: Bé, doncs anem ja directament al programa. Sembla ser que tothom sap, però de fet no sabem què és exactament un centre de dades, o més particularment, què és exactament un centre de dades avui, aplicat a internet. Tu mateix, Enzo, que t'estic veient la cara aquí a la imatge.
0: Bé, doncs, per dir-ho en poques paraules, un centre de dades és un lloc, un edifici molt gran, on es processen moltíssimes dades per obtindre resultats útils. Tradicionalment, els centres de dades s'han fet servir una mica com a naus industrials que produeixen més dades encara, i aquestes dades que produeixen són el que ens dona el benefici en el nostre negoci, no? El valor addicional. Tot i així, els centres de dades tradicionals no tenen massa a veure amb els centres de dades actuals, perquè si bé els tradicionals, com diu el nom, eren per dades, els actuals estan més enfocats a l'execució de models d'intel·ligència artificial.
1: Bé, sí, aquesta és una diferència curiosa, interessant. Sergi.
2: Doncs mira, jo crec que ara ens ho explica perfectament, tècnicament, que és un centre de dades. Jo crec que des de fa molt de temps nosaltres, des del món de la tecnologia, hem comès un gran error. I és un error en el qual no hem sabut explicar perfectament justament què és tot això que hi ha darrere d'allò que anomenem el núvol, no? I ho hem fet d'una manera que diu el núvol... O sigui, ho hem fet d'una manera que ho hem venut com si fos una cosa que no es pogués tocar, no? I el núvol realment no existeix. El núvol, com ha dit l'Enzo, són quilòmetres de fibra òptica, són transformadors, subestacions, sistemes de refrigeració, xips, servidors, aigua i sobretot electricitat. Moltíssima electricitat. I ja et dic, crec que moltes persones a dia d'avui, quan parlen del núvol, no?, i parlen d'internet o d'intel·ligència artificial, no es donen compte o no són coneixedors de tot el que hi ha darrere.
1: Sí, això realment és curiós, perquè tots parlem del núvol i sí que realment ja, pues clar, fas una abstracció i t'imagines que és una cosa immaterial, no? Que és un núvol que... I està bé que matiseu que és art pur, no? I pes, i quilos, i cables. Bé, dit això, per què estàs generant aquest rebuig, aquesta oposició? És real les desgràcies que ens comenten, o hi ha molt d'aquí també de desinformació i de soroll de fons? Què vulgui?
0: A veure, faig 5 cèntims sobre algunes de les polèmiques que són, diria, més cridaneres dels centres de dades, no? Es parla molt de que, doncs, potser contaminen l'aigua que fan servir, pugen el preu de la llum del territori on s'instal·len, o empitjoren la qualitat de l'aire, per exemple, o fins i tot amb el soroll no et deixen dormir. Tot això no és ciència-ficció, són casos que efectivament es donen, però es donen quan el centre de dades no es munta de forma correcta i es munta una mica a la papalà, no? El més ràpid i trenca coses, doncs també acaba afectant a la salut. Un centre de dades no deixa de ser una instal·lació més del territori i, com qualsevol altra, depèn de com es gestioni i com es prepari la població per integrar-la. O sigui, tu no pots ficar un centre de dades a 5 metres d'una zona d'habitatge perquè saps que, doncs, no es pot filtrar el soroll adequadament, o tampoc pots ficar-ho en un territori sense avisar quin serà l'impacte en el consum elèctric o en la xarxa elèctrica, perquè si no després ve la sorpresa de la factura i la gent s'enfada. Aleshores, crec que gran part de les polèmiques que estem veient és perquè les coses s'han fet malament. I perquè s'hagin fet malament fins ara no vol dir que no es puguin fer bé. Aquesta és una altra. Podem tenir centres de dades que estiguin tan ben instal·lats que ni ens donem compte que hi són allà. De fet, ja passa. La major part de centres de dades no causen aquest tipus de problemes a Europa. Tot i així, n'hi ha, i cal reconèixer que existeixen per poder corregir els errors que causen.
1: No sé si vols afegir alguna cosa més, o si no, et pregunto...
2: Sí, jo estic d'acord amb l'Enzo i crec que hauríem d'aprendre del passat, no?

0: Els centres de dades no són simplement un espai on es processen dades, no? Estem construint una infraestructura que pot tenir una importància comparable a la que va tenir el ferrocarril al segle XIX, l'electricitat al segle XX o l'internet a finals del segle passat. I de la mateixa manera que pensem en el ferrocarril i ens en recordem d'aquelles vies que passaven pels centres dels pobles i que després amb els anys hem vist que eren molestes i que dividien, per exemple, els pobles, o quan muntàvem una carretera o muntàvem una autovia o una nacional, passàvem abans pel centre del poble i després hem anat traient les nacionals als centres dels pobles perquè molestaven, no? Els centres de dades estan aquí per créixer, no? O sigui, per fer-se molt més grans. Per tant, quan pensem en centres de dades, tenim que pensar en una infraestructura que a dia d'avui és petita, però que acabarà sent gran, perquè és que és la base de tota la digitalització i tota l'economia basada en la intel·ligència artificial que tindrem en un futur molt proper. Per tant, pensem en una infraestructura que és cabdal, és troncal dintre de l'economia d'un país.
1: Bé, i podríem ara bé sembla fer un exercici del Far West, del Lejano Oeste. Podríem pensar, segons el que dius, que un centre de dades instal·lat a, jo que sé, als Monegros d'aquí d'Espanya podria acabar produint, encara que precisament és el que intentem evitar, una ciutat al seu voltant, si l'instal·léssim al mig d'un desert, per la quantitat de potser serveis auxiliars o etcètera que necessitaria, o no? O és autònom en si un centre de dades?
0: Torno a dir, és el mateix que una carretera o una autovia, no? Vull dir, més que construir un espai on els humans puguem veure al costat d'un centre de dades, crec que hem de veure què necessita un centre de dades per sobreviure, no? Aleshores, aquí entra en conflicte amb el que els humans fem servir, no? Per exemple, parlem d'energia, parlem d'electricitat, no? Segons l'Agència Internacional d'Energia, es calcula que els centres de dades van consumir uns 485 terawatts d'energia, d'electricitat al món el 2025. I que al 2030 en faran servir 250 terawatts, o sigui, el doble. Això entra en conflicte amb el que està fent servir una ciutat, per exemple, per viure. Si jo me'n vaig a Marsella, que és un dels punts on arriben cables de fibra òptica per tot el Mediterrani, a dia d'avui està consumint la mateixa energia als centres de dades que hi ha que la població de les persones que estan visquent allà. O sigui, el 50% se'l menja els centres de dades, el 50% se'l menja la població. Clar, l'impacte ecològic, l'impacte, diguéssim, de necessitat en aquest cas de l'electricitat, és molt bèstia. Si parlem d'aigua, és el mateix. Per tant, es podria construir unes vivendes al costat d'una ciutat, al costat d'un centre de dades? Sí, es podria construir. De fet, tindria sentit que es construís perquè les necessitats energètiques, tant d'aigua com d'electricitat, doncs estarien previstes, no?, perquè això passés.
1: Enzo, no sé si vostè vols afegir algun.
2: Jo crec que és complicat la idea de fico aquí un centre de dades i una ciutat brota al seu voltant. No dic que sigui impossible, però em costa imaginar-me un procés similar al que seria, per exemple, una fàbrica de ferro que podia haver-hi a qualsevol lloc o de qualsevol altre material, perquè el procés de fabricació de valor del centre de dades és diferent. És a dir, aquí, tot i que l'ésser humà està present, el rol que juga no és el mateix, no és tan manual. Aleshores, sí, cal un manteniment, cal una formació, cal un subministre d'energia, de matèries primes, de peces de recanvi, tot això, cal. Però, clar, no et sé dir si realment brotaria una ciutat al voltant de totes aquestes necessitats o si es podrien aprofitar ja els canals establerts com les carreteres o les línies elèctriques de la xarxa elèctrica per poder subministrar tot això. Aleshores, és complicat. El que sí que veig, clar, és que ara mateix hi ha una concentració de qui fa els centres de dades. És a dir, no qualsevol pot crear un centre de dades i, per tant, les condicions sota les quals es crea el centre de dades estan acotades en aquests pocs actors. En aquest sentit, estem veient centres de dades que han passat de desenes de megawatts a centenars de megawatts i ara fins i tot arriben al gigawatt, no? En el cas de Meta, que són 2 gigawatts. Això són instal·lacions enormes, enormes, que tenen una quantitat de còmput centralitzat que fins ara no s'havia vist. Aleshores, quina és l'estratègia si volem arribar a aquest poble que creix al voltant del centre de dades? Tenir-ne un de molt gran o tenir-ne molts esparcits de més xicotets? Bé, doncs això el temps ho dirà.
0: Jo crec que l'Enzo ha tocat una cosa, perdó, que és molt important, que és el valor. No ha parlat de valor. I aquell valor hauríem de parlar, per exemple, quants llocs de treballs permanents genera, quanta recerca es queda, per exemple, a Catalunya, quantes empreses locals participen en la cadena aquesta de valor, quin accés tindran les universitats, startups i business en aquesta capacitat de computació, quina energia consumirà, quina aigua, quina infraestructura elèctrica haurà per pagar el conjunt de la societat. Podem aprofitar, per exemple, el calor residual que generin els centres de dades? I què passarà quan aquella infraestructura arribi al final de la seva útil, de la seva vida útil, no? Per tant, crec que hi ha moltes preguntes que van associades a una... o moltes accions que van associades, molt de valor que van associades al centre de dades, i crec que hi ha una màxima que hauria de ser que a més consum de recursos públics i territorials, més retorn social exigible se li hauria de demanar als centres de dades.
1: No, això que apuntes és realment interessant. És a dir, un centre de dades que sembla que els primers s'han posat així sense pensar, és realment una decisió estratègica a on col·locar-lo i quina és la dimensió. També, com deia l'Enzo, que fem un de supergran o més de petits, no? En aquest sentit, què s'està fent? Fem el zoom invers. Què s'està fent a Europa, a Espanya i a Catalunya? S'està realment planificant tot això o anem construint allà on cau?
2: No, jo puc dir que sí que s'està planificant. És a dir, el com s'està gestionant a Europa és ben diferent de com s'està gestionant a altres territoris del món. No et diré que és perfecta, sense cap error i que no té marge de millora, perquè sempre hi ha marge de millora, però sí que et puc dir que els criteris, per exemple, mediambientals amb els quals s'aprova el projecte són molt més estrictes. Això no vol dir que siguin suficients en tots els aspectes i no vol dir que s'hagin guanyat a la població. Lo contrari, hi ha molta gent que és molt escèptica i fa bé, perquè al final el que volem és un centre de dades que no només sigui eficient, sinó que també doncs, no obligui a la gent a perdre qualitat de vida perquè s'instal·li a prop, no? I això és tot un repte. Jo crec que en qüestió d'infraestructura, Europa té una oportunitat molt forta aquí, no? I que pot aprofitar molt bé per guanyar, com es diria en anglès, leverage, no? És a dir, guanyar una mica de pes en la negociació. Si nosaltres tenim part de la capacitat de còmput en el nostre territori sota les nostres normes, també podem negociar altres acords amb més força. Mentre que si seguim depenent d'infraestructura que està fora del territori i no podem controlar, aleshores ja no podem decidir tantes coses. S'ha de pensar una mica més enllà. I t'ho dic des d'una posició privilegiada, perquè jo on visc no tinc a 5 minuts un centre de dades. Potser convendria escoltar algú també que tingués un centre de dades al costat i digués, doncs mira, a mi m'ha canviat la vida d'aquesta manera, per ser justos.
1: En quina mida té importància la distància on està un centre de dades de l'utilització? Parlo de latència. O no, o és igual, no. Avui en dia ja no és important la distància el que el tinguem del consum de la IA i la producció.
0: Sergi. Contesto jo?
1: Sí.
0: Bueno, hi ha serveis que la latència és molt important, especialment en serveis edge, no? O serveis que es puguin començar a instal·lar dintre dels territoris, i per tant la importància de la distància és important. Però jo crec, Tomàs, i una miqueta retornant a la pregunta abans que has fet, crec que hem de començar a treballar amb centres. Europa està fent coses, com tu has dit abans, i està posant bastantes condicions, no? Per muntar centres de dades, no? En tot el territori, però crec que jo aniria una mica més enllà, no? Quan un centre de dades consumeix recursos significatius d'un territori, la ciutadania hauria de poder saber quanta electricitat consumeix, quanta aigua utilitza, quants llocs de treball genera, quina fiscalitat deixa, quina energia renovable incorpora i quin retorn produeix per al territori, no? I això és molt important, o sigui, la transparència és molt important de cara al ciutadà. Perquè, per exemple, deixa'm posar-te una dada. No és el mateix que un centre de dades utilitzi una quantitat d'energia per descobrir un medicament o millorar una xarxa elèctrica o investigar nous materials, que, per exemple, consumeixi energia per generar milions de vídeos trivials que ningú recordarà l'endemà, no? Per tant, els nostres centres de dades, hosti, també han de ser responsables amb l'ús que es faci d'aquell centre de dades. Enteneu el que us vull dir? No és el mateix aquest impacte, no? De dir, escolta, doncs descobreixo un medicament que ajuda a la humanitat, que tinc consum de dades perquè hi ha persones que es dediquen a veure vídeos trivials o pujar vídeos trivials al TikTok, que s'han demanat, o al TikTok o qualsevol altra aplicació, que es puguin emmagatzemar, no? Per tant, s'ha de poder buscar aquest equilibri, no? Entre què ens aporta un centre de dades, molt més enllà del simple fet de lo que estem mirant ara, a dia d'avui, a nivell d'indicadors energètics i d'aigua.
1: Una pregunta, ens queden 5 minuts de programa. Vale, un centre de dades. Fem un centre de dades. Ens reunim nosaltres tres, tenim capital prou i fem un centre de dades. Però després l'hem de vendre, no? O sigui, a qui dona servei? És un negoci a part de OpenAI o d'Anthropic o tal? Hi ha gent que es dedica només a muntar centres de càlculs i després als ioga? Com funciona aquest circuit? Perquè no acabo d'entendre. Si és una cosa que fan els propis constructors de la IA o són empreses terceres que després ofereixen aquest servei.
2: Jo, segons el que sé de com els he fet servir, sí que és veritat que ara mateix s'està construint, fent una estimació de la demanda d'intel·ligència artificial molt forta i potser una mica més optimista del que molta gent s'espera. No sé, no et sé dir si es donarà o no, però que és optimista no hi ha cap dubte. Ara bé, si nosaltres volem fer servir el centre de dades per guanyar diners, el que hauríem de fer és llogar el còmput. I hem d'entendre molt bé la diferència entre el centre de dades tradicional i el centre de dades per IA per entendre el model de negoci. El centre de dades tradicional oferiria serveis de l'estil emmagatzematge, execució d'aplicacions de tota la vida, fins i tot serveis de control d'accés d'usuaris, coses d'aquest estil que s'han fet doncs, amb Amazon Web Services durant molts anys. Però el centre de dades dedicat a la intel·ligència artificial ofereix un servei radicalment diferent, perquè està construït per una infraestructura que executi models en local. Això vol dir que té, per exemple, en comparació a l'altre tipus de centre de dades, molta més capacitat de tràfic a la xarxa. Té molta més capacitat de còmput en quant a inferència i calibració i el que pot generar no està en un servei d'emmagatzematge o de processament d'aplicacions, sinó un servei de generació de resultats i de models de qualitat. És a dir, estem creant una fàbrica de sistemes que estan orientats a millorar la nostra operativa, però no de forma tradicional com faria una aplicació, sinó de forma innovadora, ara mateix, com ho faria un model de llenguatge natural. O sigui que el servei que hauríem d'oferir seria d'inferència o de calibració de models nous. Aquests serien els dos principals.
1: Bé, ara sí que jo ho sento, però és el problema de la ràdio. Tenim un forat on estem encabits nosaltres i se'ns ha acabat el temps. Teniu el temps just abans, us he donat 30 segons, 30 segons més per acomiadar el tema. No sé, digueu l'última que creieu que hem de saber sobre centres de dades. I sí que ja us dic que dintre d'un parell de mesos tornarem a parlar perquè això creix dia a dia. Qui vulgui, endavant, 30 segons i acabem.
0: Mira, molt ràpid. Jo crec que els centres de dades ens han de servir per fer una cosa que es diu sobirania computacional. I això és molt important. Però hem de saber com fer-la. I aquesta infraestructura ha de ser imprescindible per generar coneixement, productivitat, riquesa i accés a la i que aquest accés a la computació no pot quedar reservat exclusivament a les empreses que més poden pagar. Han de tindre accés a les universitats, necessitem capacitat pública o privada, accessible a universitats, centres de recerca, startups, pimes i administracions. Crec que la sobirania computacional és importantíssima per Catalunya.
1: Penso.
2: Jo estic completament d'acord amb en Sergi i crec que només puc afegir que el dilema principal que crec que ens trobarem és aquest que he comentat abans. Què és millor, construir-ne un de gran o molts de petits? Bé, doncs això el temps ho dirà.
1: Bé, doncs gràcies per el vostre coneixement. M'ha agradat això de la sobirania computacional, perquè realment de sobirania hem de parlar, i ara m'atreveixo a dir-vos ja que ja ajustarem el dia de gravació, que us convoco per la propera setmana per parlar d'això, per parlar de sobirania computacional, perquè és un tema que, a més, aquí a Europa ens preocupa bastant. Doncs després ja em contestareu si podeu o no podeu. Gràcies per estar aquí i fins la propera setmana, que espero que em digueu que sí.
3: Moltes gràcies.
1: Fins aquí el programa d'avui. Hem vist que els centres de dades no són una realitat llunyana ni tan sols abstracta. Són la infraestructura física que sosté bona part del món digital i que serà imprescindible per al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Però el debat no és només tecnològic. Parlem d'electricitat, d'aigua, de territori, d'impacte ambiental i, sobretot, de quin retorn obté la societat a canvi dels recursos que aquestes instal·lacions consumeixen. I queda una qüestió especialment important, la sobirania computacional. Europa i Catalunya hauran de decidir quina capacitat de computació volen tenir i el servei d'aquí. Un debat que tot just comença i al qual segur tornarem. Gràcies per escoltar-nos i fins al proper El món és digital.
4: I això ha estat tot per avui a El món és digital.
5: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
6: Continguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
7: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha actuat aquest divendres contra l'acumulació de deixalles a l'Àtrium amb una neteja extraordinària i el tancament del pàrquing interior. L'alcalde Marc Girbet ha anunciat que els costos de l'operatiu es reclamaran a la propietat del centre comercial. El regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, per la seva banda, denuncia que algunes empreses utilitzen aquest espai per abocar-hi escombraries i anuncia que reforçarà la vigilància. Marc Girbet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
8: Bueno, és una evidència que no ens agrada l'estat en el que es troba a part del centre comercial Atrium. No ens agrada l'estat de manteniment ni tampoc l'estat de neteja que té. Hem de recordar que això és una propietat privada i l'Ajuntament l'únic que és responsable, bueno, a part de mantenir la salubritat i la seguretat, és del vial interior que té el centre comercial. Llavors, des de l'Ajuntament hem dit prou. Hem avisat més d'un cop a la propietat, li hem fet requeriments, l'hem arribat a multar. És la tercera neteja extraordinària que fem en aquest mandat i, per tant, creiem que ha arribat ja la paciència al seu final. Per tant, avui l'Ajuntament el que farà és el tancament de tot el vial interior, el tancarem a la circulació i protegirem el perímetre per controlar l'accés en el que té a veure en el vial interior. En el vial exterior també s'està portant tota una neteja del que és el centre comercial i els costos d'aquesta operació els hi traslladarem, evidentment, a la propietat, que és l'única responsable de tenir, diguéssim, la seva parcel·la neta, endreçada i salubre com ha de ser i com qualsevol veí la té. I, per tant, aquí l'Ajuntament, diguéssim, serà expeditiu com ho ha estat tots aquests anys i avui és una mostra més de que la desídia Sant Andreu de la Barca ha d'acabar i nosaltres estem decidits a que acabi.
7: Que sí que estem veient, alcalde, és la gran quantitat d'escombraries que hi ha en aquesta zona.
8: Vosaltres heu pogut veure l'operatiu, el gran operatiu de neteja que hem muntat. Hi ha molta gent treballant, hi ha diferents vehicles que ens estan ajudant a la recollida. Ja s'han endut bastants residus, per tant, com podeu veure, bueno, l'estat, diguéssim, més deplorable i això és el que no podem permetre.
7: Per la seva banda, el regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, ha detallat aquí l'operatiu de neteja. Ha comptat amb un equip especial del servei de neteja d'Urbacer, a més de dos camions que han facilitat la retirada de les escombraries acumulades.
9: Bé, és un altre dispositiu de neteja, és el tercer que fem en aquest mandat, i perquè no ens agrada, doncs, com estava aquesta zona de l'Àtrium, i per tant, doncs, estem tornant a fer una neteja especial, d'acord? Doncs, per poder deixar això en condicions.
7: Sí que s'ha tallat el trànsit a aquesta zona del centre comercial Atrium.
9: Sí, de fet, la part interior, després de fer aquesta neteja i veient, comprovant doncs, que la poca seguretat i el fet doncs, que venen empreses aquí doncs, a llançar les seves escombraries, doncs, el que farem és un tancament de la circulació de la zona, del pàrquing de l'Àtrium, i també doncs, estarem també vigilants a que la zona de fora, doncs, com deia, doncs, no vinguin empreses doncs, a llançar escombraries o a llançar brossa que són responsabilitat de cada empresa.
7: Ampli desplegament avui de neteja.
9: Sí, de fet tenim un equip especial de l'equip de neteja d'Urbacer, d'acord? I com hem pogut comprovar aquí, doncs, in situ tenim dos camions i hem recollit diverses tones d'escombraries.
7: Fins quan continuarà aquesta neteja o només és el dia d'avui?
9: En principi només és el dia d'avui, naturalment, doncs, perquè és un dispositiu especial. Com sempre, es continua mantenint la neteja de les zones igual en les mateixes condicions que tot el poble, i el que anem fent és intentant doncs, que cada cop això doncs, vagi millor, estigui millor, perquè realment doncs, volem un Sant Andreu com cal.
7: Una de les principals mesures anunciades pel consistori és el tancament de la circulació de la zona interior del pàrquing del centre comercial Atrium. Una decisió que respon tant a les condicions de seguretat de l'espai com també la necessitat d'evitar que continuï sent utilitzat per abocar-hi residus. Amb aquesta actuació, el consistori combina la retirada extraordinària de residus amb noves mesures de control de la circulació i vigilància per impedir que l'entorn de l'Atrium continuï convertint-se en un punt d'acumulació d'escombraries.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
7: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Amano Morgades, Valldosera.
2: Valldosera. Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: Això és Rambla 54 a Domenys Ràdio.
1: S'ha debatut molt sobre l'animal que inspira aquestes notes genials, com tot, de John Williams. Alguns diuen que la Hedwig és una òliba, altres juren i perjuren que és un mussol. Sembla que el món científic els dona la raó als de l'equip mussol. I, de fet, a l'obra original de J.K. Rowling l'identifica clarament com una Snowy Owl, que en català s'anomena Duc Blanc o Mussol de les Neus. Per tant, pertanyeria a la família dels estrígids, mussols i ducs, i no a la dels titònids, que són les òlibes. Però nosaltres, al Rambla 54, som gent de pau, i avui els nostres ocells són tant mussols com òlibes. Ens interessen tots. Volem parlar de tots aquests rapinyaires nocturns que viuen en ambients agrícoles i que estan amenaçats per l'actuació dels humans. De tots els humans? No, com a les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix, n'hi ha uns quants que es resisteixen i treballen per revertir aquesta situació. I alguns viuen a Sant Jaume dels Domenys. Laia Batlle, ben tornada al Rambla 54, com estem?
2: Molt bona tarda, Anna. Doncs molt contenta de passejar de nou per la Rambla.
1: I avui no passeges sola, passeges acompanyada, i no d'una, sinó de dues persones. Qui tens amb tu?
2: Doncs mira, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio la Maria Figueres, ella és tècnica del grup ecologista Geben del Baix Penedès i també del Vendrell, i el Jordi Palau, que és membre de Domenys Dempeus. Benvinguts a tots dos al programa. Què tal, com esteu?
3: Molt bé, bona tarda.
4: Bé.
2: Vosaltres, doncs heu entomat o heu començat un projecte per recuperar els mussols i les òlibes aquí, a Sant Jaume dels Domenys. És una iniciativa que és no pionera de Catalunya, podríem dir, però sí a la comarca, perquè va començar a la Plana de Vic, i que ara heu portat aquí al Baix Penedès. Què ens en podeu explicar? En què consisteix aquest projecte? Maria.
3: Doncs és un projecte que, si bé la implementació més pràctica s'ha fet ara fa poc aquí a Sant Jaume, va començar fa 3 anys, engrescat pel grup de naturalistes d'Osona, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè creien que, per les característiques de la comarca del Baix Penedès, un projecte similar al que ells havien iniciat feia uns anys, doncs podia ser molt, molt interessant. I ara, doncs, ja fa 3 anys, vam començar amb un cens de mussol comú, amb una de les espècies que estem treballant aquí a Sant Jaume, i per poder estudiar i per poder saber una mica més d'aquestes poblacions que tenim a la comarca, perquè és un grup de fauna, doncs, que no està gaire estudiant, no se sap exactament què passa, no?, a la comarca del Baix Penedès. Llavors vam començar així i després ens hem anat engrescant fins a avui, amb Domenys Dempeus.
1: Maria, Jordi, un plaer tenir-vos aquí a tots dos. Una cosa, aquest matí, quan preparava aquesta conversa, he tafanejat una mica per internet, i a risc d'equivocar-me, que amb internet no se sap mai, he trobat que a Catalunya tenim 8 espècies de rapinyaires nocturns i que només una d'aquestes 8, el gamarús, es considera que està en expansió, perquè resulta que viu als boscos i s'està beneficiant una mica, doncs, del creixement de la massa forestal, encara que sigui descontrolada. La resta, tots tenen una perspectiva bastant magra. L'òliba està en regressió, i el mussol comú, que parlaves, Maria, del mussol comú només en queden, a veure, que ho he apuntat per aquí, entre 7.000 i 13.000 parelles. Això és molt poc.
3: Sí, efectivament, al contrari del que ens pot semblar, perquè actualment ens trobem en una situació que és una mica paradigmàtica, que és que tenim una quantitat molt més gran de superfície forestal que fa unes dècades, i això ens podria semblar que és positiu, perquè dius, ostres, la natura s'està recuperant, està guanyant espai, però en realitat el que està passant és que, degut a l'èxode rural, a l'abandonament de cultius i de camps, el bosc està guanyant terreny, però està guanyant terreny en contra de les zones obertes creades pels éssers humans, però que són molt positives per molts grups de fauna. Parlem de rèptils, parlem de pol·linitzadors i també parlem de rapinyaires, rapinyaires diurns i nocturns. En el cas de, com comentaves, no, el mussol, l'òliba, són espècies molt vinculades a aquests terrenys agrícoles i la pèrdua d'aquests doncs, també suposa la pèrdua de gran part d'aquesta població.
1: I això què representa pel nostre ecosistema? En realitat, què fem els humans que fa que aquesta població doncs, de mussols i òlibes vagi a la baixa a banda d'abandonar el camp, que no és menor, eh?
3: Doncs, a banda d'això, l'ús de raticides i altres pesticides també suposa un problema per aquest grup de fauna. Al final són depredadors que són a dalt de tot de la xarxa tròfica i això suposa doncs, que tots aquests verins acabin també arribant en aquestes espècies que es veuen molt perjudicades. A banda d'això, doncs, tenim altres aspectes negatius que podem trobar, com poden ser línies d'alta tensió que no estan en condicions adequades i, per tant, pateixen electrocucions, o també algunes basses agrícoles que no tenen elements adequats de sortida i, per tant, doncs, també es produeixen ofegaments. A banda de la pèrdua doncs, d'aquests espais oberts, doncs, hi ha altres efectes negatius doncs, que també són perjudicials per aquest grup.
2: I això, Maria, alguna d'aquestes qüestions que apuntes ara es podrien repensar o es podrien revertir?
3: Sí, de fet les solucions són relativament senzilles perquè al final jo crec que el problema és més el desconeixement que no tant que no hi hagi voluntat per fer-ho. Al final tenir aquest grup aquestes espècies al nostre voltant és molt positiu perquè controlen doncs altres poblacions que si no estan del tot controlades ens poden suposar un problema als éssers humans com poden ser per exemple ratolins o altres tipus de rosegadors i simplement posant elements perquè puguin sortir de les basses o controlant aquests punts d'alta tensió que puguin ser problemàtics així com posant caixes niu per fomentar els llocs de cria, doncs ja estem fent una feina molt positiva per aquestes poblacions.
2: Estaríem parlant, per tant, de que el projecte que estem parlant avui és així, és aquest, posar caixes niu. Explica'ns una miqueta de què va.
3: Exactament. Doncs aquest projecte, com deia abans, va néixer primer amb l'estudi una mica de la població que trobàvem al Baix Penedès de mussol comú. Això es fa un cop l'any amb un grup de voluntaris. Aquest any vam ser al màxim, que van ser 80 persones escoltant per tota la comarca el cant del mussol, que és una cosa espectacular. I llavors, a partir d'aquesta observació de com es distribuïa aquesta població, ens dona una mica de pistes de com poden estar la resta d'espècies a la comarca, i Sant Jaume, la Bisbal, tot aquest entorn d'aquí és magnífic perquè està envoltat de molta part agrícola i per tant doncs, també era un punt molt interessant per potenciar encara més aquesta població. Com ho fem? Doncs, òbviament, posant caixes niu, però també doncs, intentant corregir o estudiar quins són aquests efectes negatius que hi poden haver al voltant dels llocs on hem col·locat aquestes caixes niu.
1: I tot això a partir d'una prova que ja es va fer a Osona el 2022, no? I que va funcionar.
3: Exacte. En aquest aspecte estem molt, molt, molt agraïts en el grup de naturalistes perquè ens estan donant, bueno, doncs, des d'assessorament tècnic, suport moral, òbviament, i també són els que ens han ajudat a triar les ubicacions per col·locar aquestes caixes niu, per fer la instal·lació, per construir les caixes niu, o sigui, sense ells és un projecte que difícilment hagués tirat endavant.
1: I allà ho van aconseguir? Tenen alguna xifra de dir, doncs mira, teníem, m'ho invento, 10 mussols i ara en tenim 20 o 25 o 30?
3: Allà fa més de 30 anys que treballen en aquesta direcció, per tant és un grup que es dedica entre moltes altres coses, però a nivell de rapinyaires són molt experts i s'hi dediquen molt. Llavors, òbviament, els resultats que han obtingut són magnífics, però perquè també coneixen molt el terreny. Nosaltres aquí ara tot just comencem a tantejar una mica i en el seu cas han aconseguit resultats molt positius, sobretot pel que fa a la implicació ciutadana en la protecció d'aquests grups, perquè han aconseguit que les masies o propietaris de terrenys agrícoles facin una mica com de padrins d'aquestes parelles o d'aquests individus que trobem en diferents punts de la comarca.
2: En el cas de Sant Jaume dels Domenys, la història doncs, té una col·laboració ben maca, no? Perquè el Geven col·labora amb altres entitats del municipi o amb altres entitats de la comarca, i és el cas del municipi amb Domenys Dempeus. Jordi, com va anar aquesta trobada, aquesta col·laboració?
4: Bé, amb el Geven ja n'hem tingut alguna altra de col·laboració. Per part de la nostra associació, tot el que sigui la millora ecològica, la defensa del territori, tot això ens vincula a la nostra terra. Sabíem que tenien aquests estudis fets ells del cens de Mussol i de Òliva aquí a la comarca, i sabem també per seva doncs, que Sant Jaume era un dels punts que afavoria a aquesta biodiversitat, doncs vam apostar per aquest any doncs poder crear aquest projecte, que ara mateix tenim 4 caixes col·locades per Òliva i tenim 8 per Mussol Comú.
2: El projecte té una pota important, com dèieu abans, que és el fet de col·laborar també amb les masies. Amb quantes esteu treballant aquí al municipi i per què s'ha escollit justament masies?
4: Bé, masies per una miqueta per el que comentava la Maria abans, és l'entorn on es troben còmodes aquests animals, on te troben lògicament també el seu aliment, i hem anat a buscar masies de tot el terme, ja que tenim un terme bastant gran aquí a Sant Jaume dels Domenys. Hem intentat parlar amb diversos propietaris de masies, explicant-los una miqueta el projecte, com funcionaria, que al cap i a la fi és que ens deixin un espai senzillament per col·locar aquestes caixes, i nosaltres anirem fent doncs, el que se'n diu una miqueta del control, de veure si realment estan en ús, si hi han entrat, no hi han entrat, si els hi agrada l'espai o no els hi agrada l'espai, perquè també són animals i han de trobar-se a gust en aquests llocs. I bé, és un projecte que no s'acaba aquí, perquè és continuat, seguirem treballant, seguirem mirant com evoluciona la població i intentarem afavorir doncs, que hi hagi una gran expansió d'aquestes espècies.
1: Maria, Jordi, i com podem fer arribar aquesta tasca a més gent? Nosaltres des d'aquí, des del Rambla 54, doncs intentem posar el nostre granet de sorra, però heu previst alguna activitat per explicar aquest projecte al gran públic?
4: Bé, sí, en principi nosaltres aquest divendres, dia 17 d'octubre, farem una caminada de dues horetes per aquí per al municipi, amb la col·laboració també del Geven, que ens vindran a fer les explicacions més tècniques sobre aquests animals, perquè ells són realment qui saben del tema. I bé, és una ruta molt curteta, apta per tots els públics aquí al municipi, doncs, com et deia, el dia 17 d'octubre de 2026 a 6:45 aquí a la plaça de l'Església, amb una ruta circular per poder veure algunes d'aquestes caixes que ja tenim col·locades i a veure si tenim sort de poder escoltar els mussols i les òlives.
2: Doncs Jordi Palau, Maria Figueres, moltíssimes gràcies, i Anna, ja ho veus, la importància d'aquestes aus i tota la feina que es fa des d'aquí a la comarca per preservar el nostre entorn, que és magnífic.
1: I tant, Laia, moltes gràcies a tots tres per explicar-nos avui aquí al Rambla 54, per parlar-nos d'aquest magnífic projecte. Qualsevol cosa, estem en contacte, si escolteu mussols, si escolteu òlives, Laia, enregistrament, en mà, mòbil, el que sigui.
2: Exacte.
1: I ens ho deixes escoltar, que serà un plaer. Una abraçada a tots.
2: I tant, que sí, moltes gràcies.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: We accidentally bought a restricted domain for our game. .cat is reserved for Catalonia, and someone on Twitter warned us that if we don't comply, we could lose the domain. So, what does it look like to comply? We would have to either add Catalan influence into our game or translate the game into Catalan.
2: Ivan, tu de videojocs com vas?
3: Va, jo crec que prou bé. Pensa que tinc dos adolescents a casa i t'has de posar una mica al dia per poder-los seguir les converses.
2: Ja fas més que jo, eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí. Jo ara semblaré una experta, però en realitat tot el crèdit de la història que avui us explico és de la meva filla, la Neus, que és la meva adolescent, Ivan, que sí, que és una gran amant d'aquests jocs. Amb ella, que li agraden els jocs d'estudis independents, de producció petita, doncs és qui m'ha explicat la història d'un gat que va néixer en un petit estudi d'Arizona, dalt d'un tren, i que gràcies a un domini d'internet ara resulta que aquest gat és més català que el pa amb tomaca. He enviat un missatge directe per Instagram als creadors d'aquest videojoc, l'empresa Grim Tales, però de moment no m'han contestat. Així que hem mirat d'estirar el fil per la part catalana, des de Catalunya. Aquest matí la Gisela s'ha posat mans a l'obra i ha trucat a Accent Obert i ha convidat al Rambla 54 a la Bea Guzmán, que és directora de domini.cat a Accent Obert. Bea, benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
2: Bea, a mi la història m'ha semblat un tamasso. Són uns nois d'Arizona que tenen una petita empresa independent de videojocs. N'estan creant un d'un gat que va amb un tren, fins aquí cap novetat, i decideixen donar a conèixer aquest projecte a internet a partir d'una adreça que registren, que és train.cat, jugant amb els dos elements característics del seu joc en anglès, que són el tren i el gat. I a partir d'aquí, què? Vosaltres quan teniu notícia de tot això a Accent Obert?
4: Doncs mira, el vídeo original es va publicar l'11 de setembre, casualment, així que el temps va ser perfecte en tots els sentits, i nosaltres ho vam veure, doncs vam tenir consciència dilluns següent, és a dir, la cosa va ser molt ràpida, perquè de 11 de setembre, que era divendres festiu, fins que nosaltres vam interactuar amb el tema, que va ser 14 de setembre, ja el primer vídeo que es va publicar dels estudis Grimm va alcançar, bueno, havia arribat a 56.000 likes a Instagram, és a dir, una passada, i 630 comentaris, i clar, tots els comentaris eren super positius, i això va ser una sorpresa també per nosaltres. Aquest domini estava registrat des del 21 de maig d'aquest any, però no teníem consciència de el contingut que tenia, i molt menys del que passaria a partir de la publicació d'aquest vídeo. Aleshores, tot, com gairebé tot en aquests temps a internet, es va viralitzar amb una velocitat increïble, i bueno, vam tenir consciència aquella setmana, i aquella mateixa setmana vam decidir que era tan increïble tot el que havia passat que volíem contactar amb ell.
2: Sí, de fet ells han penjat un reel a Instagram explicant la història, i diuen que el .cat com a domini és un... Ells parlen d'un domini restringit, que té un seguit de requisits. Abans de anar una mica més enllà en aquesta història, quins són aquests requisits? És a dir, si jo ara vull fer un .cat, què em demanareu?
4: Bàsicament et demanarem que el contingut d'aquest domini o bé estigui en català o estigui en qualsevol idioma, sempre i quan estigui fent divulgació de la llengua i la cultura catalana. M'explico. Si el club de fans del Barça a Xina decideix fer un blog en xinès, però parlant del Barça, perfectament pot tenir un domini.cat, perquè està parlant de la llengua i de la cultura. L'altra opció és que pugui parlar de qualsevol tema, sempre quan ho faci en la nostra llengua.
2: D'acord. És un domini lingüístic.
4: Efectivament, lingüístic i cultural.
2: I cultural. Clar, els autors del joc, d'aquest train.cat... Bé, en realitat el joc no sé massa com es diu, eh? Vull dir, no em facis gaire cas, perquè jo videojocs no controlo massa, com ja hem dit. Podrien haver simplement canviat el domini, no? Podrien haver dit, vale, doncs fem cattrain.com. Però en lloc d'això, han decidit, efectivament, dir, escolta'm, tenim un domini.cat, doncs anem a apostar per identificar el joc amb Catalunya i fer que aquest joc parli català, no?
4: realitat han fet més que això, perquè tenien dues opcions, com tu dius, canviar l'extensió de domini i anar-se'n a un .com o qualsevol altra extensió de domini, o simplement fer una traducció senzilla, incloure el text en català i poca cosa més. Així haurien arribat al compliance, que és com es diu el compliment de la normativa. Però han fet una cosa més enllà d'això, i és que els ha cridat tant l'atenció i la mobilització de la comunitat que no només han volgut complir, sinó que han volgut anar més enllà i s'han engrescat d'una manera que jo crec que ells mateixos estan bastant sorpresos del resultat.
2: Clar, diuen, de fet, en aquest vídeo d'Instagram que escoltàvem al començar aquesta connexió, diuen que acumulen més de 500 missatges i comentaris i destaquen en aquest vídeo que un d'aquests és el vostre. Què els dèieu?
4: Efectivament. Realment, el que nosaltres vam veure... Vam veure diverses coses aquí i volem destacar. D'una banda, vam veure que la gent és conscient de la nostra política, és a dir, la gent sap que més enllà d'un nom que en anglès pot semblar graciós perquè és divertit, mirat, i els gats són els amos d'internet, més enllà d'això, la funció de vetllar pels continguts i que no se'n vagi el puntcat cap a altres derroters i que sigui arrelat al que som en realitat, això s'està fent bé. La segona cosa que ens va sobtar molt és la resposta massiva de la comunitat, tothom agraint-li aquest vídeo, tothom oferint-li suport per fer la traducció, tothom donant-li referències de lo que és la cultura i la llengua. Aleshores, en veure tot això, ens va semblar que era una oportunitat excepcional per fer que gràcies al puntcat la llengua i la cultura anessin molt més enllà de les nostres geografies i territoris.
2: Clar, com per tu tant, digues, digues.
4: Sí, no, la idea era, doncs, aquest és un cas d'èxit espectacular, d'una persona que... Lo ideal seria que tothom arribés al puntcat des del punt de vista lingüístic o cultural. Aquell ha arribat al puntcat des d'un punt de vista completament diferent, però s'hi ha quedat. Aleshores, el nostre objectiu contactant amb ell és tenir una xerrada, poder fer una videotrucada i que ens expliqui les motivacions originals, les motivacions que el van portar després a intentar anar més enllà i com se sent ara amb tot el suport de la comunitat.
2: Clar, benvinguts als gats, perquè una comunitat que, com ens deia, s'ha llançat a proposar los trets identificatius de la cultura catalana, que si Montserrat, que si Gaudí, li hem posat al gat una barretina ja...
4: Tot hem creat un tió, també.
2: Hem creat un tió, que per cert, això sí, vosaltres esteu parlant amb aquesta gent d'aquesta empresa de videojocs, de Grim Tales?
4: Sí, ens estem intentant coordinar per fer una videotrucada i farem, bueno, intentarem a partir d'aquí fer un vídeo que tant de bo sigui tan viral com els dos que ha publicat ell.
2: Doncs escolta'm, només una coseta, que és que és gairebé una obsessió personal, això del cagatió... que dius, no, és un tió, no és un caga tió. A veure si poden treure-li el caga del davant.
4: Ho intentarem.
2: També han tingut ofertes de tots d'usuaris que diuen que els ajudaran, si els cal ajuda, amb la traducció en català. És que com som els catalans, eh?
4: Sí, sí. La veritat és que tothom s'ha obert moltíssim a col·laborar. No sé si ho sabeu, però han creat dins del seu perfil a Discord han creat un canal específic pel català i aleshores estan publicant en aquest canal doncs aquestes coses, no? La imatge del tió, la muntanya de Montserrat, i la gent opina i dona suport. És veritat que també en aquest canal al final la gent es desvia i acaba parlant d'altres coses, però sí, però en realitat ha estat com una trobada mútua molt profitosa, perquè ells s'han obert a nosaltres i la comunitat també s'ha obert a ells.
2: I en realitat podria acabar sent el primer joc nord-americà que té abans una versió en català que en castellà, potser.
4: T'imagines? Estaríem contentíssims tots.
2: Perfectament, és perfectament factible vista la resposta. Us havia passat mai això, aquesta confusió amb el .cat? Clar, el fet de que, com tu deies, els gats són els reis d'internet i doncs el nostre domini coincideix amb el nom de gat en anglès, us hi havíeu trobat mai?
4: Sí, tenim un parell d'anècdotes molt concretes i gracioses. La primera és que quan es va llançar el domini .dog ens van trucar a mitjans internacionals a preguntar-nos què pensava, què opinava el .cat del domini .dog. I la nostra resposta va ser que estan molt contents de que per fi hi hagués un domini específic per animals de companyia, ja que nosaltres no ho érem. Això va ser la primera i la segona. Es veu que, diria concretament, que als Estats Units es va aprovar alguna llei segons la qual els animals de companyia havien de tenir alguna assegurança, i de cop i volta vam veure un boom d'altes dels Estats Units de dominis relacionats amb insurance i, bueno, assegurances en anglès. I vam veure que clar, la gent s'estava posicionant intentant vendre l'assegurança per al gat. No tenien continguts en català, aleshores vam contactar amb ells i la majoria van fer una traducció de la pàgina principal en català per complir amb la normativa. Però és la primera vegada que ens passa que d'una manera tan aclaparadora i tan clara la comunitat i el titular del domini se comuniquen i es complementen tant.
2: I em deies que esteu pendents de parlar amb ells, d'una videotrucada amb ells. Jo he estat tafanejant, no hi entenc massa, però m'ha semblat llegir que encara no tenen data d'estrena per aquest joc. No sé si valoreu oferir-los alguna acció concreta a Catalunya o alguna cosa.
4: Estem en ello, estem pensant en propostes, però això és el que és més interessant de tot. Ni tan sols el joc està acabat, ni desenvolupat, ni presentat. Uh-huh. És un pre-llançament i ja ha tingut tota aquesta acollida. Aleshores, jo crec que ells seran els primers interessats en fer alguna cosa especial amb nosaltres.
2: Doncs Bea, nosaltres aquí ens tens sempre que vulguis al Rambla 54 per parlar d'aquestes i altres qüestions relatives a aquest .cat. Aquesta és potser més anecdòtica, però un altre dia, si vols, ens podem posar més seriosos.
4: I tant. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu per portar-nos aquesta història tan divertida de Train.cat fins al Rambla 54 i per tot el que hem après. Som casa teva, ja t'ho deia, sempre que vulguis. Una abraçada.
4: Abraçada. Adeu.
3: Doncs...
5: M'he de trobar molt.
3: Bueno, has d'estar relativament a prop.
5: Així?
3: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
5: Rambla 54. A la meva ràdio local.
3: Perfecte.
5: Faig bé, eh?
3: Sí. Qui té art, té art.

0: Seria fet de roba.
1: Això comença el febrer, cada any.
2: Vale. El febrer us reuniu?
1: Sí, el febrer comencem, lo triem, i llavors allí, a partir d'allí ja començo a buscar el paper, los fils que em convenen, tot.
2: I des de febrer ja intensiu o... Sí. Ja intensiu, a l'estiu heu estat aquí amb l'aire condicionat?
1: Sí, una setmana només a l'agost.
2: Bueno, una setmana de vacances, una setmana de vacances s'ha de tenir, home.
1: Sí. Però, bueno, no, és que no podem parar. Són vestits molt elaborats, molt treballats, i, claro, necessiten temps i hores.
0: La Carme és qui dona forma a aquella primera idea. Dibuixa, talla, pensa les peces, decideix els materials i busca la manera que un vestit que existeix en una fotografia o en la seva imaginació es pugui construir amb una condició molt concreta, ja que aquí tot ha de ser de paper.
1: Jo sóc la que els tallo, la que dibuixo, la que busquem pues, los fils que han d'anar, bueno, has de buscar pues, les combines que puguen anar per adornar, a veure, imitant el més possible el vestit que tu vols fer.
0: Però la Carme insisteix en una cosa, ella sola no podria fer-ho. Al taller cadascuna té la seva especialitat, n'hi ha que broden millor. D'altres preparen papers, unes fan fil, altres cusen, i la feina va passant d'unes mans a les altres. És gairebé una cadena de muntatge, però feta a mà.
3: Ahora aquella, ahora yo, luego va otra, después va otra...
2: Trabajo en cadena.
3: Y la última, la maestra.
2: I l'última, la supervisora.
1: La supervisora, que ojo que digo, això no està bé.
0: Perquè abans d'arribar al vestit complet hi ha desenes de peces independents. I mentre som al taller, la Carme calcula quantes en necessitaran només per construir una part del vestit.
1: Mira, d'aquí a aquí és una pieza, ¿vale? Esto es una pieza.
4: Y hay pa una.
1: Hay pa una, pero son seis piezas.
4: Pues tres metros.
1: Tienes que hacer cinco más como esta.
4: Aquí hay cuatro metros, hago tres más.
1: Sí, porque es... ¿Eh? Bueno, tres sí, más, lo que te... Tú calcula que esto es una pieza. Sí. Ya tenemos una. Son seis...
4: Hay que hacer...
1: Para cinco más.
0: Una de les peces que tenen damunt de la taula acabarà formant una gran capa. Cal calcular-ne la llargada, preparar-ne el remat i després incorporar-hi els ornaments.
1: Estem calculant la llargada d'aquesta capa, que té cinc peces... No, sis, me sembla dir. Dos, quatre, sis. Sis per cinc són 30. Claro, 30 serien 3 metres, no?, al meu veure. Sí, perquè són 1, 2, 3 metres.
4: 3 i 3, 6.
1: 3 i 2 d'aquí,
4: sí.
1: 8. Això és el que calculem per fer això que fa el remat aquest.
0: 8 metres només per a una part. I quan la Carme diu que tot és de paper, vol dir exactament això. Les perles es preparen perquè ho semblin. El paper de seda pot acabar imitant l'ermini d'una capa. La cel·lulosa es transforma fins al punt que, quan la tens al davant, costa identificar d'on ha sortit. I fins i tot, els fils amb els que cusen i fan les puntilles són de paper. Aquesta és, segurament, una de les parts més sorprenents de tot el procés. I al principi també ho era per a elles. Primer ho feien amb les mans. I després, la Carme va provar de torçar el paper amb una canya de pescar. Més endavant, ho van intentar amb una batidora. Fins que la solució va aparèixer en una eina que, d'entrada, costa imaginar dins un taller de costura. Sí, és un taladre.
1: Llavors vaig descobrir que hi havia uns taladros que hi havia marxa. Si proves amb un taladre, ficarem la marxa més baixeta, perquè no... Llavors, a partir d'aquí, vam començar amb el taladro. Ja tot arreu hi ha el taladro. De primer era la marxa curta, però ara ja fiquem la més llarga.
2: Ara ja anem amb la marxa a tope.
0: Amb el taladre van torçant tires finíssimes de paper fins a convertir-les en fil. Parlem de tires d'uns 4 mil·límetres que després serviran per fer ganxet, brodats, puntilles o cordons. Una feinada que, quan el vestit està acabat, gairebé desapareix davant dels ulls, perquè aquest és precisament l'objectiu, que quan el vestit arribi a la passarel·la sembli qualsevol cosa menys paper. I després de mesos de feina, arriba a Mollerussa. Allí els vestits d'Alguaire competeixen en les diferents modalitats del certamen, la moda d'època, la moda actual i la moda de fantasia. Però cada any la Carme encara assumeix un altre repte, confeccionar el vestit del dissenyador, ja que aquest és diferent, ja que no competeix, sinó que és per ser exposat al Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa.
1: Pues també fa el del dissenyador cada any.
2: Que és una altra categoria a part.
1: Sí, bueno, és un aquell altre... no entra.
2: No entra categoria, és no. Com d'exposició.
1: Sí, aquell ja queda com a d'exposició. Perquè...
2: De museu, de sí. Museu, de museu, totalment.
1: I cada any ho fa jo, perquè clar, és que no hi ha gent que pugui fer el patronatge d'aquell...
2: Sempre ho hem comentat, que no hi ha cantera.
1: No. Bueno, a veure, això és de comptar que pues, cada dia, ja ho veus, no? La gent pues, mos fem grans, les joves no vol començar perquè totes són... Tenen feina i no volen estar... Però, bueno, aquí, pues, el grupet que tinc, ja ho veus, molt majes, i les donen aigua.
0: Vestits que ja no només passen per una passarel·la, sinó que queden conservats i exposats en aquest museu. I així han anat passant els anys, més de 35, i aquesta

0: temporada, la Carme Solà farà 75 anys, però quan li preguntes fins quan pensa continuar, costa obtenir una dada concreta.
1: I mentre elles aguanten, jo ja ho puga jo aguantar, anirem continuant i tirarem endavant, perquè pues, és el nostre. Vull dir, és que quan parem, al desembre, al gener ja m'estan preguntant. Ja en tinc triats per l'any que ve.
0: Ja estan pensats, abans d'aquesta edició de l'enguany.
1: Quan veig alguna cosa que jo m'agrada, de seguida ho guardo. Vinga, aquest per l'any que ve.
0: Ara encara queden mesos de feina, però abans de la passarel·la hi ha tot això. Metres i metres de paper, peces que repeteixen una vegada i una altra, mans que broden, cusen, tallen i torcen, un taladre convertit en filadora i unes dones d'Alguaire i d'Almenar que s'hi dediquen tardes, nits i bona part de l'any només per això. I la Carme Solà caminant entre les taules, mirant, calculant i pensant sempre una mica més enllà, perquè que un vestit no comença quan algú se'l posa, comença molts mesos abans quan algú mira un tros de paper i és capaç d'imaginar un vestit.

0: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Soc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. Ja estem una setmana més aquí, fent de la part rural, la part de Lleida a sobre. I res, amb molts ànims, primer de tot, a la gent de les comarques barcelonines, que heu tingut aquests jaleos amb la pluja. I mira, allí tantíssima aigua i aquí ni un gram. Aquí al meu poble, al Menà, han caigut 1,2 litres. O sigui que ni mullar. Tenim lo sembrat, que necessitem més aigua, sí o sí. I no res, i nosaltres aquesta setmana, que ja hem acabat verema, lluna descendent, dia fulla, estem fent preparats 500 avui, per exemple, que, bueno, jo crec que això és... dona per un capítol sencer, però feu-vos una idea, caca matinera de vaca i banya de vaca, 6 mesos enterrats, i a partir d'aquí ja us expliquem propietats. Vinga, una abraçada, ramblers i rambleres.
1: Rambla 54 és... no sé el que és.
2: No, sí, el que has dit abans.
1: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
2: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
1: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
2: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
1: Ha quedat d'artista, aquesta.
2: Molt bona, eh?
1: Sí.
3: Señales de horizonte extraño y ajeno, de brújula sin norte. En la sombra de un padre, luz yerma y fría, cobijo de hombres, subiendo, bajando, entrando. Se llenan huecos con vacíos, en casa de mamá. Solo los muros recuerdan los secretos, las ausencias, donde el hambre tiene cuerpo, alma y piel. El grito habla a través de esas cuatro bocas, y su cuerpo tiene forma de desliz, del que viene sin invitación ni planes para el futuro. El espurio, el pequeño, el que es diferente en silencio, pero toma todo como propio y tibia las posibles grietas.
4: Maria Gateu, ben tornada al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna.
5: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
4: Quan ens vam presentar al Rambla 54 per primera vegada des de Ràdio Rosselló, em vas dir que havies escrit un poemari que es titula Malva, i vam quedar que un dia et trucaríem per parlar de la teva poesia. De seguida en parlem. De moment n'hem sentit una d'elles, una poesia inclosa en aquest poemari que es diu Malva. Maria, a tu dona't bé això d'escriure poesia?
3: Ai, doncs a mi em ve des de fa molt de temps, és a dir, sempre he escrit, en realitat. Però la poesia com a tal va començar a l'adolescència, que crec que és algo bastant tòpic en aquest sentit, però sí, sobretot durant la universitat va ser quan ja vaig, diguem-ne, escriure amb més consciència, no? Més, en el sentit més de forma, estructures i qüestions, no? Amb més consciència de poesia com a tal. I ja després, doncs, una cosa va portar l'altra i va d'aquí ve Malva, més o menys.
4: Aquí, o sigui, la cosa va acabar amb un poemari.
3: Sí.
4: I escriure poesia, o sigui, realment... bueno, a mi, des del desconeixement, se'm fa una muntanya. Perquè no és només escriure, no? És escriure amb tot un seguit de normes, potser, i de corsers, i de... que, buf, em sembla superdifícil.
3: Doncs no et pensis, eh? Per mi és el contrari. O sigui, jo he intentat escriure relats, per exemple, és a dir, prosa, no? O sigui, ficció, narrativa, i no me n'he sortit, vaja, és que ni volent, eh? Però, en canvi, la poesia té una, diguem-ne, com una qüestió molt bonica, que és la llibertat. I molta gent es pensa això, no?, el que tu comentes,
4: sí,
3: que és com molt complicada, com molt complexa, com que cal seguir unes rimes, unes estructures, no?, etcètera, però en realitat no. És a dir, és expressar una idea, un sentiment, una emoció, una imatge, però ho pots fer com tu vulguis, i tal i com tu ets, i de la manera que tu vulguis. O sigui, hi ha gent que sí que és veritat que escriu, el que comentem, amb més rimes, estructures, etcètera, Però jo, en el meu cas, almenys, faig vers lliure i jo intento ser fidel a mi mateixa i ser lliure en aquest sentit. És a dir, ja com que la vida de norma, no? No et proposa espais on puguis ser tu mateixa, o almenys no de la manera exacta, no? Ni tan lliure com aquí, almenys l'escriptura per mi sí que és això, no? El meu espai com d'oci i de llibertat.
4: En el teu cas, però, la vida sí que et proposa escriure, perquè tu ets periodista sí. I te'n deus fer farts.
3: Sí, sí, sí. Però és diferent, eh? O sigui, això, clar, pots jugar més amb el llenguatge. La poesia té això, no? Et permet jugar més, doncs ser com més diferent. Clar, no és el mateix escriure una notícia, no en aquest cas per Ràdio Rosselló, que escriure un poema. És molt diferent per mi.
4: I la teva poesia, Maria, s'escriu a raig o s'escriu amb una rutina diària, una mica cada dia? Quina mena d'escriptora ets?
3: En el cas de Malva o en general?
4: En general. No, això deu ser una manera de ser, de la mateixa manera que hi ha gent que són més endreçats, gent que són més caòtics, hi ha gent que deu necessitar, no?, una rutina, i gent que vam parlar fa poc, per exemple, amb el dramaturg, el Danny Meyer, que ell escriu, té una obra que la va escriure en una nit.
3: Yeah.
4: Així, com marratx, no? Quan em ve la inspiració, sí. Vinga, que no vol dir que després no ho revisis, eh?
3: Mm-hmm.
4: Però jo no sé, en el teu cas.
3: Virginia Woolf tenia la seva habitació, no?, on ella escrivia i s'aixecava cada matí i seguia una rutina i una, no?, una qüestió que al final ella ho feia de manera rutinària. Jo per mi no, o sigui, jo de fet hi ha hagut, ara fa temps, que no em surt res, diguem-ne, que les muses no m'ajuden, no? Però quan estava així com més activa en aquest sentit, jo me'n recordo de moments d'anar-me'n a dormir, està el típic que t'agites al llit i de sobte te ve com una imatge, un vers, i m'havia d'aixecar i escriure. I
4: clar, perquè si no te'n recordes, no?
3: Clar, ni que fos al mòbil, al teu xat personal de WhatsApp, que tots el tenim, suposo, doncs allà ficar-ho, no?, i ficar com una idea o aquell vers o aquella, no?, aquella frase o paraula que em venia. Però jo normalment el que faig és escriure a raig. Després sí que quan ja vull fer d'allò, no? És a dir, trobo que aquell text doncs té com una contundència, diguem-ne, o com una idea que a mi m'agrada molt, doncs llavors sí que el perfilo, no?, el corregeixo, etc. Però jo intento no ficar-me com cotilles, no ficar-me com corsers i anar directe a la idea, i ja després ve tot el treball posterior, que és complicat, perquè al final, si algo té també, jo suposo que qualsevol escriptor o escriptora que m'estigui escoltant ara mateix també coincideix amb mi, que al final has de dir prou, perquè si no mai s'acaba, no?, la creació d'un text, ja sigui narrativa o poesia. Vull dir que has de tu mateix parar i dir, bueno, ja està, suficient, ja he corregit prou, perquè si no podríem estar fins a eternum, no?, escrivint o modificant aquell text.
4: Clar, fins que intervingui l'editor que diu, bueno, ja vale, no?
3: Exacte, també una tasca molt important aquesta.
4: Maria, i Malva, d'on va sortir? Són poemes que has estat acumulant durant molt de temps? O com es va construir aquest poemari?
3: Doncs això sorgeix després de la mort de mon pare. Que ell, sí, ell va morir el 2017, i jo en aquella època doncs tenia com... en aquella època, just després de la mort, va passar un temps. Però jo sí que tenia com molt aquesta cosa, no?, d'intentar treure tot allò, no el dol com a tal, perquè Malva no va sobre el dol de la mort de mon pare, sinó més tots els canvis que hi ha hagut, no?, arran de tot aquest procés, és a dir, de Maria abans de la mort de son pare i Maria després de la mort de son pare. I llavors va sorgir d'aquí, i de fet no va ser acumular poemes que ja tenia d'abans, sinó jo em vaig fer com un índex dels diferents temes que volia tractar, i a partir d'aquí vaig anar escrivint poc a poc. És a dir, en aquest cas sí que potser el que t'he dit abans de que anava a raig, pues ara em contradic i no és així, però sí que intentava no seguir dintre de la meva manera d'escriure, no?, que és aquesta qüestió de no ficar-te corsers, no?, de ser més lliure, doncs intentar passar per certs parts, no?, certes parts i certes qüestions i temes que jo volia abordar, perquè al cap i a la fi doncs parla d'això, no?, de mon pare abans i després, no?, de la seva mort.
4: Per això potser s'explica el fet de que hagis dividit el poemari en infantesa, vida i mort, però després hi hagi un espill, un mirall d'aquesta mateixa infantesa, aquesta mateixa vida i aquesta mateixa mort.
3: Sí, exacte, és totalment això. De fet, el poemari comença amb mon pare, diguem-ne, amb el seu relat, no, entre cometes, perquè acabé la fi l'estic escrivint jo, però són les seves fases, i després aquest espill, no, aquest mirall, són les meves parts reflexades en el seu, no, en el seu reflexe, diguem-ne. És a dir, és com mon pare davant i jo me mirallo amb ell, no, i viceversa. Mm-hmm, totalment.
4: I el títol, Maria, Malva?
3: Doncs això és molt curiós i en realitat és una anècdota com molt quotidiana, perquè bueno, jo, al barri on vivim, on vivíem, no, a Lleida, al parc on jo sempre jugava, no, amb les meves amigues, hi havia moltes malves. I jo recordo un dia que li vaig preguntar a mon pare, que ell també havia estat pastor, no? I havia, és a dir, era un home com molt, molt connectat amb la natura en aquest sentit, li vaig preguntar que quina flor era aquella i em va dir, són unes malves, no? Perquè parlàvem en castellà en altres. I llavors, arrel d'en ell, no? És a dir, gràcies a ell vaig descobrir aquesta flor. I ja sempre que després, a partir d'aleshores, no? Sempre que la veia pels camps, no? O per qualsevol puesto, doncs ja recordava que eren les malves, no? Que eren una malva. I clar, vull dir, havia de ficar aquesta paraula, no? Aquest títol, i a més que, Anna, siguem sinceres, queda molt més poètic, malva, crec jo, eh?
4: Una cosa, t'he escoltat dir ara, clar, ell i jo parlàvem en castellà, per això el poemari està en castellà, imagino.
3: Sí.
4: És una
3: sí,
4: cosa
3: sí.
4: Que m'ha sorprès, que quan em vas sí. dir, és que tinc un poemari i me'l vas enviar i tal, i el vaig obrir i vaig pensar, la Maria, però amb aquest català de Lleida tan correcte que té, que sembla que estigui parlant català de fa 4 segles, sí. Se'm feia com estrany. Però sí. És perquè, que no, vull dir, és perquè a casa, com a mínim amb el teu pare, parlaves en castellà.
3: Sí, de fet, ell és molt curiós això i em fa gràcia que ho preguntis perquè crec que poques vegades ho he explicat, almenys així en entrevistes, però sí que ell era de Maials i ell parlava sempre en català. O sigui, fora de casa parlava sempre en català. Però a casa, com a la família, no? Sobretot jo m'he criat amb els avis de ma mare i tot plegat, és a dir, a la meva família materna, ells venen de Sevilla, llavors són, no, andalusos que van venir cap aquí, parlem sempre en castellà. Llavors jo suposo que ell mateix es va autoadaptar, no, es va adaptar a aquella qüestió, i a mi em feia molta gràcia també de petit això, que ell fora de casa parlava sempre en català, però amb nosaltres en castellà. Per què? Li hauríem de preguntar amb ell, però jo crec que és per això, eh? I sí, clar, en aquest sentit jo havia d'escriure aquest poema en castellà, perquè clar, és com el llenguatge, no? I és la llengua amb la que jo me comunicava amb ell, i els meus records i tot el relat, diguem-ne, està connectat amb aquesta llengua, sí.
4: Clar, tot el vincle és en castellà.
3: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí, totalment.
4: I després de Malva, què? Estem escrivint alguna cosa? Estem fent poemes? O t'estàs atrevint amb alguna novel·la? Alguna altra cosa?
3: No, jo el tema de relats, almenys fins que no crec que sigui el meu, diguem-ne, gènere, no? En el que me sento més còmoda. Però sí, de fet, estic treballant, o sigui, vaig com molt poc a poc, eh? És a dir, no és una qüestió que et pugui dir, mira, pues sí, ho tinc ja quasi enllestit i dentro d'uns mesos mirarà a veure si el puc publicar. No, en aquest sentit no, però sí que tinc allà com al calaix un poemari que vull fer, i en aquest cas aquest sí que el vull fer en català. I a més que, perquè també el català normalment en poesia no l'empro gaire, però en aquest cas sí que el vull fer sense en català.
4: Mm-hmm. I alguna cosa sobre la temàtica ens pots dir? En què t'estàs inspirant ara mateix?
3: Doncs te diré només en els balcons, és a dir, en tota la vida i tota la vida que es pot veure, no? Des dels balcons, és a dir, tu quan passeges per les ciutats i te fixes a les façanes, almenys jo ho faig, en les façanes de les cases, no és només dir, oh, quin balcó més guapo d'aquesta persona, no? Que gran que és aquest balcó, m'agradaria tenir-lo jo. No és només això, sinó és veure quin tarannà, no? Quina família, quin caràcter, no? Tenen les persones que viuen en aquelles cases, no? En aquells pisos o domicilis, que jo crec que es poden veure veure molt, no? Pots veure molt bé com és una casa segons el balcó que tingui o les finestres que tingui o les decoracions que tinguin allà. Aquesta seria una de les idees, eh? N'hi tinc més, però no vull fer gaires spoilers.
4: És una poesia una mica periodística, eh? De tafanejar, sí. de deduir, de, no?
3: Una miqueta sí, eh? I sobretot això de xafardejar, jo crec, eh? O més que xafardejar, d'idea, d'inventar-te fins i tot, no? Perquè al cap i a la fi tampoc ho saps, o sigui, jo potser sí que, no? O qualsevol esclar, que ho sí. mire ho pense, i en realitat potser després tu penses que allà viu un pis d'estudiants i en realitat doncs és un senyor jubilat que està allà a la mar de gust mirant la tele a casa seva, saps el que te vull dir?
4: Yeah.
3: Llavors... Sí, és imaginar les vides que hi ha més enllà, no? D'aquests balcons o aquestes finestres.
4: Deixa'm acabar fent una mica d'apologia en general de la poesia. No sé si li donem prou importància, tinc clar que potser no la llegim prou i no sé si tu tens el perquè.
3: Jo crec que és la neguet lleig de la literatura. Igual que passa amb el jazz, a la música, crec, jo per mi la poesia li passa més o menys el mateix, i és una llàstima. Jo crec que perquè tenen por, o sigui, fa com respecte, perquè se pensa que no es comprendrà, no? Que no s'entendrà. I jo crec que també això, que ara no vull criticar tampoc als mestres i als professors, però...
4: Pots fer-ho, no passa res tampoc.
3: Però a l'escola normalment, no?, sempre te diuen que aquest autor volia dir això amb aquest poema. I jo sempre dic i sempre defenso que això per mi no és del tot correcte, perquè al cap i a la fi, per exemple, Malva, no?, i qualsevol poemari, quan ja l'has publicat i ja l'has escrit, ja no és teu. És a dir, jo puc dir que això va sobre la mort de mon pare, no?, i sobretot el que m'ha fet canviar a mi, però potser qualsevol, o potser tu quan l'has llegit, Anna, també has interpretat o has viscut una altra cosa, i per mi és totalment correcte. Llavors jo crec que la poesia és molt bonica per això, no? Perquè no...
4: Per viure-la, no? Cadascú, sí, cadascú des del seu moment, des del seu caràcter, des de les seves sensacions. Doncs, Maria, ha estat un luxe descobrir Malva amb tu al Rambla 54. Mil gràcies per la teva generositat i parlem aviat.
3: I tant, Anna, que vagi molt bé.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Hola, Dani, sóc l'Anna. Què tal, com vas? Escolta'm, tinc apuntat que avui començàveu els assajos de Crash. No sé si la pluja us ha canviat els plans o ho heu mantingut, en qualsevol cas. Escolta'm, quan hagueu fet aquesta primera jornada, per què no ens expliques com ha anat i com ho veus? Vinga, parlem aviat. Una abraçada. Adéu.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: comença amb una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Oblida Ràdio. Sergi Guiu, bon dia.
1: Hola.
0: Tenim actualitats?
1: No, però sí que puc recomanar una sèrie d'HBO que es diu Proud, Orgull, que va d'un noi homosexual, i començo per aquí perquè té una transcendència clau en el transcurs de la sèrie, addicte a lo que vindria a ser tot lo insà del món,
0: vale,
1: que per un motiu X s'ha de fer càrrec d'un bebè. I com li canvia la vida en aquest sentit. Crec que és de Polònia la sèrie, em sembla, i té 8 capítols, es veu ràpid perquè els capítols duren 30, 35, 40 com a molt, i és una sèrie diferent que està a prova.
0: Molt bé.
1: Proud, Orgullo.
0: Molt Orgull. Bé. Orgull. Doncs jo la veritat és que no tinc res d'idea.
1: Jo a nivell d'actualitat la veritat és que no porto res més.
0: No passa res, avui ens falta l'Ivan Usson, però...
1: Hauries parlat de Futurama o d'alguna cosa de Dexter.
0: Doncs vinga, avui a què dedicarem a parlar de la Show en Sèrie? Perquè bàsicament l'ha fet, produït i presentat per Sergi Guiu.
1: Juntament amb l'eina tecnològica que ens matarà
0: no.
1: a tots en un futur més o menys proper. Fora bromes, simplement ens hem ajudat per fer una miqueta el recull. El que farem és, de tant en tant, farem monotemàtiques de guerres. He tingut un, o vaig tenir, millor dit, un estiu on vaig llegir un parell de llibres de la Guerra Civil, concretament un que tu saps que em va agradar a mitges.
0: Sí.
1: Vale? Em va agradar a mitges tirant taula mitja baixa de la classificació. I a partir d'aquí vaig dir, ostres, podríem fer monotemàtiques de sèries, perquè de llibres també, de cada guerra, se n'han fet infinitats de llibres. Doncs anem a fer-ne també de les guerres, per fer una miqueta d'ordre cronològic. Després ens n'anirem a d'altres moments de la història de la humanitat. Però comencem per la Primera Guerra Mundial.
0: Molt bé.
1: Que és del...
0: Que no me'n recordo.
1: 14 al 19, em sembla, si no m'equivoco, 1914 al 1919.
0: Pot ser.
1: Crec que me sonen aquests números. Veuran els oients, he intentat que siguin sèries que estiguin en plataformes a dia d'avui, no me n'he sortit amb...
0: Jo només diré que hi ha una que em va costar molt.
1: Amb totes. Aire. Llavors, i també, tant la que farem properament de la Guerra Civil, de la Segona Guerra Mundial, la Guerra Freda, és el que tenim entre mans... És a dir, no tenen per què estar basades en la Primera Guerra Mundial. Pot ser que sigui... És a dir, que la guerra en qüestió formi part de l'època de la sèrie, però que potser no sigui la protagonista de la sèrie, simplement que ens trobem en aquests anys on va succeir la Primera Guerra Mundial, o... com deia, amb afectació. Ja veurem per què ho estic dient, m'avanço a fer un anàlisi i un resum de tot plegat. Però comencem per una de les cases que més coses han fet sobre la Primera Guerra Mundial, que va ser la BBC, per exemple, amb Our World War.
2: It is our misfortune to have been witness to these times. But we're here not. So we have to see it through to the end.
3: Let's go! I thought we were winning.
4: No one's winning.
5: Our World War starts Sunday 9:40 on ABC2.
1: Doncs veuran també fins al 2018, diuen, però jo crec que al 2019 encara hi havia una miqueta de qüestions basades en la Primera Guerra Mundial, però del 28 de juliol del 1914 a l'11 de novembre del 1918 és la primera Guerra Mundial. Aquesta sèrie, produïda per la BBC, el 2014 es va fer com moltíssimes coses sobre la Primera Guerra Mundial, entenc que per commemorar el centenari de l'inici de la guerra. En aquest cas, la BBC va produir aquesta minissèrie de 3 episodis, mira, ho diu aquí, en motiu del centenari, llavors, de la Primera Guerra Mundial, explica els fets que van succeir en l'ofensiva britànica al seu pas per França, basada en testimonis i memòries de soldats britànics al front occidental. És una de les que a dia d'avui a Catalunya, doncs no la podem veure a través de cap plataforma. No sé si la BBC la té oberta o no a les seves pàgines web, tot i que a més també pot passar que hi hagi aquestes restriccions geogràfiques i et digui la tenim, però tu no la pots veure. El que deia de que potser no està basada al 100%, però sí que té un efecte la guerra en si, doncs tenim un exemple amb Downton Abbey.
0: Aquesta l'han posat a TV3 aquest estiu.
1: Sí, senyora.
0: Molt bé.
6: Are you here for dinner, Mama? It's a buffet.
7: Well, I'm not changed.
8: You just need to take off your hat.
7: You talk as if that were easy.
9: I want every surface in this house to gleam and sparkle.
10: The post's just arrived, my lord.
11: Heaven.
12: What is it?
13: The king and queen are coming to stay.
8: What?
7: Here we go.
9: A royal luncheon, a parade, and a dinner. I'm going to have to sit down.
14: I am the king's butler. We have come to Downton in advance of their majesties.
8: The royal butler's terribly scary.
12: Stay out of our way.
15: I am their majesty's chef. I want the olive oil now.
9: He wants a clip round the ear now.
8: I need your help, Carson.
16: I'll be there in the morning, my lady.
12: Can I help you at all?
17: I'm Lady Bagshaw's maid.
18: Might as well admit, I like her.
7: She is a scheming little minx.
17: What piffle you talk.
16: There is no need to argue.
7: I never argue. I explain.
0: Tu l'has vist?
1: No, però... sé bastant de què va topar perquè és una de les sèries que a ma mare més li ha agradat. És sèrie de mare, però a la vegada és una sèrie que jo sé que crec que m'agradaria.
0: Sí.
1: Jo crec que sí. Crec que és un ambient, un entorn, una manera de fer que crec que... De fet, és com Suits, n'he parlat més d'un cop, doncs és aquesta típica eterna que tinc pendent i que té un format que m'agrada, que és sèrie relativament llarga que està acabada.
0: Sí.
1: Això està bé. És el que deia. És a dir, Downton Abbey no és una sèrie bèl·lica, ni de bon tros, però la Primera Guerra Mundial hi té un efecte en determinats moments de la sèrie. Per exemple, la segona temporada es veu que hi té un impacte major, però ni de bon tros és una sèrie bèl·lica, perquè el que tracta Downton Abbey és la vida d'aquesta família aristocràtica Crowley i el seu personal de servei en una gran mansió anglesa del segle XX. A dia d'avui, no sé si encara a dia d'avui es pot veure en tots aquests llocs, però s'ha pogut veure o es pot veure a Disney, a Prime Video, Sky Showtime i a Movistar Plus. Uh-huh. A més, la sèrie és del 2010 al 2015, però s'han arribat a fer 3 pel·lícules al cine posteriors. Entenc que les pel·lícules, si no es poden veure totes, alguna d'elles es deu poder veure en aquestes mateixes plataformes. Se'n va fer una el 2019, una altra el 2022 i una última el 2025.
0: Que entenc que les pel·lícules complementen al final de la sèrie.
1: Entenc que són posteriors a la, o sigui, a la trama de la sèrie quan s'acaba el 2015. I també em permetré llicències en aquestes seccions perquè ara ho explicaré. Una d'elles és Peaky Blinders.
19: It's delicate, Mr. Shelby. Concerns the factory down the road at the BSA. Rumors get started.
20: Rumors that there was a robbery.
19: Robbery of what?
20: Speak.
19: I asked my men to steal me 4 bikes with petrol engines. I picked up the wrong fucking crate.
21: So that's why they sent a cop from Belfast?
19: Maybe, maybe not.
21: Thomas, you're a bookmaker, a robber, a fighting man. You're not a fool. You sell those things to anyone, you will have.
19: Crown of a prince. Soon to be king, I bet.
22: Boss, that's the machine guns now, and it's them that's in the water.
19: These are attacking your bookies and taking your money. Your men can't control them. You need help. We have connections. We know how to.
23: Those of you who have taken their bribes these years since the war, those of you who look the other way, you are worse than them.
19: Anyway, we're Peaky Blinders. We're not scared of coffers.
23: My job is to decapitate each one, and by God, I will do it.
2: We will take them before last night's beer. Every gun, every bullet will be brought to me for inspection.
3: Raise a hand, all those who want to strike!

0: I'm looking for Thomas Shelby. Never heard of him.
1: A veure, jo he de dir que... No, jo no he vist Peaky Blinders.
2: Vale.
1: Perquè ho vaig intentar veure en anglès, o sigui, sense subtítols i res. Jo pensava que tenia la U d'anglès.
2: A mi això em va
1: perquè
2: passar...
1: Perquè parla en cogni, l'accent cogni, no s'entén una...
2: A mi m'ha passat això aquest estiu, que quan vam anar a Edimburg. I vaig pensar...
1: Socorro!
2: Bueno, doncs...
1: potser no en sé tant.
2: Maria, tira tu, que ets profe, i d'anglès, per tant, ho sento, però jo abandono aquest vaixell que pensava que controlava, però sí, és un anglès...
1: és
2: tenen
1: molt
2: aquests
1: trencat.
2: Tenen aquests moments que fins i tot parlen aquesta llengua. El que deia, Primera Guerra Mundial acaba el 18... Peaky Blinders comença el 19, però tot el que va passar a la Primera Guerra Mundial té una implicació a Peaky Blinders majúscula, perquè els protagonistes tenen seqüeles de la seva participació a la Primera Guerra Mundial. El protagonista, Thomas Shelby, i molts d'altres, doncs, són veterans de la guerra traumatitzats per la seva participació al conflicte. Per això deia que són sèries que o parlen de la Primera Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, doncs, i té un impacte important. La història ho saben, narra l'ascens d'una família de gàngsters a Birmingham a dia d'avui. A Netflix i a Prime Video, crec que va ser aquest 2026, molt lluny a 2025, però jo crec que va ser 2026, es va fer aquella pel·lícula per tancar una miqueta molt millor. Bé, no cal.
1: O sigui, ja s'ha acabat, eh?
2: Sí, ja és sèrie, és sèrie acabada. El 2022, és veritat, sembla que fes menys. Com deia, el 2014 va ser un any on la BBC va fer molta producció de la Primera Guerra Mundial. Han parlat de Our World War, doncs ara parlem de 37 dies.
3: Tell me, Winston, what does it take to lead a democracy into war? What does Austria want? I mean, what does she want?
4: The English are liars.
5: Turn the army to the east.
6: None of us will survive this war.
7: 37 days, the catastrophic chain of events that led to the First World War. On BBC Two and BBC Two HD.
1: Tu diràs.
2: Doncs la minissèrie també britànica de la BBC explica en 3 episodis els 37 dies previs a la Primera Guerra Mundial. Des de l'assassinat a Sarajevo de l'arxiduc Francesc Ferran d'Àustria el 28 de juny del 1914 fins a la declaració de la guerra del Regne Unit a Alemanya el 4 d'agost del 1914. Podria ser interessant aquesta minissèrie. Mira, perquè és un altre punt de vista que potser, doncs, no està tan tractat, malauradament, com l'altra producció de la BBC a dia d'avui a Catalunya, doncs, no es pot veure.
1: Tu has llegit 14 d'abril, de Paco Cerdà?
2: És un dels que tinc... 14 d'abril... No, vaig llegir, de Paco Cerdà, vaig llegir el del trasllat de Primo de Rivera des d'Alacant fins a Madrid.
1: Sí.
2: Que no me'n recordo com es diu aquest.
1: Jo no me'n recordo.
2: Però el 14 d'abril és un dels que tinc pendents.
1: Em recordo una mica, no, evidentment no és això, però sí que narra amb molt de detall, reconstrueix més aviat les hores prèvies, no, a la proclamació de la República.
2: Vale.
1: I, o sigui, em sembla interessant que més que centrar-se en un cop passat el fet històric en si, intentar reconstruir o narrar, en aquest cas amb aquesta minissèrie, què va passar abans,
2: clar,
1: saps?
2: Per què es va arribar a...
1: Sí, o com es van viure els dies previs, les hores prèvies, i a més és veritat que hi ha un moment en el llibre que sembla que es fes etern allò, perquè són, no sé si són 200 pàgines, però ho reconstruïs tant al detall que no, me sembla com donar-li un tomb, no, a lo que es fa sempre... El per què i el després.
2: Està bé, ara estava mirant Presentes, és el llibre que jo m'he llegit de Paco Cerdà. M'explicaré una intimitat.
1: Ens ha passat a molts.
2: Ja saps per on vaig, no? Sí. Me'l va recomanar, bueno, entre tu i la Míriam me va anar recomanant llibres lluny de la meva zona de confort, i tant tu com ella vau coincidir amb algun de Paco Cerdà. Bueno, jo pues, pensava, dins del meu desconeixement de l'univers literari d'aquest àmbit, que estàvem parlant del nostre.
1: Del nostre Paco Cerdà.
2: Del nostre Paco Cerdà, fins que vaig veure que no era aquest, que em sembla que és de València, Paco Cerdà, sí. L'escriptor. Seguim. També el 2014, un altre punt de vista, en aquest cas minissèrie australiana, Anzac Girls.
8: We have come to war to aid our men. That is our calling, our devotion. I have seen the impact a trained nurse can have on the health and recovery of the wounded combatant.
9: Fix them up. They're needed back on the front.
10: But if they're dying?
9: Our orders are to concentrate on the ones that aren't.
11: What shall we drink to?
12: Your safe return from Anzac Cove.
11: Fate willing.
13: I suspect, Miss Gould, Sister Shepherd's offence may be of a different kind. Isn't that right, Mrs. Cook?
14: She's done nothing wrong.
15: At this rate, the sick will soon outnumber the wounded. We've lost the matron.
13: Colonel, there is nothing here.
16: I never asked for nurses in my unit. And if it were up to me, we would not have women in a forward zone at all.
17: At times like these, men make rash declarations.
18: And I love you, Alice. I just want to make you happy.
13: I had 8 men die on me today. Oldest was 19.
19: You had surgical experience.
13: As theater sister, he's loaded with morphine.
15: I was wrong. I still need to take advantage.
13: I just need a friend.
19: You can keep on praying if you like, but I am heartily sick of this whole bloody war.
16: Half of your nurses will die before this war is won.
1: Tu diràs.
2: Un altre punt de vista. En aquest cas, minissèrie australiana basada en el llibre The Other Anzacs, de Peter Rees. El 1914, un grup de les primeres dones voluntàries per al servei d'infermeria de l'Anzac parteixen amb destinació a la Gran Guerra, anant a Egipte, es preparen per a la campanya de Gallipoli i serveixen allà com a Alexandria, Lemos i el front occidental. A través de les dificultats que enfronten, aconsegueixen mantenir una amistat excepcional, però també hauran de suportar l'amor, l'èxit i l'angoixa. Doncs un altre punt de vista d'aquesta Primera Guerra Mundial. No ho he pogut confirmar al 100%, però crec que es pot veure a Apple TV, aquesta sèrie. Entenc que quan vaig preparar no tenia accés a Apple TV i no ho vaig poder confirmar de primera mà. Seguim el mateix any, 2014, també en l'univers mèdic, amb The Crimson Field.
20: We've all come here to do our duty, to do what's required of us. We're being tested, just as Britain is being tested.
21: Here at last. Let's get you settled.
22: I love camping.
20: The rules are there for a reason. You really are being rather selfish. You wouldn't want to give us all a bad name, would you?
22: You didn't volunteer out of duty. You volunteered to escape.
21: That one's going to be trouble.
22: I'll be the judge. Stay alive for me. I'd love to be a fallen girl. Everything you were always told not to do, swept away by love.
21: In your letters, you ask for forgiveness.
22: I don't ask, I beg.
21: What are you going to do if forgiveness doesn't come?
22: It has to.
23: Saving lives to save their own. The Crimson Field. This spring on BBC One.
1: Okay.
2: Narra la vida i el treball d'un grup de metges, cirurgians i infermeres voluntàries a un hospital de campanya britànic situat a la costa de França durant la Primera Guerra Mundial. S'ha pogut veure per en vídeo, però ara mateix està restringit geogràficament, de tant en tant l'obren i ho restringeixen, per tant, pendent, si algú la vol veure de Prime Video. A Prime Video es pot veure una del 2015 que es diu Gallipoli.

0: Centrada la campanya de Gallipoli del 1915, és un dels episodis més importants de la participació australiana a la guerra. És especialment interessant si es vol sortir d'aquest punt de vista britànic o francès. Aquesta sí que es pot veure a Prime Video.
1: Perfecte. Tornem al 2014.
0: Sí, per parlar d'una altra sèrie que també es pot veure a Prime Video, en aquest cas, The Passing Bells.
2: His Majesty's Government declared to the German Government that a state of war exists between Great Britain and Germany.
3: Our little boy is going to fight in a war against grown men. Grown men who will be trying to kill him.
4: I don't know how to explain it. There's nothing I can compare it to.
5: Let them know we're here!
1: Minisèrie, també. Està molt bé perquè són minisèries.
0: Sí, sí, és veritat. En aquest cas, explica els 5 anys de la Primera Guerra Mundial. També et diré que resumir els 5 anys sí. de la Primera Guerra Mundial en 3 sí. capítols es dona per feina. Eh?
1: Sí.
0: En aquest cas, punt de vista de dos joves soldats normals i corrents, però un de britànic i un altre d'alemany. Es pot veure a Prime Video. I ara el que fem és agafar pinces per parlar de Paradise End.
6: I'm joining the army.
7: What difference does it make when... when there's all this pain, this torture?
8: What actually happened to you?
6: England was the foundation of order before money took over and handed the country to the swindlers and schemers.
7: You shouldn't be proud of despising your country.
6: Don't believe that. I'm not an English gentleman who let the country go to hell and never stir himself. What I stand for is gone.
7: But to live for, you have something to live for.
6: You know what I want, I can't help.
9: You're such a paragon of honorable behavior, Christopher. You're the cruelest man I know.
7: You always thought he was infallible.
10: He's a married man.
7: Let the chips fall where they may. Why didn't you kiss me then? Why didn't you?
0: Ah, ja acabat.
1: Quina atenció.
0: Aviam, estem a l'Anglaterra, de principis del segle XX. Christopher Tietjens és un aristòcrata conservador, lleial a la seva infidel i cínica esposa, la qual segueix unit en nom de l'honor familiar i personal. Christopher, però, s'enamora d'una jove sufragista, però llavors el món entra en guerra, Primera Guerra Mundial, i ell és criat a files. Mentre Anglaterra s'ensorra, Christopher descobreix que la terrible vida a les trinxeres i els cruels jocs de poder de la classe alta no són tan diferents. Em sorprèn perquè, ostres, hi surten actors com Benedict Cumberbatch, que és el Sherlock, el Doctor Strange, etc, etc, Rebecca Hall, que també ha sortit a diversos jocs, i Stephen Graham, que de la sèrie que va canviar el món Adolescents, és el pare.
1: Vale.
0: Vale? Està basada en les novel·les de Ford Madox. S'ha pogut veure a Prime Video, però aquesta també està restringida a dia d'avui. Tornem a la BBC, sèrie feta entre el 2013 i el 2014, The Village.

0: A veure...
1: També de la BBC, narra la vida d'una família d'un poble de Derbyshire. La Primera Guerra Mundial és un dels grans esdeveniments que travessen la sèrie, mostrant com afecta la població civil i els joves que marxen al conflicte. Els esdeveniments es veuen a través de Bert Middleton, un personatge, el creixement del qual marca el pas de les èpoques. Curiositat, està interpretat per diversos actors a mesura que passa el temps. A dia d'avui es pot veure a Apple TV.
0: Perfecte.
1: Sèrie antiga, dels anys 70, Arriba i Abajo.
2: It's been shut up so long, I'm surprised the lock isn't full of cobwebs.
3: It's like a fairy tale.
4: We're hardly newlyweds.
5: This is our first proper home.
2: Oh, my good Lord.
3: Oh, what a ghastly old mausoleum.

0: i de les seves influències. A sota hi ha les dependències dels servents, el majordom, la cuinera, els lacais de les donzelles, els punxes de cuina, que són els pinxes de cuina. És l'època, per exemple, de la, o es tracta en aquesta època, la lluita pel vot femení, la Primera Guerra Mundial o l'enfonsament de la Borsa de Nova York al 1929, esdeveniments que van afectant al llarg de la sèrie tant els aristocràtics com els que no ho són. A Prime Video i a Rakuten TV es pot veure aquesta sèrie.
1: Molt ràpid, l'última.
0: Doncs sense tràiler, sí, sí. Mr. Selfridge del 2013 al 2016 comença el 1909 i segueix el fundador dels grans magatzems Selfridge. La sèrie travessa la Primera Guerra Mundial i les seves profundes conseqüències socials, especialment a Londres. Aquesta no es pot veure aquí.
1: Doncs ho deixem aquí, gràcies, Sergi, que vagi bé. Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Ouli de Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Amb aquesta cançó ja haureu deduït que el nostre protagonista d'avui serà Tomeu Penya, un cantautor extraordinari en el sentit més ampli del mot. Tan extraordinari que els seus primers anys van ser molt durs. Vull dir que el seu accent mallorquí va trigar força a fer forat al Principat, bàsicament perquè a la gent del Principat li costava entendre alguns girs dialectals mallorquins. Però quan van descobrir el talent i la sensibilitat que hi havia al darrere, amb lletres fetes amb el cor, que parlen...

De sentiments, d'emocions i d'experiències personals, tot va canviar i avui Tomeu Penya és un artista molt estimat a Catalunya. Cinematogràficament parlant, la carrera de Tomeu Penya és petita. Amb el seu físic, només aparegut a la pel·lícula Justici de Carreró, de Pedro Miralles, l'any 2020, i a la sèrie Mai neva a ciutat, del 2017. Però les seves cançons apareixen en algunes bandes sonores. Per exemple, la cançó que ara sentíem, De tot cor, que trobem a la sèrie Vintage. És un tema romàntic en què Tomeu Penya es presenta com a personatge de la història que explica. Una cançó seva que coneixeu és Plou. Apareixia a la sèrie musical No me la puc treure del cap, de TV3, i és una mostra magnífica del que en podríem dir el country mallorquí.

Plou. Una cançó de la primera etapa de Tomeu Penya, dels anys 80, que parla, com molts dels seus temes, de coses senzilles, de sensacions, de l'efecte que tenen sobre ell les coses que veu o que li passen. Per cert que, parlant de pluja, l'any 2024, Tomeu Penya va enregistrar la cançó Has vist ploure mai? Amb la seva filla Alexandra, que ella feia veus en anglès. Ella no és cantant, però ho feia esplèndidament, i va ser una experiència que tant de bo tingui continuïtat. Mai no havien cantat junts, ni tan sols a casa. Ell la va escoltar en un viatge que van fer als Estats Units, mentre consumien quilòmetres en cotxe per aquelles carreteres rectes i infinites. Va veure que afinava molt bé, i allà va néixer la idea de fer un treball conjunt que es va materialitzar en una gravació. De fet, no era una cançó de Tomeu Penya, sinó de John Fogerty, és a dir, dels Creedence Clearwater Revival. Aquesta és ara una versió que Tomeu Penya va fer de la cançó For the Good Times, pels bons temps, de Kris Kristofferson, sobre dos amants que s'acomiaden per sempre i que fan l'amor per darrer cop.

0: Pels bons temps, de Chris Christopherson en una versió excel·lent de Tomeu Penya en català i en anglès. Tomeu Penya és un amant de les cançons de Christopherson. De Johnny Cash també, però en el cas de Christopherson sempre ha dit que li hauria agradat molt tocar amb ell. Ja no ho podrà fer mai perquè Christopherson va morir el 2024 amb 88 anys. Però el que sí que ha fet Tomeu Penya és una gran versió de Help Me Make It Through the Night, Ajuda'm a passar la nit, una de les millors cançons de Christopherson que apareix a la banda sonora del film Fat City de John Huston. En aquest cas, no es tracta d'una cançó romàntica, sinó d'un home que té por de la solitud i que demana a una dona que l'ajudi a passar la nit. No li demana sexe, li demana companyia humana.
1: Treu-te's floc dels teus cabells.

0: Ajuda'm a passar la nit a la veu de Tomeu Penya. Una autèntica joia escrita per Chris Christopherson que ha encantat tots els grans, com Willie Nelson, Johnny Cash, Elvis o Tammy Wynette. Tomeu Penya se la va fer seva de seguida, perquè la lletra, que té un component de melangia, encaixa molt bé amb el seu món musical. En el conjunt de la seva obra hi ha nostàlgia pels bons dies del passat o per tot allò que ha arribat inevitablement a la seva fi i també un punt de tristor per les coses bones que potser es perdran en el futur. Tomeu Penya té actualment 77 anys. Es troba en plena forma, amb ganes de continuar fent-nos feliços amb les seves cançons i esperem que així sigui durant molts anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, escoltarem la cançó Els cors ferits, que apareixia en dos episodis de la sèrie El crac d'Héctor Claramunt i Joel Joan. Tomeu Penya ha dit: mentre les places i els teatres siguin plens, hi ha Tomeu Penya per a tota la vida. Cantaré fins que ja no pugui més o quan les places i els teatres ja no s'omplin. Fins la setmana vinent, amics.
1: Un cafè, un cigarret i una dona que m'estén fort.

0: Benvinguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giné.
3: Molt benvinguts una setmana més a l'En sèrie, en una setmana carregada d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
4: Somos abogados, Sasha. No una comisión de la verdad ni la policía de la moral.
5: No, però hay un límit.
4: Ah, sí? ¿Y dónde lo pones?
3: I ho fem des d'aquest dimarts. A Filmin s'estrena El peso de la justicia.
4: A nosotros no sé si relevante si Wall es culpable o no. Lo sabemos los dos.
5: Ya lo sé.
3: La sèrie ens situa en el context dels advocats d'elit d'Estocolm per revelar un món de desesperació, l'ambició i el compromís moral. La sèrie ofereix una exploració de la veritat, la lleialtat i el poder on cada veredicte té un preu.
6: Cuatro corazones con un alma. Los unos para los otros. Y lo cumplimos.
3: Des de dimecres a Netflix hi arriba El Círculo.
7: Nadie está preparado para el momento en el que el mundo que conoce se parte en dos. El antes y el después.
3: L'assassinat d'una famosa actriu revela una caixa de Pandora de secrets i espionatge que amenaça amb destruir la vida de quatre amics de la infantesa. En aquest cercle, tothom té alguna cosa a ocultar.
8: Para nosotros convertirnos en hombres mejores no fue sencillo.
9: Sobre todo, liberarnos de los estereotipos.
3: També des d'aquest dimecres a Netflix hi trobem la segona temporada de Machos de Verdad.
10: Oh, cuenta, ¿cómo ha ido la entrevista?
11: Me han cogido.
10: Genial, Masi.
11: La jefa es una mujer.
10: Ah, eso es bueno.
11: Eres un absoluto cavernícola.
3: Torna aquesta adaptació italiana de la comèdia espanyola Machos Alfa. Aquí els protagonistes tornen a escena després de deconstruir-se per explorar la seva masculinitat. Treasure. Do you want this? I encara aquest dimecres a Movistar Plus s'hi estrena Big Mood.
12: Are you having suicidal thoughts?
3: La parella protagonista porta tota la vida sent inseparables, però l'entrada a la vida adulta posarà a prova una amistat que semblava indestructible.
13: No olvides todo lo que he vivido. Cuando me desintoxiqué, la música me resucitó.
14: De trapichear a rapear.
3: Més propostes des d'aquest dimecres, l'estrena de The Drop, una història de Snowfall a Disney+.
13: Tenemos que darle a artillería un motorio al cojo.
15: ¿Crees que os voy a dejar a ti y a tu prima ir a una casa llena de blads?
16: Gente, ponedla otra vez.
3: Estem davant l'espin-off de la sèrie original Snowfall, que segueix a dos dels seus personatges en la seva lluita per reinventar-se a Los Angeles dels anys 90, on les seqüeles de l'epidèmia del crack donen pas a l'ascens del rap a la costa oest.
17: Hello, Dad?
18: No.
17: No, it's fine, I'm not busy.
3: A Apple, encara aquest dimecres, hi arriba Pequeños Profetas.
19: Nearly 7 years ago.
20: She left one day, never came back.
21: I know where you can get some answers.
3: La comèdia narra la història d'un home excèntric que, des que la seva estimada dona va desaparèixer fa 7 anys, porta una vida ordinària. Un bon dia, però, decideix fer un experiment per crear esperits màgics capaços de predir el futur amb l'esperança de saber si tornarà a veure la seva dona.
22: Espero que hayáis pasado todos unas buenas fiestas y todo eso. Por favor, saludad a Carrie White. Ponedselo fácil.
23: Hola, soy Sue, por cierto.
24: Hola.
3: I la darrera proposta d'aquest dimecres la trobem a Amazon amb l'arribada de Carrie.
24: ¿Y aquí qué se hace?
23: ¿Hoy es tu primer día en general?
24: Me han educado en casa, hasta hoy, claro.
22: Oh, cuánto me alegro.
3: És la reinvenció en forma de sèrie del clàssic de Stephen King i amb Mike Flanagan com a màxim responsable.
23: La policia no l'entiende, la prensa no l'entiende, los científicos no l'entienden y ustedes no lo van a entender.
3: La història de Carrie White s'adapta aquí a l'era de les xarxes socials i al ciberassetjament, però la trama continua centrant-se en els poders telequinèsics de la seva protagonista.
0: Que no llenamos 80 habitaciones ni coña.
1: Ya la llenaremos.
3: Dijous, a Movistar Plus s'hi estrena El Castillo.
2: Policía Nacional, apagamos música, encendemos luces.
1: ¿A quién le debes tú tanto dinero?
3: La sèrie segueix un jove inspector de policia recentment incorporat a la unitat central de xarxes d'immigració il·legal i falsedat documental.
18: ¿O sea que yo le hago toda esta plata?
1: El agua caliente, el alquiler de este sitio, o eso quién lo paga?
3: Junt amb la seva companya, la unitat investigaran els prostíbuls on s'explota sexualment a dones de tot el món.
19: Antes del accidente, tú viste algo en el agua.
3: També aquest dijous arriba a Netflix Bajo la superficie.
25: Los hermanos de Wade vienen del continente.
26: Hola.
27: Papá.
25: Intentemos disfrutar de la visita.
3: En una petita localitat pesquera de Terranova, els veïns veuran alterada la seva rutina quan una criatura marina desconeguda comença a atacar la zona.
28: El iceberg no es vuestro amigo. Alejaos.
3: El misteri obligarà els seus habitants a enfrontar-se no tan sols a una amenaça física, sinó també a secrets familiars i ferides que porten dècades enterrades. I divendres, Sky Showtime torna amb la temporada 2, Marshals.
29: Do you think I'm a good man?
30: The best.
3: Luke Grimes torna a interpretar Casey Dutton en aquesta ficció derivada de Yellowstone. Aquí, el fill menor de John Dutton s'ha unit a la unitat d'elit dels Marshals, on combina les seves habilitats de cowboy amb les de Navy SEAL per impartir justícia a Montana.
31: Le llaman ciencia y es puro mercado.
3: HBO Max, un altre retorn aquest divendres, el de Fúria, amb la seva segona temporada.
32: ¡India, me estás matando!
3: Aquesta segona entrega està protagonitzada per Maribel Verdú, Carmen Maura o Maria León, entre altres, i el retorn de Clàudia Salas i Anna Torrent.
33: Respeto, justicia y reconocimiento.
34: Dinero quiere dinero.
33: Pues eso digo.
3: En les noves trames veurem diverses dones atrapades en un sistema de mercat on tot és susceptible de convertir-se en un lucratiu espectacle.
35: Me han dicho que se te da muy bien cantar.
36: Bueno.
35: ¿Te gustaría hacer una prueba?
3: I a Netflix, la darrera proposta de la setmana, també aquest divendres, l'estrena d'aquell.
37: Mamá, ¿qué pasa?
38: Nos vamos nosotros o viene la policía echando a pata.
37: Quiero ir a concursos de radio.
3: Pagan, ¿no? Parlem d'una sèrie biogràfica que narra la història del cantant Rafael des dels seus orígens humils a Espanya de la postguerra fins la conquista dels escenaris internacionals.
39: No importa una mierda que cantes en las radios, en los teatros, porque aquí tú no eres nadie. ¡Nadie!
3: La ficció retrata l'ascens imparable d'un artista irrepetible, les seves passions més íntimes, els seus grans èxits i els seus conflictes personals, però també els seus fantasmes.
40: ¿Qué es lo que quería contarnos? Todo.
3: Arribem ara sí al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una proposta lleugereta, però prou interessant. Parlem del Club Gastronómico que podeu trobar a Netflix.
41: A veces conoces a gente y esa nueva amistad es como estar enamorada. Vivíamos en nuestra burbuja. Nos gustaba todo de los demás.
3: Estem davant d'un thriller psicològic neerlandès que utilitza els secrets d'un grup d'amics aparentment perfecte per construir una història de misteri, desconfiança i relacions tòxiques. La trama, aquest grup d'amics de classe mitja alta que de sobte han de fer front a la tragèdia de la mort d'un d'ells. A partir d'aquí, però, comença un entramat de secrets i mentides que ens portarà a descobrir el misteri d'aquesta mort.
42: Un hombre de 46 años murió anoche al incendiarse su casa en Bergen.
43: Todos sabemos en qué andabais metidos.
3: Però més enllà del thriller pròpiament, del misteri central, la ficció aborda altres temàtiques com el judici de les aparences o la pressió per mantenir una vida aparentment perfecta. Cases luxoses i festes desenfrenades amaguen darrere els problemes personals i els secrets d'aquest peculiar grup.
41: Queríamos irnos de la ciudad. La ubicación era increíble.
0: Aquí de noche no se oye un alma.
41: Sí.
3: Doncs bé, més enllà de que no estem parlant d'un drama amb profunditat de temàtiques i personatges, el Club Gastronómico resulta prou interessant. Segurament funciona més la seva part de thriller que d'anàlisi social, però és que la sèrie no pretén altra cosa.
41: ¿Cómo es que tus amigos tienen tanto dinero? Ya, sí, ya.
3: El Club Gastronómico aconsegueix crear un entorn de desconfiança constant que manté l'atenció de l'espectador. Les interpretacions són prou bones i té prous elements per ser addictiva.
41: ¿Y crees lo que dicen?
3: En definitiva, estem davant d'una proposta que, malgrat no aportar res de nou original al gènere per destacar amb personalitat pròpia, té prou ofici i una trama, una direcció i uns personatges prou ben presentats per mantenir la curiositat. Si encara no l'heu vista, aquí us deixem un fragment per fer-vos en venir les ganes.
4: Bueno, me llamo Carola Visser y a mi lado está Koos Van Swieten. Y enfrente tenemos a...
41: Karen van der Made.
4: Gracias, Karen. Para que conste, ¿quiénes son estos?
41: Los del Club Gastronómico. Este es... Mitchell, mi marido. Además de Mitchell y yo... Están Patricia, su marido, Simon. Esta es Haneke, mi mejor amiga. Y su marido, Ivo, al que conozco desde hace años, claro. Esta es Babette, con su preciosa melena pelirroja.
5: Y Ebert.
41: Ebert, sí.
4: El Club Gastronómico. ¿Eran todos amigos?
41: Sí. Nos conocimos todos a través del colegio. El colegio de los niños. Por Haneke. Haneke ya vivía aquí en Bergen y Mitchell y yo queríamos irnos de la ciudad.
4: ¿Ninguno de ustedes lo vio venir?
41: No. No, a ver, Ebert... Adoraba a su familia. A Beau, Luke, al menos eso pensaba yo, eso pensábamos todos. ¿Cuándo conoces a una persona? ¿Qué sabemos realmente de los demás? ¿De verdad queremos saberlo todo de los demás? Todos tenemos secretos. ¿No?
3: Fins aquí l'Ensèrie. Ben aviat hi tornem amb noves estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu. La